0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Aquests dies estem vivint un punt d'inflexió real en la intel·ligència artificial. Fins fa poc, la majoria de persones associaven la intel·ligència artificial amb un simple xat capaç de respondre preguntes. Però aquest paradigma està canviant amb una velocitat sorprenent. L'aparició d'eines amb capacitats de gent, com el cloud d'Anthropic, són capaces d'executar tasques completes i complexes de principi a fi. Aquesta capacitat ha obert una nova etapa. Informes llargs, recerca estructurada, anàlisi professional o fins i tot programació avançada. A aquesta evolució s'hi han sumat les anomenades skills o plugins sectorials amb aplicacions específiques en productivitat, finances o dret. Aplicacions que han generat inquietud en actors consolidats com Thomson Reuters o LexisNexis. I el moviment s'ha aprofundit encara més amb la traducció automàtica, vull dir, de codi COBOL, clau en sistemes bancaris i administracions, amb impactes bursaris notables com la caiguda d'IBM. En paral·lel, OpenAI ha replicat el model amb Deep Research. Per analitzar aquest nou escenari, avui conversarem amb l'Esteve Almirall. L'Esteve és professor d'ESADE, expert en innovació digital, intel·ligència artificial i transformació tecnològica, i un dels analistes més reconeguts en l'àmbit de l'economia digital a Catalunya i Europa. Ha assessorat institucions públiques i grans organitzacions en estratègia d'innovació i és una veu habitual en el debat sobre l'impacte empresarial de la intel·ligència artificial.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, Esteve, doncs, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
3: Moltíssimes gràcies per invitar-me.
1: Bé, bueno, ja saps que és un plaer sempre i un honor, per què no dir-ho, tenir-te aquí amb nosaltres. Bueno, estem parlant d'intel·ligència artificial en aquests programes i ara ha aparegut, bueno, ara, fa poc ha aparegut realment un nou invent, per dir-ho d'alguna forma, que la intel·ligència artificial ja no és simplement un xat. Ara s'està convertint en un agent. Què és exactament? Què és un agent?
3: Bueno, un agent al final són moltes coses, no? Tot això dels agents i la IA ve dels 90, dels 80, 90, és a dir, és molt antic, no? I la idea és bastant senzilla, és un programa informàtic, un software que fa coses en nom teu i fa coses, doncs, per tu, no? Com veus, la definició és bastant elàstica. Normalment hem parlat sempre, o abans parlàvem als 90, de sistemes multiagents, és a dir, teníem diversos components de software que s'organitzaven per fer coses, doncs, per tu. Per exemple, n'hi havia un, doncs, que orquestava coses i delegava feines amb els altres, un altre que resumia les feines que havien fet els altres i te les entregava. Aquest és el tema, no? Clar, amb això de la generativa, el tema és molt elàstic. Llavors, qualsevol cosa que fa feines per tu, i això pot voler dir moltes coses, per exemple, automatitzacions, per exemple, doncs, agafar coses d'un lloc, portar-les a un altre, posar-les a un Excel, després de l'Excel ficar-les a una base de dades, després enviar un email. Una simple automatització també diríem agents, no? I, per tant, doncs, el tema agent s'ha, doncs, convertit en una definició que vol dir moltes coses i a vegades cap, no?
1: I això, quin canvi estructural suposa o implica amb la manera com les empreses o els professionals estan o estem utilitzant la tecnologia?
3: El canvi gran, el canvi fantàstic és que amb el xat, doncs tu li preguntes coses a una IA i la IA et fa respostes, no? Però clar, depèn del que tu li preguntis, del que tu li encarreguis, no fa coses per tu de manera autònoma, depèn només de tu. I tu tens un límit, tots els humans doncs, tenim un límit, els nostres dies tenen 24 hores. I malgrat que ho intentem, no aconseguim que tinguin més de 24 hores. En tenen menys perquè doncs, dormim, mengem, fem coses. No? Llavors, clar, que pots tenir una IA que t'ajudi molt, etcètera, etcètera, però el teu dia tindrà 24 hores. No? Clar, si tu tens agents que fan coses per tu i pots llançar un fotimer d'agents a fer coses per tu, resulta que pots fer moltes més coses de les que podies fer. Per què? Perquè són autònoms. Perquè no depenen de tu. Aquest és el gran canvi, no? El canvi és doncs, que tu els pots enviar i dir, doncs, busca'm unes sabatilles per regalar doncs, al meu fill o per comprar-me allò, no sé què. Llavors pots tenir 20 agents buscant no sé quantes sabatilles arreu del món i tal, no? Si tu haguessis de fer, encara que tinguessis un chatbot, doncs no tindries hores. D'aquesta manera, doncs, ho fan per tu.
1: Sí, la pregunta que sorgeix, així és com un el xat normal,
3: Sí.
1: l'eina és el prompt, que és la gràcia que tens o no tens al preguntar, com programes un agent? Perquè, clar, en principi el que expliques és genial, però la primera dubte que ens sorgeix és, necessitaré un enginyer perquè em programi això?
3: A veure, per programar-lo sí, per fer-lo
1: No, no,
3: servir
1: no,
3: no.
1: per utilitzar-lo, per utilitzar-lo.
3: Per utilitzar-lo no, per utilitzar-lo van en prompts, igual que tot això, no? És a dir, tu li dius, vull comprar-me unes sabates o vull comprar-me el que sigui, busca'm aquelles sabates que em pugui agradar més i que estiguin al millor preu. Llavors, doncs, envien no sé quants agents a buscar per la web, sabates que estiguin a no sé què, et fan un resum de preus i al final tu tens un full de càlcul o tens un petit document on tens les 5 o 6 sabates doncs, que et poden interessar més amb els preus doncs, que més t'interessin. I ja està, no? I com els envies? Doncs els envies amb un prompt. Amb un prompt tan senzill com això. Clar, de la mateixa manera que pots comprar doncs, sabatilles, doncs pots fer un report de consultoria i vull dir, doncs fes-me un anàlisi de mercat d'aquest nou producte, com sortiria al mercat. Llavors, doncs, se'n van, miren quins productes hi ha a la competència, a partir dels productes de la competència miren quin és el mercat potencial, miren quins són els números de clients, et munten un full de càlcul en base a quan es podria guanyar, quan costaria fer això, etcètera, etcètera, etcètera. Al final tens un report de 40 plans com si l'haguessis encarregat a McKinsey de com aniria doncs, aquest producte o qualsevol altra cosa, no?
1: Hi ha diferents reaccions front a les agents, però curiosament el sector legal ha reaccionat amb una certa inquietud davant d'aquestes noves eines. Què té a veure la legalitat aquí?
3: Sí, home, clar, aquí ha estat un fenomen molt, molt curiós. Va ser Anthropic. Anthropic ha tret una mena de gent que es diu Cowork, que fa aquestes coses, i llavors va treure un plugin, bàsicament un conjunt de rutines, que servien doncs, pel sector legal, que et connectaven les bases de dades del sector legal, Reuters Thomson, LexisNexis, etcètera, etcètera, podia extreure informació i et feia coses com compliance, aquestes coses que fan els advocats, no? Llavors, clar, hi havia tota una colla, o hi ha tota una colla d'empreses que es dediquen a fer això, que tenen software especialitzat doncs, per fer això. Per exemple, doncs, Thomson Reuters o LexisNexis, a part de tenir les dades, a part de tenir la base de dades legal, tenen un software que es dedica a fer totes aquestes coses, no? Com que Anthropic, amb aquest plugin, fa el mateix, a un preu molt diferent, perquè al final Anthropic és un chatbot, això és un plugin que és gratuït, que et val la quota del chatbot. Doncs clar, totes aquestes empreses, molts del sector legal, doncs, van començar a fer servir, diu, per què hem de pagar a LexisNexis o per què hem de pagar a Thomson Reuters si això, doncs, amb l'Anthropic, amb el Cowork i aquest plugin que ens donen gratis, doncs, fem, si no tot, el 80, el 90, el 70% del que fèiem amb l'altre sense pagar un duro i amb un chatbot que és molt més potent doncs que el que teníem, el software doncs que teníem abans, perquè això al final agafa les dades i és el chatbot d'Anthropic qui les fa anar, no? I aquest és molt potent, és com el ChatGPT, són coses molt més potents, no? I això doncs va crear un susto important a totes aquestes empreses i és una mica un canvi de paradigma, no? Clar, el sector legal té una cosa molt maca i és que no ha canviat en molts anys. I ara li ve tot de cop. Tots aquests
1: Sí.
3: canvis que tots els altres sectors han anat assimilant perquè han tingut fulls de càlcul, han tingut coses... No ha tingut mai cap full de càlcul. No ha canviat mai. I ara, clar, li cau tot a cop. I llavors, doncs, clar, això és important.
1: Dius que sense pagar un duro gratis, però clar, quin és el model de negoci? Perquè el ChatGPT, sí, hi ha gratis, però normal és comença a ser el de 1.000
3: Sí.
1: euros, hi ha un de 200, hi ha un de 2.000
3: Sí,
1: euros
3: sí,
1: al
3: sí, sí.
1: mes.
3: Però no, no és gratis. Anthropic val com el ChatGPT, igual, té tot el mateix tipus de... El que és gratis és el plugin de Legal, aquest petit software afegit doncs, que fan servir els de Legal. Tu has de tenir doncs, el software d'Anthropic, el chatbot d'Anthropic, i pagues coses semblants a les que pagues amb OpenAI, i un dia d'aquests OpenAI t'haurà un plugin de legal equivalent al que té Anthropic, perquè això tampoc costa massa de fer, és una cosa que està cantada.
1: Entenc que aquests agents molts són, per dir-ho així, prefabricats. O sigui, tu compres o utilitzes, però també pots construir-te el teu propi agent d'una forma
3: Oh, i
1: fàcil?
3: tant, i tant. Aquí està l'avantatge competitiu en moltes empreses. I moltes empreses s'estan fent el seu propi agent. S'estan fent els seus propis agents. No, no el seu propi, els seus propis agents. Mira, per exemple, doncs McKinsey, el CEO de McKinsey sortia l'altre dia i deia la meva empresa té 60.000 partners, empleats, etc etc, dels quals 25.000 són agents de software.
1: Era increïble.
3: Clar, què fan aquests? Fan coses específiques. I això suposa un avantatge competitiu molt important. Llavors, totes les empreses top, especialment les tech, finances, legal, totes aquestes, consultoria, tenen agents especialitzats que fan coses especialitzades, no? Jo què sé, per exemple, per posar un exemple, no? Els d'OpenAI tenen una doncs, que es dedica doncs, a revisar els contractes que fa un OpenAI amb els seus clients. Cada vegada que OpenAI té un client que és una empresa, que no és un particular, doncs signa un contacte amb aquest client. I en aquest contacte s'ha de revisar les clàusules, però igual, aquesta, si no, doncs vés a saber doncs, què pot passar, no? Fins ara això és una feina molt, molt feixuga i penosa, perquè tenies molts juniors, llegint-se tot una colla de contractes, a veure si complien o no, això es diu compliance. I aquesta és una de les pitjors feines que pots tocar si ets un júnior de consultoria. I així contractes que a més estan escrits de manera molt destralera, que és horrible, ni que passes si et passes 8 hores i així contractes legals de clients, és com dir, uala. Llavors, clar, ara què tenen? Ara tenen una gent que s'ho llegeix tot. I et diu, doncs sí, això compleix o no compleix. I et diu, doncs a més aquí hi ha una clàusula que, hòstia, podríem estandarditzar perquè ja l'hem trobat a més d'un altre contacte, el mercat està canviant i sembla que aquesta clàusula ens aniria bé, etcètera, etcètera. No? Ha canviat radicalment, això ha fet doncs, que llocs on tenien moltíssima gent fent compliance, doncs ara són un o dos. Per què? Perquè la feina la fa els altres. I ells es miren els petits, els contractes que realment són diferents i tal, que són molt pocs, no, no, no són tants.
1: Pues no sé, sí, realment continuem amb el tema de que no dic que sigui dolent, però que realment està traient llocs de treball la IA a la gent, que és un fill de la IA, etcètera, etcètera.
3: Sí,
1: Com
3: sí.
1: està això amenaçant o beneficiant a les empreses especialitzades en informació, com és el cas de Thomson Reuters? O també faig doble pregunta.

0: Clar, això era quelcom que les empreses no feien, perquè el cost de fer aquest trasllat no valia la pena, no et suposava el guany que tu tenies de fer anar amb un sistema més nou, no et donava. Imagina que tu tinguis una nòmina en Cobol, vull dir, bueno, tindràs una nòmina amb un llenguatge més nou, t'estalviaràs alguns diners en comptes de comprar un mainframe d'IBM, comprar servidors o posar-los a Ubuntu per fer en Java, no? Però no guanyes els diners que has d'esmerçar per fer tot el canvi, no? Per tant, no ho feies, no? I aquest aquí ha estat, doncs, un dels grans guanys d'IBM. IBM mantenia la venda de mainframes gràcies a que hi ha milions i milions i milions de línies de codi antic fetes amb aquestes aplicacions que ningú s'atreveix a canviar-ho, no? I els d'Anthropic van treure, ahir, van treure això, no? Clar, les accions d'IBM van caure un 10%. Per què?
1: Sí.
0: Perquè ara canviar el codi de Cobol a Java, doncs no és que sigui apretar un botó, però poc més, no? Llavors, clar, aquesta avantatge competitiva que tenien els IBM, que els permetia anar venint mainframes, s'ha acabat. Això és molt dolent. Home, per IBM massa bo no és, això segur. Els IBM no estan contents amb el tema, no? Ara, els mainframes s'havien d'acabar algun dia, dic jo, no? Vull
1: No,
0: dir, ja
1: evident que
0: tocava,
1: tenia
0: no?
1: que gravar. Jo també vaig programar molt en Cobol, en Fortran, en quantitat de coses que ja no existeixen, no? Continuant amb lo de les llocs de treball, això vol dir que veurem onades, si dic la paraula onades, de substitució de feines qualificades?
0: Bé, sí i no, perquè les substitucions de feina es fan, això és un procés que fan les empreses i fan les societats. Llavors, la tecnologia sempre avança molt ràpid, sempre. De tant en tant avança molt ràpid, fa sprints i les coses es multipliquen per dos, per tres, per 300, van molt ràpides, no? Però les empreses mai van tan ràpides com les... I la societat depèn amb moltes velocitats. L'adopció de coses com el ChatGPT, que és per fer preguntes i és gratis i tal, això va molt de pressa. L'adopció dintre de les empreses per desenvolupar agents, això va molt a poc. Llavors, tots aquests missatges catastrofistes i tal, home, si tu estàs enmig de Silicon Valley i estàs programant, doncs sí que la cosa t'ha de preocupar perquè hauràs de programar d'una altra manera, no? Si tu en comptes de Silicon Valley doncs estàs a Europa o estàs en una administració pública, doncs segur que les coses no aniran a aquesta velocitat i probablement et podràs retirar fent el mateix que feies sense massa problema, no? Sempre va així.
1: Quins sectors poden ser els següents a experimentar aquest daltabaix
0: Sí.
1: tecnològic, aquest gran canvi?
0: Mira, ja ho estem veient. El tema de programació, això està canviant moltíssim. I això és com el ChatGPT, ben bé universal. No hi ha ningú que es lliuri, a no ser que estiguis en una administració pública, en un lloc molt específic. Si no, no et lliures. Tot és qualificació i tal. El tema de consultoria passa més o menys el mateix. El tema financer passa més o menys el mateix. El tema customer service, un dia d'aquest, doncs veurem que tots els centres de customer service i tots els temes de ventes i tal, doncs se'n van per aquí. El tema legal, que fins ara doncs era una cosa doncs que no s'havia mogut en segles, doncs ara s'està movent molt de pressa. Tots aquests temes doncs ho veurem, no? També altres temes curiosos, per exemple, la recerca. La recerca en coses com bioquímica, com bio, recerca mecànica de fluids i tal, està canviant molt de pressa, no? I si ets recercaire, doncs has de fer servir aquests sistemes, perquè si no, no pots competir, no? Llavors, hi ha una mica de tot. No és universal, no afecta a tots els sistemes. Si tens un forn de pa, doncs probablement no passarà res. Però n'afecta molts, sí.
1: Quin paper jugaran, bueno, tu ets professor, concretament d'una
0: Sí.
1: escola de negoci, quin paper jugaran les universitats i les escoles de negoci en aquest nou escenari?
0: Com sempre arribarem tard i malament. Això sempre passa el mateix. A les universitats sempre arriben tard i malament. Les escoles de negoci també sempre arriben tard i malament, no? Les innovacions, especialment en aquests sectors que són més regulats, com l'educació és un sector molt regulat, sempre apareixen als marges. És molt difícil que apareixin en els programes de grau o en els programes, sempre apareixen als marges. Coses com executive education, educació online, aquí és on veurem més innovació, no? Per veure innovació als graus, bueno, primer caldrà que els governs ho aprovin, que t'ho deixin fer, que, bueno, això aquí tots cau. <calmos. laughs>

0: I quin consell donaries o com poden adaptar-se els professionals, concretament els professionals del coneixement, davant d'aquesta nova generació d'eines? Que avui estem parlant de gens, demà passat estarem parlant de no sé què que li donarà tres
1: Sí,
0: voltes.
1: sí. A veure, això és una gran oportunitat per a molta gent i molta gent jove. Estan apareixent un fotimer de professions noves, per exemple, el go-to-market engineer, per exemple, el legal engineer, per exemple, totes aquestes professions noves ara no tenen competència, perquè no hi ha ningú. Llavors, si s'hi fiquen i ho fan bé, doncs no només seran els primers, sinó que guanyar molts calés, etcètera, etcètera. No? És a dir, es tracta d'anar allò on pots competir, on ets nou, i no intentar ficar-te amb allò on hi ha molta gent i, a més, estan despedint a tothom. És a dir, ficar-te amb els forats que hi ha, identificar-los i ficar-te amb aquests forats, que n'hi ha molts, i hi ha moltes coses noves, i ja sí que et podràs tenir molt èxit.
0: Estem entrant ja definitivament en una fase on la IA, la intel·ligència artificial, deixa de ser assistent per convertir-se en infraestructura bàsica. Bueno, ho estic afirmant, però de fet ho estic preguntant. Comença la
1: Sí.
0: intel·ligència artificial a ser una infraestructura bàsica a les empreses? Perquè hi ha molt empresari de pime que no està per la labor.
1: Absolutament. És a dir, això que deia el de McKinsey, no? Tenim 60.000 empleats, 25.000 d'ells doncs són bots. Això ho veurem tard o d'hora a tot arreu. No? Clar, ara ho veiem a les empreses que competeixen més amb innovació, a les consultores, a les de tecnologia, a les de legal, però a poc això anirà a tot arreu. Pensem que l'adopció d'aquesta tecnologia et fa més productiu. Llavors, clar, si tu l'adoptes ràpidament, pots tenir un avantatge competitiu que els altres no tindran. Llavors, clar, és interessant. Igual que dèiem amb els joves, aprofita les oportunitats noves. Les empreses han de fer el mateix. Aprofita les oportunitats noves, perquè si et quedes enrere, clar, ja saps què et passarà.
0: Finalment, perquè el que no arregla la intel·ligència artificial ni els agents és el temps que tenim per a un programa de ràdio.
1: Veus?
0: Última
1: 24
0: pregunta.
1: hores, tirant-ho sumant.
0: Estem preparats, ara ja m'estic referint a Espanya o a Catalunya més concretament, estem preparats com a país per competir amb aquest nou món on la intel·ligència artificial ja no només és una conversa, sinó que és un treballador més?
1: No, no es tracta que estiguem preparats o no, es tracta que hem de canviar l'enfocament. És a dir, si nosaltres volem competir, hem de fer coses, hem de fer aquests agents, hem d'implantar-los a l'empresa i a l'administració pública. Criticant el que fan els xinos i els americans, no quedem enlloc perquè els xinos i els americans els sonen igual les nostres crítiques. Hem d'aportar coses i si nosaltres volem fer les coses diferent dels xinos i americans, fem-les. Criticant-los amb ells i dient-los el nom del porc, amb això no anirem enlloc, no farem pujar el país. No? Aquest és el nostre repte, deixar la crítica i començar a construir.
0: Ok, totalment d'acord. I amb aquest consell de deixar la crítica i començar a construir, doncs nosaltres acabem el programa d'avui. Esteve, moltíssimes gràcies per haver estat aquí un cop més a nosaltres. T'espero de nou perquè cada vegada que vens ens enriqueixes i ens prepares per aquest món que ja no marxarà, que és d'aquí amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me, per descomptat.
0: Avui hem parlat d'un canvi profund en la intel·ligència artificial, el pas del xat a la gent. Fins ara, la intel·ligència artificial era sobretot una eina que responia preguntes. Ara, en canvi, parlem de sistemes capaços de fer feina completa per nosaltres de manera autònoma. No només responen, sinó que busquen informació, la contrasten, elaboren informes, revisen contractes o fins i tot prenen decisions operatives. La gran diferència és l'autonomia. Un xat depèn del que li preguntis. Un agent pot treballar hores pel seu compte, coordinant tasques i produint resultats finals. Això multiplica la productivitat i canvia la manera com les empreses organitzen el treball. De la mà del professor Almirall hem vist que sectors com el legal ja estan notant l'impacte. Si un agent pot analitzar jurisprudència o redactar documents connectant-se a bases de dades especialitzades, el model de negoci de grans proveïdors d'informació es veu qüestionat. També hem comentat el cas de la traducció automàtica de COBOL, que pot reduir una barrera tecnològica que durant anys havia beneficiat empreses com IBM. Pel que fa a l'ocupació, No parlem d'una substitució immediata i massiva perquè les empreses i les institucions adopten aquests canvis amb lentitud. Però sí que estem entrant en una etapa en què la intel·ligència artificial deixa de ser assistent i es converteix en infraestructura bàsica. Qui la integri bé guanyarà competitivitat. En definitiva, el repte com a país i com a empreses no és criticar el que fan altres, sinó construir capacitats pròpies i aprofitar aquesta nova onada tecnològica. Bé, res més. Us torno a veure aquí la propera setmana al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.cat.

0: la matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i emetent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Mm. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui, avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta. Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte.
2: Sí, sí.
3: A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels que lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Que pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: no, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos. D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això
2: també,
0: ho poden
2: també
0: veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
1: Sí. I llavors ja... Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen a un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull
2: coses,
0: dir res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pot seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Etendard. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
2: Hòstia.
1: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Això per als argentins era molt dur, això.
1: Per
2: als argentins era molt dur.
1: Havia de ser. Uh-huh. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no? Clar,
0: que si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Mira, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És lo que tienes...
1: Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa, sí. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa
1: ja,
0: segur.
1: Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però i cadascú...
1: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, gràcies, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé. Per la resta del món, no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, els Estats Units es va mantenir allò... ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Si els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't...
0: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què feu?
1: Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Però sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri, amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado, al 1940, la va acabar composant.
2: No sé... 3,
0: no, no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament. Ha entrat.
2: Ha entrat molt bé.
0: Efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè... És que, clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era Obligado. Era Obligado a hacer esta broma, era Obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun Obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Pareu de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
2: Sí, sí,
1: barrejant.
2: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hosti, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a Maldives, però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Que... Maldives, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Has fet un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Un monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Vull dir, això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si ens independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre pel maltractament que reps t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És una llatina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin sí, els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
1: Sí.
0: Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte

0: entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
1: Grandíssima.
0: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
1: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
0: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes. Però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra. I això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya. Mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
1: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novetat en el front, no Sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
0: Bé, ja sabem, no? La propaganda bricista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
2: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
0: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
2: Estàs bé, Albert?
3: Estic molt bé.
2: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
0: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena guerra freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
2: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
0: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria

0: tancar aquest programa
1: gairebé tancar
0: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha rets de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: Portes d'Atrany.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 4 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort, us heu assabentat plena profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó, ens cancel·larà el programa i encara no hem començat, quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores, vale? Preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
9: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 6 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a www.radiorubí.cat. I sabeu també que si voleu escoltar, podeu veure els millors moments del programa, dels immediatament anteriors o els que ja fa temps que tenim en marxa, doncs els trobareu a la selecció que fem al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Fer-se gran. Quin drama, no? Sí i no. Els que ja hem superat el llindar dels 50 veiem la vida d'una altra manera. Som conscients que ja ens n'hem polida més de la meitat, en el millor dels casos. Ho hem fet amb salut, en bones condicions, vull dir que no ens podem queixar, no? A partir d'aquí, no diré que entrem en una etapa de decadència, ni molt menys, però sí d'envelliment. Llavors, i d'això n'hem de ser conscients, perquè envellir, com deien els avis i els pares, és llei de vida, no hi podem fer res. No hi podrem fer res més, ja està, és així. Hi ha maneres i maneres d'envellir, això és cert, Una cosa és fer-ho activament, amb salut, amb il·lusió, amb energia, una suma de cos i ment pràcticament perfecta, i una altra és quan la salut no t'acompanya, ni la física, ni la psíquica, quan de cop o progressivament el teu cos, el teu cap, es van transformant cap a una dependència, cap a un esborrament complet de qui eres, i això no em vull imaginar l'impacte que provoca en les persones. I li respon. No fa pas gaire setmanes vaig reveure una pel·lícula que en el seu moment em va agradar molt i ara encara m'ha agradat més. Suposo que deu ser això del pas del temps, Una història verdadera, de David Lynch. Una pel·li que és poc David Lynch, per entendre'ns, és veritat, però que explica una història emotiva, d'amistat, de germandat en la bellesa. I el protagonista diu una veritat que, com us deia, amb 30 anys, quan la vaig veure per primera vegada, em va passar totalment desapercebuda, però que amb 50 agafa una altra dimensió. Deia el protagonista, el pitjor de fer-se gran és recordar quan eres jove. Quina meravella, no? Pot ser amb melancolia, pot ser amb agraïment o amb totes dues emocions alhora. Els nostres grans, els nostres majors, que en diuen al País Valencià, segurament són una de les grans assignatures pendents d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat occidental. Ningú no vol fer-se vell, però tots ens hi farem. Pocs en volem tenir cura, o pocs en volen tenir cura, i busquem excuses, mil excuses, per autojustificar-nos. Però ells són els garants dels records, de la memòria, els artífexs de la nostra vida, del que som. I mereixen el nostre màxim respecte, la nostra màxima responsabilitat. Després d'anys de lluita, d'esforç, de treball, el millor homenatge que els podem fer segurament és no girar la cara. I avui parlarem de bellesa, parlarem de dansa, parlarem de moltes coses segurament. Avui ens acompanyen la Patri Mas, l'Anna García, responsables d'un projecte que no pot ser més emotiu i més meravellós. La que baila. Patri, Anna, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvingudes a La Gent Normal. Què és La que baila? Perquè jo he avançat que parlarem de bellesa. Bellesa en B baixa, No de bellesa en B alta, sinó de bellesa en B baixa i de dansa. Llavors aquí ve on caseu tot aquest binomi. Què és La que baila?
1: La que baila, 2 punts, moviment de l'ànima.
0: M'he deixat el moviment de l'ànima.
1: Sí,
0: important.
1: Sí, perquè és com una mica el que passa a les sessions de La que baila. El nom surt d'aquell moment, no?, on t'arribes en un centre i no saben ben bé, però et miren i diuen ja viene La que baila.
0: Ah, que maco això.
1: Sí. I aleshores, doncs, un dia així va dir, vale, doncs el projecte es diu La que baila.
0: Quan dius un centre, estem parlant de centres, normalment centres de dia, residències de gent gran, no?
1: Sí, ara mateix La que baila és un projecte que té l'objectiu de moure l'ànima a través de la dansa. La dansa i la presència, sí?
0: Com mou la dansa l'ànima?
1: A través del moviment, que és l'impuls de vida bàsic que tenim tots des del cor que es mou, sí?
0: Som moviment.
1: Totalment.
0: Vull dir, ens movem des de que pràcticament des de que estem a dins de les nostres mares.
1: Sí, tot es mou.
0: I deixem de moure'ns en el moment en què ens morim.
1: Correcte. Llavors, en aquest sentit, la dansa és un impuls primari perquè és moviment pur. Aleshores, per aquest motiu, es pot treballar amb diverses patologies perquè des de que un cor es mou, un pulmó respira, allò per mi ja és dansa. Aleshores, la dansa seria posar consciència en el moviment i per això treballem a través de la dansa. Aleshores, el que fa la que baila ara mateix és anar a residències i centres de dia, val? I oferir presència a través del moviment. I des d'aquí es crea una peça artística, in situ. I aquesta peça artística, quan hi ha presència de dos o més persones que aconsegueixen connectar, connecten amb totes les altres persones que estan a dintre del mateix cercle.
0: Clar, és com si... És a dir, per diferenciar-ho, tu no fas ballar la gent gran, només. És a dir,
1: és que jo no faig ballar.
0: Aquí. Ho dic per esvair dubtes, eh? És a dir, fas una altra cosa molt diferent.
1: Sí.
0: Molt més... Perdona, ara faré servir un concepte que és d'aquells conceptes que ara s'ha posat molt de moda i tal, eh? Fas una cosa molt més holística, en aquest sentit, eh? És a dir, molt més global, molt més completa, més que no pas ballar i punt, no?
1: Sí, el que faig és obrir el cor, amb tota la seva complexitat, perquè primer ets obrir el meu, perquè tu puguis obrir el teu, no? I aquest és el tema. Com ho faig? A través de la dansa. Per què? Perquè la dansa em permet utilitzar el contacte i el moviment. Sí? La respiració, la mirada... I a partir d'aquí es crea l'experiència.
0: Com ho rep això la gent? Perquè segurament a les primeres, anem a dir-ho així, les primeres sessions o les primeres vegades que et poses al davant d'una persona o d'un col·lectiu, m'imagino que deu haver-hi gent que això no s'ho deu creure gaire, i fins i tot, i parlo, ara faig una mica de cunyat, eh? Però segurament pot ser que a vegades et trobis algun mur, o no?
1: Sí, em trobo el mur quan es posa la ment en joc, no? Quan va anar cap al prejudici.
0: Val.
1: Sí. El que passa és que aquest mur es trenca molt ràpid. Molt ràpid, perquè quan tu agafes algú amb les mans i el mires i et connectes amb tu i l'altre es connecta amb tu, allà hi ha un match que la ment ja no compta aquí.
0: Haig de dir, pels que no ens veuen, que la mirada de la Patri és... No, és que clar, no riguis perquè és veritat. La mirada de la Patri és una mirada d'aquelles profundes. No és una mirada hi-hi, ha-ha. És una mirada profunda. I jo, que me l'estava mirant, perquè ella m'està mirant mentre parla, realment entenc aquesta connexió que pots arribar a establir amb una persona. La importància de la mirada, no? Com a element de presentació, moltes vegades.
1: Bueno, estem parlant de persones en què no són mirats a nivell de cor. Sí, no se'ls mira com un ser complet, sinó com a... Com t'ho diria? Hi ha una mirada molt més assistencial cap a una persona que està en una residència o un centre de dia. I poder mirar-lo i connectar amb l'home que és... amb la dona que és, encara que el cos estigui a xuxurrio, com el cotxe, no? Que pues, van passant els anys i van fallant peces del cotxe. I hi ha cotxes que estan fets caldíssim.
0: Però, en canvi, et porten els llocs.
1: Exacte.
0: Vull dir, encara funcionen.
1: Encara funcionen i ens permeten encara estar aquí i que l'ànima encara estigui en aquest entorn, no? Llavors, és com... allà, anar allà i donar-los aquest espai de presència per dir te veo.
0: Anna, tu t'has incorporat fa molt poc en el projecte. De fet, avui és la, com si diguéssim, és la presentació oficial. No ha estat així, vull dir, ha estat absolutament casual, per tant, benvinguda en aquest univers. Què t'ha atret a tu d'aquesta filosofia, no? D'aquest projecte.
2: Doncs, bueno, jo conec a la Patri des de fa molts anys, perquè nosaltres vam ballar juntes de petites a la mateixa escola de dansa. I, bueno, el meu camí des d'aleshores ha estat variable. I en els últims...
0: Com la vida mateixa.
2: Com la vida, com tots. I en els últims mesos sentia la necessitat... Jo faig acompanyament a persones a nivell individual i també grupal a tallers. I sentia la necessitat d'anar al cos, perquè al cap... moltes vegades hi ha molt de soroll i poca cosa a resoldre, o almenys des d'on jo treballo, que no és ben bé en el cap. Llavors, com que cada cop se m'estava incorporant més al cos, seguia la Patri i la seva feina, i dic, bueno, és que és com el punt àlgid on jo arribo també a les sessions, és el que veig en els seus tallers i en el seu projecte. I vam contactar i vam fer maig, novament. Ens recordàvem, a més, de petites, recordàvem les nostres mirades de petites, i això va ser meravellós. I en aquest reconeixement també de la nostra pròpia ànima, si es pot dir així, doncs hem apostat per, bueno, pues per caminar juntes amb això. I a mi m'omple molt, perquè a mi personalment la dansa m'ha acompanyat l'ànima des de ben petita. I hi ha expressió i a traspassar coses que passes també de petita i d'adolescent i de més gran, perquè vaig estar ballant fins bastant més gran.
0: Bueno, al final, si mirem la història de la humanitat, si mirem les cultures del món, la dansa segurament és d'aquelles coses que és un eix vertebrador aquí, a Austràlia, a Sud-amèrica, i m'atreviria a dir que fins i tot en els llocs més remots del planeta, no? És a dir, alguna cosa deu tenir la dansa.
1: Bueno, hi ha un moment en què la dansa et transporta a l'alegria. I l'alegria, quan vas a una residència, és algo que hi falta molt.
0: Molt. Moltíssim. Les residències per gent gran, i parlo amb coneixement de causa, per sort o per desgràcia, són espais que tendeixen a la tristor, a una temperatura molt baixa. I no estic parlant de temperatura física, estic parlant de temperatura emocional. Són espais molt escèptics. Segurament és el més pròxim a un hospital o a un centre sanitari, no? Quan en realitat allà no es fan, anem a dir-ho així, no es cura la gent, sinó que tenen una funció, quan dic cura vull dir no tenir cura, sinó cura de malalties, tenen un altre tipus de funció. I aquesta cosa vital, aquesta cosa com molt càlida, manca en aquests espais.
1: Doncs aquest és l'objectiu de la que baila, perquè tu entres per allà i et diuen ha venido a traernos vida, a darnos vida.
2: Sí.
1: I tu dius, vale.
0: Clar, quan una persona t'enumera o et diu exactament aquestes paraules, la lectura que fas darrere d'aquestes paraules és aquí no hi ha vida. És a dir, no hi ha vida.
1: Sí, que hi és, però està adormida.
0: Està adormida, d'acord.
1: És que aquest és el quid, no? És com que la tu arribes allà i tot està adormit. La tristor també, la melancolia hi és, però tampoc que és expressada, la por no és expressada, hi ha moltes coses que no són expressades. Llavors, tot està en el cos, però congelat. Per això, moltes vegades, quan vas a tocar algú, el primer que fa és plorar. I tremolar, sí? Perquè deixen anar. I després d'això ve l'alegria.
0: Feu com un procés de catarsi, no? D'obertura de l'ànima. Abans parlàveu de l'ànima, no?
1: Sí.
0: Que a vegades a l'ànima li podem posar molts noms, però a vegades ens costa mirar-nos l'ànima. Ens costa mirar-nos a dins i reconèixer-nos a dins.
2: Sí, justament veníem una mica ara, parlàvem d'això, que realment a les residències és com molt evident, perquè hi ha, bueno, el cos està apagat, no? Hi ha dificultat de mobilitat, moltes vegades hi ha demència, llavors és com, bueno, l'ànima és com allò que queda i és aquella part nostra que ha estat sempre. És aquella part que ens ha acompanyat de la mateixa manera des de l'inici. Llavors, connectar amb això és com portar l'essència de la persona encara que el cos estigui congelat. Llavors, és connectar amb això i dir, sí, estàs aquí dins i continues i sent i et veig, en tant que em puc veure aquesta part meva també, això mou algo que no està tan amb la... No és racional, però sí genera benestar.
0: Clar, perquè al final les emocions ens poden generar moltes coses, una de les quals és benestar.
2: Exacte. I també és cert que estem tots bastant desconnectats del cos.
0: Sí.
2: En quant a consciència del nostre cos, en quant a escoltar el nostre cos, què li passa al meu cos, com es troba avui, no? Ja no només si em fa mal l'esquena o... sinó quina és l'emoció...
0: Les emocions, sobretot.
2: És que no ens ho plantegem.
0: Per aquí pel programa han passat diversos professionals d'àmbits molt diversos. Des de la medicina fins a la psicologia. I una de les, un dels mantres que hem anat repetint aquí és precisament això, aquesta desconnexió que tenim del cos, no tant en aquesta vessant física, que també, perquè a vegades detectem un mal d'esquena, però a vegades no detectem uns altres mals que són molt físics, però que pensem que això no és res, però que en realitat tenen un rerefons, anem a dir-ho així, emocional. Però la part emocional, no? de mirar-se, d'escoltar-se un mateix i detectar... doncs això, què et passa per dins de l'ànima.
2: Exacte, i per mi això s'entrena. Per mi és algo molt personal i potser perquè és des d'aquí, des d'on treballem també, és algo que s'entrena. És algo que has d'anar entrenant, és que has de posar consciència en si vols escoltar el teu cos, és no oblidar-te de que estàs aquí amb el teu cos. I s'entrena. No és allò de dir, vale, avui ja he decidit escoltar-lo.
0: No, però a més m'imagino que és un entrenament que no és un entrenament, com tu dius, que es fa d'avui per demà, sinó que és un work in progress i et diria que no s'acaba mai, perquè sempre com a màquina perfecta que és el cos, m'imagino que no arribes mai a tenir el 100% de coneixement del que t'està dient el teu cos. És a dir, que cada dia vas aprenent una miqueta aquesta diguéssim, fas aquesta progressió.
1: Bueno, el cos és un mapa. És el nostre mapa de ruta, i ell pues guarda.
0: Costa't
1: tot
0: una miqueta el micro.
1: Ell guarda, és un mapa de ruta i ell ens va marcant. La cosa és, sabem llegir o volem llegir el nostre cos?
0: Sabem o volem? Aquesta és molt, molt important, aquesta precisió, perquè una cosa és saber-ho i l'altra és voler-ho, no?
1: Clar,
0: perquè
1: no,
0: voler clar. A vegades implica una sèrie de coses que, anem a dir-ho així, que ens poden fer mal o que no ens agraden, i a partir d'aquí nosaltres podem decidir amagar-les i no escoltar-lo.
1: Clar, però llavors ens desconnectem de la vida.
0: Totalment.
1: I aquí està el quid de la qüestió. Aleshores, quan tu vas en una residència i obres tu el cor, l'altre obre el cor i hi ha una connexió a nivell energètic, el teu cos es mou a nivell químic, generes oxitocina, i aquí és quan veus una persona que quasi que no es pot aixecar, que s'aixeca de cop. I això és així.
0: Això és així.
1: Això és així. Jo agafo a vegades persones amb les puntetes dels dits i puf, s'aixequen de cop. De cop. Quan són persones que les han d'anar a buscar entre dos, moure-les d'aquí cap allà, i jo vaig allà, i ja, pum, ja l'efecte. Energèticament, allò es mou.
0: Clar,
1: i
0: això...
1: ballen, i ballen.
0: Clar, això em porta a pensar això, no? La importància quan parlem de les energies i quan parlem de... que a vegades pot semblar una mica esotèric, això, aplicat al... No estic jutjant, simplement estic dient que pot semblar, o hi ha una part de la població que això li pot semblar una mica esotèric. Però és veritat que quan t'expliquen casos com aquests, realment et qüestiones aquesta, diguéssim, la importància d'aquestes energies. Al final som energies.
1: Bueno, és que som energia. El nostre cos és energia constant. I aleshores, si tu mous l'energia, si comptes d'estar amb una vibració baixa, li dones una vibració alta, fup! No passa per la ment, el teu cos s'activa. I estàs allà, i l'únic, no vull treure-li mèrit, no. Però el que estàs fent és aportar amor. Ells es veuen el seu propi amor a través de l'altre. I aquest és el quid de la qüestió.
0: Clar, vosaltres, per exemple, estaves parlant quan... Estaves parlant de... Quan us veien arribar, no? O quan et veien arribar, ja viene la que baila,
1: sí.
0: No? Clar, però segurament et deus trobar... És una... No sé si la paraula teràpia és indicada aquí o no, ¿vale? Fas cara de dir que no.
1: Bueno, perquè el meu objectiu sí. No és terapèutic, però acabes sent terapèutic, uh-huh. Òbviament.
0: És a dir, el que tu fas, val? Aquest projecte, la que baila, diguéssim, et troba gent que té, anem a dir-ho així, anem a simplificar-ho molt, que té el cap clar, però també et deus trobar gent que no té el cap gaire clar.
1: Sí, clar, i graus de demència molt forts.
0: Exacte.
1: I llavors, de dependència.
0: Els graus de demència i de dependència, que segurament és el que... És el que és més visible i és el que associem més a la gent gran, no? O a aquest procés d'envelliment de què parlava al començament, no? Clar, suposo que la visualització dels resultats, clar, llavors és com la cara i la creu d'aquella persona. Tu veus aquella persona quan arribes i a partir de totes les accions que vosaltres feu, de cop i volta... Això que deies tu, no? De que es pugui aixecar, no? Però segurament, si no es pot aixecar o té un cert grau de demència, segurament les faccions a la cara canvien. És a dir, és així, realment?
1: Sí, clar, canvia tot. Canvia tot. Hi ha un gir brutal de quan entres a quan surts. I s'arriben a crear duos de dansa, i aquella persona està amb tota l'atenció posada en allà, perquè el canal d'entrada no és cognitiu, el canal d'entrada és sensorial, vas des de baix cap a dalt, i llavors ells connecten des d'un altre lloc, perquè aquest lloc encara hi és i està viu.
0: Que és un lloc que no té res a veure, o que està, diguéssim, segregat del que seria, anem a dir-ho així, la demència o aquest envelliment cognitiu, digue-li com vulguis, eh? És a dir, hi ha una base emocional que està allà i que està esperant a que algú li posi una miqueta de foc perquè s'encengui.
1: Exactament.
0: Doncs d'aquesta manera expliquem què és això del projecte La que baila, i el subtítol era...
1: No és un subtítol, és bueno. La que baila, dos puntos, moviment de l'ànima.
0: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima, sense subtítols.

0: Segurament una de les més grans veus de la lírica de tots els temps, Maria Callas. Segurament una de les òperes més celebrades també de la història de la música, aquesta Madame Butterfly de Giacomo Puccini. I la música amb tot això com i casa.
1: La música té molt a veure amb el record. I el record és tornar a habitar a estats interns molt potents.
0: És el... Sempre es parla, no?, d'aquesta... que al final deixa de ser un mite perquè en realitat és una realitat. Doncs que aquestes cançons que tu has escoltat quan eres petit, quan eres jove, i que en l'etapa de bellesa, quan, diguéssim, ja tens un grau de demència prou considerable, les primeres notes d'aquestes cançons t'activen. I això segurament és una mica del que estàvem parlant just abans d'escoltar aquesta peça de la Maria Callas, no? Hi ha un ressort que il·lumina aquest record, no?
1: Totalment.
0: I fins i tot l'activa tant que hi ha gent que és capaç de cantar-la. Hi ha gent que és capaç de... si han tocat alguna vegada algun instrument i poses aquell instrument al davant, són capaços de tocar-la amb el piano. Ja circulen moltes històries d'aquestes característiques, no? És connectar, és fer aquest procés de connexió que no passi per...
1: Exacte.
0: Que no passi pel cervell.
1: És memòria corporal, no? I la memòria corporal et porta amb aquesta situació de benestar, de plaer, d'amor, no? Perquè és molt bonic, es connecta molt amb l'amor. Jo poso molta música que a mi m'agrada actualment, i també poso molta música d'ells i d'elles, sí? Boleros, òpera, coses que sé que amb ells i elles els despertarà molt, no? I veus que van a recordar quan ells sortien a ballar, aquells balls, tot el que ells gaudien de la seva època, ho fan amb mi aleshores. Anem, ens transportem allà, no?
0: Clar, és que deu ser com un viatge... Però deu ser com un viatge al passat. És com si els posessis en una màquina del temps.
1: Totalment.
0: I els hi dones aquest... Anava a dir aquesta espurna d'esperança, no?
1: Clar, és que és una experiència. Des de la meva perspectiva, sí. Quan entra la que baila, és una experiència, mai saps cap a on et portarà aquella sessió. Llavors pots acabar...
0: I cap sessió és igual,
1: no,
0: clar, evidentment.
1: No, jo puc entrar amb una música de cabaret i anar a Broadway, i llavors tots estem a Broadway, sí? I veiem les llums, i veiem el no sé què, o podem estar al Palau de la Música escoltant el cant dels ocells, o podem anar al Liceu a escoltar Madame Butterfly, no? És igual, és un viatge. I un viatge a través dels sentits, sense pensar. Per això moltes persones que d'entrada tenen un prejudici, no, jo no ballo, eh? No, hi ha molts.
0: Sí, sí, per això
1: entren,
0: ho dèiem.
1: Entren i ja estaria. Perquè no és algú que va a mostrar. És una experiència immersiva, de fet.
0: De fet, és una experiència que segurament... tota aquesta gent que té aquests prejudicis, no?, que insisteixo, us en deveu trobar, no? Però és una mica... posar-los-hi una mica una vena als ulls, un mocador als ulls.
1: Total.
0: I deixar-se una mica, deixar-se portar, no?, per la música, per les emocions, pel tacte, no? I no deixar-se portar per la vista, perquè a vegades la vista ens enterboleix una mica la nostra percepció de les coses, no? Ai, això no m'agrada. No m'agrada perquè ho has vist. És a dir, has fet el primer contacte amb la vista. Llavors ja decideixes que, entre cometes, no t'agrada. Però hi ha molts altres sentits, hi ha moltes altres emocions que no entren per la vista.
2: De fet, quan tanques els ulls, deixes de veure allò de fora per començar a mirar a dins.
0: Sí.
2: Llavors, està bé que diguis això, no? Perquè si tu tens una experiència immersiva, com deia la Patri, amb música, és que ho pot provar qui vulgui, no? Convido a provar.
0: A veure, provar. Convidem.
2: Convido a provar a posar-se una cançó que tothom sabem quina cançó ens mou, tothom sabem quina és aquella cançó que ens mou i ens connecta i fa que algú passigui dins nostre, no? Que fa com un... Ai, Doncs jo convido a posar aquesta cançó i escoltar-la, no?, amb els ulls tancats i respirant, perquè llavors podem descobrir dins el nostre cos què és allò que passiga. I si a més et regales que si estàs sol, doncs millor, perquè ja no hi ha vergonyes.
0: És una experiència més íntima, sí.
2: Sí, ja no hi ha vergonyes. I et permets, doncs, no?, moure, si necessites moure un braç, deixa-t'ho permetre i mou-lo i respira-ho. I aquí ja comencen a passar coses. I l'experiència amb aquella cançó és com si es fes més gran. Amb la mateixa cançó, la mateixa experiència, diguéssim, aquella espalmeta, no?, diguéssim, que estava allà encesa amb aquesta cançó, és com agafa força. I és una mica el que passa a les sessions.
0: Jo des d'aquesta perspectiva no ho he fet, no he arribat a transcendir tant, però sí que és cert, i de fet ho anava a dir, que jo sí que és veritat que moltes vegades he escoltat cançons amb els ulls oberts, vale? Anem a dir-ho així, cançons que m'agraden amb els ulls oberts, i et creen... A mi la música em crea, em porta moltes emocions. Vull dir, els oïdors i oïdores d'aquest programa estan farts de sentir-me dir que la música et porta a uns altres llocs, que la música et genera tota una sèrie de diguéssim, d'emocions, etcètera, etcètera, i a la que puc aprofito per recordar-ho i per recordar-m'ho. I sí que és cert que quan escoltes una cançó amb els ulls tancats o a les fosques, i ara parlo segurament des d'un punt de vista estrictament musical, que després hi ha aquesta alta transcendència. Des d'un punt de vista estrictament musical, aquella cançó sona diferent. Aquella cançó són els mateixos instruments, són els mateixos acords, és tot exactament igual, però hi ha tota una sèrie de matisos que quan estàs amb els ulls tancats, que quan estàs en la foscor, afloren. No?
1: Clar, aquí el tema interessant des de la meva perspectiva de la vista, sí? De per què molts dels usuaris no cal que tanquin els ulls, és perquè el que veuen a fora ja és el que senten a dintre, i anem com un pas més. Per exemple, hi ha molts moments en què estic ballant amb algú que normalment ells són com una família,
0: sí.
1: Llavors ells es veuen cada dia, es veuen esmorzant, dinant, sopant, els
0: achaques,
1: les sèries, ho veuen tot. Doncs tu imagina't quan estàs en un cercle i una persona que mai es mou, de cop el veuen ballar, és molt bonic. I allà es crea una espècie de comunió increïble. Llavors la vista és molt important. Perquè no és qualsevol vista, és una vista autèntica.
0: Sí,
1: hi ha mirades i mirades. I aquí estem parlant d'una mirada real, honesta i de presència. Llavors aquesta no cal que sigui transportada perquè sigui més intensa tancant els ulls. El sentir no és més intens tancant els ulls. El sentir és més intens connectant amb l'altre.
0: Clar, en aquest
1: perquè
0: cas...
1: el vincle és el que sana. Nosaltres sanem a través del vincle. I el que aquí es necessita és anar molt... a sanar el sentiment de solitud, de no serveixo per res,
0: clar, perquè,
1: de què faig aquí... Clar, aquí està el quit.
0: Clar, perquè aquests són uns temes recurrents d'aquesta etapa de la bellesa que es passa en centres de dia o en residències, no? És a dir, és aquell moment en el qual la gent gran es planteja què faig aquí... ja he arribat al final del trajecte.
1: Només molesto.
0: Només molesto. Per estar així, més valdria que no estigués...
1: Que no hi fos.
0: És a dir, tots aquests pensaments o totes aquestes... pensaments com molt derrotistes, però que, clar, al final responen a un concepte que és segurament... aquesta desconnexió o aquesta, anem a dir-ho així, aquesta infelicitat social de la societat, no? que marca una miqueta la societat.
1: Sí, en aquí, clar, a vegades parlem de la mort, parlem de moltes coses a les sessions, sí? A vegades llegim textos poemes, no? O ballem el cant dels ocells, vull dir-te. No hi ha res que amaguem. A mi m'agrada molt incloure tot això, perquè sigui un espai on no s'amaguin de res. De jo estic aquí i puc rebre el que necessiteu, no? Perquè amb el familiar, ells i elles intenten dissimular molta cosa.
0: Oh, i tant.
1: I el dissimular és posar-se carcassa. I el que nosaltres anem a fer precisament és que es puguin despullar.
0: Amb els familiars el que normalment sol passar, i insisteixo que parlo amb coneixement de causa, és estic bé, no passa res.
1: Correcte.
0: Val? Però tu veus que sí que passa, que sí que passen coses.
1: Passa tot.
0: I que no estàs tan bé com dius que estàs. I sí. Aquest és un... Bueno, també és una generació, la generació que ara en té 70 llargs, 80, 80 llargs, són una generació que va viure una època complicada, és una generació que està acostumada, o que ha estat acostumada, malauradament, a patir molt, i per tant tenen una mica la cuirassa aquesta de el que passa és el que toca, és el que em toca aguantar.
1: Exacte, llavors... Quan marxa el familiar i tu entres, és un... Ja està, no cal que aguantis més. Pots deixar anar. El que sigui. Llavors, per això posem una cançó i plorem, per això posem una altra cançó i riem, per això surt tot. La sexualitat... Surt tot?
0: Sexualitat
1: home,
0: també
1: clar,
0: surt.
1: Clar. Totes les emocions. I són benvingudes, i són acollides, i no són jutjades. Uh-huh. La dificultat gran és quan entren els familiars a la sessió.
0: Els convideu, els familiars?
1: A mi m'encanta que hi siguin. Però m'agrada això, que hi siguin això... rebent la sessió.
0: Val, perquè anava a dir, venen com a espectadors o venen com a actors?
1: Ells venen a veure la sessió.
0: Val. I intervenen en la sessió o
1: no? Poden evitar-ho. No poden evitar moure el braç de la mare o el... Venga, mama, levanta el brazo. I jo penso, per favor, quieta. Saps? Perquè venen amb lo mental, venen a tota llet, primer a tapar el que senten allà dintre.
0: Uh-huh.
1: Clar, llavors no puc treballar així, i jo moltes vegades amb molt d'amor els agafo, els hi aparto la mà a poc, i llavors si tu agafes el familiar de la mà 5 segons i ja estan plorant el familiar, perquè també és com vale, me suelto.
0: Patri, estava pensant jo que aquesta feina no la pot fer tothom. Perdó, faig un matís. Feina. Perdó, no volia utilitzar aquesta paraula. És a dir, això no ho pot fer tothom.
1: Això m'ho diu molta gent.
0: No he fet una pregunta original, ja ho veig, eh? Però vull dir, està bé.
1: Diu gent. Jo no ho veig des d'aquesta perspectiva. Perquè per
0: mi... Jo sí.
1: Perquè jo surto d'allà plena. Jo no m'he buidat.
0: Perquè jo, és que jo t'anava a fer la contra. És a dir, com surts d'allà? Perquè jo em poso en el... És a dir, jo em poso en aquesta tessitura i penso, jo d'allà no sortiria ple, sortiria buit. I segurament aquest és el, diguéssim, aquest és el viatge equivocat, eh? De dir, no sortiria ple... perquè hi sortiria buit, perquè em dona la sensació que jo m'he buidat allà dins, i en realitat no.
1: No. Estem amb persones que ja no tenen res a perdre. Vale?
0: Sí.
1: Llavors les cuirasses, poques n'hi han allà. En tenen un o algun prejudici, però que els hi talles ràpid. Sí? Aleshores el que reps tu és amor, tota l'estona. Jo vaig amb el que jo estic, com jo estic. Quan jo vaig amb alguna idea predeterminada, la sessió ja no funciona. Si jo estic trista, jo vaig amb la meva tristor. Jo connecto amb l'altre i si l'altre plora, jo ploro. I després riem i somriem perquè som autèntics. I això és una meravella. Arriba un moment que tu no veus la carcassa de la persona. No la veus. Estàs. Per tant, surto d'allà...
0: És com si transcendissis un... És a dir, és com si... Anava a dir, com si t'alabessis o com si visquessis... per dir-ho així, com una realitat paral·lela, una realitat diferent a la realitat física d'aquell dia a dia.
1: Bueno, és que podríem dir que estem sortint de la Matrix.
0: No volia fer que... No.
1: Fem-ho, perquè vaig veure ahir la peli, però vull dir-te...
0: Universos paral·lels.
1: I bueno, anem a cap a el que ens han venut o cap a el que som realment, que som l'essència.
0: Bueno, aquí podríem parlar també de ja que hem parlat d'energies i tal, podríem parlar de quàntica. És a dir, és aquesta cosa com molt més energètica que ens porta a, diguéssim, a estadis molt diferents.
1: Seria un estadi diferent del que estem acostumats a viure, perquè vivim molt des de la ment. Però si connectem amb l'essència en el nostre dia a dia, no és un estat tan estrany.
0: Es pot viure connectat amb l'essència més que amb la ment en el nostre dia a dia? És a dir, faig l'explicació de la pregunta. És a dir, quan parlem de no estem desconnectats del cos i estem desconnectats de la nostra essència i tal, ja, però en el dia a dia és molt complicat fer això. És a dir, és molt complicat viure, no diré d'esquena a la realitat, però sí amb, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de connexió interna, o no? S'assaja, eh? Tu deies que això s'aprèn, Anna.
2: S'entrena.
0: Però...
2: És reconèixer aquest espai.
0: Sabries posar algun exemple?
2: A veure...
0: Et puc donar una mica de temps mentre escoltem una cançó.
2: Vinga.
0: I arrenquem amb aquesta pregunta. És a dir, com podem ser capaços en el nostre dia a dia de fer aquests dos compartiments, no? De la cosa més, més quotidiana, més diària, però intentar mantenir aquesta essència en els petits gestos, en les petites accions del nostre dia a dia.
3: Fem un últim cop.
4: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
3: Estimes.
4: Sí.

0: Hi ha cançons que són... que són demolidores. Aquesta és una. Aquesta és d'aquelles cançons que les has d'escoltar molt, molt calmat, t'agafen un mal dia i buides els llagrimals del cos, de totes, eh? Després en parlarem d'aquesta cançó. Però, Anna, t'havia posat uns deures.
1: Uns bons deures.
0: T'he deixat un minut i mig perquè, perquè et fessis una mica el croquis.
1: Val, bueno, tu parlaves de compartiments. Jo parlo més d'un espai que conté. És més des d'on et relaciones amb el que passa, perquè ens passen moltes coses, hem de fer moltes coses, hem de anar a la feina, fills, conduir... La cosa és la presència, des d'on ho faig. La cosa és si sóc conscient dels meus pensaments... o sóc el meu pensament. Jo no ho sóc, però és fàcil creure-m'ho. És fàcil, ens passa a tots. Llavors, reconèixer aquest espai que conté, no és fàcil, perquè és estar en presència contínua, i això és molt difícil. Sí? Llavors, aquesta seria la resposta que et diria. I jo, per exemple, quan em descobreixo molt al cap, el que faig és posar atenció amb el que estic fent.
0: D'acord.
1: És a dir, a veure, un exemple pràctic. Si estic trossejant una pastanaga...
0: Sí. Et concentres en el moviment de trossejar aquesta pastanaga i no divagant...
1: I no pensant en que l'haig de trossejar ràpid perquè tinc mitja hora per fer el dinar, perquè... No. Perquè arriba tothom... Perquè...
0: Això seria una mica... Ara vaig a simplificar-ho molt, eh?
2: Mindfulness.
0: No, viure molt l'instant, viure molt el moment i no deixar-se contaminar per altres pensaments o per altres per altres sorolls.
1: Jo diria més que no deixar-se és no esbarallar-se perquè em contamino. I perquè potser han passat 3 dies, dic, mare, 3 dies, eh? Hola? Portes 3 dies donant-li voltes a això... No? Perquè això passa. Eureka, m'he donat compte. Aquí ja tinc algú... No, aquí tinc l'oportunitat de fer una cosa diferent. Més que esbarallar-me i dir, clar, hauria d'haver estat present. Perquè, no, perdona, és que m'han passat moltes coses. La vida se'm complica. Tinc una mala notícia. Em mou. Llavors és com, bueno, doncs en el moment que puc donar-me en compte del que m'està passant, vale, obro. No? Per mi és com obrir el cor a mi mateixa i dir, bueno, val, doncs ara com vols, no? Com vols gestionar això, no? Ara que t'has adonat que portes 3 dies donant-li voltes i... És una mica, per mi és una mica més això, és com em relaciono amb el que m'està passant, més que intentar que em passi una cosa diferent.

0: Exactament. I amb estats molt diferents als que jo estic acostumats a veure en una residència. Uh-huh. Físicament, és intens.
1: I quina és l'experiència?
0: És una meravella.
1: Sí.
0: És una meravella. És preciós. I amb això que dèiem, que deia l'Anna de trossejar la pastanaga, ells, quan ataca la ment, és que quan tenen contacte, és que tenen tan clar que és allò i no l'altre, tenen tan clar que s'han de concentrar en tallar la pastanaga, tan clar, que és a mi el que m'agrada destallar. Que no venen amb idees preconcebudes, ni. No, és l'autenticitat, perquè ja no tinc temps de ser una altra cosa. Perquè ara, ara se'm fan les grans preguntes. Em queden, potser demà no hi soc.
1: És aquell tic-tac del rellotge que et marca una mica i que, com tu deies abans, no? No tenen res a perdre.
0: Per això...
1: L'única cosa que tenien a perdre, estan a punt de perdre-la.
0: Clar.
1: I per tant, aquí suposo que la mirada i la perspectiva de vida, del poc que et queda de vida en aquests casos, si estem parlant de terminals o de pal·liatius, clar, jo m'imagino que la vida, més enllà que la vida et passa així a imatges ràpides, la perspectiva d'en què encares la vida canvia radicalment.
0: Clar, llavors anem a posar bellesa en aquest moment, anem a posar amor, anem a posar-hi tacte, anem a posar-hi mirada, anem a compartir junts, anem a fer aquest vincle que sigui autèntic, sense que la meva por ataqui, ni el meu dolor ataqui, saps? Ni que jo hagi de ser un metge que et curi, no, jo... Vinc.
1: No, ni tan sols un psicòleg o una psicòloga que t'escolti.
0: És diferent.
1: Va molt més enllà.
0: Clar.
1: És una cosa molt més atàvica, no? Molt més que surt del més profund del que som.
0: Sí. I clar, per mi això és un privilegi. O sigui, estar amb aquest tipus de teixit humà, per mi és un privilegi. O sigui, jo arribo a tenir unes converses un dia, un dilluns, qualquiera, que surto d'allà i haig de parar un moment i dic, això que acaba de passar és real? O sigui, em sembla tan heavy i tan preciós. O sigui, jo tinc últims balls de vida molts dies de la meva vida.
1: I tu, que clar, en aquests casos en concret, no? La medicina, que moltes vegades la medicina tradicional, tal com la coneixem, que és molt pal·liativa, com es mira totes aquestes... Tu que m'imagino que hauràs tingut contacte amb metges, no?, de tots aquests centres. Com s'ho miren, això? S'ho miren amb amor? S'ho miren amb escepticisme? S'ho miren de manera pejorativa? Suposo que hi ha de tot, però en general...
0: És una mica con la iglesia hemos topado, no? I hi ha de tot. Com més prejudici, ja veus que més allunyada està la persona del seu cor. Llavors tampoc em poso a jutjar. Saps? El que sí que m'he trobat és metges que em deixen passar. Metges que em diuen, està així, però sé que amb tu hi haurà un espai de calma. Perquè, clar, pal·liar el dolor el poden pal·liar els metges. Estan entrenats per això. Uh-huh. Però el patiment humà, com el pal·liem? Aquí està el quid de la qüestió. Llavors, tu vas cap al patiment, no vas cap al dolor.
1: El dolor el pots...
0: El podem, clar, li podem enxufar una mica de morfina, una mica de... Saps? I el metge té aquesta funció, però hi ha una altra funció que se li escapa.
1: Bueno, segurament és aquesta... M'imagino, intento posar una mica en la pell d'algú, és aquesta por a morir. A por a deixar la vida. Jo me n'aniré i tota la resta de gent que m'envolta es quedaran aquí, però jo marxaré i ja no veuré res més. Això ha de ser una càrrega terrible, no? I clar, si tens moments d'aquests de... Anem a dir-ho així, no? Com de joia o com de... Que transcendeixes una mica aquest dolor, aquest patiment.
0: Clar, o que pots entrar en lo metafísic. Per exemple... Que la persona que tens a demà obre l'espai a la metafísica i a dir, bueno, on anirem? Saps?

0: Aquí entra la fe, és que hi ha moltes coses a darrere d'una sessió de la que baila, moltíssimes. Hi ha dols, dols de cames, de persones que estan en una residència i estan tristes, i si realment et pares a escoltar el tempo d'aquella persona, t'acaba dient què està passant, que és que avui ja no podré tornar a caminar, per exemple. Saps quants dols hi han? Milions. Aquest ull ja no funciona.
1: Clar, són aquestes petites coses que segurament no li donem la importància que tenen. Són microdols, eh?
0: Micros.
1: Vale? És a dir, són aquests dols petits, com quan es parlen de micromasclismes, que són aquestes mostres de masclisme que ja hem donat per segures,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
1: Però que estan allà i que sumades una a una creen grans estructures, no? Anna, Patri, 53 minuts que ens han passat aquí volant, parlant de moltes coses, però parlant sobretot d'un projecte que emocionalment té una càrrega espectacular i que estic segur que beneficia molta gent i que podria beneficiar encara moltíssima més gent. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal, per haver-nos explicat què feu i, sobretot, desitjar-vos molta sort i
0: gràcies.
1: Molta energia i sí. seguir portant aquest somriure, aquesta connexió, aquesta felicitat amb la gent amb qui tracteu.
0: Ello vamos.
2: Eso vamos, sí.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I a vosaltres, si no heu descobert coses avui, doncs malament, perquè la conversa d'avui ha estat mega interessant. Ens escoltem la pròxima setmana, pròxim dimecres, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i www.radiorubí.cat. Apa, bona tarda i fins la setmana que ve.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions a la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns i de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país cel molt més transparent i amb bona temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 36 5 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú, imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad, es una pasada. De momento gana el Primavera Sour 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Es necesario este que fe, ya está, no ni a una torsió, ¿no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
14: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
15: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
15: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertirà obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals. No? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
15: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fafaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa, adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enrederiment.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
15: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrada o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, lo important és que tinguin evidències de que s'han comportat en bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
15: A vosaltres, bon dia, adéu-siau.
1: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. Tres dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
16: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
17: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
18: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
19: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado en buenas condiciones.
1: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
20: Hem sigut els 5ens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
1: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
21: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
2: Hay que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá.
3: Sabem com jugar a l'Igualada. Són partits que intenten fer llargs, que competeixen molt bé. Hem d'estar millor per imposar-nos. Confiem en l'equip i així ho farem.
1: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
22: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
23: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre, les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
22: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
1: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
6: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
4: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
8: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
4: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar, del Prat TV.
9: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
10: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
11: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
9: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
12: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
13: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
14: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
9: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
4: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
15: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
16: Es necesario este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
17: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
4: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
4: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una 30ena de països narraran la visita del papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del papa mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
18: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
19: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
4: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
20: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
4: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del Papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
21: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
4: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
21: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
4: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
21: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
4: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
21: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que

0: gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot el tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Ana Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental, els dissabtes, i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny

0: al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido entre la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acabaron los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd.

0: El veïnat del barri de Can Fatxó, que viu a tocar de l'empresa Rensica, torna a queixar-se de les pudors. I ara amb l'estiu, doncs que encara són més molestes. Des de l'empresa diuen que han invertit 1,5 milions d'euros per evitar aquesta situació. I la plantilla de Ficosa ha avalat el preacord que dimecres signaven la direcció de l'empresa i els sindicats, concretament el 92% dels treballadors que divendres van votar en aquesta consulta i estan d'acord. El document redueix de 172 a 105 els acomiadaments. I fins al 22 d'aquest mes es pot visitar la mostra Operació Aigua a la plaça de la nova estació, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre recursos hídrics a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics. I en esports parlarem avui dels resultats de les competicions esportives del cap de setmana que hem deixat enrere. Doncs anem, com sempre, a aquesta hora a conèixer la previsió meteorològica, també com estan les carreteres catalanes. Comencem amb el temps i el Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un dilluns que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia, amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre, que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I, en canvi, aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada la tarda alguna gotellada a la resta del país, però d'una forma molt més dispersa. La temperatura avui puja una mica respecte a ahir, puja la de la tarda, i per tant un ambient una mica més calorós que no pas el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: I anem a veure com se circula ara mateix a les carreteres catalanes. Marxem al RAC. Saludem el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant sobretot aquestes afectacions per l'accident que hi ha hagut a la C60 a la Roca del Vallès, que en sentit nord cap a Granollers continua provocant 4 quilòmetres de retencions ja des d'Argentona. Al Vallès encara hem de destacar aquesta lentitud habitual per la C17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, però també a la C59 des de Caldes de Montbui. La AP7 circula amb moltes retencions en direcció Tarragona, des de Montornès del Vallès fins a Barberà i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. A hores d'ara també la C58 circula amb retencions des de Sant Quirze del Vallès i Sabadell cap al nus de la Trinitat. També tenim força lentitud a la C16, concretament des dels túnels de Vallvidrera, que impacten de ple a la Ronda de Dalt, però també l'entrada des del Llobregat, que continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Els veïns de Can Fatxó, que viuen a prop de la nau de Rensica, on es fa el famós humus del Mercadona, denuncien que les desagradables pudors que venen de la fàbrica no han desaparegut i que són especialment molestes durant aquests mesos d'estiu que ens venen per endavant. Recordem que Rensica va arribar al barri l'any 2017 i de seguida van començar aquestes primeres molèsties que van arribar a una situació insostenible el 2022. Des d'aleshores, s'han fet inversions i s'han instal·lat diversos sistemes per poder contenir aquestes pudors. Els treballs han aconseguit eliminar o reduir molt aquestes molèsties, però durant l'hivern. I és que la pudor a matèria orgànica torna cada any amb les elevades temperatures i aquest estiu no està sent pas una excepció. Jordi Bericat és un veí del carrer Bages.
1: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Clar. Fa tres setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors. Pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues, bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
0: Unes pudors tan desagradables que fins i tot estan provocant vòmits i marejos a alguns veïns. Escoltem el Manuel Martínez i també a la Passió Blanes.
2: Y ahora es más peste cada día y eso no puede ser. Ya es vomitero y asqueroso. No sé qué hacer.
3: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa a més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem amb aquest nivell.
0: Les molèsties, però, no es limiten a les pudors a podrit. També s'hi sumen sorolls i, a més de tot plegat, paneroles. Escoltem a Lucía Mateu i a Maria Dolors Blasco.
4: Nosaltres estàvem aquí abans d'ells. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores, nosaltres no havíem tingut paneroles. I ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots. I no parem de comprar coses.
5: Tinc 77 anys, he vist que aquí al carrer Urgell les paneroles van ser impressionants, que se van ficar dins de l'habitació, en 75, volant, jo histèrica perdida, però bueno, jo soc una molt forta, i però he de fer sí que portem molts anys, a partir de la Riera estem tots oblidats.
0: I què diu l'empresa? Doncs Rensica assegura que porta 1,5 milions d'euros invertits en elements que han permès eliminar les molèsties durant l'hivern. Recentment, però, ha fet un estudi d'olors de 6 mesos que conclou que la planta no emet pudors considerables i que el culpable més probable és el clavegram, on s'hi estaria estancant part de la matèria orgànica abocada durant aquests anys. Molts veïns dubten d'aquesta explicació i recorden que abans de Rensica, l'empresa de preservatius Durex va ocupar la mateixa nau sense generar-los cap problema. I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa, en planta a Viladecavalls, ha votat aquest divendres a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats. Amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, d'un cens de 833, hi han votat a favor el 92%, en contra el 6%, i vots en blanc només 10 es van emetre divendres. Les dues parts van arribar a aquest preacord el dimecres, després de molts dies de negociacions. El text finalment aconsegueix reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa a 105 persones. Hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques. Segons informaven els propis sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements. S'obrirà un termini el dia 19 de juny perquè els treballadors i treballadores interessats puguin acollir-se a aquestes baixes voluntàries, que és un dels elements importants d'aquest preacord. Les sortides es faran progressivament en 4 grans blocs, la primera dels quals es farà a mitjans de juliol i la darrera es farà efectiva el 31 de març del pròxim any, del 2027. Escoltem a Òscar Mesa, amb qui parlàvem la setmana passada, justament dimecres, quan es va arribar a aquest preacord, y es del sindicat UGT.
6: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
0: Paral·lelament, també s'estableix l'aplicació d'un ERTO per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria des de l'1 de setembre de 2026 fins al 30 de juny de 2027, que s'amplia a 275 persones per repartir de forma solidària l'afectació entre la totalitat de la plantilla. I l'AUB demana a l'equip de govern que es faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna, i una vegada més a l'Ajuntament, doncs, que no opti per seguir externalitzant serveis com aquests. Segons explicava la portaveu de la formació Marina Dolcet, els grups municipals opinen, l'Ajuntament de Rubí ha hagut d'aturar el procés de licitació d'aquestes dues escoles Bressol perquè estava mal fet, i a més l'informe tècnic de l'Ajuntament també deia el mateix, i per tant caldrà tornar a fer tot el procés i a calcular tot el pressupost. Això provoca, per tant, que s'endarrereixi encara més aquesta licitació. I, per altra banda, ha criticat que el govern municipal no hagi presentat aquest estudi que dèiem. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant de tot plegat, des de la UPA es pregunten què passarà amb les treballadores de les dues escoles Bressol. Escoltem a la Marina Dolcet.
7: I ara és tornar a començar. Per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització. Per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest Ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara a lluís. És greu, perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
0: La UPA està treballant un parell de mocions a més de cara al pròxim ple municipal, previst per dilluns 22 de juny. Una està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra amb el sindicat Comissions Obreres i sobre la brigada municipal. A més, és possible que es dugui a aprovació al ple municipal del mes de juny la inicial del pla d'ordenació urbanística municipal, el POM. Segons Dolcet, la UPA hi presentarà al·legacions perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants previst en aquest document. I ja es pot visitar la mostra Operació Aigua, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics que tenim a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics i planteja moltes preguntes que poden incidir en la vida quotidiana de la gent. Quanta aigua consumim, per exemple, o quina part d'aquest consum no veiem? Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
8: Una visió molt didàctica del recurs aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan, doncs es fan encara més finit aquest recurs.
0: No tot l'ús que fem de l'aigua és directe, alguns són pràcticament invisibles, però són els que més mal fan. I és que, per exemple, l'ús indiscriminat de les tecnologies dia consumeix molta més aigua de la que podríem imaginar. Tornem a escoltar Medrano.
8: Pensem que les previsions és que al 2030 la IA consumeixi una quantitat d'aigua equivalent a la que necessiten 1.300 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una quantitat de recurs d'aigua molt i molt rellevant. En un món que, com també explica l'exposició, no tothom té assegurat aquest dret bàsic, que hi ha més de 4.000 persones que no tenen accés al que seria simplement un lavabo, i per tant és prendre consciència del que tenim, que el que tenim ho hem de fer servir amb mesura.
0: Operació Aigua ja ha recorregut desenes de municipis catalans i en el cas de la nostra ciutat es podrà visitar fins a finals d'aquest mes a la plaça de la nova estació.

0: En esports, el penúltim cap de setmana amb competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Sisco Lara García.
1: L'Esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant l'1-2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada, al igual que ha de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, la divisió d'honor, després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana el Juventud 25 de Septiembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la penya recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa organitzada pels maristes al Combi Esport.

Els sindicats educatius han convocat una nova jornada de vaga demà dimarts, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV i amb el primer dia de la selectivitat d'enguany. Diumenge també hi haurà manifestació a Barcelona. Precisament, Ferrocarril reforçarà el servei a les línies Barcelona-Vallès tant demà com també dimecres amb motiu d'aquesta visita que dèiem a Barcelona. Demà, per exemple, reforçarà la línia Barcelona-Vallès incorporant 20 noves circulacions a la S1 i a la S2. I el concurs de veus de dona va lliurar la setmana passada els premis a la seva 6a edició. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults i Anna Urtiaga i Dicra Mayun en categoria jove. I en esports, com és dilluns, toca parlar dels resultats de les competicions esportives que s'han fet aquest cap de setmana i que ens han deixat resultats molt diversos.

0: l'USTEC, la CGT, la CNT, el COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona de cara al pròxim diumenge, dia 14 de juny, per exigir al govern un canvi en l'educació pública. Així ho han confirmat aquest cap de setmana els diversos sindicats, després de reunir-se en diverses ocasions dissabte. Diuen els sindicats que volen aconseguir també el suport de les famílies i de la societat. De fet, fons de l'USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar encara i que es donaran a conèixer els detalls avui mateix. I pel que fa a la vaga de demà, com dèiem, coincideix amb la visita del Papa i els sindicats començaran a fer mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que demà també comencen les proves d'accés a la universitat. Ho explicava la Laura Jané, que és la secretària general de la CGT d'Ensenyament.
1: Avui ens hem reunit el comitè de vaga composat per la CGT, la USTEC, la Intersindical, la COS i la CNT i hem arribat una mica doncs, a fer un calendari conjunt de les properes mobilitzacions. Serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa. També ens unirem a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona en vaga. Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi.
0: Doncs del que sabem fins ara, perquè avui donaran més detalls als sindicats, és que aquesta manifestació de diumenge començarà als Jardinets de Gràcia i avui el que diran, el que ens explicaran, vaja, serà el recorregut i també els horaris. La decisió de mantenir tant la vaga de demà com també la manifestació del pròxim diumenge arriba després de les protestes dels docents de la setmana passada, del divendres concretament. Els sindicats l'han descrit com un autèntic èxit. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educació" educativa, esperen els docents que doncs, a aquesta proposta s'hi afegeixin a més entitats en defensa de l'habitatge i de la llengua. Parlem de la manifestació de diumenge. Tot plegat, com deien, després d'aquesta concentració de divendres, hi van assistir, recordem-ho, mestres i professors de la nostra ciutat que aquí estan organitzats en l'Assemblea de Docents de Rubí. Divendres van poder parlar amb alguns d'aquests professors i professores que anaven a la manifestació, per exemple, amb la Betlén Cañizar, que ens explicava els principals motius del conjunt d'aquestes vagues.
2: Són molts anys acumulant infradotacions, infrarecursos i tirant amb la nostra força i la nostra energia en el dia a dia de l'aula amb molt gust perquè ens agrada el que fem i perquè estem allà pels xavals i xavales, pels nens i nenes, però arriba un punt que sense un suport real de governs no podem anar endavant. O sigui, sense recursos reals no podem seguir amb el dia a dia, a no ser a costa de les nostres pròpies vides, però tot té un límit, i el límit ha arribat.
0: Com dèiem, demà coincideixen un munt de coses, en aquest cas a Barcelona, aquesta vaga, la visita del Papa i també la selectivitat. 46.000 estudiants del país comencen demà aquestes importants proves. Dèiem, els estudiants de segon de batxillerat porten molts dies afrontant aquests exàmens que comencen demà. La mala selectivitat, després de mesos de preparació, estan vivint, per tant, avui, podríem dir, una mena de recta final, perquè demà és el primer examen a les 9 del matí. Una selectivitat que serveix, com ja sabeu, per poder tenir aquesta nota de tall i veure si entres o no en primera opció a la carrera universitària que tu vols estudiar. Molts dies estudiant, són moments de molts nervis, també, i de pensar-se què vols fer en el futur. Hem parlat amb alguns joves rubinencs que porten preparant-se tots aquests exàmens en les darreres jornades. Alguns expliquen que els preocupa obtenir la nota necessària per poder accedir als estudis que volen cursar, mentre que d'altres reconeixen que el que més els inquieta és la por de quedar-se en blanc durant alguna prova.
3: Sí que és veritat que noto els nervis perquè ja porto unes quantes setmanes estudiant i no estic segur de si m'acabaré d'aprendre tot el temari. D'altra banda, tinc ganes de fer els exàmens i gaudir de l'estiu.
4: La verdad es que llevo unos días bastante nervioso. Intento no pensar demasiado en los exámenes, pero es difícil porque sabes que te juegas mucho en muy poco tiempo. Con así llevo tiempo que tengo ganas de que empiecen y así poder quitármelos de encima después de tanto tiempo estudiando. Hablo con mis amigos y estamos todos como en la misma situación.
5: Doncs la selectivitat la porto una mica regular perquè estic bastant nerviosa. He estat estudiant, però em preocupa sobretot no arribar a la nota que necessito per entrar al grau que vull.
0: és aquesta, eh? Aquesta darrera, la màxima preocupació que tenen els estudiants ara mateix. També hi ha qui veu l'arribada de la selectivitat com l'últim pas per tancar una etapa de molts anys. Després d'un curs intens, molts estudiants tenen ganes d'acabar amb aquests exàmens i començar a pensar en el seu futur amb una miqueta de més tranquil·litat. Els centres educatius de la ciutat han dedicat aquestes darreres setmanes, de fet el darrer trimestre, a preparar els alumnes tant acadèmicament com emocionalment i insisteixen en la importància de confiar en la feina feta durant tot el curs i a provar i afrontar aquestes proves amb la màxima serenitat possible. Com dèiem, demà serà un dia intens a Barcelona amb aquesta visita del Papa Lleó XIV i perquè la gent doncs, es pugui moure millor i no hi, o intentar vaja, que no hi hagi tants problemes demà per anar cap a Barcelona, per sortir o per circular una miqueta pel que és al voltant de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà aquest servei de Barcelona al Vallès, concretament demà, però també ho farà dimecres, que també és un dia molt important en aquesta visita a Barcelona. Demà, per exemple, Ferrocarrils reforçarà aquesta línia incorporant 20 noves circulacions a la S1, és a dir, Terrassa, però també a la S2 Sabadell. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, també incorporarà més circulacions. I de cara a dimecres, a la nostra línia, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, a la línia Barcelona-Vallès, hi haurà 8 noves circulacions a la S1 i a la S2, per tant, Terrassa-Sabadell, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, i 14 noves circulacions entre les 8 del vespre i la finalització d'aquest servei. De fet, el que recomana bàsicament Ferrocarrils és l'ús precisament del transport públic per als desplaçaments, de cara a anar, si voleu, als diferents actes que s'organitzen durant aquesta visita del Papa Lleó XIV, i el que sí que es recomana en general és evitar moure's en vehicle privat. De fet, aquest matí ja hi ha les primeres restriccions a Barcelona, ja hi ha alguns barris de Barcelona on ja no es pot circular. Per tant, si heu d'anar a Barcelona a treballar o a estudiar avui, tingueu en compte i informeu-vos bé abans de sortir de casa, perquè avui ja hi ha les primeres restriccions. Per tant, ús del transport urbà demà en la mesura, evidentment, que sigui possible. Canviem radicalment de tema, deixem tot el que ha de passar demà i parlem d'una altra qüestió, del concurs de relats veus de dona. Ja ha lliurat els seus premis en aquesta sisena edició del concurs. El certamen ha tornat a demostrar que la literatura local és una eina indispensable per a l'expressió emocional i la reivindicació social a Rubí. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults, tant en castellà com en català respectivament, i Anna Urtiaga i Dicra Mayor en categoria jove. La Graci Pérez, que és conductora d'aquest club de lectura i impulsora del certamen, ha destacat l'orgull de veure com el projecte creix any rere any. En aquesta edició s'ha consolidat la participació dels instituts, destacant la sorprenent qualitat literària dels alumnes de primer i de segon d'ESO. Ho explica la Graci Pérez.
6: Queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro. Son unos relatos muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados, y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen, que ya hemos cumplido la sexta edición.
0: La Susana Escobar, que és la guanyadora de la categoria en català en el relat titulat Mai, i per la Susana, que va guanyar el certamen l'any passat, l'escriptura és un refugi íntim que contrasta amb la vergonya d'exposar-se al públic.
7: Encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però crec que jo encara tinc interioritzat, no?, com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no?, de potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc.
0: Per la seva banda, l'Àfrica Fuentes ha endut el premi en la categoria de castellà amb Les Invisibles, una obra nascuda al taller d'escriptura de l'Ateneu Municipal. L'Àfrica ha explicat que el seu text vol ser un homenatge a totes aquelles dones que sostenen la societat des de l'anonimat.
8: Y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles. En mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no?, que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social. Y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto?
0: L'Ajuntament ha completat la campanya d'Esporga 2025-2026 amb un total de 2.837 actuacions entre podes i tales d'arbre, una xifra superior a la prevista en un primer moment. Els treballs han permès actuar sobre l'arbrat de tota la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat, reduir interferències amb l'espai públic i garantir un millor estat de conservació de tots els exemplars. La planificació inicial contemplava intervencions en 2.254 arbres. Una de les prioritats ha estat l'actuació als entorns escolars. Els centres educatius van ser alguns dels espais més afectats per les ventades i per aquest motiu s'hi van dur a terme intervencions específiques de poda i retirada d'exemplars amb risc.

0: I en informació esportiva, cap de setmana amb més alegries que no pas decepcions. Cisco Lara García.
1: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i sobretot el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventut 25 de setembre. Bé, guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. Aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda, pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.

0: conèixer l'estat del trànsit i també del temps, el temps que ens espera per aquesta jornada de dilluns. I comencem amb el temps. Com sempre, saludem el Luismi Pérez, que ens parla des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un dilluns que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia, amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre, que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I, en canvi, aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada la tarda alguna gotellada a la resta del país, però d'una forma molt més dispersa. La temperatura avui puja una mica respecte a ahir, puja la de la tarda, i per tant un ambient una mica més calorós que no pas el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
0: I anem cap a les carreteres catalanes, per tant saludem el Ferran Aràndiga des del RAC. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant algunes incidències, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim un accident des de primera hora del matí a la ronda litoral cap al Nus del Llobregat, on es talla un carril de circulació i deixa més de 10 quilòmetres d'aturades des de Sant Adrià de Besòs en sentit sud. També tenim un accident a la C58 a l'altura de Terrassa, que en direcció a Barcelona deixa els vehicles al voral provocant 3 quilòmetres de lentitud. També tenim una avaria a la ronda litoral a Santa Coloma de Gramenet, que en sentit nord cap al Nus de la Trinitat talla un carril també amb 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa a aquestes fortes retencions, també destaquem el vessant Vallès. Ara mateix la A7 circula amb retencions des de Mollet del Vallès fins a Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a la C16 al terme de Rubí, de moment es circula amb normalitat, però és cert que cap a l'últim tram de les dues, ara mateix, perdó, volíem dir dels túnels de Vallvidrera, doncs deixant 2 quilòmetres de lentitud cap a la ronda de dalt. També l'entrada des del Llobregat continua amb congestió des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la T23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

El veïnat del barri de Can Fatxó, que avui que viu a tocar l'empresa Renci, que torna a queixar-se de les pudors i que ara amb l'estiu encara són més molestes. Des de l'empresa diuen que han invertit 1,5 milions d'euros per evitar aquesta situació. I la plantilla de Ficosa ha avalat el preacord que dimecres signaven la direcció de l'empresa i els sindicats, concretament el 92% dels treballadors que divendres van votar en aquesta consulta i estan d'acord. El document redueix de 172 a 105 els acomiadaments.

fins al 22 d'aquest mes es pot visitar la mostra Operació Aigua a la plaça de la Nova Estació, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics. Ja en esports, parlem avui dels resultats de les competicions esportives d'aquest cap de setmana que hem deixat enrere.

0: Els veïns de Can Fatxó, que viuen a prop de la nau de Rensica, on es fa el famós humus del Mercadona, denuncien que les desagradables pudors que venen de la fàbrica no han desaparegut i que són especialment molestes durant aquests mesos d'estiu que ens venen per endavant. Recordem que Rensica va arribar al barri l'any 2017 i de seguida van començar aquestes primeres molèsties que van arribar a una situació insostenible el 2022. Des d'aleshores s'han fet inversions i s'han instal·lat diversos sistemes per poder contenir aquestes pudors. Els treballs han aconseguit eliminar o reduir molt aquestes molèsties, però durant l'hivern. I és que la pudor en matèria orgànica torna cada any amb les elevades temperatures i aquest estiu no està sent pas una excepció. Jordi Bericat és un veí del carrer Bages.
1: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Fa tres setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors. Pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que no tenen, ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues, bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
0: Unes pudors tan desagradables que fins i tot estan provocant vòmits i marejos a alguns veïns. Escoltem el Manuel Martínez i també a la Passió Blanes.
2: Y ahora es más peste cada día y eso no puede ser. Ya es vomitero y asqueroso. No sé qué hacer.
3: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa amb més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem amb aquest nivell.
0: Les molèsties, però, no es limiten a les pudors a podrit. També s'hi sumen sorolls i, a més de tot plegat, paneroles. Escoltem a Lucía Mateu i a Maria Dolors Blasco.
4: Nosaltres estàvem aquí abans d'ells. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores, nosaltres no havíem tingut paneroles. I ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots. I no parem de comprar coses.
5: Tinc 77 anys, he vist que aquí al carrer Urgell les paneroles van ser impressionants, que se van ficar dins de l'habitació, en 75, volant, jo histèrica perdida, però bueno, jo soc una molt forta, i però he de fer sí que portem molts anys, a partir de la Riera estem tots oblidats.
0: I què diu l'empresa? Doncs Rensica assegura que porta 1,5 milions d'euros invertits en elements que han permès eliminar les molèsties durant l'hivern. Recentment, però, ha fet un estudi d'olors de 6 mesos que conclou que la planta no emet pudors considerables i que el culpable més probable és el clavegueram, on s'hi estaria estancant part de la matèria orgànica abocada durant aquests anys. Molts veïns dubten d'aquesta explicació i recorden que abans de Rensica, l'empresa de preservatius Durex va ocupar la mateixa nau sense generar-los cap problema. I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa, en planta a Viladecavalls, ha votat aquest divendres a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats. Amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, d'un cens de 833, hi han votat a favor el 92%, en contra el 6%, i vots en blanc només 10 es van emetre divendres. Les dues parts van arribar a aquest preacord el dimecres, després de molts dies de negociacions. El text finalment aconsegueix reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa a 105 persones. Hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques. Segons informaven els propis sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements. S'obrirà un termini el dia 19 de juny perquè els treballadors i treballadores interessats puguin acollir-se a aquestes baixes voluntàries, que és un dels elements importants d'aquest preacord. Les sortides es faran progressivament en 4 grans blocs, la primera dels quals es farà a mitjans de juliol i la darrera es farà efectiva el 31 de març del pròxim any, del 2027. Escoltem a Òscar Mesa, amb qui parlàvem la setmana passada, justament dimecres, quan es va arribar a aquest preacord, i es del sindicat UGT.
6: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hasta su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad para menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
0: Paral·lelament, també s'estableix l'aplicació d'un ERTO per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria des de l'1 de setembre de 2026 fins al 30 de juny de 2027, que s'amplia a 275 persones per repartir de forma solidària l'afectació entre la totalitat de la plantilla. I l'AUB demana a l'equip de govern que es faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna, i una vegada més a l'Ajuntament, doncs, que no opti per seguir externalitzant serveis com aquests. Segons explicava la portaveu de la formació Marina Dolcet, els grups municipals opinen l'Ajuntament de Rubí ha hagut d'aturar el procés de licitació d'aquestes dues escoles Bressol perquè estava mal fet, i a més l'informe tècnic de l'Ajuntament també deia el mateix, i per tant caldrà tornar a fer tot el procés i a calcular tot el pressupost. Això provoca, per tant, que s'endarrereixi encara més aquesta licitació. I, per altra banda, ha criticat que el govern municipal no hagi presentat aquest estudi que dèiem. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant de tot plegat, des de la UPA es pregunten què passarà amb les treballadores de les dues escoles Bressol. Escoltem a la Marina Dolcet.
7: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització. Per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest Ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu, perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
0: La UPA està treballant un parell de mocions a més de cara al pròxim ple municipal previst per dilluns 22 de juny. Una està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra amb el sindicat Comissions Obreres i sobre la brigada municipal. A més, és possible que es dugui a aprovació al ple municipal del mes de juny la inicial del pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM. Segons Dolcet, la UP hi presentarà al·legacions perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants previst en aquest document. I ja es pot visitar la mostra Operació Aigua, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics que tenim a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics i planteja moltes preguntes que poden incidir en la vida quotidiana de la gent. Quanta aigua consumim, per exemple, o quina part d'aquest consum no veiem? Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
8: Una visió molt didàctica del recurs aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan, doncs es fan encara més finit aquest recurs.
0: No tot l'ús que fem de l'aigua és directe, alguns són pràcticament invisibles, però són els que més mal fan. I és que, per exemple, l'ús indiscriminat de les tecnologies dia consumeix molta més aigua de la que podríem imaginar. Tornem a escoltar Medrano.
8: Pensem que les previsions és que al 2030 la IA consumeixi una quantitat d'aigua equivalent a la que necessiten 1.300 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una quantitat de recurs d'aigua molt i molt rellevant. En un món que, com també explica l'exposició, no tothom té assegurat aquest dret bàsic, que hi ha més de 4.000 persones que no tenen accés al que seria simplement un lavabo, i per tant és prendre consciència del que tenim, que el que tenim ho hem de fer servir amb mesura.
0: Operació Aigua ja ha recorregut desenes de municipis catalans i en el cas de la nostra ciutat es podrà visitar fins a finals d'aquest mes a la plaça de la nova estació.

0: En esports, el penúltim cap de setmana amb competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Sisco Lora García.
1: L'Esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant l'1-2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada, al igual que ha de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, a la divisió d'honor, després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana, el Juventud 25 de setembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la penya recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa organitzada pels maristes al Combi Esport.

Els sindicats educatius han convocat una nova jornada de vaga demà dimarts, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV i amb el primer dia de la selectivitat d'enguany. Diumenge també hi haurà manifestació a Barcelona. Precisament, Ferrocarril reforçarà el servei a les línies Barcelona-Vallès tant demà com també dimecres amb motiu d'aquesta visita que dèiem a Barcelona. Demà, per exemple, reforçarà la línia Barcelona-Vallès incorporant 20 noves circulacions a la S1 i a la S2. I el concurs de veus de dona va lliurar la setmana passada els premis a la seva 6a edició. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults i Ana Urtiaga i Dicra Mayun en categoria jove. I en esports, com és dilluns, toca parlar dels resultats de les competicions esportives que s'han fet aquest cap de setmana i que ens han deixat resultats molt diversos.

0: L'USTEC, la CGT, la CNT, el COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona de cara al pròxim diumenge, dia 14 de juny, per exigir al govern un canvi en l'educació pública. Així ho han confirmat aquest cap de setmana els diversos sindicats, després de reunir-se en diverses ocasions dissabte. Diuen els sindicats que volen aconseguir també el suport de les famílies i de la societat. De fet, fonts de l'USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar encara i que es donaran a conèixer els detalls avui mateix. I pel que fa a la vaga de demà, com dèiem, coincideix amb la visita del Papa i els sindicats començaran a fer mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants, que demà també comencen les proves d'accés a la universitat. Ho explicava la Laura Gené, que és la secretària general de la CGT d'Ensenyament.
1: Avui ens hem reunit el comitè de vaga composat per la CGT, la USTEC, la Intersindical, la COS i la CNT i hem arribat una mica doncs, a fer un calendari conjunt

0: Aquest diumenge començarà els Jardinets de Gràcia i avui el que diran, el que ens explicaran, vaja, serà el recorregut i també els horaris. La decisió de mantenir tant la vaga de demà com també la manifestació del pròxim diumenge arriba després de les protestes dels docents de la setmana passada, del divendres concretament. Els sindicats l'han descrit com un autèntic èxit. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", esperen els docents que doncs, aquesta proposta s'hi afegeixin a més entitats en defensa de l'habitatge i de la llengua. Parlem de la manifestació de diumenge. Tot plegat, com deien, després d'aquesta concentració de divendres hi van assistir, recordem-ho, mestres i professors de la nostra ciutat que aquí estan organitzats en l'Assemblea de Docents de Rubí. Divendres vam poder parlar amb alguns d'aquests professors i professores que anaven a la manifestació, per exemple, amb la Betlén Cañizar, que ens explicava els principals motius del conjunt d'aquestes vagues.
1: Són molts anys acumulant infradotacions, infrarecursos, i tirant amb la nostra força i la nostra energia en el dia a dia de l'aula amb molt gust, perquè ens agrada el que fem i perquè estem allà pels xavals i xavales, pels nens i nenes, però arriba un punt que sense un suport real de governs no podem anar endavant. O sigui, sense recursos reals no podem seguir amb el dia a dia, a no ser a costa de les nostres pròpies vides, però tot té un límit i el límit ha arribat.
0: Com dèiem, demà coincideixen un munt de coses, en aquest cas a Barcelona, aquesta vaga, la visita del Papa i també la selectivitat. 46.000 estudiants del país comencen demà aquestes importants proves. Dèiem, els estudiants de segon de batxillerat porten molts dies afrontant aquests exàmens que comencen demà. La mala selectivitat, després de mesos de preparació, estan vivint, per tant, avui, podríem dir, una mena de recta final, perquè demà és el primer examen a les 9 del matí. Una selectivitat que serveix, com ja sabeu, per poder tenir aquesta nota de tall i veure si entres o no en primera opció a la carrera universitària que tu vols estudiar. Molts dies estudiant, són moments de molts nervis, també, i de pensar-se què vols fer en el futur. Hem parlat amb alguns joves rubinencs que porten preparant-se tots aquests exàmens en les darreres jornades. Alguns expliquen que els preocupa obtenir la nota necessària per poder accedir als estudis que volen cursar, mentre que d'altres reconeixen que el que més els inquieta és la por de quedar-se en blanc durant alguna prova.
2: Sí que és veritat que noto els nervis perquè ja porto unes quantes setmanes estudiant i no estic segur de si m'acabaré d'aprendre tot el temari. D'altra banda, tinc ganes de fer els exàmens i gaudir de l'estiu.
3: La verdad es que llevo unos días bastante nervioso. Intento no pensar demasiado en los exámenes, pero es difícil porque sabes que te juegas mucho en muy poco tiempo. Con así llevo tiempo que tengo ganas de que empiecen y así poder quitármelos de encima después de tanto tiempo estudiando. Hablo con mis amigos y estamos todos como en la misma situación.
4: Doncs la selectivitat la porto una mica regular perquè estic bastant nerviosa. He estat estudiant, però em preocupa sobretot no arribar a la nota que necessito per entrar al grau que vull.
0: És aquesta, aquesta darrera, la màxima preocupació que tenen els estudiants ara mateix. També hi ha qui veu l'arribada de la selectivitat com l'últim pas per tancar una etapa de molts anys. Després d'un curs intens, molts estudiants tenen ganes d'acabar amb aquests exàmens i començar a pensar en el seu futur amb una miqueta de més tranquil·litat. Els centres educatius de la ciutat han dedicat aquestes darreres setmanes, de fet, el darrer trimestre, a preparar els alumnes tant acadèmicament com emocionalment i insisteixen en la importància de confiar en la feina feta durant tot el curs i a provar i afrontar aquestes proves amb la màxima serenitat possible. Com dèiem, demà serà un dia intens a Barcelona amb aquesta visita del Papa Lleó XIV i perquè la gent doncs, es pugui moure millor i no hi, o intentar, vaja, que no hi hagi tants problemes demà per anar cap a Barcelona, per sortir o per circular una miqueta pel que és al voltant de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà aquest servei de Barcelona al Vallès, concretament demà, però també ho farà dimecres, que també és un dia molt important en aquesta visita a Barcelona. Demà, per exemple, Ferrocarrils reforçarà aquesta línia incorporant 20 noves circulacions a la S1, és a dir, Terrassa, però també a la S2, Sabadell. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, també incorporarà més circulacions. I de cara a dimecres, a la nostra línia, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, a la línia Barcelona-Vallès, hi haurà 8 noves circulacions a la S1 i a la S2, per tant, Terrassa Terrassa Sabadell entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 noves circulacions entre les 8 del vespre i la finalització d'aquest servei. De fet,

0: El que recomana bàsicament Ferrocarrils és l'ús precisament del transport públic per als desplaçaments, de cara a anar, si voleu, als diferents actes que s'organitzen durant aquesta visita del Papa Lleó XIV, i el que sí que es recomana en general és evitar moure's en vehicle privat. De fet, aquest matí ja hi ha les primeres restriccions a Barcelona, ja hi ha alguns barris de Barcelona on ja no es pot circular. Per tant, si heu d'anar a Barcelona a treballar o a estudiar avui, tingueu en compte i informeu-vos bé abans de sortir de casa, perquè avui ja hi ha les primeres restriccions. Per tant, ús del transport urbà demà en la mesura, evidentment, que sigui possible. Canviem radicalment de tema, deixem tot el que ha de passar demà i parlem d'una altra qüestió, del concurs de relats Veus de Dona. Ja ha lliurat els seus premis en aquesta 6a edició del concurs. El certamen ha tornat a demostrar que la literatura local és una eina indispensable per a l'expressió emocional i la reivindicació social a Rubí. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes, en categoria d'adults, tant en castellà com en català, respectivament, i Anna Urtiaga i Dicra Mayor, en categoria jove. La Graci Pérez, que és conductora d'aquest club de lectura i impulsora del certamen, ha destacat l'orgull de veure com el projecte creix any rere any. En aquesta edició s'ha consolidat la participació dels instituts, destacant la sorprenent qualitat literària dels alumnes de primer i de segon d'ESO. Ho explica la Graci Pérez.
1: Queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro. Son unos relatos muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados. Y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen, que ya hemos cumplido la 6ª edición.
0: La Susana Escobar, que és la guanyadora de la categoria en català en el relat titulat Mai, i per la Susana, que va guanyar el certamen l'any passat, l'escriptura és un refugi íntim que contrasta amb la vergonya d'exposar-se al públic.
2: Encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però crec que jo encara tinc interioritzat, no? Com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no? De potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc.
0: Per la seva banda, l'Àfrica Fuentes ha endut el premi en la categoria de castellà amb Les Invisibles, una obra nascuda al taller d'escriptura de l'Ateneu Municipal. L'Àfrica ha explicat que el seu text vol ser un homenatge a totes aquelles dones que sostenen la societat des de l'anonimat.
3: Y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles. En mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no? Que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social. Y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto?
0: L'Ajuntament ha completat la campanya d'Esporga 2025-2026 amb un total de 2.837 actuacions entre podes i tales d'arbre, una xifra superior a la prevista en un primer moment. Els treballs han permès actuar sobre l'arbrat de tota la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat, reduir interferències amb l'espai públic i garantir un millor estat de conservació de tots els exemplars. La planificació inicial contemplava intervencions en 2.254 arbres. Una de les prioritats ha estat l'actuació als entorns escolars. Els centres educatius van ser alguns dels espais més afectats per les ventades i per aquest motiu s'hi van dur a terme intervencions específiques de poda i retirada d'exemplars amb risc.

0: I en informació esportiva, cap de setmana amb més alegries que no pas decepcions. Sisco Lara García.
1: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i, sobretot, el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventud 25 de setembre B. Guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. Aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda, pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
0: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
9: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
10: Tornen les Thelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
11: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
12: Informatiu migdia.
13: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
14: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
15: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
12: Informatiu vespre.
16: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
12: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
17: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
18: Vinga, Sofi, cap problema.
19: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
20: Ties, que fort. Us ho has avantat plena profe de la uni.
21: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
20: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
19: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
21: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
22: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
23: L'enjoc és...
24: futbol.
23: Bàsquet.
24: Hoquei.
23: Handbol.
24: Waterpolo.
23: Tenis taula.
24: Rugbi.
23: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
12: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

Passant 5 minutets a les 9 del matí, obrim un nou tram del Rubí al dia per tractar, bàsicament, temes de cooperació i habitatge, entre altres qüestions, com sempre. Començarem parlant de la programació del Dia Internacional de les Persones Refugiades, que es commemora cada any el mes de juny, com sempre. El Servei de Cooperació ha preparat activitats per tot aquest mes i la repassarem, en res, amb la Clara Xifra, que és la tècnica de cooperació de l'Ajuntament del Rubí. I avui toca secció mensual d'habitatge. Ens visiten el gerent de Prousa, Carlos Águila, i Jesús Sanz, que és tècnic del Servei d'Habitatge, i ens parlaran de l'informe sobre els ajuts d'habitatge 2025-2026, però també d'altres qüestions. Per exemple, les noves propostes de la modificació del reglament per demanar ajudes d'habitatge, precisament, i també sobre una sèrie de modificacions que s'han fet a la borsa del lloguer. Després arriba, com sempre, la secció d'esports amb el repàs a l'actualitat esportiva, especialment dedicat avui als resultats del cap de setmana. I abans de canviar d'hora, escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt, temps de conversa, temps d'anàlisi, temps de tertúlia conduïda, com cada dia, pel Toni Bravo. Avui hi haurà el Jordi Margarit, el Xavi Ribas, la Marta Casas i el Xavier Bonastre, que comentaran alguns temes importants de la ciutat, però també aquesta setmana, que arriba molt carregada de notícies, com per exemple la visita del Papa o les noves protestes dels docents catalans. I a partir de les 11, la Belén Tierno agafa el relleu. Avui ens visita també el Jacint Fornols i el Víctor Pérez. Ens parlaran, ens recomanaran pel·lícules, també sèries. I a més parlarem de ballet, perquè si us agrada podreu obrir un espectacle de ballet el pròxim dissabte. I avui estarem molt pendents també de rodes de premsa. A partir de 1:15 es presenta tota la programació de la Festa Major d'aquest any, que recordem se celebra entre el 26 i el 29 de juny. Per tant, estarem molt atents i a partir de 2:00 a l'informatiu migdia tindreu tota la informació d'aquesta Festa Major. Comencem!

0: El pròxim 20 de juny se celebra el Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'Ajuntament de Rubí, com sempre, ha preparat una programació per tot aquest mes de juny, amb exposicions, amb conferències, amb documentals, entre altres coses. Parlem de tota aquesta programació, perquè en preneu nota, si voleu assistir a aquestes activitats, amb la Clara Xifra, que és tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament de Rubí. Molt bon dia, Clara.
1: Bon dia, Patri. Em sentiu bé?
0: Sí, perfectament, Clara.
1: Perfecte, molt bé, bon dia.
0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos, com sempre, per explicar-nos tota aquesta programació, que és molt àmplia, per cert, aquest any. Per començar, Clara, si et sembla, m'agradaria destacar que aquesta programació la feu des de l'Ajuntament, però sempre en col·laboració de moltes entitats de la ciutat. Parlem, per exemple, de Refugees Welcome, per posar només un exemple, però sense aquestes activitats no podríeu fer la programació.
1: Sí, exacte. Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que, al final, no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no?, la de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada. I això, tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquest àmbit, i tenim per primer any també una entitat, Microcrèdit Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més evidentment d'altres serveis municipals, com Cultura, com la Biblioteca, i també tenim els altres serveis municipals. Sí.
0: A més, abans d'entrar amb una miqueta de detall a totes aquestes activitats, també m'he fixat que feu activitats, com per exemple, poso només un exemple, Hora del Conte pels més petits, però també heu organitzat una activitat pels més grans. Per tant, també heu volgut aquest any una miqueta adreçar aquesta programació a diferents edats, no?
1: Sí, exacte. Pensem que és important això, no?, obrir la mirada i treballar des d'això, des d'infància, no?, amb missatges que puguin ser com més concrets, no?, a partir de contes, a partir d'activitats infantils. També a les Torres hi ha una activitat infantil, després l'explicarem. I a banda d'això, doncs, també activitats més de reflexió, no?, com pot ser la conferència a l'Ateneu o com pot ser la xerrada també de Rubí Solidari.
0: Començàvem posant com a exemple, Clara, a Refugees Welcome, que de fet té una exposició a la Biblioteca, que es diu Un lugar en el exilio, del Dani Aguilera, que de fet es tracta bàsicament d'explicar quin és el seu projecte, que aquí l'hem explicat moltíssimes vegades, el tema de compartir pis, no?
1: Exacte, sí, Refugees Welcome, ells el seu objectiu finalment és el de trobar aquest convivències, no?, de persones de Rubí que puguin acollir a casa seva a canvi d'un preu també mòdic, no?, que pot pagar la persona refugiada que està a través d'un programa estatal o altres programes de refugi, i de poder generar finalment això, no?, aquest vincle i aquesta convivència, no?, perquè són persones que arriben aquí sense cap mena de xarxa, i amb aquestes convivències al final el que aconseguim és això, no?, que les persones es puguin insertar com més fàcilment a la vida de la ciutat, que puguin tenir aquest acompanyament a través de mentories i això, finalment crear xarxa.
0: Estem dient que aquesta exposició està a la Biblioteca, Clara, però també la Biblioteca acull una de les qüestions que dèiem, aquests contes adreçats als més petits, en aquest cas a partir de 4 anyets, que m'ha agradat molt el títol, Com les papallones i les oranetes, contes migrants. Trobo que és una molt bona metàfora.
1: Sí, exacte. Vàrem demanar això, una conta contes que ens fes una proposta, ens ha fet una proposta que és exclusivament que l'estrenarà a Rubí, i estem molt contentes, no?, perquè és això, finalment és buscar, no?, contes que tenim al dia a dia que puguin transmetre aquest missatge, no?, pels més petits, de com donar la benvinguda a la diferència. Finalment, no?, és com no repetir el diferent, sinó com acollir-ho a través d'això, de metàfores com les papallones, com els ocells, no?, que al final són ocells que migren, que es mouen sense fronteres, doncs és donar una mica aquesta metàfora.
0: Clar, si estem parlant de persones refugiades, aquesta activitat que heu preparat per dimecres, 10 de juny, a l'Ateneu, aquesta conferència que trobo que és molt interessant, Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, que la farà, a més, el Josep Casajoana, que és el secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per a Persones Refugiades.
1: Sí, exacte, estem molt contentes d'acollir-lo a la ciutat. De fet, dimecres també estarà aquí a la ràdio amb vosaltres, telefònicament, i ens donarà, doncs, com això, la perspectiva més de reflexió, més de context, no?, per persones ja adultes, per poder això, no?, entendre, perquè hi ha, bueno, migracions, i sobretot perquè les persones han de sol·licitar refugi, no?, i han de fugir dels seus països.
0: Abans ens comentaves, Clara, aquesta activitat de l'Espai Comunitari de les Torres, que és un taller infantil de creació audiovisual per explorar el que és el món de l'animació, que d'aquesta manera, doncs, pots connectar, no?, amb les criatures. Va adreçat de 7 a 12 anys, per tant, pots connectar moltíssim amb ells. I és una excusa, si em permets l'expressió, per treballar, no?, la realitat de les persones refugiades.
1: Sí, exacte. A més, aquesta és una activitat que no és una activitat, diguéssim, com aïllada, sinó que són 3 dies d'activitats que van com connectats, no? Que són això, 2 dies, 2 dijous de taller, que es fa a les Torres, però està oberta de la infància de tota la ciutat, que vulgui participar-hi. I és això, a través d'una tallerista i a través també de les educadores de les Torres, no?, treballar la reflexió del refugi, però a través de recursos com això, més visuals, i prepararan ells com una mena de projecció videomapping que el dia 19, que és el dia abans del Dia de Persones Refugiades, es projectarà per tota la ciutadania a les Torres.
0: De fet, aquest dia 19 que deies és aquesta activitat que comentàvem que va dirigida a la gent gran, que de fet es troba dins del programa Viu la gent gran, que és la visita al projecte Top Manta. Explica'ns de què va aquesta activitat.
1: Sí, exacte. Amb el servei de gent gran també ens agrada, no?, com que ells fan moltes sortides culturals, ens agrada, doncs, aportar aquesta part reflexiva, no? Intentem també cada any, doncs, poder fer una mica de, no?, de programació per donar una altra mirada, no?, aquest tipus de sortides que fan. I Top Manta és un col·lectiu de les persones que fan venta ambulant a Barcelona, que estan al carrer, no?, de manera no regulada, i s'han organitzat a través d'una cooperativa que treballen, doncs, això, no?, com treballar cooperativament i poder visibilitzar-se com a col·lectiu. Aleshores aniran a visitar el taller que fan i coneixeran, doncs, això, les seves històries, i permetrà també com reflexionar sobre el comerç, cultura urbana, solidaritat.
0: A més, el dia 20, deixa'm dir que estan les inscripcions tancades, la gent gran, sí, no para, eh?
1: Exacte, no,
0: vol conèixer i s'apunta a tot, la gent gran.
1: Sí.
0: I el dia 20 de juny, que és el dia de les persones refugiades, és una cosa que es fa cada any, no?, s'il·lumina la façana de l'Ajuntament.
1: Sí, exacte, com, bueno, simbòlicament la façana de l'Ajuntament s'il·lumina, no?, per diferents dies mundials, i el dia de les persones refugiades no podia ser menys, no?, és un dia important a visibilitzar i de tenir en compte.
0: I donant un cop d'ull a aquesta programació, Clara, sí, m'he fixat que hi ha una de les activitats, que podríem dir que és l'última, per dir d'alguna manera, que està dins de la Festa Major de la ciutat, perquè es fa el dia 29 de juny.
1: Sí, exacte. Sempre en el marc de Festa Major també intentem aportar aquesta altra mirada, no?, a través de diferents tipus d'activitats. I l'any passat ja vam començar amb el Festival de Circ Contemporani, el Celler, i ens va semblar com una manera també com interessant d'arribar a un públic molt més ampli, que potser no vindria a veure una activitat concreta de persones refugiades, però que en el marc de Festa Major sí que anirà al cicle de circ i veurà una obra artística, no?, de qualitat, però que també porta aquesta part reflexiva, no? I ens va semblar això, l'any passat va funcionar molt bé i aquest any, doncs, hem valorat amb cultura, amb el servei, de seguir amb la proposta. I és un artista de circ que és d'origen sirià i també, doncs, a través del circ explica la seva història, la seva vivència de refugi.
0: I un parell de qüestions, Clara, abans de dir-te adéu. Per un costat, sempre ens agrada explicar i insistir amb la col·laboració, abans dèiem, no?, d'entitats, però també, per exemple, de la biblioteca, que a banda d'acollir aquestes activitats que hem mencionat al principi, també col·labora amb aquest, sempre ho fa, el Dia de la Dona també ho fa, amb aquests espais on tu pots consultar, no?, pues, llibres, revistes o el que sigui, en aquest cas dedicat a les persones refugiades. Ens agrada destacar-ho perquè la biblioteca sempre col·labora en tot.
1: Sí, exacte, no?, amb la biblioteca tenim també aquesta aliança, no?, que pels dies internacionals que tenim fan un espai especial no?, per visibilitzar aquestes temàtiques. No deixa que durant tot l'any, evidentment, aquests llibres estan a disposició, estan referenciats i marcats, vull dir que la ciutadania pot accedir-hi, sempre que vulgui, però en aquesta ocasió és per visibilitzar-ho encara una mica més.
0: I per acabar, Clara, com és lògic també, en aquesta programació inclòs una heu inclòs unes sessions que n'hem parlat moltíssim també aquui a Ràdio Rubí, aquest procés de regularització, diré bé, extraordinària, que va començar el mes d'abril, que s'acaba el dia 30 de juny, totes aquestes sessions que s'estan fent des del Servei d'Estrangeria, des del Servei de Primera Acollida, per informar, i també les heu volgut incloure, lògicament, en aquesta programació, doncs perquè es dona informació i es revisa tota la documentació que la gent necessita, no?
1: Exacte, s'està fent un procés molt intens, però d'acompanyament molt proper a totes les persones que estan en aquest procés, i em semblava una manera més d'incloure-ho al programa, no? Com de dignificar també el procés i de donar la informació, perquè encara està obert el plaç i això em semblava com important també de poder-ho visibilitar al programa.
0: Mm-hmm. Deixem, com tinc la xuleta aquí davant, aprofito i dic les sessions que queden. El dia 10, 16 i 23 de juny, de 10 del matí a 1 de la tarda, i el dia 8, 15 i 22 de juny, de 4 a 7 de la tarda. Tot el Rubiforma, com sempre, perquè la gent que hi vulgui anar, doncs, s'ho apunti i pugui assistir a aquestes sessions. Queden ja poquets dies, però encara es pot anar, evidentment, i demanar tota la informació que sigui necessària. Clara, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos en aquesta ocasió la programació de les persones refugiades.
1: A vosaltres, si em permets,
0: sí.
1: Ens hem deixat una activitat.
0: Quina?
1: Mira, la de Rubí Solidari.
0: Que és veritat, tens tota la raó.
1: El dia 18, com sabeu, ells també setmanalment fan les seves concentracions, mm-hmm. I en aquesta ocasió doncs, comptaran amb el testimoni de la Nadia Gulam, que és una refugiada afgana que fa molts anys que està aquí a Catalunya i que és una activista molt coneguda, que ha escrit llibres també, i això comptarem doncs, amb el testimoni de la Nadia.
0: Això el dia 18 a les 7 a la plaça Pere Aguilera, com sempre, totes les concentracions de Rubí Solidari es fan sempre a la plaça de l'Ajuntament. Clara, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bon bé, dia. Gràcies, adéu.
1: Adéu.

0: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas, experimenta.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
8: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
9: L'enjoc és...
10: Futbol.
9: Bàsquet.
10: Hoquei. Okay,
9: handbol.
10: Waterpolo.
9: Tenis, taula.
10: Rugby.
9: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
11: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Toca avui dilluns secció mensual dedicat a l'habitatge. Ja sabeu que aprofitem aquesta secció per informar sobre tot el que fa el servei d'habitatge de la nostra ciutat, sobre les ajudes i sobre tot el que us ofereix, si necessiteu informació o bé apuntar-vos, per exemple, a la borsa de lloguer o bé demanar informació sobre el que sigui. I avui parlarem, per exemple, d'aquests ajuts per pagar el lloguer que s'han concedit a persones que tinguin entre 36 i 64 anys, també a persones que tinguin més de 65 anys. Totes dues convocatòries estan tancades i avui doncs coneixerem una miqueta millor aquestes ajudes i les xifres, I per parlar de tot plegat, ens acompanya avui el Carlos Aguila, que és gerent de ProUrsa. Bon dia, Carlos.
1: Bon dia.
0: Benvingut, com sempre. I el Jesús Sanz, que és tècnic d'aquest servei, tècnic d'habitatge. Bon dia, Jesús.
2: Bon dia.
0: Benvingut. Gràcies per venir els dos. I, si us sembla, comencem fent el repàs d'aquestes convocatòries que dèiem, unes convocatòries importants perquè són unes ajudes doncs clares i importants per a gent que vol pagar el seu lloguer. Ja sabem que està una miqueta complicat el tema de pagar el lloguer, la hipoteca també, però el lloguer està una miqueta complicat, pagar el lloguer, i es va obrir primer una convocatòria de cara a gent que tingui entre 36 i 64 anys, que es va tancar, si no m'equivoco, el 8 de maig, i després parlarem dels més grans de 65. Carlos, com ha anat aquesta convocatòria? Perquè, insistim, a més són unes edats, 36-64 anys, en què hi poden haver moviments, canvis, no? O intentar, vaja, canviar-te de pis, no?
1: Sí, bàsicament hi ha hagut alguns canvis a les convocatòries, s'ha ampliat els nivells de lloguer i d'ingressos, i el que veiem és, el que constatem ja des de fa molts anys, és que hi ha un creixement sostingut de la gent que demana ajuts, i això són dues coses, no?, que cada vegada viu més gent de lloguer i que, a més, la gent que viu de lloguer necessita més ajuts o més intervencions públiques per poder sostenir l'habitatge, no? Uh-huh. Bàsicament, encara queda una convocatòria pendent, que és la de joves de la Generalitat, però faltant aquesta convocatòria ja s'han tramitat més ajuts que l'any anterior. Vull dir que segurament aquest any superarem els 3 milions d'euros d'ajuts de les administracions a Rubí en ajuts al lloguer.
0: Uh-huh. Passa també exactament amb els més grans de 65. També heu notat que ha pujat la demanda per poder pagar el lloguer, perquè, clar, estem parlant, sempre ho diem, però és que a mi m'agrada insistir les coses. En el plan local d'habitatge hem de recordar sempre que qui té més problemes per accedir a l'habitatge, és la gent jove i la gent gran, que no ens oblidem pas d'ells.
1: Sí, sí, de fet hi ha un increment d'un 20%. A mi sempre m'ha d'argumentar-ho de que la gent gran són persones que no milloraran la seva situació econòmica mai més, vull dir, tenen la seva pensió i no tenen més ingressos, però el lloguer sí que s'incrementa i la pressió que pateixen les persones que viuen de lloguer i també, bueno, la pressió en general sobre tots els preus de l'habitatge, pues la gent gran la viu d'una forma més dramàtica perquè no tenen possibilitat de millorar els seus ingressos, i són els ingressos que tenen, i aquí, pues mira, tenim un increment d'un 21% en els ajuts, que és un increment que nosaltres també detectem en totes les àrees d'habitatge. Per això també fem una línia especial per a les persones de més de 65 anys, perquè és una problemàtica, no? A vegades es parla de l'habitatge com si fos un problema de joves exclusivament, i és un problema general que afecta a totes les edats i a totes les persones i a totes les tipologies de famílies o d'unitats familiars o unitats de convivència que existeixen.
0: Mm-hmm. Parles d'aquest 21% més en relació a l'any anterior. Això són 1.584 expedients d'ajut al lloguer que heu estat tramitant. O sigui que un 21% de pujada a mi em sembla déu-n'hi-do. I és una altra qüestió que a vegades també hem tractat amb tu, Carlos, o quan ha vingut el regidor, és que les famílies que reben ajuts al lloguer dediquen entre, és que em sembla molt, si em permeteu l'expressió, bèstia aquesta dada, entre el 52 i el 66% dels seus ingressos, és més de la meitat del que cobra una persona per pagar el lloguer. Per tant, al final està tot relacionat, no? Si estàs dedicant el 66% del teu sou a pagar un lloguer, o demanes ajudes, o a qui sigui, o a l'administració, o a qui sigui, o és impossible.
1: És que és impossible, perquè, a més, si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no?, aigua, llum, el que sigui, el menjar, no?, les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, dels increments de preus s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer... Clar. Alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no? Uh-huh. O uns extras d'unes excursions a l'escola, qualsevol d'aquestes coses, però no les pot fer. Uh-huh. I no les pot fer perquè bàsicament estan destinant entre dos i tres quartes parts dels seus ingressos uh-huh. en pagar una renda de lloguer.
0: Mm-hmm. És que és una xifra que, déu-n'hi-do, que és bastant considerable aquesta xifra. A banda de tot això... També una dada que m'ha cridat l'atenció són aquestes prestacions econòmiques d'urgència especial que també es dona des del servei d'habitatge, que sí, el 2018 van ser 31, el 2025 van ser 88, que també és una crescuda bastant considerable, Carlos.
1: Sí, sí. A més, dins de la Prousa tenim un servei d'intermediació, no?, que intentem no arribar fins a aquest punt, però la situació és tan greu i bueno, els preus ja és prou conegut, no?, són tan alts, estem als màxims, que fins i tot fent la intermediació no evitem que hi hagi persones que arriben fins a l'últim punt, no?, que és aquestes ajuts d'emergència, que és quan ja estàs a punt de marxar de l'habitatge. Aquest any continuem amb la mateixa tendència, el juny ja portem unes 45, vull dir que terminarem l'any com l'any passat o una mica més. Vull dir que la situació és greu i la intervenció pública és cada vegada més necessària per poder intentar pal·liar una mica la gravetat de la situació.
0: Home, és que sense intervenció pública hi ha molta gent que tindria encara més problemes dels que ja té, o sigui, perquè sí. hi ha famílies que tenen molts problemes, no? L'altra qüestió que també ha incrementat, aquests informes socials de la mesa d'emergències, que el 2024 van ser 388 i el 2025 446, que va una miqueta en la línia que estàs explicant, Carlos,
1: Sí, sí, sí.
0: I només remarcar també d'aquest informe que són 818 euros el preu de mitjana, podríem dir, del lloguer que es paga aquí a la ciutat, no? Que encara... Home, és una miqueta alt, 818
1: sí,
0: euros.
1: Sí, sí, sí. No? Bueno, si ho comparem amb els ingressos de les persones, no? És, òbviament, és una...
0: El que deies abans, no?, una mica.
1: Sí, és estratosfèric. Vull dir, coneguem com coneixem nosaltres la capacitat de pagament que tenen la majoria de rubinencs i rubinenques, el preu és molt alt. A vegades la gent compara i diu, bueno, és que a Barcelona o a Sant Cugat, diu, bueno, ja, és que a Barcelona i Sant Cugat també està molt car també, sí. per viure allà.
0: Bueno, Barcelona vull està dir, impossible.
1: Està impossible. I els ingressos són els que són. Igualment, és el que més o menys en la línia d'abans, sense que existís una intervenció pública, molta gent no podria viure. Uh-huh. Ens trobaríem en situacions com ja ha passat amb... més greus encara, no? Ja tenim gent que no pot accedir a l'habitatge, doncs seria molt evident i seria, bueno, dramàtic.
0: Uh-huh. I una mica també perquè tot plegat, perquè aquest circuit que estem explicant, totes aquestes ajudes que oferiu des del servei d'habitatge des de ProUrsa, encara, diguéssim, perquè tothom ens entengui, funcionin millor, i aquestes noves propostes del reglament per precisament demanar ajudes a l'habitatge. Quines són aquestes? No sé si m'explica el Jesús.
2: Sí, bueno, aquestes ajudes estan... Aquestes bases que regulen aquests ajuts estan vigents des del 2022. Uh-huh. Vale? Des del 2022 s'ha aprovat una nova llei d'habitatge a nivell estatal. Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix, uh-huh. i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, pues, s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, a la línia de tots els ajuts que es donen des del servei d'habitatge, ProUrsa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale? Que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges uh-huh. que entrin a la borsa de mediació del lloguer social, que és una borsa que suposo que en algun moment s'ha explicat aquí,
0: sí.
2: no? que hi ha des del servei d'habitatge.
0: Però bueno, ho pots recordar,
2: Sí? Vale.
0: Sí, sí,
2: bueno.
0: I tant, i tant.
2: Pues la borsa de mediació és una borsa d'habitatges que es destinen a lloguer social, a persones que ho necessiten, i bueno, en aquest cas el que es busca amb aquests ajuts és fomentar que hi hagi més habitatges en aquesta en aquesta borsa per, bueno, poder arribar a més gent que necessita un habitatge.
0: Uh-huh. A més, bueno, amb aquest i amb qualsevol procediment, quan s'inicia un procediment sempre hi ha una fase que li diem consulta pública, on la gent pot entrar, si no m'equivoco, a la seu electrònica, deu ser, suposo, i dir la seva, no? Perquè suposo que la gent també dirà, doncs mira, m'ho estic inventant, igual hem d'ampliar els diners d'aquí a aquí, o hem d'ampliar el termini per poder presentar les sol·licituds. Suposo que va en aquesta línia, no?
2: Sí. Ara el que s'obre és un període de consulta pública, uh-huh, com bé deies, que estarà disponible durant 15 dies hàbils a través de la web de participació de l'Ajuntament.
0: Uh-huh.
2: Que
0: és participa
2: Guió Rubí, .diva, crec, arroba... @diva.cat, bueno, ara la direcció.
0: Bueno, en tot cas, s'entreu a rubi.cat i podeu buscar el servei
2: penjada,
0: d'habitatge, i està penjat.
2: Sí. Llavors, en aquest període, la ciutadania pot presentar propostes, suggeriments, al que consideri, o sigui, tant una proposta de millora, com bé deies, no? Que s'ampliï el termini, que es convoquin en tal període, que es convoquin dues vegades, no sé, el que puguin proposar. Llavors, aquí el que es farà és un estudi d'aquestes propostes, si es poden incorporar, a les que es puguin incorporar, pues, serien incorporades.
0: Uh-huh. Això deies que dura, vaja, 15 dies, sí. Encara es pot fer avui dia, si algú està interessat en fer-ho?
2: Correcte, la despesa general ja està publicada des de dilluns passat i estarà es poden presentar propostes fins al 19 de juny. La de borsa de mediació encara no ha estat publicada, però està en tràmit i en breus, que entre aquesta setmana i la propera, segurament serà publicada.
0: Uh-huh. De fet, són dues de les que també n'hem parlat aquí, tu parles de la borsa, també d'aquestes ajudes perquè la gent ens entengui, per les despeses generals de l'habitatge, ja n'hem parlat en alguna ocasió, i aquí també la gent s'hi acull, perquè estem parlant de pagar lloguer, de pagar, ara hipoteca avui no toca, però també pagar hipoteca, però les despeses generals, tu comentaves fa un momentet, a tema aigua, llum, etcètera, etcètera, també és una ajuda, a banda del que és pagar el lloguer en si, que pots estar pagant 700 o 800 euros, però després t'arriben 60 d'aigua, 100 de llum, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, jo crec que arriba un moment amb aquestes despeses que a vegades no les comptem, no sempre parlem només del preu de lloguer.
0: I són diners, al mes.
1: I són molts diners, vull dir, i sobretot quan tens una situació molt ajustada, doncs una despesa d'aquestes, bueno, sí, o una, el gas, no? Per exemple, la calefacció, qui pugui, no? Qui tingui, no? Gas.
0: I l'aire condicionat.
1: O l'aire condicionat, pues, bueno, destrota tot, no? Uh-huh. I dona igual, a vegades és els propis increments, no? Que de les factures normals, doncs fan que desequilibri, no? Perquè la gent va tan ajustada que això et desequilibra molt. Vull dir, al final intentem des de l'Ajuntament, no? Des de Progursa, pues complementar amb el màxim possible que puguem tot el que és totes les despeses que es deriven de viure, no? I la idea una mica és poder intervenir en la mesura que podem com a Ajuntament, que al final crec que sempre ho comento, no? Que al final el que necessita l'habitatge és una intervenció integral de totes les administracions i durant molts anys per poder com a mínim alleugerir la situació, que és molt complicada per la majoria de famílies i de tot tipus.
0: Mm-hmm. Estem ja al mes de juny, com qui diu la cosa, quasi intentant entrar a les vacances, diguéssim. Hem parlat de totes aquestes ajudes, convocatòries obertes. No sé si d'aquí a l'agost hi ha pendent obrir alguna altra convocatòria perquè la gent s'ho comenci a pensar i ho comenci a mirar.
1: Sí, queda una convocatòria que sortirà segurament aquest mes de juny, vull dir, que és la dels joves, que obre la Generalitat. Aquesta més o menys serà dels 18 a 35 anys. No tenim encara els criteris, però com sortirà ara, serà similar al bo jove, uh-huh, que és la diferència és que els diners els dona l'Estat i l'altre la Generalitat. Però bàsicament és una ajuda a la gent més jove. I bueno, ja l'any 2025 es van acollir 277 persones, vull dir que sobretot aquesta part de la població que sàpiga que aquest mes de juny sortirà aquest ajut i que revisin. Ja saben que poden trucar a Prousa, que estem oberts per resoldre per correu telemàticament, per la seva electrònica, per qualsevol de les formes, i que presentin aquest ajut per, com a mínim, poder pal·liar una part del preu del lloguer.
0: Doncs estarem pendents i a quan surti, evidentment, la convocatòria, també aquí a Ràdio Rubí en parlarem i ho publicarem també al nostre web. Carlos Jesús, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir a explicar-nos els temes relacionats amb el lloguer. Avui ha tocat lloguer, un altre dia ha tocat hipoteca, avui ha tocat lloguer. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Que vagi bé. Moltes gràcies.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle,
0: whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
15: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
16: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
17: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
18: Venga, Sofi, cap problema.
19: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
20: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena, profe, de la uni.
21: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
20: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
18: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
21: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
22: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada 2 setmanes a Ràdio Rubí.
23: L'enjoc és...
24: Futbol.
23: Bàsquet.
24: Hoquei.
23: Handbol.
24: Waterpolo.
23: Tenis taula.
24: Rugby.
23: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
2: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
25: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: Aquesta que sona és la sintonia d'esports. Per tant, parlem avui amb el Toni Bravo Rodríguez. Toni, bon dia.
1: Bon dia, Patri.
0: Suposo que avui sent dilluns repassarem una miqueta què és el que ha passat aquest cap de setmana, tot i que sembla que la cosa comença a baixar una mica, ja estem al juny, no? I les competicions, doncs, ja no són, sí que són intenses, però ja no són les mateixes que, jo que sé, al febrer, no?
1: Ho dius molt bé, perquè anem a parlar dels tres duels que s'han viscut aquest cap de setmana. Comencem pel waterpolo femení, perquè el Club Natació Rubí Femení torna a ser equip de la divisió d'honor. En el partit d'anada a la final contra el Club Natació Barcelona van guanyar les nostres 6-9. Això era aquest avantatge de 3 gols, i aquest partit de tornada, doncs, va ser molt emocionant, perquè fins al final no es va poder decidir, fins als darrers segons, qui passava. Per què? Doncs perquè van arribar les jugadores amb un 9-13 que anava guanyant el Club Natació Barcelona per intentar empatar l'eliminatòria com les nostres. Recordem, han fet una lliga excepcional, van guanyar tots els partits, a excepció del darrer, que van perdre, però això les situava per damunt de tots, i això és un avantatge, perquè si arribes empatat i tu has guanyat la resta de partits i estàs per sobre de l'altre equip, doncs passes.
0: Clar.
1: No? Llavors, què va passar? Doncs que les nostres van aconseguir aquest empat justament en els darrers segons, amb aquest 10-13, doncs s'empatava l'eliminatòria, quedava igualada i, per tant, passaven les nostres. Doncs un any després de baixar a segona nacional, tornen a estar a primera nacional del Club Natació Rubí, que lluitarà, doncs, contra les millors i contra equips professionals, i això, per mi, té molt de mèrit, perquè passa com l'Esportiu Rubí, que clubs que no tenen una estructura professional, que siguin capaços de lluitar contra equips de primera que sí que estan professionalitzats, per mi això...
0: Home, és un repte, eh?
1: És, clar, és brutal, no? Perquè també tot el que els implica a elles, no? Perquè són jugadores que treballen i que també que han d'entrenar i que no tenen les mateixes capacitats d'estar entrenant, com he vist, per exemple, a l'Esportiu Rubí, que han de treballar, entrenen, i les seves rivals, doncs, es

0: Plantejava una mica el que acabaria passant. Les jugadores, al final, quan van sortir, doncs, després de canviar-se, hi havia jugadores plorant perquè van tenir aquesta opció, s'havien de desplaçar a Ciutat Real, han jugat contra l'Almagro, han empatat a dos, per tant, no han passat l'eliminatòria.
1: Coses que passen, no?
0: Coses
1: a vegades a l'esport...
0: Coses que passen. I és dur perquè ho van tenir aquí a tocar, però la sort i l'encert, al final... doncs acaben determinant aquestes coses. Anem al futbol de quarta catalana. Recordem que hi havia dos equips de quarta catalana que es jugaven als play-off a tercera catalana. La penya blaugrana va quedar eliminat, però qui sí continuava era el Bentivé. Doncs en aquest partit d'anada al camp de la penya recreativa Sant Feliu han guanyat 0-2. Ho van encarrilar molt bé perquè els primers 5 minuts ja guanyaven 0-1, al minut 85 van fer el 0-2, a la penya recreativa els hi van expulsar dos jugadors, però eren dos jugadors que estaven a la banqueta. I proper partit, quan es decideix això, doncs el pròxim cap de setmana serà el 13 de juny, dissabte, a partir de les 6, al camp del 20, doncs el duel definitiu, per veure doncs, si passen a tercera catalana, que de moment ho tenen tot a favor. I a veure què és el que passa.
1: De fet, tot el que queda és això, no? Mirar aviam qui es classifica, qui no es classifica, qui puja, qui baixa, és el que queda bàsicament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perquè no ens queda clar. El waterpolo ja ha acabat, el futbol sala ha acabat, i ara doncs ens quedaria aquest de quarta catalana, del 20B, que ho tenen molt encarrilat. Esperem que passi, i a més que estan en un moment boníssim. O sigui, aquest cap de setmana han guanyat 0-2, però és que venien de guanyar 6-0 a casa. O sigui, estan en creixement, i és molt probable, si tot va bé, doncs que veiem el 20 a tercera catalana el 20 bé, no? Que això estarà molt bé.
1: Si et sembla, abans de dir-te d'acomiadar-te, fem una menció al Combisport, no? Que també s'ha fet aquest cap
0: veritat,
1: de setmana, oi?
0: És veritat.
1: Els maristes, que sempre funciona moltíssim, que sempre està a rebentar de jugadors, però també de gent, no? És un dels... diguéssim, podríem dir, tornejos, no?, més importants de la nostra ciutat, no?
0: Sí, divendres, dissabte i diumenge, divendres que va tenir el sopar que aproximadament, doncs, entre 150 i 200 persones hi havia també atraccions pels nens, hi havia torns mecànics inflables, etc. Dissabte era quan tenien lloc a les 8 pistes, doncs, les diferents disciplines, que no només en vol, sinó que també hi havia bàsquet, etc. I després el diumenge, doncs, que tancava la jornada i que ha anat molt bé. O sigui, era la 43a edició del Combi Esport, i una vegada més, doncs, una festa de l'esport, sobretot també pels joves i per les famílies que es reuneixen, i ja sabem, doncs, que fa...
1: Fa pinya.
0: Sí, fa pinya.
1: Doncs enhorabona als maristes, i especialment, per què no dir-ho, al David Fernández, el company d'aquí, que ha fet les seves pràctiques aquí a la ràdio, i per tant li donem des d'aquí l'enhorabona. Moltíssimes gràcies, Toni, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt
1: bé. Gràcies.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals del dia. Aquesta és la dona del moment, sí, és Olivia Rodrigo, que, de fet, la cantant nord-americana va estar en boca de tothom per ser la prota del disseny de la samarreta del Barça pel clàssic del Barça-Madrid. Us en recordeu? Sí. Una acció mega viral que va donar molts bons rendiments i el millor d'aquestes accions és que tant per ella mateixa com pel Barça i sobretot per Spotify va ser un èxit absolut. De fet, aquest cap de setmana també ha sigut la gran sorpresa del Primavera Sound, amb un concert sorpresa que va convocar el mateix dissabte l'organització i que va fer que actués a l'escenari principal del Primavera Sound amb el featuring, amb la col·laboració ni més ni menys de Robert Smith, dels mítics The Cure. Doncs aquesta setmana també és notícia, Olivia.

Rodrigo, perquè el proper 12 de juny, el proper divendres, publicarà un nou treball la cantant nord-americana You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que traduït literalment seria Sembles bastant trist per ser una noia tan enamorada. Doncs aquest és el títol del tercer àlbum d'estudi de l'estadounidenca Olivia Rodrigo després de l'exitàs de l'anterior treball del 2023 anomenat Guts. Diuen que la cantant presenta un so més madur, fosc i emocional, centrat en cançons d'amor, tristes i vulnerables. I tot això, doncs, és l'aperitiu d'allò que succeirà en el 2027. The Unrivaled Tour arribarà a Barcelona els dies 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. I jo crec que aquesta relació d'amor absolut d'Olivia Rodrigo en Barcelona ja està més crefaguada i ho podrem comprovar en aquests dies. 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. Per cert, ja estan les entrades a la venda. I a més, doncs com la cantant ha tingut aquest moment tan especial cantant en directe al damunt de l'escenari amb Robert Smith, que per cert és un autèntic ídol per ella, doncs la música dels The Cure ha sigut molt important, tan important que fins i tot en aquest nou treball que avui estem recomanant i que es publicarà el proper divendres, hi ha un tema que sí, directe o indirectament, doncs vincula directament la trajectòria artística i aquest nou treball amb els mítics The Cure. L'escoltem? Doncs gaudiu-la. És Olivia Rodrigo, la dona del moment, i és la nostra recomanació del dia amb aquest senzill que porta aquest nom, The Cure.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: Sonido Vinilo.
4: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
3: Sonido Vinilo.
4: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
3: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Radio Rubí els dilluns toca country.
5: I was all but 22.
3: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
6: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
3: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
2: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
1: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
2: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
1: Inspira't!

Fa 9 anys que veïns de Rubí denuncien les pudors de Rensica, l'humus del Mercadona, i asseguren que ja no poden continuar vivint així. L'empresa diu que ha invertit diners, estudis, tecnologies, però hi ha problemes que fan més carrera que Florentino a la presidència. I parlant d'olor, a ranci, su florentineza ha tornat a guanyar les eleccions del Madrid. El rival ha fet campanya, ha presentat projecte, ha mobilitzat socis, però al final el madridisme ha votat canvi d'any al calendari, clar. Mentrestant, reapareix el cas de Xavier Trias i els diners suïssos amb acusacions que apunten a filtracions, artificis diversos. La política moderna té una virtut teatral. Les notícies falses envelleixen, però els seus fantasmes tenen pla vital. I parlant de relats que persisteixen, continuem preguntant-nos què falla l'educació. Mirem Finlàndia, Estònia, Singapur, amb admiració científica, com qui compra llibres per aprimar-se i els guarda a la prestatgeria. Per sort, la CECOT situa Rubí entre les ciutats clau del futur industrial. B. Brown, Vicente Tors continuen acumulant reconeixement empresarial i és reconfortant comprovar que encara hi ha qui crea valor real. És un país on sovint es fabriquen més titulars efímers que maquinària industrial. I acabem amb les relacions entre Catalunya i el Vaticà, una història de distàncies, de gestos, silencis, i és curiós, busquem senyals del cel mentre que el carrer català té un semàfor vermell perquè cada cop se sent més arraconat.

0: Quan passen 5 minuts de les 10 del matí, avui parlarem de pudors, també de la indústria, del papa, de carburants, d'educació, i ho farem amb la nostra taula, que tenim ja aquí el Jordi Margarit. Bon dia.
1: Hola, què tal, Toni?
0: El Xavier Ribes, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: I tenim també, després, la Marta Casas, que està, la tenim, ha de venir, eh? La tenim a la roda de premsa que està cobrint del POM.
1: Pobreta.
0: Sí, sí, bueno, ens informarà tu del que passa. I tenim a Xavier Bonastre. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Escriptor, periodista de TV3, runner també, i també que...
3: Corredor, corredor, això.
0: Corredor, runner no res.
1: Ara anem.
0: Aquí, corredor.
3: Ara estem pel català.
0: Ah, ja està.
3: Ara de runner.
0: Que portes 28 anys aquí, em deies abans.
3: Sí, 28 anys vivint a Rubí, sí.
0: Uau. Amb tots vosaltres que voleu participar a la tertúlia, doncs ja ho sabeu, 93-588-59-60, 93-588-59-60, us agafarà el telèfon José Malagón Loma, que és més que tècnic, podríem dir-ho així, que està al comandament de tot el Rubí al dia aquest matí.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Igual hem de felicitar-lo, el José.
0: Sí, jo ho anava a preguntar, no? El José Malagón, que m'estranya que avui no vingui de blanc, saps?
5: D'entrada estem fatals.
3: És de merengón o què?
0: És merengón, és merengón.
1: Aquest sí, has votat el Florentino, tu, o el Riquelme?
6: Ai. ¿Cómo está la vida?
1: Ui.
0: Home, bueno. Està, no ho té clar qui hagués votat, però clar, després de dues temporades sense títols, tensions internes al vestidor, su florentineza continua, amb aquest
1: sí,
0: 65%.
3: Es peguen, el vestidor es peguen. Sí. Està bé, s'entretenen.
0: No, no, i a més és habitual. És habitual.
3: Sí, exacte. I hi havia qui deia que no, que era el normal, que clar. És el que passa als vestidors. Diu, home, que companys d'un mateix equip es peguin. Home, és una mica fort, no?
0: Sí, que un acabi, no?, en l'hospital.
3: Exacte, sí, sí, sí.
1: Ara tinc la sensació de que, no sé, el Xavi, això ho domina més, el ser superior, supremo, que era el Florentino, ha rebut una mossegadeta important.
3: Sí,
1: important.
3: Jo crec que sigui molt.
1: Una
3: sí, sí.
1: Tercera part de cada tres socis, un sigui pel Riquelme. Això jo crec que d'aquí 4 anys això es pot... Bueno, no sé quan...
0: Perquè quatre, el Madrid, quatre.
1: Sí, però bueno, aquest convoca eleccions quan li surt
3: quan
1: de la pipitilla.
3: Com ara l'interessava, no? Jo crec que hi ha hagut una part de, diguem-ne, de vot de càstig. Perquè, és clar, això el que tu comentaves, no, Toni? Fa 2 anys que el Madrid no guanya res. Però és que l'altre dia veia un tuit que feia gràcia perquè deia, no, és que no han guanyat res l'equip de futbol, l'equip de bàsquet, l'equip femení de futbol, el Madrid-Castilla, que el va eliminar el Sabadell l'altre dia del play-off, perdó, de les eliminatòries d'ascens, això de play-off també, fora, i que porten guanyant nadapletes un darrere l'altre, no? Vull dir que no guanyen res. Aleshores, jo crec que també hi ha una part del soci del votant del Madrid que diu, home, anem a provar una altra cosa, i per tant aquests són els que han votat a Riquelme. Jo ho veig així, no? Sincerament.
0: Clar.
2: No, res a dir, o sigui, ho he seguit així perquè clar, és un tema que està allà, però bueno, jo crec que això, el Florentino convoca eleccions quan pensa que allò arrasarà, i resulta que aquesta vegada li ha sortit
3: sí, sí,
2: de competència, no? Que això exacte. Segurament ell no s'ho esperava,
3: no
2: volia.
3: Jo crec que no comptava tant, no? Bueno, que arrasaria, i sí. No li ha sortit així, no?
2: Llavors això s'ha portat aquesta...
3: Escolta, el papa és del Madrid, o sigui, que, bueno, ja estarà content.
1: Sí, perquè va de blanc, perquè va de blanc, no?
3: Exacte, sí. És l'única copa que podran aixecar sí. Al Bernabéu, no?
0: No, a ell li van preguntar, però no va dir que fos del Madrid.
3: Bueno,
0: no
3: sé, quan si anava a l'avió...
0: Sí, anava a l'avió i va dir que ell no... Sinó el seu... No sé què hi va
3: però
0: dir,
3: ràpidament el Florentino ja ho va agafar i ja va dir el comiat que, exacte, que el papa era del Madrid, no?
0: Bueno,
3: els culers diuen que... I que Dios és blaugrana, no? Perquè és el Messi.
1: En
3: fi, cadascú diu la seva.
0: Li haurien de preguntar al papa ara, quan vingui a Barcelona, demà, doncs que li... tornin a fer la mateixa pregunta.
3: Exacte.
0: A veure si el millor canvia una miqueta, no?
3: Podria
0: depèn
3: ser.
0: De la ciutat on més s'aproximi, bueno, deixa entreveure una mica sense dir-ho, però... Què és el que guanya, podríem dir, el Barça i el que guanya o perd el Madrid si continua, com continua Florentino amb l'arribada de Mourinho, encara de dir doncs, aquest gran fitxatge de 150 milions i tot.
3: No? Jo crec que el resultat de les eleccions d'ahir del Madrid és el millor que li podia passar al Barça.
1: Sí, sí. Vull
3: dir, però exactament el millor. Coincideix. Perquè, a més, que Mourinho torni, un Mourinho que... Del Mourinho aquell que va eliminar el Guardiola en semifinals de la Lliga de Campions fa no sé fa quants anys, és que no queda res. Vull dir, on ha anat aquests últims anys, no ha guanyat res. El van fer fora de Turquia, del Fenerbahçe, el van fer fora també... Em sembla que el Benfica no l'ha aconseguit ni classificar per la Lliga de Campions. Vull dir, res, un desastre, no? Jo crec que gairebé estarien millor pels seus interessos amb el Kono, no? Amb l'Arbeloa, no? Vull dir, que els hi funcionaria millor. Perquè, clar, és un gosset que no es barallarà amb ningú. Mourinho... El que sí que té és més caràcter, no? Això està clar.
0: Que potser d'aquí a dos anys tenim eleccions de nou al Madrid, ja veuràs tu.
3: Ah, mira.
1: A mi em sembla, a banda dels valors, ell recorda fites històriques del Mourinho, i jo com ho miro... Heu de pensar que jo, quan jo de petitet era soci infantil del Barça, m'ho va fer el meu pare, el meu germà i a mi, però jo quan anava al Camp Nou, que fotia 10 o 15 anys que es havia inaugurat, em dedicava més a mirar la gent, com eren les seves reaccions. El meu germà no, el meu germà era un boig que l'havien d'anar a replegar baix de tot perquè ja es volia matar l'àrbitre, no? Però jo no, jo mirava, a més estava pel Rico Chupón Carmelí i aquelles historietes, no? I per tant, jo m'ho miro més des de la base social. Jo crec que amb el Mourinho hi haurà enganxades,
3: hi haurà
1: una vida paral·lela al que és el món estricte del futbol, i jo em penso divertir moltíssim.
3: Segur.
1: Aquella cèlebre fotografia del dit a l'ull.
3: Exacte.
1: Que li va fotre en aquí era...
3: En el Tito Vilanova, que pot descansar.
1: En el Tito. I aquell tio de la triste figura del bigoti,
3: sí,
1: que es van fer samarretes i tot.
3: Senyor, sí, senyor.
1: Estampes d'aquestes donen una vida...
3: I observen, li deien.
1: A l'observador, exactament. donen una vida impressionant, i a més, si torna a guanyar el Barça, que ho sento, José, que el tornarem a eliminar l'any que ve, doncs evidentment serà molt divertida tota aquella lliga. Pot ser que vagi més frec a frec que enguany, però tot el que es desprèn a l'embolcall del món del futbol estricte, que cada vegada ho té menys d'estricte com a esport, d'això disfrutarem.
3: Segur.
1: Ho direm molt.
3: Caldrà veure a qui li posarà el dit a l'ull Mourinho, no? O el Tito Vilanova.
1: Ves doncs, que algú no li fotin vell.
3: Si
1: d'entrada i la primera vegada que tinguin algú que li fotin
3: un Tchouameni de la vida, un Vinícius, un d'aquests, no? Que es barallin bé ell o alguna cosa, pots comptar, no?
0: Clar, Riquelme doncs, proposava a Raúl González doncs, per incorporar-ho dintre de l'entitat, també a parlar de l'Iker Casillas. A mi em donava la sensació que aquest Madrid amb Riquelme, amb Raúl, doncs que podia agafar un altre camí, que feia espantar una mica més.
3: I segurament és el que han cregut aquest 30% de lectors, diguem-ne, no? Socis del Madrid que l'han votat, no? Clar, és que el Madrid està en una situació... avui llegia també que Florentino té la intenció de vendre el 5% del club, i tal i qual, no? I quan ell, en aquella esperpèntica conferència de premsa a la que va convocar les eleccions, va dir que el Madrid tiene que ser de sus socios i tal, i el primer que fa és vendre una part del club. Vull dir, escolta'm, la gent arribarà a un punt, entenc, que dirà, a part que ja és molt gran aquest home, no? Ja té 79, em sembla, no?
1: 80.
3: Ja està als 80, no? Home... Vull dir, està clar que el madridisme sociològic, no?, que va batejar la porta, al final necessitarà o reclamarà un canvi, no? I jo crec que s'ha vist en les eleccions d'ahir que aquest és la via que a la llarga o a la curta, si d'aquí dos anys a eleccions, doncs segurament Riquelme trauria molt més, no?
0: Us recorda una mica al Núñez de la seva darrera etapa... Una miqueta...
3: Núñez era més divertit, home, sí, era més divertit. Teníem les imitacions i tal, les colònies i tot allò. Era molt més divertit, home. Això m'ho permetia, és gravíssim. Era molt bo.
1: Jo crec que en l'última, que li va fer molt mal aquella roda de premsa en el Florentino, aquesta última, que gent molt propera amb ell, històricament propera amb ell em deien, és que no ho entenem, no entenem com aquest tio ha pogut fotre les qüestions de masclisme, atacar la premsa de la manera brutal Totalment. Com la va atacar. Avui l'ABC em penso que no, pràcticament ni em parlava del, del Florentino. Aquella roda de premsa li ha fotut molt mal. Jo crec que, sincerament, crec que si el Florentino fos el Florentino, ser supremo i tal, dels seus millors temps, intentaria fer una maniobra envolvent amb el Riquelme i amb un efecte crisàlida. Seria el Riquelme el proper, però president del Madrid, però fomentat pel Florentino. Jo veig aquell Florentino amb capacitat d'haver fet això. Ara ja ho dubto.
3: Ara ja és més difícil.
1: Ara ja ho dubto, ja ho dubto. No sé, està el Toni preparant aquí amb el José una maniobra.
0: Sí, mira, la portada de l'ABC parla del Papa. León XIV desborda Madrid i conquista fieles i societat civil. I després...
3: Ni una paraula del Madrid.
0: No, després més a baix, ara ho estava buscant jo, aquí tinc l'article del Madrid. La majoria del Real Madrid està con Florentino, presidente hasta 2030. Pérez sale airoso de las elecciones, es proclamado por octava vez como presidente del club blanco. Y mira el que dieu. De cada tres socios, dos votaron por su candidatura y uno por la de Riquelme.
1: Claro.
3: Un terç, o sigui, que tinguis un terç del club que tu has liderat amb sang i fetge i ferro i
1: molta sang
3: d'allò, exacte, i cops de puny entre jugadors, el que sigui, durant tants anys, i que el dia que obres una miqueta la porta, vinga, va, eleccions d'aquí una setmana, eleccions, pam, i el 30 i escaig per cent dels votants no et facin costat, jo, si fos ell, m'ho faria mirar, perquè, escolta'm, és un símptoma, és una via clara que aquí està apretant un canvi, no? I és lògic, és lògic. És que no guanyen res, al final és un club esportiu, porten dos anys que no guanyen res. Imagina't si això passés aquí al Barça, que cap dels equips importants del club guanyés res en dos anys. Bueno, aquí haurien cremat el Camp Nou abans que s'acabi de construir, no?
1: A més, en Martí Manyes, fins a l'últim moment, a banda de la denúncia que ha fet el Riquelme del vot pel correu, ja que estem en una tertúlia a nivell de comunicació, durant tota la tarda d'ahir, Telemadrid...
3: Així ni mu.
1: No, va estar projectant grandes èxitos de l'època Florentino.
3: Però el seguiment de l'escrutini, res.
1: Grandes èxitos amb imatges de gols, i vinga copes, i vinga no sé què, i vinga no sé quantos. Vull dir que dius, clar, el Telemadrid potser hauria d'haver actuat una mica més imparcialment, no? Vull dir que...
3: Ara és de Telemadrid o de Real Madrid TV?
1: Perdó.
3: De Real Madrid TV.
1: Real Madrid TV.
3: Ah, compte. Bueno, aquests ja s'entén que facin això, clar.
1: Bueno, s'entén. Val, doncs...
3: Telemadrid no s'entendria, teòricament.
1: Bueno,
3: també devien anar bastant per la
1: ara
3: línia.
1: Ara vindria un atac de tos, però com que seria forçat, deixem-ho aquí. Però, clar, la tele del Real Madrid, evidentment...
3: Hauria de ser més neutral, no?
1: Clar, perquè vol dir que...
3: Són eleccions al club.
1: Que hi ha una tercera part dels socis del Madrid que podrien dir, escolti, aquesta no és... Desconnecto.
3: No, totalment.
1: En fi...
0: Quina diferència també amb l'esport municipal. Abans parlàvem amb el Xavier, per exemple, l'esportiu Rubí femení, que s'estava jugant l'eliminatòria d'ascens a Primera Nacional, on la majoria d'equips són professionals, les nostres són amateurs, tenen la seva feina. Al final no va poder ser, però a mi em fascina com el waterpolo, que les noies del waterpolo del Club Natació Rubí femení han aconseguit una altra vegada l'ascens a la màxima divisió estatal amb equips que tenen estructures professionals, i que allò sí que és tot un club en marxa, sí que és tot el que és l'entorn de les jugadores, les famílies, no? A diferència del que podem parlar, no? Dels grans clubs, tu coneixeràs com el Barça, Madrid, etc. No? I a mi em sembla, a més, de les coses que més m'encanten.
3: És que l'essència de l'esport són clubs com el Rubí, en aquest cas, el que tu explicaves. És l'esport per l'esport. Hi ha gent que té altres feines, que es dedica i treu hores d'on sigui per poder entrenar, i amb tot i amb això, competint amb equips professionals i ser capaç de ficar-se a la màxima categoria, això és vaja, és de xapó, no? Mm. És de barret.
2: És una mica el que diu el Xavi, no? L'essència d'un club és... Clar. És el club, no? L'associació,
3: totalment.
2: L'entorn que comentaves tu també, no és... Mm. No és, sí que ho és també, no? Però la part aquesta professional és un afegit, segurament, no? És quan un club evoluciona i segurament deixa de tenir aquesta essència de club per ser una empresa que es dedica a guanyar o a intentar guanyar mm-hmm. competicions, no? Però clar, l'essència és aquesta, no? I per tant, sí, hem d'estar contents i orgullosos de
3: molt,
2: les nostres jugadores, en aquest cas, perquè...
0: Sí, sí, no? Davant del xou cada vegada més del Madrid o dels grans clubs, per exemple, l'Esportiu Rubí Femení, quan va jugar aquí al Pavelló de la Llana, aquesta eliminatòria de Sens que va perdre contra l'Almagro 1-2, però el compromís era gegant. Van fer una segona part excepcional. Uh-huh. És d'aquelles vegades que van xutar la pilota 3 vegades als pals, travesser també la portera rival. Va fer un partit extraordinari, però uh-huh. és que no entrava. I el fet després de quan sortia es van canviar totes les jugadores i veure-les plorant a dalt, o sigui, estava amb el cor compungit perquè estaven a llàgrima viva perquè pensaven, clar, han d'anar al Magro, a Ciutat Real, han d'agafar el bus, tot el que significa, mm-hmm. i que una mica, doncs mira, ara van empatar, doncs van acabar perdent, no? Però és aquesta cosa maca de l'esport i aquesta preciositat.
3: Clar, no? I que els esportistes quan guanyen, quan perden, plorin, això passa en tots els àmbits de l'esport. Vull dir, ara el Rubí que t'ho explicaves, ahir veia l'alemany, l'Alexander Zverev, que va guanyar Roland Garros, finalment va aconseguir guanyar després de quantes vegades ha pogut aprofitar que no estaven ni l'Alcaraz ni el Sinner per guanyar per primera vegada un gran slam i plorava com una magdalena. És que és normal, un tio de 2 metres. Mm. És que és normal perquè és tota la vida lluitant per allò. Doncs les noies igual. Em venia l'exemple del Vilassana d'hoquei patins. El Vilassana, petita població de Lleida, són campiones d'Europa. Campiones d'Europa, un poblet que és més petit que Rubí, i és absolutament excepcional, no? I clar, quan van guanyar, doncs ploraven, clar que ploraven, com no han de plorar? Ah. I quan perden, doncs també ploren, és que és normal.
0: Clar,
3: és normal.
0: Aquí tenim l'exemple de l'hoquei patins en línia, dels sí, 100 patins, que
3: correcte.
0: Han estat campiones d'Europa.
3: Aquí pas.
0: Que s'han donat les pobres d'arribar a supercopes, copes d'Europa,
3: sí, sí.
0: A estar a la Lliga les primeres, però sempre perdre a la final. Van tenir la feina, porten un any amb un psicòleg que cada setmana uh-huh. doncs han estat amb elles i vinga anar-hi.
3: Sí, sí,
0: i
3: sí,
0: al
3: sí,
0: final
3: sí.
0: Ho han aconseguit. L'any passat van perdre, es feia la Copa d'Europa aquí, uh-huh. justament a Rubí, i la van perdre contra les Panteres de Valladolid, i aquest any s'ha fet a Valladolid i les han guanyat allà, o sigui que ha estat també com molt preciós, no?
3: Sí,
0: i és
3: sí,
0: que
3: sí.
0: Són campiones d'Europa les nostres, les de Rubí, no? I això crec que també és brutal, com tu dius, no?
3: I això, els mitjans de comunicació catalans, els grans mitjans de comunicació catalans, ara que estic fora ja perquè estic jubilat a TV3, doncs és moment de dir-ho.
1: Foli, Xavi.
3: No, que se li ha de fer més cas i se li ha de donar més bola i se li ha de donar més espai a aquest tipus de gestes, a aquest tipus d'èxits esportius aconseguits per entitats, per clubs, per poblacions que van més enllà del Barça, del Madrid i del futbol i del bàsquet, si m'apures, no? Vull dir, i això és una mancança que els grans mitjans de comunicació haurien de fer-s'ho mirar.
1: Ah, això és històric i jo serà difícil que facin un cop de volant mm-hmm. en aquest aspecte. Per això hi ha les ràdios municipals.
3: No, també, clar.
1: Per això hi ha les televisions, per això hi ha la xarxa. En fi, que és el sentit de vida, mirar el pati de casa i estar
3: exacte.
1: Orgullosos. I altra cosa és que se celebri que la comunitat de Rubí, la gent, veïns i veïnes de Rubí, se'ls hi dediqui tot el reconeixement que mereixen amb una fita com la que han aconseguit, no? Mm. I aquí estem per parlar-ne.
0: A més, seria un èxit, perquè seguir des de les eliminatòries d'ascens a un equip com pot ser d'una població molt petita perquè acabi campiona d'Europa o encara que no acabi, que arribi a la final, jo crec que allà fas reportatge, un documental, és que segur...
3: Que no, hi ha mil històries. Que és
0: que
3: més,
0: i que atrapen.
3: Exacte, són històries humanes, en definitiva.
0: És David contra Goliat. O sigui, estem parlant tota l'estona d'això.
3: Sí, no? Sí, sí, sí, sí,
2: sí. Això té un format de sèrie reality de seguiment esportiu, sí, interessant.
1: Sí. Sí, sí.
3: Home, TV3 sí. ja va fer aquella sèrie famosa de les de l'hoquei, no?
7: Sí,
3: que ja una mica sí, jugava amb això.
2: Sí,
3: no?
2: Però això era una ficció.
3: Sí, correcte.
2: Però jo dic, en aquest cas, sí, sí, no, fer un seguiment fent
3: real.
2: De...
3: Sí, sí, sí.
2: Una sèrie d'episodis de, des de l'entrenament, el psicòleg...
1: Tu ho has dit, un sense ficció.
2: Clar, sí, sí. Això dona per una...
1: Clar. Mm-hmm.
0: Aquest cap de setmana, bueno, des de dijous, a Rubí ha tingut el Teatre Sense Teatre, que hi ha hagut diverses obres, a més, que estaven premiades de... organitzat per la companyia Letal, el Jordi Madaleno. Per exemple, vam tenir les obres com, per exemple, Encapsulant Dickens, Aventura, Camelba, Gota, que tenia el premi FETEN 2026, el millor espectacle de carrer, i que celebrava doncs, aquests de 10 anys, i que és una fita que cada any doncs, es va consolidant aquí i que omple la nostra ciutat també del millor teatre. Jo no sé si heu tingut ocasió de veure alguna cosa vosaltres, us heu trobat per aquí, per la nostra ciutat? Heu vist alguna cosa?
3: Jo ara fa temps que no hi vaig, eh? I això, ara que tingui més temps, doncs hauré d'anar més.
1: Jo vaig... Sí, sí, home.
0: Però recordem que fa, què? 4 mesos que t'has jubilat?
3: Sí, del 5 de març, vull dir, res, fa 3 mesos.
0: 3.
1: I després de passar històries fotudes.
3: Uà.
1: Jo m'hi vaig trobar a casa, però que a més és aquest fet, el maco de trobar-te pel carrer, trobar-te que no t'ho esperes, trobar-te amb una acció d'aquest tipus és gratificant, perquè dius, hòstia, què passa avui? No em quadra amb cap data. No, és que no t'ha de quadrar amb cap data, és que això t'hi has de trobar. És com els músics de carrer, que et pots trobar a qualsevol ciutat, qualsevol lloc que dius, hòstia, i ja n'hi ha que són impressionantment bons. I gent que està triomfant i que es dedica a anar al carrer precisament per tornar a orígens i veure l'experiència i veure si realment... jo conec algun d'aquests que se'n va al carrer primer amb temes nous i tal, vull dir, va vestit, allò que se'n diria, entre cometes, informalment, i veu reaccions que puguin tenir la gent, i després parla amb ells i tal i qual, no els reconeixen, amb ells o amb elles que fan aquest tipus d'exercici, i per això després ho valoren, i després s'hi foten el gran llançament, o el llançament mitjà, el que convingui. Per tant, trobar-te pel carrer, com em va passar ahir a mi, tardet ja, era tarda vespre, amb una acció d'aquest tipus, hòstia, maco. És molt maco, mira, molt agradable i molt instructiu, per altra banda.
0: Nosaltres hem entrevistat dues vegades al Pau Palaus, que és el pallasso que va col·laborar amb la companyia Letal, va participar al Teatre Sense Teatre i se'n va anar a Beirut, ara fa un mes, sí, una mica així, sí, a obrir un corredor de pallassos. Em va ensenyar l'agenda, tenia bolos per tot arreu, eh?
1: Sí, sí, i se'n va anar a Beirut, el tio.
0: Una cosa increïble. Ara torna el 15 de juny, justament una altra vegada per estar doncs allà, i mentre li fèiem l'entrevista en directe, que el podíem veure per vídeo, ens anava narrant si podíem escoltar també el so dels drons que anaven en càmeres i que tenien allà doncs preparat també doncs l'artilleria, podríem dir-ho així, per si passava alguna cosa. I és espectacular també com gent i persones que no tenen aquesta necessitat, no? Perquè ja t'he dit que una agenda atapeïda de congressos on anava, de fires, d'actuacions, que se'n vagi a Beirut, que t'estigui dient, mira, he parlat amb la meva dona, amb la meva filla, perquè amb el programador d'Oslo, i ell també, perquè coincidia allà, doncs que és millor que vagis a Beirut, que allà te faran més falta, sapiguent que Israel està bombardejant Beirut. A mi és de les coses també que, com a persona, jo crec que funcionen en un altre tipus de valors, no?, que va molt més enllà de la comoditat, i a mi em causa una admiració impressionant, i l'hem tingut aquí a Rubí actuant, i vindrà de nou, també. Anem a més temes de Rubí. Hi ha els veïns que estan a tocar de Rensica, la fàbrica que fa aquest producte de l'humus pel Mercadona, doncs porta 8 anys patint les pudors. Crec que podem escoltar els veïns queixant-se justament de diferents problemàtiques.
7: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Clar. Fa 3 setmanes, 1 mes, que hem començat a tindre moltes pudors, pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que no tenen, ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
8: I ara és més peste cada dia i això no pot ser. Ja és vomitero i asqueroso. No sé què fer.
9: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa a més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem en aquest nivell.
10: Nosaltres estàvem aquí abans d'ells. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores nosaltres no havíem tingut paneroles i ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots i no parem de comprar coses.
11: Tinc 77 anys, visc aquí al carrer Urgell. Les paneroles van ser impressionants que se van ficar dins de l'habitació en 75 volant. Jo histèrica perdida, però bueno, jo sóc una molt forta, i però he d'afegir que portem molts anys de partir de la riera, estem tots oblidats.
12: A estas alturas está diciendo que la olor puede venir de otras empresas o de las cloacas, cosa que eso no ha existido aquí nunca. Aquí había, antes de ellos estaba una empresa importante y jamás habíamos tenido un problema con ellos. Jamás, ni olores, ni ruidos, ni nada. Entonces, lo que no entiendo es cómo los vecinos podemos estar aquí, o sea, 10 años aguantando esto.
0: La companyia ha invertit prop d'un 1,5 milió d'euros en un pla doncs, per intentar aconseguir minimitzar aquestes pudors durant els hiverns, però clar, ve l'estiu, temperatura puja, llavors hi ha més olors. Han fet un estudi d'olors, diuen que ha durat 6 mesos i assenyalen el clavegueram del barri com el focus probable de les molèsties actuals, però escoltem els veïns que estaven dient, no, és que, escolta, que abans d'aquesta empresa aquí no hi havia olors.
3: Això de les olors aquí a Rubí ja és una cosa que s'arrossega des de fa molt de temps. Jo recordo anys enrere, poder 4, 5, 6 anys, com a molt, les olors que teníem a les urbanitzacions. Jo visc a Can Mir, pels abocadors, que aleshores els camions passaven, els del Sánchez, de l'empresa aquesta, no?
0: TMA.
3: I que, exacte, TMA, i que podien passar, o millor dit, que no estaven autoritzats, però passaven, i bueno, i eren unes olors horroroses que havies de tenir tot tancat, tal i qual. Bé, ara veig que passa també aquí, diguem, al centre de Rubí, no?, per entendre'ns, al casc urbà, no? I clar, aleshores la cosa... Veig que això no s'acaba de solucionar, o quan s'han acabat les olors allà a les urbanitzacions, ara fa uns anys que no en tenim, no sé, ara resulta que les tenim aquí. Però, mare de Déu.
2: Clar, però amb el tema dels abocadors, que sí que és lògic, no?, un abocador que faci...
3: Clar,
2: no?
3: Clar.
2: Clar, que tinguis una indústria posada allò, dintre de la població, que aquí a Rubí, malauradament, és això, hi ha molts barris que limiten amb la zona residencial, amb zona, no sé si es diu industrial, o, bueno, estan allà un carrer, separa una cosa a l'altra. Sí. Per tant, la indústria pot afectar els veïns. I si en aquest cas, això porten 10 anys, és veritat que hi ha pintades per allà des de fa molt temps que es veuen, no? A mi m'agradaria saber qui ha fet l'estudi, perquè si l'ha fet la pròpia empresa, bueno...
1: És que és possible que l'estudi s'hagi fet i que els valors que et marquen per llei siguin correctes. És possible.
2: Sí.
1: El problema és que igual cal canviar aquests valors. M'entens? Vull dir, cal augmentar controlar el volum, donat que això està provocant un mal de cap i, en fi, i mal de cap i mal d'estómac i mal de tot pel que s'està veient, no? I a vegades sí que es foten uns baròmetres, uns paràmetres, perdó, el baròmetre és una altra cosa, uns paràmetres determinats, i el que cal és canviar aquests paràmetres, cony. Si no funcionen, cal canviar-los, perquè és possible que, dret a llei, l'empresa estigui complint. Cony, doncs potser que ho revisem tots aquests paràmetres I per altra banda, si realment això ocasiona el problema que ocasiona de cara als veïns, qui farem canviar, l'empresa o els veïns de lloc? Per mi està bastant clar, no?, que el que s'ha de traslladar és que vagi a un altre lloc on no emprenyi d'aquesta manera i totes les facilitats perquè vagi a un altre lloc.
2: Mira, avui dia és que la Marta està en el POM, en el... potser és un bon moment també per revisar això de les separacions o les distàncies entre zones residencials i zones industrials.
1: I per altra banda, també, és clar, les clavegueres, molt bé. Diu, no, escolti'm, no, és que nosaltres complim i ho aboquem allà on t'ho hàgim d'abocar. Bueno, però que potser els anys allà s'ha anat acumulant merda. Vull dir, ràpido i pronto. Potser convindria que algú baixés a les clavegueres i ho netegés una miqueta, baixés a les clavegueres allò vestit d'astronauta amb tots els equipaments i els oxígens que facin falta i ens ho netegessin una miqueta. Potser és això, que el residu s'ha anat acumulant, i no, el que li ve ja està més o menys depurat, però quan arriba a abocar-se ha passat per tot un sistema de clavegueram que està fet caldo. Bé, doncs netegem el caldo, no?
2: I tu com a empresa també aboques a la claveguera, per tant, encara que l'olor vingui de la claveguera, potser també ets tu el responsable d'aquella... No sé, s'ha de saber, eh?
1: Això clar... ja no ho sé, però que tenen raó els veïns, hòstia.
2: Clar, molesta.
1: Jo havia viscut molts anys a prop de la Riera i abans no hi hagués la depuradora a les fonts. La oloreta, quan passaves per allà, per sobre el pont, era... allò alimentava aquella olor,
0: Vull dir... Clar, és que deu ser molt dur que arribi l'estiu, que no puguis baixar, però és que
1: t'olorarà... Que no puguis obrir la finestra.
0: Clar, que no puguis baixar la finestra, que no puguis... Tota la roba olorant, tota la casa olorant, la sensació que deia aquesta dona, no?, de vomitar.
3: I a mi, vull dir que m'ha deixat bastant esperberat això, no? Vull dir que diu que els hi donen... Explicaven que els hi donen pastilles o alguna cosa per no vomitar o...
2: Per les nàusees.
3: Mare meva, senyor.
2: Llavors ha de ser ja greu, no?
3: Ja és un problema de salut, no?, de salut pública.
1: Total.
0: I que no, clar, canviar-te de pis no és canviar-te de moto,
3: no,
0: de cotxe.
3: No, és clar.
1: Això deia jo, que ja de canviar és un altre.
3: Clar.
0: 93-588-59-60, si voleu opinar, si ho sentiu també, si formeu part d'aquest veïnat, doncs, que està afectat per les olors de Rensica, per si voleu participar, perquè creiem que és un tema dur, i és un tema... doncs que implica un moviment que no és gens fàcil, perquè a veure com es mou, com fas perquè es mogui l'empresa o com ho fan els veïns també, no? Ja ho apuntava una mica el Jordi Margarit, que s'hauria de moure l'empresa, però això no serà gens fàcil tampoc, no? Demostra, no?, que
1: primer,
0: aquestes olors estan...
1: Primer, netegem clavegueres. És el primer que s'ha de fer, netejar les clavegueres.
0: Ells van instal·lar un deshumificador per millorar un dels filtres que la planta de Can Fatjó doncs, té
1: per
0: instal·lat, però
1: no n'hi ha prou.
0: No funciona.
2: Que facin dos,
0: no?
1: Clar, no n'hi ha prou.
0: Que facin dos. Parlem també d'educació. Demà torna a haver-hi vaga. Hi va haver aquesta consulta doncs, que l'Austec liderava i que després doncs, va rebre una certa pantuflada també perquè professors i professores doncs, van votar doncs, continuar amb les vagues. Hi ha la crisi a l'educació sobre l'informe PISA. Si mirem doncs, que els països que lideren el sector de l'educació, que obtenen els millors resultats, com pot ser, per exemple, Singapur, doncs surt que s'inverteix doncs, molt en educació. Aproximadament un 6% del PIB, i aquí tenim tots els problemes de l'escola inclusiva, de la matrícula viva, i que s'apunta que probablement el problema no sigui tant això, sinó que no hi ha recursos per poder atendre tot això. No és que hàgim de lluitar contra l'escola inclusiva ni contra la matrícula viva, sinó justament dotar de recursos, que és el que està faltant. Llavors, jo no sé si teniu situació també vosaltres que conegueu, però és una situació que preocupa una miqueta perquè demà també comença la selectivitat, els alumnes estan patint un curs en el que hi han hagut moltes jornades de vaga, el que són els temaris també doncs han quedat una miqueta potser més escurçats també per justament aquesta problemàtica. Xavi, jo sé que tu ets professor a la universitat, que no, no us veieu tan afectats, però com afecta l'alumnat que hi hagi tantes vagues, un alumnat que recordem que ve de la Covid també, i en el cas que són més joves, que s'estaven formant també, i que implica doncs perdre també el temari, no?
2: Bueno, mira, dius que no estem afectats, sí que ho estem, justament pel tema de l'ESPAU, perquè demà comencen l'ESPAU,
0: sí.
2: I dintre del sistema doncs hi ha una sèrie de vigilants, revisors, i molts d'ells són gent, professors d'institut. De fet, l'altre dia llegia les xifres, eh? O sigui, hi ha professors universitaris que fem de revisors. Bueno, jo he fet algun any, però és un rotllo. Estàs allà, sí, tres hores de peu sense parlar, no pots fer res. Simplement estan allà perquè per intimidar
1: vigilant,
2: una mica.
1: Vigilant,
2: vigilant. Pobrets, venen tan copiïn, espantadíssims. No? Almenys quan sí. Jo he estat, venen tan espantats que els han ja dit, sobretot, no copieu, o sigui... Jo crec que no cal ni la figura, quasi, del vigilant.
1: Estàs allà, no? Dient que demà pot ser que hi hagin menys revisors dels que tocarien?
2: Demà, clar, hi ha professors...
1: Estàs dient vaga, això?
2: Hi ha professors d'institut que estaran en vaga... Que
13: atenció
2: poden...
13: que podreu copiar.
1: Ah, aquí anava jo. Atenció! Ara és la vostra.
13: Digues.
2: Però no és confesa. Que podeu copiar, és que potser hi ha tribunals que no es poden... No hi ha gent, o sigui, no hi ha ningú. O sigui, que llavors, aquí serà un problema. Llavors, jo sé que des de...
0: No hi haurà tribunals.
2: No hi ha revisors, perquè si estan de vaga... O sigui, el problema que tenen ara els que estan organitzant tot això és que no saben... quanta gent, perquè tu no dius que jo demà faré vaga, tu no avises, clar.
0: Mira.
2: Igual demà es troben allà que un dels de les, una o moltes de les aules que necessitaven això, la gent que s'ha inscrit per fer de revisor, pues no es presenta. Llavors era un gran problema. Llavors des de la universitat estaven demanant que la gent que estava que eren professors universitaris, que no s'havien apuntat, que si podien estar disponibles, i clar, ja els sindicats ja estan provocant un esquirolatge, no sé. Sí, hi haurà lío aquí. O sigui, demà... Llavors...
0: Què pot passar, llavors, si no?
2: Jo no sé què pot passar, perquè això ja m'imagino que la Generalitat haurà de veure com això o les canvien de data. Jo no ho sé. Però em poso en la pell del pobre estudiant que ja té uns nervis, si són les PAU, que això des de tot l'any, almenys quan jo les vaig fer fa molt temps, sí. Però imagino que els...
13: Ha canviat molt, eh?
2: Sí, aquesta cadira s'està enfonsant, eh?
1: Això, fem petit.
2: Durant tot l'any t'estaven matxacant allò de... Perquè quan arribis allà, allò és la universitat, vigileu... O sigui, et van generar una tensió i una... Clar, imagino que és allò perquè estiguis a tope, no? Clar, que arribi el dia, que no sàpigues què passarà demà. Això, que t'has perdut una sèrie de classes que no has acabat. Que el mes aquest que tenies per fer les... perquè el curs normalment acaba neix una miqueta abans i l'últim mes el dediquen als instituts a repassar tot el temari. Que aquesta repassada, diguem-ne, segurament no ha pogut ser tan intensiva com ells esperaven. És a dir, porten uns nervis acumulats terribles i a sobre, demà no saben què passarà. O sigui, jo em poso en la seva pell...
0: Sí, que pot ser que arribi un alumne i no faci...
3: I que no faci proves.
2: Clar, no ho sabem. O sigui, no sabem què passarà. Perquè si no hi ha revisors, no hi ha vigilants, no es podrà... fer l'examen, perquè clar, el revisant no només revisa, sinó arribes allà amb unes llistes que et donen, has d'anar a fer-los passar d'un en un, amb el DNI, sí, o sigui, si no hi ha la logística, no sabem què passarà.
3: Ah, doncs serà interessant seguir-ho demà, eh? A veure què és el que passa amb
1: sí,
3: això.
1: Sí, impressionant. Ja. Atenció, us parla el representant de la Lliga dels Copions. Demà és el dia.
3: No hi ha ningú que vigili.
1: A por ellos.
0: Hosti, però deu ser dur, amb els nervis, la incertesa aquesta. O sigui, ja tenen prou incerteses els joves.
1: Sí, sí.
0: Això.
1: Però jo una cosa, jo volia dir sobre això de la vaga, aviam. Els sindicats no són els representants d'un temps dels treballadors, en aquest cas els docents, els de serveis, els de no sé què, no sé quantos, molt bé. Tu arribes a un acord, molt bé. No ets tu el representant que t'han escollit democràticament. A què ve la segona part de posar-ho a votació? Jo això no ho entenc.
2: El sistema assembleari final...
1: Que algú me lo explique, perquè jo no ho entenc. T'han escollit, ets tu, arribes a un acord, doncs pues ja està, tu. Jo ja estaltava d'alegria, perquè jo tinc un de petit a casa, m'entens? Vull dir que...
0: Bueno, però funcionen tipus assemblea. Ells arriben a acords i després ho han de refrontar. L'assemblea és qui diu, en teoria, sí, això està bé o no està bé,
1: doncs,
0: però
1: no acabo d'entendre.
2: Sí, però aquí segurament, entrant en un altre tema, segurament ha fallat una mica l'organització. És a dir, tu com a representant, si vas amb la veu del poble, diguem-ne, primer has d'haver parlat amb el poble. Sí, què necessiteu? Clar, què clar, volem? Clar. Llavors vas i negocies.
1: Aquests són els temes. Vull arribarem fins clar. Aquí, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
2: I no ho fas al revés, perquè si no has fet perdre el temps a tothom. Bueno, no? Perquè diuen, bueno, parlarem d'això. És el que va passar la primera vegada amb els altres sindicats, que no havien parlat amb ningú, i se'ls reclamava una mica... L'Austec reclamava això, no? És que no han parlat amb ningú i no representen a ningú. Llavors van ells... i resulta que representen algú perquè tampoc els hi han donat.
1: Pues no sé quants dies de vaga després van i cometen el mateix error.
2: Sí, sí, per això.
1: Per això dic que a mi com algú m'ho expliqui, perquè no ho entenc.
0: El divendres vam parlar amb Ramiro Gil, que és el secretari de professors de secundària, i ells doncs van signar l'acord, es van reunir divendres amb la consellera Esther Niubó, juntament amb els altres dos sindicats, perquè la majoria havia estat un 60 i algo per cent, ara no recordo exactament la xifra, de els que estan afiliats a professors de secundària, doncs van dir justament doncs que sí. Perdona, que tenim una trucada per telèfon. Jaume, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Bon dia,
13: bon dia a tothom.
1: Hola, Jaume.
13: Yeah. Hola, què tal, Jaume? Bueno, primer li volia donar el pes amb el José Malagón, que l'esteu matxacant, ja l'he dit amb ell, eh?
0: Sí, ve de negre. Curiosament no ve de blanc, ve de negre.
13: Tenim poca memòria els que som culers, que també ho hem passat magre uns quants anys, eh? Això en principi. Això que esteu parlant dels mestres, jo em sembla que primer de tot hi va haver-hi una pífia, quan, em sembla a mi, del govern, quan van participar, o sigui, van triar dos sindicats que són minoritaris. I van arribar a un acord. Jo penso que va ser un error del govern no agafar a la gent majoritària o convocar-los, suposo que ho devien fer. Però bueno, per mi el primer error ve d'aquí i el segon, el que estàveu comentant, el Jordi, que no ho entén, que no li facin cas als representants. No? Això en quant a això dels mestres. Després felicitar els 100 patins i, com ha dit aquest company que teniu aquí que havia treballat a Catalunya Ràdio...
0: A TV3.
1: El Xavi Monastre.
3: Què tal? Bon dia.
13: Hola. Em sento també igual que tu el que has comentat d'una mica d'abandonat en quant als temes de... Ja sé que són un esforç minoritari, això que hem quedat campions d'Europa, però crec que un detall, com a mínim comentar-ho, que no ho he sentit i miro cada dia el Telenotícies i algun programa més. I després recordar-vos que aquí jo ahir vaig assistir a un festival, al Festival de Poesia de Rubí, que ha fet a l'Arca, la seva presidenta, la Maribel Esteller, i la veritat que va ser... planíssim al pati de l'Ateneu.
1: T'he vist en fotos, Jaume, t'he vist en fotos a l'Ateneu. Sí.
13: Soc famós i em poso al costat de l'alcaldessa. Sí.
3: Així surt segur, així surt segur.
13: També es va posar al costat meu que jo vaig arribar abans.
1: La gorra era molt maca. La gorra que portaves pel sol era molt maca.
13: Bueno, això és obligatori per mi. Però bueno, més que rep a la visió molesta molt el sol, no?
1: Sí,
13: ja sobre feia fotografies, o sigui...

0: bueno, van llegir tots els poemes que hi havia en el llibre. Només era això.
1: Mm. Jaume, i sobre quantes persones hi havia en aquest festival de poesia de Rubí?
0: Bé, pues mira, hi havia gent dreta, o sigui que en el pati jo calculo que de 120 persones en amunt.
2: Sí. Sí, jo he vist les fotografies i, home, a més, tu saps comptar Jaume Roure,
1: sí,
2: del Gra, un dels bons fotògrafs que tenim, i servicial, i amic, i que està tot arreu, vull dir, és d'aquells, sí, que te'l trobes arreu on hi hagi una fotografia per prendre. I és molt maco, vull dir que s'hi dediquin a... I la tasca de l'Arca, històrica, a més, a la ciutat de Rubí. Està molt bé, està molt bé, i es veu farcit, allò, es veu farcit.
1: Mm. Jaume, a mi... la poesia que necessita el seu temps, la seva escolta, pair-ho, amb molta diferència de les xarxes socials, no? Que tens l'impacte de la imatge, que vas amb el ditet de l'escroll, que hi hagi tantes persones que estan escoltant la poesia, que es reuneixin, que es puguin llegir aquesta quarantena de poesies, em sembla revolucionari.
3: Sí, és bona paraula.
1: Eh? Sí. No, Jaume, quin és l'ambient que hi va haver després? Què és el que es deia la gent?
0: Bueno, aviam, en quant a la gent, quan escoltes poesia, la gent està en silenci total. I després va actuar la coral Rossinyol, Josep Rossinyol, em sembla que és.
1: Uh-huh.
0: I, bueno, tot va estar bé i perfecte. Mm-hmm. I, bueno, jo el que tinc amistat és amb la presidenta de fa molts anys, entre altres coses, pues, de el que he comentat al Jordi Margarit del Gra, amb ella li vam donar classes de fotografia, i des d'aquí ve l'amistat, però la coneixo des de que ella tenia 18 anys. Ella, la seva mare, tenia un bar-restaurant que era la Taverna Catalana, que estava a la carretera de Terrassa.
1: Uh-huh.
0: I d'això ve l'amistat i coneixença.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, va estar molt bé.
1: Uh-huh. Doncs Jaume Roure, moltíssimes gràcies per trucar, sempre un plaer escoltar-te i que estiguis allà seguint.
0: Bueno, jo només he de fer un comentari.
1: Digues.
0: Que sembla que només parli jo per la ràdio.
1: I sort...
0: No em sap greu a la gent de Rubí que escolta i segueix gent que l'escolta, pues que no és tan difícil comentar les coses.
1: Sí, i saps què em passa? Que a mi moltes vegades m'arriba pel WhatsApp. Sí, i jo els hi dic, estic fent el programa, i dic, però truca. I, no, digues què tal, parla de no sé, escolta que aclareix que... I és, bueno, però truca, o sigui, ara no puc. Sí, bueno,
3: les noves tecnologies.
4: La generació Z no truca per telèfon.
3: Ara va
4: no
3: així,
4: parla per
3: ara
4: telèfon.
3: Va així.
1: Ah. Sí, sí, per això, jo, o sigui, jo és el que tu dius, o sigui, tenim la sort de que, bueno, el dia que hi va haver les emergències sí que van trucar bastantes persones, amb la tempesta.
0: Tenim la gent que truqui, ja està.
1: Sí, moltíssimes gràcies. Menys mal que ens truques tu.
3: O que truquin per WhatsApp, mira.
4: Clar.
1: Ho poso directament aquí, no? Truquin per WhatsApp. No
2: oblidem que l'aparell aquest, els iPhones i tota aquesta història, serveixen per parlar, també.
3: També.
1: Però mira...
0: En tot cas, us enviaria un missatge de veu.
3: Molt bé.
2: Exacte.
1: Sí, però... És un plaer saber que hi ha persones que t'escolten, que intervenen, perquè això és el que dona sentit, no? Que tu puguis trucar, que el Jordi Margarit et pugui conèixer. O sigui, aquesta connexió que hi ha entre els oients i els tertulians i la gent que està aquí, això és ràdio municipal.
2: És que, a més a més, el Jaume té una veu molt personal, molt peculiar. Ens coneixem des de petitons, tots us jugàvem al minibàsquet, fèiem minibàsquet tots dos. Ell va continuar, jo em vaig quedar. Però o sigui, mira si ens coneixem la veu.
0: Jugava amb el teu germà, també.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Una abraçada, Jaume.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Home, parlant de corals, parlant també d'abraçades, el Papa, tindrà amb la Cibeles, amb aquest milió de persones que vindrà demà també...
2: El millor que estaven allà vindran aquí?
1: Vindrà.

0: Mira,
1: no,
0: no cal.
1: El papa que vindrà, no sé què us sembla, això té una repercussió. Alguns parlen també d'un retorn en diners, parlen de 200 milions d'euros, de tota la repercussió mundial que tindrà. I no sé què us sembla fins ara, la visita que ha tingut també a Madrid, el seguiment i la repercussió que tindrà aquí a Barcelona.
2: Bueno, potser s'ha fet d'entrada aquí als mitjans catalans un seguiment, potser, si m'apures, un palet exagerat. Estava a Madrid, o sigui que tampoc cal que li dediquem tantes hores, no? Ara, quan estigui aquí a Barcelona, doncs val, perfecte, molt bé. Però jo crec que el que s'ha de seguir, sobretot, és el tema del català. A veure què parla, què diu... A veure, què diu, no? Vull dir, perquè ja sabem el que dirà, més o menys, no? Una mica com a Madrid i tal, i en fi, ja sabem quin és el missatge, vull dir, cap problema. Però és que, en aquest cas, jo crec que el que més ens interessa als catalans és quin idioma utilitzarà i quin paper tindrà la nostra llengua. Perquè, vaja, jo crec que...
1: A veure, hi ha qui deia que estàvem atiant
2: focs. Quichua, eh? Va parlar en quichua quan sí. La visita que va fer... Escolta'm, ahir va parlar a Madrid en castellà? Clar. Aquí? Doncs en català. Clar. I per mi, diguem radical, exclusivament en català hauria de parlar aquí. Directament. És la llengua d'aquí. És la llengua pròpia. I aquí, diguem-ne que els catalans ens hauríem de posar molt forts, no? I no ho farà. Segur que parlarà castellà, també. I aquí jo crec que hi haurà, o que pot haver, una moguda important, una... xiulades importants, no sé si del nivell de les finals de Copa del Rei quan sona l'himne espanyol i juga l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça i tal, però hi haurà... El que passa que no sé si se sentirà, després si per televisió això es veurà o no, perquè m'imagino que tots els grups d'allò els tindran quatre cantonades més enllà d'on estigui el pub, més enllà de la Sagrada Família. Mira, però ens hem de fer sentir, ens hem de fer sentir.
0: Xavi, fa... El diumenge que ve farà 101 anys, 101 anys, que va haver-hi la xiulada al Camp de les Corts del Barça en l'himne espanyol. Resultat, tancament de l'estadi, del camp de futbol aquell de les Corts,
2: de les Corts, sí.
0: i dimissió obligada d'en Camper com a president del Barça. Això com a fita, vull dir, ja que parlàvem, ja que el Pissogre que passa per Valladolid, però no, per recordar. Mira, jo veig grans diferències entre Madrid, del papa a Madrid. Primer, tots els escenaris de Madrid són cada fals, són postissos. Han estat postissos. Què ve fer el Sant Pare a Barcelona? La torre de
2: Jesús,
0: de la Sagrada Família. Quin orgull és aquest per Catalunya, a diferència dels cadafalcs i empostissats que han fotut a Madrid. Aquesta és la gran diferència.
2: Tens dubte.
0: Amb orgull de catalans, el Gaudí, que va parlar català fins a l'últim moment, és a dir, quan el va atropellar el tramvia va dir collons, o alguna altra cosa més forta, i que és un gran defensor del català. És evident, i jo estic amb el Xavi, no està sol. Jo també penso que el 100% hauria de ser en català, no és sí. Que hauria de ser, és que ha de ser en català. I ja està, per més que l'Omell aquest...
1: Que es busquen problemes on no n'hi ha.
2: Sigui, mare de Déu.
0: Sigui un infiltrat dels empostissats. Aleshores, amb orgull, estarem inaugurant un temple, siguis creient o no, que és una meravella. Si no hi heu estat dintre mai, aneu dintre. I alceu la mirada,
2: sí, sí,
0: com demanen. És espectacular. Sí. T'entra una... Fins i tot devoció. Devoció, però sobretot és una màgia. És una màgia espiritual, física, terrenal, de tot. Amb aquest orgull del català Gaudí, d'aquella obra magistral que ha fotut, que va dissenyar i que s'està acabant, és impressionant i, evidentment, vull que parli i només en català. Per què? Collons, perquè som a Catalunya.
2: Ja està.
0: És estrany que a Catalunya es parli català. És tan estrany que es parli català a Catalunya.
1: Doncs amb aquesta reflexió ho deixem. Moltíssimes gràcies a Jordi Margarit, Xavier Bonastre, a Xavier Ribas, ens escoltem el proper dilluns i, per suposat, moltes gràcies, José Malagón, en català, ho sento per tu, del Madrid. Vinga, som-hi, els serveis informatius i Ràdio Rubí. amb la tertúlia, després Rubí al dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Els veïns de Can Fatxó que viuen a prop de la nau de Rensica, on es fa el famós humus del Mercadona, han denunciat que les desagradables pudors que venen de la fàbrica no han desaparegut. És més, encara són més molestes ara. Recordem que Rensica va arribar al barri l'any 2017. De seguida van començar aquestes molèsties que van arribar a una situació insostenible el 2022. Des d'aleshores s'han fet inversions i s'han instal·lat diversos sistemes per contenir-les. Aquests treballs han aconseguit eliminar o reduir-les, però durant l'hivern només. I és que la pudor a matèria orgànica torna cada any amb les elevades temperatures. Jordi Baricat és un veí del carrer Bages.
3: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Fa tres setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors. Pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues, bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
2: Les molèsties, però, no es limiten a les pudors, també s'hi sumen sorolls i, a més, paneroles. Mentrestant, l'empresa assegura que porta 1,5 milions d'euros invertits en elements que han permès eliminar les molèsties durant l'hivern. Recentment, però, ha fet un estudi d'olors de 6 mesos que conclou que la planta no emet pudors considerables i que el culpable més probable és el clavegueram, on s'hi estaria estancant part de la matèria orgànica abocada durant aquests anys. Molts veïns dubten d'aquesta explicació i recorden que abans de Rensica, l'empresa de preservatius Durex ja va ocupar la mateixa nau sense generar cap mena de problema. I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa va votar divendres a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats amb una participació elevada de 585 treballadors. El 92% hi va votar a favor i el 6% hi va votar en contra. Les dues parts van arribar a aquest acord dimecres, després de molts dies de negociacions. El test finalment aconsegueix reduir l'afectació d'aquest ERO de la planta de Viladecavalls a 105 persones. Hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques. A més, les indemnitzacions seran en la major part dels casos de 33 dies per any treballat, a més de diversos complements. Hi haurà també baixes voluntàries i de forma progressiva al llarg dels pròxims 12 mesos. S'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats puguin acollir-s'hi. Les sortides es faran de forma progressiva en 4 grans blocs. La primera es farà a mitjans de juliol i la darrera es farà el 31 de març del 2027. Òscar Mesa és representant del sindicat UGT.
4: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación. Esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias. E incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad para menores de 50 que se apuntaran en las próximas 2 semanas de otros 2.000 euros más.
2: A més, s'estableix l'aplicació d'un ERTO per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria. Des de l'1 de setembre de 2026 fins al 30 de juny del pròxim any, que s'amplia a 275 persones per repartir de forma solidària aquesta afectació entre tot el que és la plantilla. I en esports, el penúltim cap de setmana amb competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Siscolar Garcia.
5: L'Esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant l'1-2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada. al igual que de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, a la divisió d'honor, després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana al Juventud 25 de Septiembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la penya recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa organitzada pels maristes al Combi Esport.
2: Doncs res més per ara. Tornem, com sempre, amb més informació al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del magazín de Ràdio Rubí. Entrem a la part més cultural. Avui parlem de dansa, però també de cinema i sèries. I a més, aquesta setmana, molta atenció, perquè regalem entrades per anar dissabte al ballet.

0: De 11:45, el Jacint Fornols i el Víctor Pérez ens parlen de cinema i sèries. A la secció de la gran pantalla parlem de Backroom i La Luz, dues propostes que avui ens porta el Jacint Fornols. A l'apartat de sèries, Cape Fear, que s'acaba d'estrenar a Apple TV, i al final d'Eufòria. Ja sabeu que el Víctor Pérez ens fa les millors recomanacions per estar-nos a casa i mirar a través de l'streaming diferents sèries i propostes. Avui els convidats musicals són els Tallets, que actuen a Rubí, però també a Sant Cugat, també a Mataró, el mes de juliol. És una oportunitat de veure'ls gratis en aquestes festes majors, les d'aquí del Vallès o les de la seva ciutat, la seva població. Avui, a partir de 12:45, hi ha roda de premsa de festa major, per tant, coneixerem els detalls de la festa de la ciutat. De moment ja sabem que actuen els Tiets, però també Beret, el Tour dels 40, els Pets, els Despistaus o la rubinenca Joana Cras. I ara, en uns minuts, parlem amb Joan Francisco Gómez, del ballet de l'International Ballet Company, que actuen dissabte a la sala amb la gala Star Ballet. Després en parlem. Com dèiem, tenim entrades per veure aquest ballet aquest dissabte a la sala. Com sempre, només cal que ens truquis al 93 588 59 60. Tenim 4 invitacions per anar gratis a aquest espectacle que arriba a la nostra ciutat després de voltar per bona part de la geografia espanyola.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dissabte a la sala acull l'Stars Gala Ballet de la International Ballet Company. Es tracta d'una companyia que reuneix ballarins d'arreu del món que interpreten coreografies clàssiques del ballet, com ara el Cascanous, la Bella Durmiente o el Lago de los Cisnes. L'Stars Gala és precisament una representació dels ballets més clàssics, és a dir, tot en un, concentrat en un tastet de cadascun d'aquests ballets. A l'altra banda del telèfon tenim el Juan Francisco Gómez, és un dels responsables, un dels portaveus d'aquesta International Ballet Company, que està, si no m'equivoco, a les Canàries. Juan Francisco, bon dia, buenos días.
1: Bon dia, què tal, Belén? Sí, encara estem per aquí pegant botes illa en illa, sí.
0: Déu-n'hi-do. Per començar, explica'ns, jo ho explicava una mica per sobre, però explica'ns què és la International o l'International Ballet Company, perquè estem acostumats a companyies de diferents parts del món i el que feu vosaltres és tenir ballarins d'algunes d'aquestes companyies, principals companyies del món, no?
1: Sí, exacte. És un projecte que es va iniciar ja fa 4 anys i el que fem és això, amb la direcció artística de Cristina Terentiev i Alexei Terentiev, es reuneixen ballarins de molts països i es fan els assajos, es fan els ballets i després es fa la gira. És molt complicat, evidentment, perquè cadascú viu on viu i cal reunir-los a tots, que treballen tots plegats, i el bonic és que és la mescla de diferents escoles, no? L'escola francesa, l'escola anglesa, l'escola russa, no? I tot això plegat dona molta varietat. I el que tenim que veure el diumenge és això, és la condensació dels millors moments de molts ballets clàssics, com m'has dit tu abans.
0: Clar, deies, cadascú està al seu país i cadascú està a la seva feina. És a dir, que heu de, a més, trobar dates perquè aquests ballarins i ballarines puguin viatjar a Espanya, que és per on esteu fent aquesta gira.
1: Sí, sobretot perquè cadascú treballa normalment a un teatre fixe i això es tracta de poder gestionar i la disponibilitat per a després poder fer la gira amb nosaltres, clar.
0: Tant la companyia com el ballet, tinc la sensació que donen l'oportunitat, sobretot a gent que no ha anat o que no és habitual d'aquest tipus d'espectacles, de veure els millors ballarins, que d'altra manera seria gairebé impossible si no viatges als seus països d'origen. I el mateix amb les representacions. En el cas, vosaltres teniu un repertori clàssic, però teniu cadascun dels ballets, és a dir, que quan feu el Cascanueces teniu el Cascanueces sencer. Però l'Stars Gala és una altra cosa.
1: Sí, la Star Gala, diguem que és un poc intentar arribar, ja no fer arribar no aquests títols tan clàssics com puga ser el Jack o el Trencanaus, com comentes, és arribar a fer arribar títols com Raimonda, com la Sílfide, com el Corsario, el Quixot, que són títols que normalment no es fa a la gira. Pues diguem que són aquests moments més bonics que solen interpretar els solistes, els adagios, els pas de dos, aquests moments tots plegats a l'escena. Diguem que és un poquet més variat per al públic i interessant per al públic que realment sol anar a la dansa.
0: Clar. Aquí a Rubí tenim una vinculació estreta amb la dansa. De fet, fa només una setmana actuava el Ballet Barcelona. El Ballet Barcelona té residència aquí a Rubí. Per tant, diguéssim que som un públic en certa manera entrenat, eh? Però per aquells que no ho estan tant, quina diferència hi ha entre la coreografia clàssica, que és el que vosaltres feu, i les interpretacions? Ho dic perquè torno als del Ballet Barcelona, sense voler fer comparacions, ells ens explicaven que el que faran és una interpretació, una coreografia més actual. Per tant, quina seria la diferència?
1: Diguem que nosaltres som... O sigui, el nostre ballet clàssic és molt fidel a les coreografies originals. És ahí on està moltes vegades el repte, no? Després, la visió més oberta que puga fer una altra companyia és també és com fer una versió d'una cançó antiga, és el mateix, és també molt interessant, evidentment, la tasca que fa el Ballet de Barcelona. I com Rubí el tracta, i tracta totes les companyies de ballet que anem per ahí, això és molt d'aplaudir.
0: T'ho agraïm. Per tant, veurem coreografies clàssiques, que això també té una part positiva i una part negativa. És a dir, portant-ho, aterrant-ho o posant-lo en la part més pragmàtica. Qualsevol ballarí sap la coreografia clàssica. Això està clar. Això no vol dir que no l'hagi d'assajar, eh? I de practicar. Té aquesta part de positiva. La part negativa és que és un ballet que han interpretat infinitat de companyies i des de fa molts anys. Des de fa segles, en algun cas, no?
1: Diguem que ahí és com llegir la partitura clàssica, clàssica. No et pots sortir d'aquesta partitura. I, a més, el que has de fer és interpretar-la. Perquè, en este cas, com estem parlant de parelles, de solistes, es troba la parella de solista, de solistes, front a tot el públic. No és com un jack, a lo millor t'has fet un cos de ballet darrere. Aquí estem parlant de que està la parella front al públic. Lo qual és molt interessant també per al públic, perquè és com sols et pot fixar en aquestes dues persones que es troben fent aquest moment coreogràfic damunt de l'escena. És molt, molt més directe i penso que és molt més interessant també per al públic i per al mateix solista, no? Perquè és com de tu a tu, és ballar de tu a tu.
0: Clar, es crea una atmosfera especial. Explica'ns una mica què és el que veurem. Hi han interpretacions de la Bella Durmiente, del Corsario, del Lago de los Cisnes, la Sílfide... Explica'ns una miqueta, perquè tot i ser números per separat, entenc que sí tenen, si no certa continuïtat, si ser relat, no?
1: No hi ha un relat, però sí que està molt bé. Hem fet un repertori que en tot moment estàs veient algo que et sona, algo que no et sona, però t'està agradant. Aleshores, tant visualment a l'hora d'il·luminació, tant al vestuari, tant les parelles en si, no? Diguem que és un espectacle que està molt clavat rítmicament, però molt, molt, molt clavat, i des que comences amb una Bella Durmiente, que sí que et sona, fins que acabes a lo millor amb el Quixot, que no et sona tant, o una Raimonda, que no són títols que estàs tan acostumat a escoltar. És un espectacle molt bonic, molt dolç, molt pur, i en una exigència per als ballarins increïble.
0: Clar. Aquells que ens estan escoltant i que potser, dèiem, nosaltres aquí a Rubí tenim certa relació amb la dansa, però saps que no és l'art escènica més popular. Per tant, per aquells que diguin allò que jo sempre dic de no vaig a veure dansa perquè no hi entenc, què els hi diries?
1: Que és, no sé, és com anar a veure un paisatge perquè no saps de botànica. Diguem, la
0: però oi que us ho trobeu? Oi que us ho trobeu? Que la gent pensa que per veure ballet
1: molt,
0: clàssic
1: molt,
0: cal ser un
1: molt,
0: gran expert?
1: També trobes sempre la gent que et comenta és la primera vegada que vaig a veure dansa i m'he quedat al·lucinant, no? Això ho trobes. Per tant, la dansa i la música, no? que sona, és tan fàcil de seure't a la butaca i deixar que t'entre tot, tant visualment com per la música, que és molt senzill. No es fa un pas coreogràfic per a que tu diguis, oh, menudo atleta. No, te té que transmetre. I és algo que sí que aconseguís la dansa clàssica i penso que tots estem oberts, encara que no entengam, tots estem oberts a les coses bones i a la bellesa, no? d'un espectacle de dansa.
0: I a més el que deies, que no és només una demostració tècnica, sinó que, i sobretot les coreografies més clàssiques, estan pensades per explicar amb aquesta coreografia una història, és a dir, que la història s'acaba entenent.
1: Clar.
0: És com molt
1: clar,
0: explícit.
1: I veus com els ballarins es miren i és una història d'amor, de desamor, saps? És, tot això ho entens sense paraules a través de la dansa. El patiment, el que comenta, el estar bé. Pensa que la dansa és el xoc que té, no? Que és un idioma internacional.
0: Absolutament. Esteu ara a Canàries, però de fet veniu de fer uns quants bolos i en fareu més. Explica'ns una mica, perquè crec que fareu uns quants quilòmetres, no?
1: Sí, sí, en aquesta vegada per Canàries penso que deixem dues illes sols per hem estat fins i tot a la illa del Hierro, que és per primera vegada la que anàvem, però amb l'esforç per part de la companyia i de i el que és l'Ajuntament de Valverde d'allà s'ha pogut arribar també. I res, sí, d'aquí encara falta fer Les Palmes, falta fer Fuerteventura, anirem a Fraga, Palma de Mallorca i acabarem el diumenge a Rubí. Sí.
0: Déu-n'hi-do, sí, això que ens estàs explicant és només aquesta setmana.
1: Sí, exacte, això que t'acabo d'explicar és només aquesta setmana. Ja portem una pareguda.
0: Déu-n'hi-do. Com estan els ballarins i les ballarines? Perquè, a més, venen de fora, el nivell d'exigència a la dansa és molt alt i estan actuant pràcticament a diari. Com estan?
1: Sí, a diari el problema de viatjar tant també entre illes és que sempre tens que alçar-te molt pronte per agafar un avió, per agafar un ferri, però ells és el moment que disfruten, no?, de la dansa, el poder pujar-se a l'escenari i dir, mireu el que faig, no? A més, que continuen amb 3 hores abans assajos, escalfaments, dius, bueno, no sé, tampoc faria falta que tingueres 3 hores abans en l'escenari, no? Que descansares un poc més, però bueno, el nivell d'exigència sí, sí.
0: No vull quedar-me amb un sol nom o amb uns quants noms, però què destacaries o qui destacaries que és una oportunitat única de veure, en aquest cas a la nostra ciutat i que ja s'ha vist a Canàries?
1: És tot, és tot. Evidentment hi ha una direcció artística que és la de Cristina Terentiev, que balla dos números de Raimonda, que a més és la directora artística de la International Ballet Company, però evidentment tots els altres ballarins són tots ballarins solistes d'altres companyies i d'altres teatres, i tots i totes són gent molt, molt, molt bona.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui entre ferris, avions i actuacions. Us esperem a la nostra ciutat aquest cap de setmana. Tenim, a més, unes invitacions que ens heu fet arribar. Per tant, oportunitat per als nostres oïdors d'anar gratis a un ballet que ja és un luxe pagant, imagina't, si vas convidat.
1: Convidat.
0: Doble luxe. Sí. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé l'actuació, Rubí.
1: Molt bé, gràcies, Helen. Un abraç.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Queden 7 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Dèiem que avui volíem tenir de convidats musicals a The Tietz, que són un dels grups que actuen a la Festa Major en una estona, en una hora, per ser exactes. Hi ha una roda de premsa prevista per avançar les activitats de la festa de la nostra ciutat, però ja sabem alguns dels grups que actuaran. Detallets són uns, però també Despistaus, Beret, Els Pets, la Banda Neon o la rubinenca Joana Crash. Avui molts mitjans de comunicació recullen que els Tietz estaran a Rubí, a Sant Cugat i també a Mataró a les seves festes majors, i és una oportunitat de veure aquest concert gratis. Ens quedem amb un dels seus temes més coneguts, Bailoteo.
1: I em costa de creure, han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

4 minuts, mal comptats, si seran 2:15 del matí. Anem a revisar l'agenda de Rubí per aquest dilluns 8 de juny. Per ser dilluns, no està pas malament l'agenda perquè tenim un munt d'activitats. Per exemple, en la part més pragmàtica, una nova sessió informativa sobre la regularització extraordinària. Ja sabeu que aquests dies us en parlem pràcticament a diari, perquè pràcticament cada setmana hi ha alguna d'aquestes xerrades. És una xerrada que fa el Servei d'Assessorament Jurídic de l'Ajuntament de Rubí per a persones migrades que volen regularitzar la seva situació gràcies a la regularització extraordinària que ha posat en marxa el govern central. Doncs bé, avui a l'edifici Rubiforma, a la Rambleta Joan Miró número 14, l'edifici Rubiforma de tota la vida, a partir de les 4 de la tarda fan una nova sessió. Allà t'ajuden amb la documentació, et recomanen quina és la documentació que has de portar i fins i tot et donen suport perquè aquest és un tràmit que s'ha de fer en el cas de Rubí a Correus, però també es pot fer a Barcelona, a les oficines d'estrangeria, a les 4 de la tarda, a Rubiforma. Aquesta xerrada és oberta a tot el públic, això sí, has d'agafar inscripció prèvia. Per tant, una de les propostes per avui. Però també tenim un curs de dibuix urbà, de Sketcher. És una cosa que es fa a partir de les 6 de la tarda, a l'Ateneu, i que es fa, o s'ha fet, el mes de maig i ara torna a 3 dilluns del mes de juny. Són 6 sessions al voltant de 12 hores, cada dilluns, entre les 6 i les 8 del vespre, en aquest cas a càrrec de Margot Alonso. Les places són limitades. Està obert a una desena de persones. Si queden places, doncs us podeu informar per apuntar-vos a aquest curs de dibuix urbà. També avui a les 7 de la tarda a la sala Neus Català hi ha el Club de Lectura de la sala, en aquest cas al carrer Ulloa número 9. També una activitat gratuïta que cada mes tracta un llibre. En aquesta ocasió, en aquest mes de juny, el llibre és Una niña buena d'Elisabet Benavent. Us podeu acostar a aquest club de lectura, tant si heu llegit el llibre com si no l'heu llegit. Però en tot cas és un espai per conversar sobre literatura. I encara una cosa més, una conferència que es fa a les 6 de la tarda a càrrec de Núria Salam Ballesteros, que és enginyera química i doctora en ciències dels materials. La conferència es diu Materials, la veritable revolució del segle XX. Com dèiem, a partir de les 6 de la tarda, és una professora de la UPC de Terrassa, que és investigadora, sobretot en la recerca de nous materials, i que doncs ens parlarà de com al segle XX la revolució, la veritable revolució, s'ha produït amb la creació de materials molt específics que ens han ajudat per coses com molt sofisticades, com crear un coet i anar a la lluna, però també per coses molt pragmàtiques, com ara la roba. Molts materials que es van inventar al segle XX o a principis del segle XX els portem a diari sense adonar-nos. De tot això parlarà, com dèiem, la Núria Salam Ballesteros a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca en una conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí.

I suposo que heu reconegut aquest conegut ballet al llac dels Cignes, un dels ballets de Tchaikovsky més coneguts. Doncs bé, aquest ballet i d'altres els podreu veure aquest diumenge a la sala a partir de les 6 de la tarda. Acabem de parlar amb la International Ballet Company, que interpretaran aquesta gala de ballet de les estrelles. Com ens explicaven, es tracta d'estrelles internacionals interpretant ballets clàssics amb la coreografia més clàssica. Les entrades costen 35 euros, perquè un espectacle d'aquestes característiques no és pas econòmic, però nosaltres tenim invitacions, tenim 4 invitacions per anar a veure aquest International Ballet Company. Només cal que ens truqueu al 93 588 59 60 per aconseguir aquestes entrades gratuïtes. Repetim, diumenge, a partir de les 6 de la tarda, a la sala, el preu de l'entrada és de 35 euros, 29 si teniu descompte, ja sabeu, els que són socis del Teatre Municipal, podeu també adquirir les entrades a través de la plataforma Covin. Però si ens truqueu al 93 588 59 60, podeu aconseguir aquestes entrades gratis.

0: Passant gairebé 4 minuts de 11:45 del matí, ja tenim amb nosaltres el Víctor Pérez, el nostre expert en sèries. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Mola ser un expert en sèries o en cinema, perquè se suposa que l'única cosa que fas és mirar sèries i cinema, però no és el cas del Víctor i del Jacint, que fan això, però també moltes altres coses. Ja veiem el Jacint Fornols a l'altra banda. Hola, Jacint, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ser crític cinematogràfic tampoc no significa només mirar pel·lis i no fer res més a la vida, oi?
2: Efectivament, tu ho dius molt bé. És que si només fas això, jo crec que no podries gairebé fer res. Recorda que hi ha una pel·lícula que es diu Pizza Movie, que precisament explica que una crítica de cinema es té que dedicar a una altra cosa perquè diu és que no guanya ni 800 euros al mes per viure.
0: Clar.
2: Què vol dir? Que si no tens un gran mitjà que et dona recolzament, estàs impossibilitat de dedicar-te a això. A més, amb internet, tothom fa crítiques.
0: Sí.
2: Això és cert.
0: Total. També és cert que això de les crítiques i les ressenyes d'internet, pues al final hi ha molta gent que ho fa i això no el converteix en un expert, eh?
1: No, però bueno...
0: També cal mirar qui t'està assessorant, eh?
1: Però sempre parlant de la part bona, almenys hi ha molta gent que abans no tenia possibilitat de parlar de sèries i pel·lícules i que són... Bueno, que parlen bé d'elles, saps? Encara que no són experts, no hagin estudiat o el que sigui... que és el meu cas, jo no he estudiat cinema, ni televisió, ni sèries, i parlo d'això, encara que sigui periodista, però bueno.
0: Ben trobat, però també.
2: Però sí que t'hi has dedicat, i ho has treballat. No només parles del que t'agrada o no t'agrada, sinó que tens un bagatge i un background, que diuen.
1: S'aprèn veient, al final.
0: Sí,
1: no hi ha més.
0: Absolutament.
2: Sí, això és cert. Si no veus cinema, per això em fa molta gràcia comentaris de persones que dius, escolta, no han vist molt de cinema o no han vist moltes sèries. I es queden en quatre coses. Clar, i aquest és el problema, que després crea una sensació de que la informació que es presenta moltes vegades no és realment molt bona, que diguéssim.
0: Doncs anem a les pel·lícules. Estava pensant, després ja us explicaré fora d'antena, que ahir vaig anar al cinema...
1: Anda.
0: Sin demasiada suerte, he de dir. Comencem pel cinema, comencem amb el Jacint i amb la primera proposta que ens fa, que és Backroom.
3: He encontrado algo en la tienda.
4: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: के रहने वालों की तरफ से
1: बोले
0: आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: काजलगिन
2: suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
3: Te creo, por supuesto.
2: Bueno, volveré y traeré pruebas.
1: ¿Estáis grabando?
4: Sí.
1: Bien, seguidme.
3: Clark, ¿esto qué es?
1: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
3: ¡Sácame!
1: ¿Qué has visto?
2: Este lugar crea salas.
1: Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
3: Claire, ¿me oyes?
5: No lo entiendo. ¿Esto qué es?
2: Maravilloso. ¿A que sí?
3: ¿Hola?
6: Doncs la cosa va de thriller avui, pel que veig. No sé si a vosaltres us ha semblat, però a mi el tràiler m'ha recordat a un munt de pel·lis.
7: I jo et diré una sèrie també, que potser la gent no
6: sí,
7: cal...
6: Sí, sí, cuidadito. A mi també. Va, però deixem parlar el Jacint. Aviam què ens explica.
8: A veure, hi ha una proposta d'aquest director que encara no ha fet els 21 anys, que es diu Ken Parsons, que als 16 anys es va fer molt famós com a youtuber, ha presentat una sèrie d'imatges que va sorprendre molta gent amb la seva capacitat visual. En aquesta pel·lícula, realment, d'aquell terror, és una pel·lícula de terror, en el fons, que el que provoca l'espectador és un desassossec. Per què? Perquè tu estàs davant d'unes imatges i estàs davant d'una trama molt interessant. De dues persones, una terapeuta i un home, que queda atrapat en una misteriosa zona, que semblen espais d'oficines, coses molt estranyes, una arquitectura molt freda, amb llums d'aquelles que normalment tenen o tenien les oficines als anys 60 i als anys 70, i ni més ni menys que té que rescatar aquesta persona del lloc on t'ha anat a parar, a través d'una estranya porta dimensional. Això què crea? Crea una sensació de que tu estàs davant d'una pel·lícula que encara que fa servir els ítems clàssics del cinema de suspens i de terror, la seva escenografia i la seva creació d'atmosferes et deixa captivat. Ara bé, dit això, també cal dir que al final de la pel·lícula, que això és el més interessant de comentar, tu et planteges, bueno, però realment, què m'ha explicat aquesta pel·lícula? Què m'ha estat explicant? Tens diferents opcions, perquè és una pel·lícula d'aquelles que et dona a interpretar, és oberta, que és potser la part més interessant. I l'altra part interessant són els seus dos actors protagonistes, el Chiwetel Ejiofor i la Renata Reinsberg. Recordar que la Renata Reinsberg l'hem vist a pel·lícules com La peor persona del món, Valor sentimental, i és l'actriu protagonista de Fjord, l'última pel·lícula que ha guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes, de Christian Mungiu. Si ens trobem d'una d'aquelles actrius, com vaig veure que sortia en aquesta producció, dic, ull, aquí hi ha alguna cosa diferent. I és cert, és una pel·lícula força diferent. El que també us puc dir, que a mi em dona la sensació, quan s'acaba la pel·lícula, dius, però hi ha algú més. Què vol dir? Que hi ha alguna cosa que es queda molt, molt amb la imatge, però hi ha allò, la sensació de que potser s'han quedat molt amb l'atmosfera, amb la creació d'ambients, però potser no han anat més enllà. I aquesta és la meva sensació. Ara puc dir que a mi em va divertir molt i vaig sortir del cine pensant, dic, caram, és una troballa la manera que han enfocat precisament uns traumes, perquè totes dues persones, els dos protagonistes, tenen un trauma, i és molt interessant com juga amb els espais, amb el trauma, amb diferents situacions que han viscut. Jo la vaig trobar molt, molt interessant, realment ha sigut un èxit, és un èxit, ha recaptat 109 milions de dòlars des del 20 de juny que es va estrenar als Estats Units, una pel·lícula d'un pressupost d'uns 20 milions, i a darrere hi ha l'estudi A24, que són els grans en aquests moments, l'estudi independent, i el senyor Wei Wang. Amb això potser ja ho hem dit tot. Cal recalcar sobretot les dues magnífiques interpretacions dels seus dos actors protagonistes, tot i la sensació del déjà vu del final, que a mi em dona una sensació estranya, el déjà vu al final. Recordar que tot això ja s'ha fet. O sigui, no és nou, però sí, és un material que et dona la sensació que feia molt de temps que no apareixia a la gran pantalla. I això sorprèn perquè ve d'un jove de 20 anys que el 18 de juny farà els 21 anys.
6: Déu-n'hi-do. A mi m'ha recordat a moltes, sí, moltes
7: a sèries, coses. Se deia, sí. Separación.
6: Sí, clarament.
7: Separación d'Apple. De fet, sí, els creadors, sí, sí, van dir que una mica d'inspiració tenien en l'espai que hi ha a l'oficina de la sèrie, que era, sí, s'inspirava en aquest curt de les backrooms, i a part el tema del pressupost i el que ha guanyat, s'ha menjat aquesta pel·lícula Mandalorian. O sigui, té bastant mèrit, ha guanyat més de 200 milions i Mandalorian no arriba als 300, però vull dir, a nivell de pressupost i el que ha guanyat cada pel·lícula, no té, vamos, no hi ha debat. Vamos. O sigui, Backrooms ha sigut un èxit brutal, sí, sí, i Mandalorian un fracàs rotund.
6: Deia el Jacint, al final dius allò de hi ha alguien más. Potser també ens hem d'acostumar, perquè jo últimament he vist algunes pel·lis que al final el que t'expliquen és simplement uns fets, és a dir, que potser estem acostumats a una narrativa més clàssica que tanca i que dius, d'acord, tanca'm això, i potser estem assistint a una nova forma, a una nova narrativa, eh? O no, o li ha quedat
8: hi ha
6: així.
8: Hi ha dues possibilitats, i a mi em sembla, malauradament, potser seré un aquí una mica massa crític, valgui la redundància, em sembla molt de que no van trobar o no han trobat el guió, a mi em sembla, que deixen masses coses a l'espectador. Què vol dir? Jo no demano un final tancat, ni molt menys, perquè considero que els finals oberts són molt, impliquen molt, són molt bons, i del... però sí que trobo algunes coses que no m'acaben d'encaixar. Però bé, això són percepcions que tindrà cadascú a l'hora de veure-la. A mi tinc la sensació aquesta. Com t'he dit, hi ha alguien más, vol dir, bueno, i amb això que tu havies començat tan bé,
6: ja,
8: per què ho acabes així, per exemple?
6: Però és una bona pel·li, eh? Sí. És una bona pel·li, pel que deies.
8: Sí, sí, sí, no, jo tinc que dir, però sí que és veritat que la sorpresa és aquesta que ha derrotat a la pel·lícula de Disney, que al principi havia de ser, amb permís de Toy Story 5, que ve la setmana que ve, que era la gran estrena de l'estiu, l'aposta de Disney.
6: Doncs anem a l'altra proposta, aquesta més de proximitat, es diu La Luz.
4: Tocarme. ¿A menudo? Un par de veces.
9: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho. Y quiero vivir una vida nueva.
10: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
4: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
10: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
4: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
10: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
4: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. ¿Alberto?
11: No ha comido usted de colonia.
4: Por favor.
11: Que te vayas, hostia. Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
4: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
12: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
4: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
12: Delito. Lo que tú has hecho es delito.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino. El de la verdad. Yo podía haberte protegido.

0: Doncs poca sorpresa sobre de què va la luz, no?
1: Sí, doncs té molta sorpresa.
0: Sí?
1: I et diré per què. Perquè va des del punt de vista d'un pedrastre, d'un capellà que fa 30 anys havia tingut relacions o havia forçat relacions sexuals amb tres joves. A partir d'aquí, quan ell decideix que la seva vida com a capellà ja ha acabat, que vol penjar els hàbits, demana la dispensa eclesiàstica i se'n dona compte que pot començar a sortir la llum el que va passar fa 30 anys. Clar, hi ha dues opcions a la pel·lícula. Enfocar-la com una pel·lícula de denúncia o enfocar-la des del punt de vista, que a mi m'ha semblat molt interessant, del Fernando Franco, en què es fica la pell del pedrastre, de l'abusador, i veus tota la situació com de mica en mica el va desbordant, li va fent veure el que ha passat i el que ha amagat i el que va fer destruir la vida de tres persones. Una pel·lícula de Fernando Franco que a mi em sembla molt bona. Estem acostumats a dir, bueno, hi ha pedrastes, l'Església es dedica a amagar coses, amb la gent aquesta, les canvia de parròquia i ja està. Però aquesta pel·lícula va més enllà. Parla des del punt de vista psicològic del pedrasta. Molt interessant, a més, la interpretació d'Alberto San Juan. Crec que és una de les grans interpretacions que ha fet aquest actor i potser seria de la interpretació, una de les interpretacions de la temporada. Al seu costat, Pedro Casablanc. I, per cert, una Maria Galeana, en 91 anys, que encara està en una actriu en plena forma, tot i els seus 91 anys. Jo trobo que és una d'aquelles pel·lícules imprescindibles. A més, com diu el seu director, diu, si no parlem, si no realment ens fiquem a fons en aquesta situació, no solucionarem res i l'únic que farem és perpetuar una situació que no hauria d'haver estat mai. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que sorprèn per la seva maduresa, perquè no carrega les tintes i de la manera que està explicada. Interessant mostra de cinema social, però que deixa oberta la porta a entendre unes determinades situacions que es produeixen dins d'una institució com és l'Església.
0: Segur que hi ha molta gent que no pensa el mateix, és a dir, que segur que hi ha gent molt crítica amb el fet de... No només ha passat amb aquesta, amb altres pel·lis, però jo ja estic d'acord en que s'ha de poder tractar també des d'aquest punt de vista.
1: No, però és que és crítica aquesta pel·lícula. Clar. És més crítica, el que intento o el que voldria explicar és que és més crítica perquè encara queda més palès tota una sèrie de situacions. Perquè no hi ha la situació aquella d'amagar, sinó què és el que veus que viu aquella persona i que fa aquella persona. Realment deixa més al descobert tot el que ha passat. O sigui, va més a fons, per dir-ho d'una manera.
2: Seria molt avorrit si el cinema, les sèries i l'art no mostressin aquests punts de vista.
0: Sí, però no sempre són ben rebuts, eh? Sí.
2: No són rem, però aquestes coses s'han de fer.
0: Sí, sí, jo estic absolutament d'acord.
1: I per cert, a nivell cinematogràfic és una magnífica pel·lícula, molt ben rodada. Jo crec que és una de les apostes interessants de les estrenes d'aquest cap de setmana.
0: Doncs l'haurem d'anar a veure. Anem ara a les sèries que en part també estan lligades al cinema, no ens enganyem, perquè comencem amb aquesta estrena d'Apple TV, Cape Fear, el Cabo del Miedo.
3: ¿Cuál es tu peor miedo?

0: Doncs fins i tot el tràiler, i ja he vist dos capítols, et deixa sense alè. Que és com estàs tota l'estona, eh? Amb aquesta, amb aquesta sèrie, que està inspirada en una pel·li.
1: Sí, és la tercera versió d'aquesta història, d'aquesta novel·la, perquè va sortir l'any 62 la primera, després el 91, la més coneguda, no? La versió de Martin Scorsese amb Robert De Niro, i 35 anys després ara, doncs, d'aquesta tercera, amb un Bardem, Javier Bardem, que li agrada, evidentment, ja el va veure nous espais per a viejos, aquests personatges, no? Histriònics, que estan... que tenen problemes, clarament, no?, a la seva ment, doncs, bueno, Javier Bardem ha estat fer molt bé. I en aquest cas, amb Amy Adams i Patrick Wilson, que sobretot Amy Adams, jo portava molts anys ja que em venia de gust veure-la en un projecte, pues, de més nivell, podríem dir, no?, que em semblava una gran actriu.
0: La nòvia de Superman, no?
1: La nòvia de Superman, en seu moment, però una actriu que va tenir una ratxa de pel·lícules boníssimes i de sèries també, però que potser no... No sé si la seva trajectòria buscant l'Oscar i això es va cansar i després va dir, pues, bueno, ja la seva gent va dir, va, pel·lis més dolentes, però mira, ja ha tornat amb una sèrie per mi que... A veure, és una de les grans apostes de l'any, sens dubte, d'Apple. Crec que és una bona sèrie, però no arriba potser al que jo esperava ja en el tràiler, perquè potser és una sèrie que és més cliché del que sembla, hi ha molta exposició a nivell de guió i de diàlegs, i potser el seu pes recau molt, sobretot, a Javier Bardem. O sigui, a aquest personatge que, parlant de perspectives abans de la pel·lícula de la Luz, doncs en aquest cas amb una perspectiva també d'una persona, doncs, complicada de seguir. I sí que és veritat que el que fa aquesta sèrie, que segueix aquest matrimoni d'advocats, on, bueno, veuen com una persona del passat, el Max Kay, doncs, surt de la presó, va ser jutjat injustament i surt i busca aquesta venjança, no?, amb aquesta música clàssica que repeteix la sèrie respecte a la pel·lícula del Cabo del Miedo. Doncs sí que és veritat que té una actualització contemporània, podríem dir, perquè en aquest cas veiem com la por i aquest seguiment que fa el criminal o suposat criminal, les protagonistes, és més tecnològic. Podríem dir que això, clar, a la pel·lícula dels 90,
0: clar, no,
1: i als 60, pues, no teníem això. També és una sèrie que crec que a nivell cinematogràfic i de direcció té cosetes molt interessants, com a nivell de fotografia també i de càmera, moviments. Hi ha, per exemple, un pla que està la càmera com enganxada a una porta i es mou, com... que dic, hòstia, això és més original i em sap greu que només ho facin com una estoneta a cada capítol, perquè després és més bàsica, podríem dir, no? Però sí que igualment és una sèrie que crec que té una molt bona atmosfera també, que sap mantenir el to, la tensió, i sobretot aquesta manera de que tu saps que hi ha una persona allà assetjant tota l'estona, no? I te sents assetjat com a espectador, no? Va veient la sèrie, i això és el millor que té, encara que vull veure com s'allarga això. Serà una minissèrie de 10 capítols, clar, no és el mateix una pel·lícula de 2 hores i mitja que 7 o 8 hores de metratge. Però bueno, de moment ha començat bé, tot i que potser a nivell de guió i de diàlegs crec que podria millorar una miqueta.
0: Produïda per Scorsese i Spielberg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el mateix Scorsese com a productor, i Spielberg, que no és la primera producció d'Apple que produeix. Ja Spielberg es porta bé amb la plataforma, i ja aprofito per dir, bueno, que aquesta setmana s'estrenarà l'última pel·li de Steven Spielberg, a veure com està.
0: Doncs seguim avançant i acabem, acaba Eufòria, no? Estem en el final de
1: per sempre.
0: Temporada.
1: Per sempre
0: nunca, eh?
2: I had a photo of you in Mexico. Would you say it wasn't you?
3: I'd have to see the photo then.
2: I don't have it.
3: So it's hypothetical.

0: So you guys can lie to me, but I can't lie to you.
1: Correct.
0: That seems fucked up.
2: I have a really cool opportunity.
3: So nice to meet you.
4: Nice to meet you, too.
1: I believe everything happens for a reason.
5: Is there something about your look?
6: Brandon's got 20 million followers. The goal is simple. Get him to post a video of you looking hot.
7: See, you got that look in your eye. Like a rat. Trying to figure out where it's gonna go next.
8: My perfect little guy.
9: How you wanna deal with this?
10: Five!
3: Has your friend lost their mind?
10: Four!
8: Don't do the speech.
10: Three! Hands! Hands! Two!
11: One.
12: Jo he de dir que Eufòria no l'he vista, eh?
13: Veiem aquí a Rosalía, per cert.
12: Sí, jo és que pensava, és Rosalía?
13: Sí, efectivament, perquè és una de les actrius convidades d'aquesta temporada.
12: Ah.
13: Que ho hem parlat durant molts mesos a la sèrie amb la Núria, dèiem, això serà un cameo i quedarà com impostat. He de dir que ella està genial.
12: Sí.
13: I és un personatge secundari que té la seva trama i m'ha sorprès bastant, sincerament. O sigui, és bona actriu, almenys en aquesta sèrie. Doncs Eufòria, com deia, doncs ha acabat per sempre. Si es va acabar el dilluns passat, ja més o menys ens ho podíem veure imaginar, perquè ha estat 4 anys per treure la nova temporada, molts problemes de rodatge, i amb els actors i el seu creador Sam Levinson, llavors bueno, tenia pinta que acabaria. I sí que és veritat que ha sigut una temporada superpolèmica, com sempre en Eufòria, la segona temporada ja ho va ser, però aquest canvi que ha fet de to i d'imatge, no? Perquè evidentment no podia seguir amb la mateixa trama d'uns joves a l'institut quan els joves actors tenen 32 o 31 anys, era obligat el canvi. Però dic que a mi m'ha semblat una temporada, sí, és veritat que és irregular, com sempre ha sigut la sèrie, també s'ha de dir, però sí, és que no hi ha cap sèrie amb el to cinematogràfic o molt poquetes que té Eufòria, ja només per això, ja, o sigui, no pot ser una sèrie dolenta, i el seu final, de més d'una hora i mitja, s'ha de dir que això, per una sèrie a vegades, cuidado, està molt ben portat, amb un muntatge molt bo, amb un ritme molt bo, que això és complicat, va passar amb Stranger Things, amb un final de 2 hores i pico, no és fàcil de portar, i crec que bueno, té el tema principal de la sèrie al final que porta als inicis, que és el tema de l'addicció de la seva protagonista, addicció de les drogues en aquest cas de la protagonista de Zendaya, que Zendaya està un altre cop genial, i em sembla un final coherent amb els personatges, que jo sempre és el que demano més, que no hi hagi decisions de guion que em treguin de la sèrie, em semblin totalment incoherents amb el recorregut, no, dels protagonistes, i em sembla en aquest cas coherent. Després també crec que és una sèrie que un altre cop la gent s'ha escandalitzat dient que hi ha molta temàtica sexual, que això com pot ser, no sé què. Una sèrie que sempre ha sigut igual des del primer episodi, fa 7 anys, i que és d'HBO. Que la gent potser confon a vegades la plataforma en la que està veient la sèrie. O sigui, vull dir, i a part el seu creador Sam Levinson. No, perquè la gent veu Netflix o Amazon i potser el contingut és diferent. HBO sempre ha tingut sèries o pel·lícules a Warner doncs més, bueno, que no els importa ensenyar determinades coses. Bueno, mira, aquesta sintonia mateix, Joc de Trons, vull dir, qualsevol que hagi entrat a HBO sap el que dic. I per això doncs, em sorprèn a vegades de l'escandalització que hi ha amb Eufòria i amb les temàtiques que tracta, que crec que són molt actuals i sobretot de la generació de finals dels 90, principis dels 2000, que malgrat que la gent digui que no, ho sabem que és així.
12: Jo he de dir que no l'he vista, no, mira que m'ho has explicat moltes vegades, però no m'ha acabat d'enganxar, per què l'he de veure, va, ara jo, que s'acaba.
13: Jo no sóc fan de les sèries d'adolescents, ja t'ho dic, i per mi és una sèrie que mostra molt bé aquesta com depravació o no sé com dir, o vides inútils que al final tenen molta gent ens sentim a vegades aquesta generació d'avui en dia. Jo crec que mostra molt bé això, la sèrie.
12: Bueno, pues la veurem.
13: Pessimista, és veritat,
12: sí.
13: Però a vegades la vida és així.
12: Jacint, Víctor, moltíssimes gràcies. Ens parlem la pròxima setmana. Que vagi bé.
14: Adéu-siau.
13: Adéu.
12: Amb això acabem el Rubí al dia d'avui. Recordeu que tornem demà a partir de les 8 amb tota la informació de proximitat. Que passeu bona tarda.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. L'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge, que és dia 14 de juny, per exigir al govern català un canvi en el que és l'educació pública. Fons dels sindicats han apuntat que aquesta manifestació s'està acabant de perfilar i pel que fa a la vaga que s'ha convocat també demà dimarts, coincidint a més amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que demà comencen a fer les proves d'accés a la universitat. Ho ha explicat la Laura Jané, que és la secretària general de la CGT d'Ensenyament.
3: Avui ens hem reunit al comitè de vaga composat per la CGT, la USTEC, la Intersindical, la COS i la CNT i hem arribat una mica doncs, a fer un calendari conjunt de les properes mobilitzacions. Serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa. També ens unirem a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona en vaga. Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi.
2: Aquesta manifestació començarà als Jardinets de Gràcia. Encara ens falta saber el recorregut i els horaris. De fet, els sindicats ho explicaran avui mateix. La decisió de mantenir la vaga de demà i la manifestació de diumenge arriba després de les protestes dels docents de divendres, que han descrit tots plegats com un èxit. I ja es pot visitar la mostra Operació Aigua a la plaça de la Nova Estació, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics i planteja preguntes que poden incidir en la vida quotidiana de les persones. Quanta aigua consumim, per exemple, o quins reptes afronta la ciutat pel canvi climàtic. Andrés Medrano és regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
4: Una visió molt didàctica del recurs d'aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan doncs es fan encara més finit aquest recurs.
2: Operació Aigua ja ha recorregut desenes de municipis catalans, forma part de les accions de sensibilització del projecte Readapta, que impulsa l'Ajuntament i Veolia. L'exposició es podrà visitar fins a finals de mes, volíem dir, a la plaça de la Nova Estació. I en informació esportiva, cap de setmana amb més alegries que no pas decepcions. Siscol Aragacia.
5: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí Femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i, sobretot, el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventud 25 de setembre. Bé, guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. Aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda, pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.
2: Doncs tornem amb més informació de la nostra ciutat en una hora, al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bueno, bueno, mare meva, estem un dilluns més aquí amb les pedazos de Gildas. No sé si va ser la setmana passada, si ens vau escoltar, la Mila va acunyar el terme de Hilders i la veritat em va agradar bastant. Així que escolteu, potser avui el provo de tant en tant, però abans de tot, anem a fer una miqueta com sempre en la nostra rutina, que sí, que és dilluns, que fot mandra i que alguns de vosaltres aquesta setmana tindreu l'espau. Ah! Mata-me, loca. Però, només us vull dir, respireu, tinguem aquest moment de vermut entre totes, que ens ho passarem genial, i diguem hola a les nostres supercol·laboradores d'avui, que m'he donat compte que realment mai ens presentem i potser algú simplement ens escolta veus i ens posa els noms que ells volen.
1: Probablement.
0: Així que avui direm, tenim a la Mila Molist, a la Ona Givert i a la Martina Closa.
2: I a la Irene Miras, també, aquí, presentadora.
1: I la que no ha pogut venir, la Sofia, que ha tingut un examen d'última hora, pobreta. I la trobarem molt a faltar, però bueno. Jo sóc la Martina Closa. Demà tenim l'espau.
0: Què? Ja és demà?
2: Com? Sí, sí, sí. Com van els nervis, noies?
1: Dimarts, sí. Jo crec que estic menys nerviosa del que està la gent en general, però perquè és que al final hem estudiat tant i ho hem com repetit tant, que és com fer-ho ja, treure-s'ho de sobre.
3: Jo també sento això, però potser ho sento perquè realment jo necessito un 5.
0: Clar, tant, és que...
3: Clar, jo tinc la pressió, però la pressió que jo decideixi posar-me. Que és... O sigui, jo vull treure bona nota i tal, però realment necessito un 5. Per tant, jo estic tranquil·la.
1: Jo sí que necessito nota, però igualment penso que la gent és com que ho exagera molt més, que potser després em calla la boca, eh? Però crec que el moment de l'examen, vull dir, n'hem fet 1.000 durant el curs i és que al final és uno más. No sé vosaltres, que ja l'heu fet.
2: Jo crec que és controlar els nervis, perquè per mi els nervis van ser el pitjor. O sigui, jo vaig treure notes bé, però vull dir, potser haver tret... Sí, molt més nota per culpa dels nervis, realment, perquè et bloqueges per el temps, per la calor, perquè són moltes coses, i perquè realment són 3 dies que dius tu, no és res, en plan, i que no són significatius pels 2 anys que portes a batxillerat, però tu ja estàs ja veient a la piscina a l'estiu, i clar, no, et queden els 3 pitjors dies, però bueno, jo crec que són els nervis, ho bordareu segur, noies, i ja ens explicareu què tal.
0: La veritat és que sí. Jo almenys amb les Pau sí que, aviam, jo soy un poco de naturaleza atacada. Llavors, així en general ja vaig començar una mica nerviosa. Però, ties, és que al final no és tant a l'examen, que sí, perquè al final dius, ostres, examen i em posa 40%, però sobretot en el que és com més estrany és que, no sé vosaltres com ho fareu, però en el meu cas va ser, vés a la universitat a fer-ho, en un lloc que no coneixes, clar, les aules, com...
2: Les aules, jo em perdo, o sigui, que et toca l'aula 142B i tu en plan, i això, sí, primer pis, perquè 100, doncs, algú en plan primer pis, però et liaves, i clar, i jo pensava, jo em fico en una aula ara que no em toca, i què? I com em salgo d'aquí, sabes?
0: No, no, la veritat que va ser bastant boig. Però, bueno, mira, jo crec que dels sentiments, o com, jo, com es diu, de core memory, no? D'aquests records que et portes per sempre, jo crec que un dels millors va ser quan vaig fer l'últim examen, que va ser el de literatura. Em vaig fumar un inserteu el que vulgueu? Hola! A sobre era d'aquests de, bueno, pues, inventa't un poc, o mira, tal. Jo estava amb el cap fregit i vaig dir, mira, xica, a mi esto me suena bien. Si no te parece bien... Ja m'ho corregiràs com vulguis. Va ser acabar i el sentiment aquest de estic cansada, porto 2 anys de batxi, aquests 3 dies com superintensos, em vaig posar a plorar, plan rotllo de los nervios que portava, vaig anar a casa, em vaig a dormir i per la nit vaig sortir. Va ser
2: ben fet. És el que heu de fer. Sí. No, no, però el del son, jo recordo, sí, jo recordo sortir a l'examen, plorar i tenir son. En plan, era com el primer que feia.
0: No,
2: no, no, jo és que jo ho vaig passar molt malament, la veritat, jo és que mai repetiria. I jo tinc amigues a la uni que diuen, ah, doncs pues jo m'ho vaig passar molt bé aquells 3 dies. I jo en plan, psicòpata, en plan, com que t'ho vaig passar molt bé? No sé, perquè clar, sí, hi havia gent que no sabia què volia fer, llavors era com que iba a echar la mañana ahí, en plan... A ver qué me depara
0: como
2: el futuro.
0: Como quien echa la quiniela.
2: Claro. Y hostia, yo estaba atacada porque yo sabía que volía a fe, ¿sabes? Y era como no entre, me da un parraque. Y, pero bueno, ya la Irene y yo me entrad, vosotros entrareu. I bueno, que ja està, que ja ho sabeu, que ja us ho sabeu tot i que són els nervis, jo crec.
1: Jo dels 3 dies no sé si m'ho passaré bé, però vull dir, aquest temps que m'ha estat com estudiant, que ja no vas a classe i tot, jo sí que m'ho he passat bé, perquè al final et fas tu els teus horaris, tu muntes com vols i estàs estudiant amb les teves amigues, que acaba sent una quedada conjunta.
3: Jo també he de dir això, que de tot els 2 anys de batxillerat, aquests últims dies que només hem hagut d'estudiar, potser sí que han sigut els que m'ho he passat millor.
2: I hi ha molt delirio col·lectivo per aquí, o què?
1: Sí, sí, molt. La Bíblia està superplena, ara han allargat els horaris fins a les 12 de la nit, la gent es queda, o sigui, És bo, en realitat, perquè vull dir, hi ha molt moviment, et trobes de tothom, però és que realment està patadíssima.
2: Aneu a la uni a estudiar. Molta gent també són molt grans, més que aquí, inclús, jo crec.
0: I s'està, la veritat, que molt millor, eh?
2: I s'està molt millor que, que les municipals, per així dir-ho. Almenys la sensació d'estudi és diferent, per mi.
0: No sé si tu, Irene. Jo és que també tinc la sort, o sigui, que tinc una pedazo de biblioteca, que és com una de les... Bueno, literalment està a la plaça Cívica, i jo me'n recordo d'intentar estudiar selectivitat aquí, a la de Rubí. La veritat és que, clar, és molt diferent. Jo també hi ha molt de nen, moltes vegades corrents, que dius, és normal, perquè no deixa ser una biblio municipal i pot entrar tothom, però en sèrio, si teniu l'oportunitat, i sé que fot una miqueta de mandreta, en comptes de tenir-la aquí al costat de casa, anar pues, una mica més lluny.
2: Bueno, són 40... Ui, pallagallo, són 40 minuts. I, o sigui, ja era condicionat, aquí també ja, però ja era condicionat, i l'ambient, o sigui, és un silenci sepulcral, allò, no sé la teva, però la meva és un silenci, en plan que et fa concentrar, inclús et distreus del silenci que hi ha, saps? Con tus propios pensamientos.
0: Però, tot i així, també, hòstia, també s'ha d'agrair, no?, que donin aquest servei a Rubí des de fins a les 12, clar, perquè, joder, o sigui, hi ha molta gent que potser a casa li passa de xica, que és que no m'entero, que és que me voy a la parra, i a mi a vegades això em passa. Que dic, m'estudio a la biblio perquè és l'únic que haig de fer, estudiar, i és com per pressió col·lectiva de mirar els
2: i
0: altres.
2: I que, clar, veus els altres estudiant i en plan, jo no voy a ser menos, ¿sabes?
3: Totalment, o sigui, jo si estic a casa, faig una línia, llegeixo una línia. Bueno, ara he de descansar perquè he fet molta feina llegint una línia, no? I em poso amb el mòbil i potser allò del mòbil és més rato que llegir la línia. Per tant...
0: Però bueno. Nenes, jo sóc de les que si fan promeses les compleixen. I és que pels que ens esteu escoltant, Hilders, la setmana passada vam fer una secció que era de paraules estranyotes. Hi havia paraules en què eren francès, moltes en alemany, de repente, rarunes.
2: Sí, italià, també.
0: Vale? I una d'elles va ser una pedazo de paraula que això realment va ser una mica una, perdoneu, una putada per elles. És una paraula hiperllarga, amb moltes consonants juntes. Jo encara no sé com la gent en alemany no conjura sin querer conjuros a brujas, però jo vaig dir que portaria un àudio en què realment algú que sap alemany ho sabia dir i no defraudaré. Així que a continuació us deixo a l'àudio de com es deia la paraula. Flipeu.
4: Doncs mira, com totes les paraules que són molt llargues en alemany, molt difícils, es poden desglossar. I això seria Rind, Fleisch, Tiketierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. Un poquito más rápido es Rindfleisch, Tiketierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. Així seria.
0: Us ha quedat clar, no? A totes?
2: Sí, ho vam fer igual, perdona que et digui.
0: No hi ha cap... que sí. Sí,
3: devem de tenir sang alemana o alguna cosa, perquè...
0: Mira, per les que no sapigueu el que era, aquesta paraula tan estranya i tan llarga significava llei sobre la transferència de les obligacions de vigilància de l'etiquetatge de la carn de boví i la designació dels bovins. Clar, no? Evidentment.
1: Però jo això ho utilitzo cada dia, no sé per què no la fan més curta la paraula, perquè...
0: Bovinen, punto. Doncs fins aquí, nenes. Jo us ho vaig dir. Jo si faig promeses, les compleixo. Així que, nenes, amb aquesta paraula i amb aquestes ganes que tenim, comencem el programa.

0: Marta, perquè per aquesta taula s'ha començat a veure aquí a la gent ballar. I és que, per qui no ho sabeu, aquesta cançó és una cançó que s'està fent molt popular a TikTok amb un ball que... Jo, en la meva època, el pas més estrella era fer així el Renegade i ara és fer així pa, pa, pa, pa, pa. No sé si ho faig bé, la veritat.
1: Ho fa genial, sí. Com una creu amb els braços i el ritme de la música, sí.
0: La gent és com que fer raca, raca, raca, taca, taca. Però bé, bueno, nenes, no estem parlant de les meves habilitats de ball, que per algú vaig a ser periodista i no ballarina, sinó de la famosa aplicació TikTok. Ai, com si no ens haguéssim de parlar tots els dies ni veiéssim vídeos, no, nenes?
2: És el meu amor, TikTok.
0: Pues mira, nenes, jo avui us vinc a parlar d'una cosa que està potser una miqueta, vamos, molt cremada, però us vull donar un enfocament nou. Let me cook. Us vinc a portar avui un dels trends més virals que s'estan fent últimament, però potser no tant que siguin tan virals, sinó que són molt estranys, nenes, perquè... què està passant? Que... Hi ha hagut un tren que diuen que s'ha fet així últimament una miqueta viral i que ha sigut molt problemàtic. Llavors, abans de fer això, anem a fer una petita repassadeta pels trens que he trobat, perquè, madre mia, nena, jo no sé en quin moment la gent se l'acudeixen aquestes coses. Llavors, el primer tren de tots és un que es diu Coach Surfing. Podeu saber què és, més o menys?
1: No ho he escoltat mai, això, jo crec, eh? Noies, no sé. No.
0: Bueno, bàsicament és anar assegut o de peu sobre un sofà remolcat per un cotxe. O sigui, això bàsicament és com les típiques escenes de pel·lis que posen com un sofà amb unes rodes a sota. O si fa, no fa el mateix, però vamos, bim, remolcat per un cotxe.
2: O sigui, veig la visió, però realment portar-ho a terme, no sé...
3: Jo crec que això és algú dels Estats Units, que tenen el carnet als 16 anys i fan burrades d'aquestes. Deu de ser això.
0: És que m'encanta com els hi donen el carnet als 16, podem tenir una arma des de que tenen 7 anys, però després no vagin a veure un xupito de tequila fins als 21, saps?
1: Ja, és que és...
0: Pues sí, molts d'aquests trens, la veritat, els més estranys, els he trobat de TikTok USA. ¿Por qué será, chicas? Qué extraño, ¿no? Però sí, sí, la veritat, aquesta modalitat m'ha semblat com molt curiosa. També m'ha agradat molt el que has dit, Martina, de, es nota que és un tren de niño de 16 anys con cotxe que dice, ¿qué puede ser mejor que esto, no? Pues mira, el següent també és una cosa que s'està fent molt bé últimament i jo estic una miqueta fins al gorro, que és el término de payo. Que, o sigui, no és que estigui... pels que no sapigueu, paio, bàsicament, o sigui, és com s'anomena la gent que no és gitana, estan els gitanos i els paios, fins aquí, ok. Però és que ara tot és paio. O sigui, top nombres más paios. Eres más paio que cortar el sándwich a triángulos. Eres más paio que no sé què. Què ens està passant? Tot
1: saps,
0: paio?
1: Saps
0: no.
1: El pitjor, fun fact? El tio que fa els vídeos és de Sant Andreu. I en plan, no el coneixo personalment, però tinc un amic en plan, que és amic seu i és com, va sortir un vídeo i va ser com, què fas allà? En plan, per què surts al vídeo? I va ser com, uau. Però sí, tot, crec que tots els hem vist, no, aquests vídeos.
2: Sí, i els vídeos de quién es la más paya del grupo i llavors, pues, jo què sí, sé, sí. María juega pádel, Carmen, sus padres son ricos y tiene caballos.
3: Jo he vist aquest, sí. Sí, jo he vist aquest trend, que m'ha semblat molt divertit, però aquest vídeo que surt aquí a la pantalla no tenia ni idea.
1: No, jo tampoc. Però bueno,
0: però realment això era una miqueta, nenes, per tenir-ho de fons.
1: Ah, vale.
0: És que casualment a Google no hi ha moltes fotos on ponga paio, és gitano.
3: Pues mira, pensava que deies que era com el tipus de vídeo que es feia al YouTube.
0: No, o sigui, realment una miqueta jo crec que és un poco deliro colectivo. Va haver una època en què todo era crema de pistacho, otra en que todo era crema de lotus, otra en
3: bueno,
0: que la gent li va
3: no
0: donar...
3: Ha passat, Jo crec que això segueix.
1: I el xocolat de Dubai també.
3: Sí, sí.
2: I el matcha, socorro.
1: El matcha! Bof, hauríem de fer una secció sobre el matcha.
2: Jo crec, mireu, jo crec que el matcha és un negoci per netejar diners, només a saber.
3: Mira,
2: per què.
3: Jo, que a mi m'agrada el matcha, jo dic que és algú en plan de les xarxes, és algú raro.
2: Ha de ser turbio.
0: Està com
3: no,
0: molt
3: tampoc,
0: glamoritzat, no?
3: Sí, jo crec que és això, que està glamoritzat, perquè és algú com del Japó, així com... Tipo, per ells és com normal, però...
1: A mi no m'agrada, no sé vosaltres.
2: A mi tampoc.
0: No l'he
3: tastat. Sí que m'agrada.
1: Jo vaig tastar de la Martina, que em va dir, vols provar jo? Vale, va.
2: Jo
1: i no, per tenir una opinió pròpia, no m'agrada.
0: Realment? Bueno. Sap a gespa?
2: Sí. És com brocoli triturat.
1: Sí, és
3: no,
1: com això.
3: Té gust com a te fort. Com a te molt directe a te. Saps?
0: Uf, no mos esvenem bé, Martina, la verdad. No
2: bueno, el provarem i a la pròxima tertúlia us portarem una actualització.
0: Pues això, bàsicament, que de cop ara ens ha donat, o sigui, per tots, fa les llaves àcides també, i ara tot és paio. Així que re, nenes, o sigui, no és que sigui dolent ser paio, òbviament, però simplement que ara absolutament ho és tot. I, finalment, una de les coses que he trobat i que també estic una mica fins al gorro són aquests vídeos amb la IA de bebès i animals ballant.
3: No, sí,
0: em donen molta grima, però molta.
2: Però a mi això em sembla massa creepy, em fa massa por i és com... Jo, hi ha adults que realment s'ho creuen, que no els culpo gens perquè jo, quan sigui gran i em vingui un robot en forma de nen, també m'ho creuré. però vull dir...
0: Encara li donaràs carmelets.
2: Però em sembla supercreepy perquè això ha utilitzat malament, o sigui, hi ha masses possibilitats i jo no... no
3: clar, a mi el concepte IA em sembla creepy, però el concepte vídeo del Tung Tung Saur ballant un vídeo, això sí que em fa gràcia. Però perquè arribes a un moment de deliri que et fa gràcia.
0: Clar, però també s'ha de dir quanta estona has de passar a TikTok perquè això et faci gràcia.
2: No, i escolteu, ara TikTok ha posat una funció que és que tots els creadors que pugen vídeos automàticament donen permís a TikTok per utilitzar la seva cara, la seva veu i tot, el seu fondo, la casa seva, per generar coses d'IA.
0: Com dius?
2: Si ho vols desactivar, ha de ser manualment i vídeo a vídeo. O sigui que ho han fet expressament posat perquè la gent no ho pugui desactivar així massa i no tingui com elecció realment.
0: Com a dir, prima.
2: I llavors, tothom diu que estan en plan, tenint dades per poder utilitzar. O sigui, imagina't que ara la Irene puja un vídeo públic, que al final pujar-ho ja és públic, encara que tu tinguis pocs seguidors, ja ho estàs pujant a la plataforma, i al cap de 3 anys apareix una Irene quasi igual a tu a Corea fent vídeos de Tum Tum Saur. Saps?
0: Mateu-me, sisplau. En aquest moment demanaré l'eutanàsia, espero que me la doneu.
3: Oi, oi, oi.
0: No, no, potser m'he passat una mica, ho sento. Però és que, ties, últimament m'estic notant que és que l'estic agafant com molta tírria a la IA. I sé que no ho haig de fer perquè al final és com la gent que quan va aparèixer a internet va dir que era una moda que se'n aniria i fixeu-vos a dia d'avui aquí estem, no? Però és que, ties, és que no puc més, o sigui, és com que hi ha una part de mi que fins i tot ja quan es comença com a peces d'art, en plan, ja comença a posar baix, contenido creado por IA. És com de, hermana, ponle un poquito de cerebro.
2: No, no, se'm passa l'interès a mi, eh? És com sí, veure un anunci, igual que si fos un anunci el passo directament. Hi ha molta gent que diu que... Em va sortir un TikTok que posava... Igual que, per exemple, als avis els hi costa potser més acceptar les noves, com jo què sé, els gais, nous moviments, per dir-ho així. Imagineu que quan nosaltres siguem grans, jo què sé, està normalitzat casar-se amb robots.
1: És que...
2: I som robofòbiques per la societat, saps? És com... Tot pot canviar molt i no podrem fer res.
1: A veure, tot pot passar, també és veritat, però vull pensar que no arribarem a certs punts i que, com diu la Irene, utilitzarem el cervell, perquè és que ja va... En plan, el que dius tu, escrits o... Jo què sé, jo no m'imagino. Los votos de boda, hechos por ChatGPT. Home, pues no cal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, utilitza, és lleig.
1: Clar, ja, sí, utilitzar el teu cervell, saps?
2: Jo me'n vaig, jo me'n vaig, no.
3: Però perquè és com la falta d'humanitat, jo crec, el que ens fa por. Tipo que tot sigui com... com plasticós, saps? Com fet per un humà, o sigui, per un robot, en plan, no...
2: Però a part és tot igual, perquè al final segueix una estructura que, vale, que tu pots fer com vulguis, però si no hi ha el teu toque i ningú posa el seu toque, al final serà tot igual i s'acabarà generalitzant.
3: Sí, perquè és com o sigui, no li diem intel·ligència, però realment no té intel·ligència, o sigui, simplement segueix com ordres i coses, que clar, jo no tinc ni idea, no? Però...
2: Bueno, patrons i recopila absolutament tota la info, que és una cosa que un humà mai podria arribar a fer.
3: Vull dir
2: però
3: que,
2: bueno.
3: que no té intel·ligència.
1: I que no pot crear res nou, en plan, res que no s'hagi fet abans. O sigui, no pot crear, o sigui, pot juntar diferents escenaris que potser pues, un artista pues, no ha pensat en fer. Però que si un artista crea un nou moviment o un algo, no ho farà el ChatGPT abans, bueno, l'AI en general. Abans que l'artista, evidentment.
2: Com l'exemple de Lou, que era que li van demanar que fes un ou ferrat amb el rovell blau i no ho sabia fer perquè no hi havia imatges a internet. I ara, després de que tothom ho demanés i tal, doncs sortia la primera. És perquè no hi havia cap referència perquè el chat ho sapigués.
0: Oh, mama. Dios, m'estan encantant aquestes reflexions que estan sortint aquí, eh? Pedazo de frases. Martina, m'has dejado tuerta amb el de no ens fa por la IA, sinó la falta d'humanitat.
3: Però... sí.
0: Ah, però és la manera com l'has dit, xica. M'ha gustat.
3: Sí, perdó.
0: Llavors, a partir de tot aquí, de tots aquests trends, he arribat un que la veritat m'agradaria comentar-vos. I és que sabem que la selva salvatge a TikTok sovint ens deixa de pedra, no? Gent tarada hi ha hagut sempre, i el problema és que ara es graven. Però fins a quin punt TikTok s'ha convertit, junt amb Twitter, en el niu de la humanitat? O els mitjans fan un gran massa a les escobertures? Si us plau, veiem aquest vídeo i ara em responeu.
4: Atención a la alerta que han lanzado pediatras de un hospital de Málaga. Han atendido a varios menores por intoxicación de paracetamol. Se trata de un reto viral. Gana quien más paracetamol consume y quien más tiempo está después ingresado. Y pone de nuevo en tela de juicio el papel de supervisión de las redes sociales.
5: El último reto viral en redes sociales, jugarse la vida.
6: Consiste en consumir la máxima cantidad de paracetamol que te haga estar el máximo tiempo posible ingresado en un hospital.
5: Y no es el primero de este tipo que llega a niños de entre 10 y 14 años a través de internet.
7: Normalmente se lo encuentran, no lo buscan. Están haciendo scroll infinito, están paseándose por redes.
5: Una prueba más de la necesidad de controlar el contenido al que se exponen los menores.
8: Hay casi un 7% de niños y niñas españolas que realizan, al menos en algún momento puntual, un reto de este tipo, ¿no?
5: Además de su peligro, preocupa la facilidad con la que los algoritmos hacen llegar estas pruebas a los más pequeños. En el Hospital Materno Infantil de Málaga ya son varios los que han ingresado con intoxicaciones graves por paracetamol.
9: El riesgo mayor es lesión hepática.
5: Además de ser un medicamento muy accesible al encontrarse en la mayoría de las casas.
9: Chaval de 11 años, su dosis normal son, pongamos 40 kilos, 2,4 gramos.
5: Cantidad que se cuadruplica en este nuevo reto.
8: Genera un contagio social que los niños y las niñas no consiguen poner los límites.
5: El miedo a quedarse fuera incita a muchos de estos niños a hacer de estos retos desafíos sin ser conscientes de que les puede costar la...
0: Jo no sé ara si continuar la tertúlia, si callar-me, si quedar-me a la pedra, però no anem a fer una cosa, hem vingut aquí a parlar, no? Doncs ho farem. Què us ha semblat el vídeo?
1: O sigui, jo no poso en dubte que això hagi passat, però de que això hagi passat a que ho extrapolin que ha sigut un trend de TikTok, em sembla massa.
0: Claro.
1: Vull dir, a mi almenys, o al meu entorn, que jo sàpiga vosaltres, a ningú li arriba aquesta informació del nou trend de TikTok i el paracetamol, no? En plan, una bogeria, o sigui...
3: Hauríem de definir el concepte trend.
1: Exacte.
2: O viral. Perquè, no, a veure, o sigui, evidentment és preocupant que hi hagi nens amb tant alcance a les xarxes que tinguin molt accés a medicaments, bueno, paracetamol sempre n'hi ha a casa, com ha dit el senyor de les notícies, però que s'hauria de regular i sobretot donar educació des de les escoles perquè sàpiguen distingir entre què està bé i què està malament, però clar, que és veritat que això no crec que hagi sigut un trend viral entre jóvenes, perquè...
3: No, si és que de fet, el que deia era que la franja d'edat era de 10 a 12 anys. Vull dir, també potser és el problema perquè un nen de 10 anys, 11, 12, té un mòbil tot el dia per veure els vídeos aquests.
1: Clar, també
3: és que...
1: la supervisió dels pares o de qui estigui a càrrec d'aquest nano de dir, això potser no ho has de veure, saps? Ja. O controlar una mica també què fa aquell nadó, en plan, aquell criu, no?
2: Clar, no, igual que TikTok censura, si una noia surt una mica sense samarreta o se li veu una mica les tetes, que censuri també si algú està promovent drogues i medicaments mal utilitzats.
0: Clar, és que jo aquí, amb aquest vídeo, més enllà de... Bueno, no sé si podem dir alerta, perquè realment jo no considero un trend, però bueno, això és el que us volia preguntar. És veritat, o sigui, tarats hi ha hagut sempre. Ara el problema és que hi ha molta gent tarada que es grava mentre fa això, llavors, clar, ho puja. Però clar, fins a quin punt els mitjans de comunicació estan parlant de trends virals, de TikToks entre els joves, quan només són dos retrasadets, pobrets meus, que agafen i ho pengen? És que, de veritat, em té de pedra.
1: És que jo crec que confonen el terme trend o, en plan, o això, alguna cosa viral, amb que un vídeo tingui likes o visualitzacions. En plan, que un vídeo o quatre tinguin pues, un milió de likes i visualitzacions no vol dir que un milió de persones ho hagin fet. Saps?
2: Clar.
1: Jo crec que es confonen potser amb això o que, o realment, doncs, ha sigut notícia amb 4 o 5 casos a Granada, crec que era, o Màlaga, bueno, un lloc de parell d'Andalusia, i pues, per evitar un desastre nacional i que la gent ho fes més, pues, ho han magnificat d'aquesta manera.
2: També jo crec que, evidentment, és una bona notícia, també s'ha de dir, però clar, és el que diu la Ona. Jo no crec que sigui tan extens.
3: També, o sigui... És això que vull dir, que per molt que tingui moltes visualitzacions, molts likes, no vol dir que tothom que l'hagi vist, no vol dir que tothom que li hagi donat like digui, buah, quina mala idea, ho provo després, saps? Vull dir...
2: Que també qui li dona like, perquè...
3: També donar-li like també vol dir donar-li repercussió. O sigui, si tu veus i dones like i veus que és una cosa que potser no li hauries de donar like, doncs també una mica de... Com...
1: De criteri propi,
3: sí.
0: Clar, és que jo crec que m'agrada molt el que has dit, Ona, perquè hem de diferenciar entre que una cosa sigui viral i que una cosa sigui un trend. Una cosa pot ser viral perquè algú ha fet alguna tonteria com aquestes i clar, doncs que de cop algú agafi i digui nuevo reto, chicos, quien pase más tiempo ingresado gana, locura, saps? I una altra cosa és que algú agafi i digui no, escolta, com això té una repercussió, és un trend. Amore, no. Un trend és quan hi ha molta gent que ho està fent, que s'està sumant a això, i si algú és viral és, pues, jo què sé, al igual que quan ha passat alguna, jo què sé, el vídeo de l'Alex Tous és viral, saps, però no aquí no tothom amb les esparelles ara l'està dient que surten amb el Benny Junior.
1: També dic, si les notícies haguessin de recollir cada dia o cada setmana els challenges que hi ha a TikTok, les polèmiques que hi ha a TikTok i tot el que passa, les notícies s'acabarien, en plan, serien res més secció TikTok, perquè tot el que passa aquí, al món, a Europa, en plan, saps? que vull dir que hi ha moltes, o sigui, que és impossible cobrir-ho tot, en aquest sentit.
0: Clar, jo no sé si el problema és tant que estigui passant o que estigui en una xarxa també, en plan, que a part de molta visibilitat hi ha molt jove aquí. O sigui, sí que s'ha de dir que, aviam, que tonteries d'aquestes potser n'han passat sempre, en més o en menor mesura, no? Però no sé fins a quin punt també el fet que sigui potser una aplicació que el target és de gent jove ja directament dispari les alarmes i es generalitzi molt més. No sé, no sé si poden anar perquè una mica els tiros. Jo us volia fer una pregunta en plan arran de tot això, i és que per vosaltres creieu que la viralitat té límits?
2: En quin sentit? Vull dir, jo crec que una cosa pot ser molt, molt viral perquè al final literalment li pot arribar algú d'Austràlia, algú d'Amèrica i tothom pot donar like i si tothom es posa a donar-li repercussió a un vídeo pot arribar molt lluny, però vull dir... Sí, no, per mi no té límits.
0: Clar, o sigui, jo sobretot era en el sentit de que si realment o sigui algú com a creador de contingut de fins on potser té els límits per arribar a aquesta viralitat i a aquesta repercussió. Si creieu,
3: jo crec que depèn molt.
0: Tenir.
3: Perquè hi ha gent que fa burrades gegants, tipus sí. Això, i hi ha gent que simplement fa un vídeo ballant o un vídeo dient, hola, avui m'he comprat aquest trinxat de la Cerdanya i ja està.
2: No, però té raó la Irene que hi ha molta gent que al final és una cosa que dona diners, no? Que és lo que mueve el mundo i que està disposada a fer burrades i coses perilloses o inclús sacrificar la seva vida per aconseguir visualitzacions o fer mal als altres, que per desgràcia passa.
3: Per això, que jo crec que depèn molt del tipus de contingut de cada persona, perquè és això, que hi ha gent que fa vídeos superbèsties que dius, a veure, potser tampoc toca, però hi ha gent que té contingut i que li dona igual de diners que l'altra persona contingut de maquillar-se, saps?
1: Clar, és que és això, en plan, és tant obra cap a bé com cap a malament, perquè tu pots, jo què sé, jo m'estic recordant ara de, quan va passar la de la Dana València, que tots, molts influencers es van com unir, la Rosalia, per exemple, de cantar amb Anna i ajudar, i va haver-hi com molta, molt moviment de fer vídeos perquè la gent, per ajuda humanitària, no perquè la gent ajudés, i els vídeos van arribar a tota Europa, clar, a part d'Amèrica, o sigui que això és bo perquè la gent ajudi. Llavors, el límit aquí no hi ha, però clar, sí que hi hauria d'haver un límit en quant violència, en quant coses més extremes, jo crec.
0: Clar. Jo sobretot, no sé si us ha passat alguna vegada a vosaltres, però que TikTok, o sigui, fa molt de temps que va deixar de ser una cosa social entre col·legues i s'ha convertit en seu negoci. O sigui, això ho sabem totes, no? Sí. Hi ha ara tot el tema de la publicitat, que fins i tot, o sigui, TikTok s'hagi convertit en una plataforma de compra de productes, com és TikTok Shop. I clar, jo aquí també moltes vegades em passa que veig alguns vídeos que, a més de gent que fa doncs, molt el tonto o que s'exposa de manera com molt extrema, però no de manera extrema potser amb violència o jo què sé, que es despulli, sinó que és com coses de tanta vergonya que jo fins i tot, jo en alguns casos he patit a dir, hòstia, tio, és que es nota que ho estàs fent perquè necessites potser aquesta pasta. No sé si us heu trobat amb algun vídeo que digueu de uf.
2: Bueno, és que molta gent, jo crec que es confien perquè al final és una cosa que dona molts diners molt ràpid, però no dura sempre. O sigui, és inestable i tu tindràs picos i baixades i pot ser molt viral durant un any i després, no ser-ho, per exemple, la Charli D'Amelio, tots sabem que va ser un pic, va guanyar moltíssims diners i ara absolutament ningú se'n recorda que sí, que la noia doncs, ha guanyat molts diners i això li ha permès crear tantes coses que li segueixen generant ingressos, però igualment és una cosa que s'acaba, llavors potser hi ha gent que es confia, deixen d'estudiar, per exemple, per dedicar-se a les redes, que està molt bé, però clar, a la llarga passa factura.
3: Jo crec que la Charli D'Amelio continua en el seu pic, el que passa que sí. Com que ja arriba tan a dalt, no necessita, però jo crec que cada vegada que penja un vídeo que potser és que un cop al mes aquell vídeo és viralíssim.
1: Pot ser, no vull parlar sense desinformant, però està a Broadway ballant o alguna cosa així. Estava en una acadèmia d'aquestes de Los Angeles, Califòrnia, una companyia de teatre, fent musicals, vull dir, en plan que és el que dius, tu has arribat a un punt que és on ella volia, jo crec, que li encantava ballar, li agradava com el públic i tal, que ha arribat al punt de teatre, musical, que el TikTok li és igual. O sigui, el TikTok, el que li dones per menjar, o sigui, per, a més, pues, visites, diners, però que ella ja té una font d'ingressos a part.
2: Clar, però vull dir, això és com un cas entre mil, és una excepció.
1: Sí.
2: Gent que, clar, tu potser comences a ser influencer, tens algunes col·laboracions i guanyes alguns diners, que està superbé, però clar, deixen els estudis, es confien i a la llarga això, doncs, hi ha un moment que s'acaba la viralitat i has de fer coses per seguir el flote, saps? O inventar-te una relació o crear una polèmica, perquè al final, el que vam dir l'altre dia, hate també són visualitzacions i
3: totalment.
2: També diners.
1: Podem parlar, otro melón, de la gent que fa com molt de hype en què veus a dos amics, amigues, el que sigui, en què són amics, amics i de sobte veus que hi ha algú més en plan de parella i tal, i allarguen la relació secreta.
0: Hòstia, sí.
1: Fins que d'aquí un any no diuen somos pareja, i és com, a veure, tu, era un secreto a voces, en plan, tothom ho sabia.
2: Sí, però funciona, perquè ja, al final et fas viral a cada vídeo que puges.
0: Jo crec que també una de les coses que potser pot tenir un perill així, no, de, pues mira, jo potser estic en un moment que econòmicament no estic molt bé i sé que això em donarà molts ingressos. Sigui perquè ho estàs fent de conya el que estàs fent, o perquè, també com has dit, el hate també són visualitzacions, no? I doncs això.
2: No, ben dit, ha fet un resum de totes les nostres opinions.
0: Doncs això, nenes, que jo us volia portar això i us volia preguntar de què us semblava tot això de la viralitat, també de la cobertura que se'ns donen als joves, i vamos, en conclusió, què podríem dir? Que matat hi ha hagut sempre.
2: Sí.
0: Però es graven o què?
2: A veure, sí, és que jo crec que més que gent pujant coses, sempre n'hi haurà, gent dient burrades sempre n'hi haurà, i l'important és doncs cadascú que tingui una mica de criteri, que sàpiga distingir sobre el que està bé i el que no, i tenir una mica de pensament crític i no deixar-te emportar per les masses, bàsicament.
3: Totalment.
0: Pues ja, amb aquest superstatement ens anem amb la següent secció.

0: Bueno, i la Mila i jo, que demà comencem la selectivitat, d'aquí res ja haurem començat l'estiu. I jo en tinc moltes ganes, no sé vosaltres com esteu.
1: Jo estic que no puc més, jo. Tinc moltes ganes que arribi Sant Joan, acabar d'exàmens, acabar de tot. I connectar com amb mi mateixa, perquè estiu és com el moment que tothom té per...
2: Pues això, i de fer gaudir. Els propòsits, de tornar-te a organitzar sí. la vida, de saber el que vols, el que deixes de voler.
3: Jo és que tinc sempre aquesta sensació, o sigui, és com que l'any, per mi, hi ha com un superabans i un superdesprès de principis d'any, estiu, i després tot el que passa.
1: Setembre és el punt
2: d'inflexió,
1: sí.
2: Per mi, estiu és com el que marca realment, vull dir, és com... segueix la meva vida, però és un altre tipus de vida. Vull dir, la romantitzes i és com el que em dona ganes de seguir la resta de l'any per esperar el següent estiu.
3: Aquests tres mesos ens dan així com gasolina per a los otros que vienen, no?
2: Exacte.
0: Jo no sé si us passa a vosaltres, però hi ha com certes dates de l'any que són com... com un... és que no sé com explicar-ho, però com un tipus de portal entre com els altres anys que tu has viscut aquelles dates. Per exemple, Nadal. Jo cada Nadal... em planto i dic, ostres, doncs el Nadal passat era una mica diferent. Sí, I quan era petita, sí. Ostres, era molt, molt diferent. I estiu també, o sigui, jo crec que és Nadal i estiu. I Nadal, o sigui, estiu cada vegada és com, no sé, jo faig més plans, faig més viatges...
2: Sí, però he notat moltíssima diferència entre els estius de la infància, potser és una de les coses que canvia més, i els estius d'ara.
0: Què veieu com de diferències entre els estius de quan eres petites i els d'ara?
1: Bueno, la llibertat que tens tu com a persona, en plan de... sí, amb els papas també tens llibertat, però és llibertat en plan de plans amb els papas, amb la família, i ara és com també amb la teva família, però estàs amb els teus amics, coneixes a més gent també, perquè és com un moment de l'any en què tothom està com, jo crec, predisposat, no? A,
3: total.
1: Està com més relaxat, la gent com que és més sociable, més agraïda, no sé, sí, o sigui, sí, sí. A l'hivern és com que la gent fa por, diu, hola, bon dia, bona tarda,
3: saps? El mundo de miedo invierno.
1: No, que la gent està com més això, més com agria, saps? I a l'estiu... veus que la gent s'allibera una mica i que ja, doncs, el canvi d'hora també ajuda a que hi hagi més llum, que hi hagi més energia també en qual, tu com a persona a fer coses i per mi, no sé, és, per mi verano lo es todo, en plan, sí, a mi m'encanta, és la meva època preferida de l'any
0: i d'activitats com ho veieu? Perquè jo penso a vegades, jo què sé, jo m'ho passa molt bé a l'estiu perquè faig tot de coses que no puc fer durant el curs, no? Però... trobo que les activitats que feia quan era petita eren com molt diferents de les que faig ara. Per exemple, jo que sé, ara, quan era petita em passava doncs, tota la tarda a la piscina i ara és, vinga, un rato de piscina, un rato de prendre el sol, no sé què... Com ho veieu vosaltres?
3: Ja, la veritat és que m'ha agradat així com el que deia l'Ona, perquè era com, m'ha donat com moments així com de pensar i de més. I de petita sí, o sigui, era com molt potser... planes de papes, de molt, pues jo que sé, pues si aquella tarda deien, o sea, pues millor ens quedem a casa, pues jo que sé, et quedaves més veient una sèrie, o de cop pintant, o tal. I ara, per exemple, hi ha com aquesta diferència que és de, bueno, els meus pares no volen sortir, que és lo que hi ha, no? Pues jo agafaré i tinc la sort de, pues surto amb les amigues o vaig a la platja. I jo sobretot m'ho noto amb el tema de parar un parell o tres d'anys amb el meu cosí el tenia fregit, perquè era de cop a les 6 de la tarda rebia trucada i li deia, Aleix, anem a la platja ara mateix i ell, vámonos. I va ser com de les millors coses que em van començar a passar. De, realment, jo crec que va ser un dels moments que vaig sentir com més aquesta autonomia. D'així com de ser una miqueta més gran i de més, de dir, d'hòstia, potser abans si volia anar a la platja ara, papas, podem anar a la platja? Sí, no, sisplau, quan podem anar? Ens heu de portar? I ara realment era de, a les 6-7 de la tarda, era de, anem a la platja a Barcelona? Doncs pues vinga, sopem allà i després ja tornarem.
2: Clar, no, i a part, jo també noto... sé que per molta gent és al revés, però jo a l'estiu agafo molt menys el mòbil perquè és com... ja no estic en rutina, estic amb els amics, estic com a la meva bola, no tinc absolutament cap responsabilitat a part de treballar si treballes, però és com... tens com el cap despejado, llavors sóc més feliç amb mi mateixa, saps?
3: Però és que
1: digues.
3: No, perdona, no, o sigui que el mòbil moltes vegades no és tan només que l'agafes per diversió, sinó com a via d'escape.
1: Exacte.
3: De dir, estàs estudiant, estàs estressadíssim i és com, sé que entraré a TikTok i trobaré pues, algú, espero que no fent el tren del paracetamol, saps? Però el trobaré ballant o qualsevol cosa que em doni com una miqueta d'espai mental i ja em posaré o jo em tiraré 3 hores amb TikTok.
1: I també la diferència, en plan de petita ara que estaves dient, que has preguntat, és... el temps, o sigui, el temps és relatiu de petit, no? Perquè és com que jo feia un mes, en plan, que ja era estiu, en plan, juliol, no? I et quedava tot l'agost i era com, hòstia, jo vull tornar ja a la rutina, no? I ara és com que, ojalà fos estiu tot l'any, en plan, no vull tornar, és com la sensació de que et sobren vacances, jo crec, no? Que el de petita sí, sí, sí. Sí que t'era igual, en plan, com, bueno, quan torno, i ara és més com, no vull tornar, saps?
0: Sí, de petita, jo recordo com els estius com molt llargs, però també molt màgics, que, bueno, continuen sent màgics i continuen tenint coses superguais, eh? Però recordo com els estius interminables, vull dir, com el voler tornar al setembre, voler tornar a classes, voler tornar a veure els amics...
2: No, i que l'evento del dia és anar a prendre un gelat. Sí. Si no hi ha res més interessant en el teu dia que anar a prendre un gelat.
0: Que molt bé, doncs, amb aquestes ganes d'estiu, que ja queda poc, passem a la següent tertúlia.
3: Sí. Anem-hi!

0: Doncs bé, Gilda, anem a canviar molt de rotllo, de parlar de l'estiu, per parlar sobre, que ens encanta queixar-nos aquí, ja sabeu, sobre aquelles despeses que estem en contra. És a dir, sobre aquelles, aquelles compres, aquells... transaccions que hem de fer, que realment ningú entén per què hem de fer, però ho hem de fer i s'ha de pagar. D'acord? Doncs comencem. La primera, és que jo estic molt en contra, Irene, tu m'entendràs, i vosaltres m'entendreu l'any que ve, és les convalidacions de la universitat.
1: Mira, prou ja! Prou!
0: Que per qui no ho sàpiga, és pues, la gent que es canvia d'universitat. Ara mateix, jo què sé, jo, l'Irene i jo estem a l'Autònoma, no? De Barcelona, doncs ara volem anar a la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. Doncs has de pagar, o sigui, tu has pagat una assignatura, ara passes a segon i et canvies a la universitat i has de tornar a pagar aquella assignatura que ja la tens, perquè ja l'has cursat, ja tens els teus exàmens, els treballs, tot. Tu ja has patit per aquella assignatura, ¿vale? I l'has de tornar a pagar perquè en fer la convalidació has de, doncs això, aquella universitat també vol els teus diners conforme has, com... per justificar l'assignatura. Però si ja l'he fet, per què l'he de tornar a pagar?
1: O sigui, a part de patir jo, també ha de patir la meva butxaca.
0: És que és això...
1: Prima, no t'entiendo.
0: No, jo també ho entenc. La següent és l'espai del correu electrònic o de l'espai en general, tant del mòbil, que jo entenc que hi ha un límit, sí. Però perquè, a part, és super... Són com 30 paus, en plan, que no són 2 euros.
2: A mi això em fa molta ràbia. Jo porto amb el correu saturat com 2 anys, el vaig buidant quan puc, però és que jo he tret, us ho juro que tinc... O sigui, ara tinc com la bandeja del correu buida, perquè he buidat tots els correus de sempre. Però, clar, continuo sense tenir espai. I ara ja jo crec que és el Drive.
3: Clar, no, és que a mi això em fa ràbia. Mira, amb la galeria les fotos ho entenc, perquè si no això seria, vull dir, la gent abusaria i al final també és un negoci, no? Vale, el mòbil, ok, però el correu, que és com una cosa online, que són textos, en plan, sé que no els estàs guardant, no sé, però em sembla injust a mi també.
0: Jo a vegades crec que, en plan, és un pacte secret, en plan, vull dir, t'estan enganyant, saps? Realment tens espai, però volen que paguis.
3: Evidentment, evidentment.
0: Saps? Però sí, és pel rai. O sigui, tot el que m'estic queixant té una raó lògica i, plan, i sí.
1: Però que fos pagar-la, coi.
0: Però no podem pagar, vale?
1: Clar, però és que a sobre, avui en dia, o sigui, no hi ha ningú que no utilitzi el Gmail, no hi ha ningú que no utilitzi el Drive, perquè realment són eines que són superútils, que són molt utilitzades i que jo, la veritat, des que vaig descobrir el paquet de Google, el Word i PowerPoint, no l'he tocat.
3: Sí, sí,
1: és
3: evidentment.
1: És una meravella.
3: O sigui, es guarda sol, ho tens tot al mateix correu.
2: I pots decisions. Entrar, o sigui, tu pots estar... O sigui, jo ara estic aquí... I demà me'n vaig a Swahili i a Swahili necessito obrir el meu correu. Si ho fas amb el Word, oblida tant.
1: Clar, o porta pen o ja es va
2: portar. O porta pen o oblida tant. En canvi, si estàs a Swahili, doncs pots obrir el teu correu i tan tranquil·la continues la teva feina.
0: Clar. La següent és fer-te el DNI. És a dir, no, renovar-te el DNI o el passaport, qualsevol document oficial. Jo entenc que s'ha de pagar per crear-ne un. Vale, quan neixes el teu DNI, vale. Però si jo, això que és obligatori, caduca cada... 5 anys,
3: sí,
0: no sé quan és.
3: Sí, quan ets petit 5 anys i a mesura que et fas gran cada menys.
0: Pues cada 10, crec que és. Bueno, per què? Per què he de pagar per renovar una cosa que és obligatòria? En plan, vull dir que no puc anar pel carrer sense el DNI i que la meva cara no ha canviat tant des de fa 2 anys i que em queden 3 per canviar-ho. Per què? No ho entenc.
1: Ja, a mi la veritat, o sigui, ara estic que cap al setembre faré un viatget i la veritat que m'haig de mirar el passaport i crec que és una de les coses que més ràbia em foten. Vull dir, és una cosa que no em puc anar sense, que a sobre multaran
0: és que és
1: si
0: això.
1: No la porto.
0: I que però, és una pasta. Vull dir...
1: Crec que el DNI encara és una mica més barat, crec. Però és que el passaport crec que són 20-30 euros aproximadament.
3: No, el DNI més.
2: Bueno, és que el meu pare ha tingut molts problemes amb el DNI perquè s'ha de renovar. I a l'agost marxem a Florència. Vull dir, si no tenim el DNI, no podem marxar. I ha tingut uns problemes perquè no hi ha lloc a cap lloc, no hi ha hores, no hi ha... és que no hi ha res.
3: No, això és un altre tema. A mi m'està passant el mateix i estaré tot juliol amb el DNI caducat que vaig a Canet Rock. Vull dir, d'entrar llocs que segurament no passarà res, però igualment. I no hi ha lloc però en tot Catalunya, eh? O sigui, que vaig buscar fins i tot a l'Ebre, vaig buscar a Tarragona, a tots llocs, i no hi ha ni una hora. I mi mare va anar a preguntar aquí a la comissaria i li van dir que sense cita prèvia és que això està saturat.
0: I mira,
3: o sigui,
0: que,
3: és impossible.
0: Que no vull jutjar, però que és un moment, realment. O sigui, que trigues 5-10
3: sí,
0: minuts.
3: Però hi ha massa gent. O ja. Sigui, és perquè no hi ha prou personal o prou temps o jo què sé.
2: Sí, sí, és això.
1: No sé si estem parlant de les oficines del DNI o de les del carnet de conduir, la veritat, ara mateix.
0: Ja, també. Bueno, tot,
3: seran
0: tot.
3: Les mateixes, perquè...
0: La següent és, que això sí que em toca molt els nassos, aparcar als hospitals i que et cobrin, en plan, zona blava, zona verda... O sigui, jo tinc una urgència, jo m'estic... Em fa molt mal al cap, qualsevol cosa. O tinc visites, igual, o sigui, jo em trobo malament. Estic anant a l'hospital no per gust, sinó per necessitat, i m'estàs cobrant aquí 2 euros o més per hora, minut, el que sigui. O sigui, em sembla una bajanada, sincerament.
3: Mira, jo suposo que ho fan perquè la gent de fora de l'hospital no aparqui, però jo que sé, que vagi amb el tiquet de dins de l'hospital, conforme sí. Sí que t'has visitat o qualsevol cosa, però imagina't, una dona parint i s'ha de posar a pagar els 6 euros de la zona blava.
1: Espera, que no em donen les monedetes. O sigui, amb una mà posant monedetes, l'altra, ai, no, espera, que no se'm surti el nen.
3: Sí, clar.
0: I a part, o sigui, que no hi ha molt de lloc. No sé, segons l'hospital, no? Però que normalment està ple d'edificis, de llocs altres, i que et costa molt aparcar. O sigui, és el temps invertit, els diners invertits, la mala notícia que et poden donar dintre l'hospital. O sigui, és per reflexionar,
1: que
0: res,
1: que t'ha sortit el nen, ja ha fet la primera comunió dintre, o sigui, que ja està.
3: No, i això, comptant que tenim sanitat pública, perquè és que imagineu que no, clar. I és com, has de pagar primer el pàrquing, poses un peu a l'hospital, et cobren per la brutícia que has deixat del carrer, i és tot així en
2: no,
3: cadena.
2: No, això fora conyes, perquè jo vaig veure un vídeo d'una americana que ho explicava de quant costava tenir un fill. Mira, no me'n recordo, però és que sort que no me'n recordo d'aquelles
3: dates. És normal que la gent ho faci sense anestèsia, perquè no tenen com pagar.
2: Ja no era anestèsia, és que és el que tu has dit. Posa un peu per cada petjada que facis 100 euros més. Però és que era una burrada,
0: és una burrada.
2: Era una burrada.
0: Donem gràcies a la sanitat pública, sí. Això sí que hem de donar gràcies.
1: Gràcies, estat del benestar. Merci.
0: I l'última és pagar per anar al lavabo a les estacions de Renfe, no, a Sants, sobretot.
1: Mira,
0: i a altres llocs que has de pagar un euro.
3: I a sobre està brut.
1: Amb l'opleses de merda que estan, ja a sobre has de pagar.
2: És el típic, que els més bruts són els que has de pagar, que dius, home...
3: I després es queixaran que hi hagi pixats als bordillos. Bueno, pues que si cobres un euro, jo també em pixo al bordillo. O sigui...
1: I és que és una de les coses, o sigui, que jo crec que és igual que l'hospital de Parnassos, saben que ho hauràs de pagar. Llavors, o sigui, volen treure profit de les nostres necessitats més bàsiques i la veritat, no vull pixar a una cantonada d'un carrer o a un pàrquing, però és que tampoc vull que em clavi 5 euros per anar a pixar.
2: Però és que nosaltres encara, perquè aquí la majoria de lavabos són públics. Vull dir, si trobes un lavabo de pagar...
3: N'hi haurà una altra pública, haurà,
2: però... Sí, però és que a les altres ciutats, en plan, te'n vas fora d'Espanya i tot és pagant.
1: Però també dic, jo no sé ara mateix un lavabo públic d'aquí, O sigui, sé que hi ha un... Per exemple, aquí mateix, Rubí, jo que sé que hi ha Torre Bassa, bueno, que pots anar-hi.
2: Però pots ciutats, entrar...
1: Jo no sé que hi ha un... Ei, nena, que si n'estàs anant al lavabo, aquí està.
2: Sí, però pots anar a un cafè...
1: A beure aigua.
0: Clar.
2: Bueno, però... I a vegades ho demanes o jo que sé, però pots anar a llocs. Però és que a altres llocs... quan vam estar a Bèlgica...
3: Sí, o al centre comercial també sí. És gratis, evidentment. Allà no, és tot pagant.
2: Però és que hi ha restaurants que tu pagues el menjar i a sobre
3: pagues el lavabo.
2: I pagues el lavabo.
1: Perdó?
2: Que sí, que sí.
3: Sí, sí, sí. Que és molt fort.
1: Què?
2: Per això et dic
3: que et surt més a compte comprar un pack de bolquers i compartir-lo amb les amigues. Perquè...
1: I que vaya rulando, prima.
3: Perquè és que...
0: Mare mia, quina bajanada. Bueno, no, fins aquí la secció. S'ha sucut alguna altra queixa formal o informal per fer?
2: Segur que n'hi ha moltes.
1: És que com a jove tot el que sigui pagar ens fotrà, la veritat.
0: No, clar.
3: Bueno, i com a adult, no? Perquè jo no em penso deixar de queixar d'això.
0: Doncs passem a la següent secció, noies.
1: Anem-hi.

0: No. No.
1: Me niego.
0: No.
2: Jo crec que també és una mica en funció del context. O sigui, una cosa és que aquell dius, pues mira, xicassada de repente, saps? I una altra cosa potser és que hi hagin hagut com converses a part.
1: Exacte, exacte.
2: De... No, aquí em fa una mica més de coseta, eh?
0: Jo crec que aquí podem aplicar tots el sentit comú. Si exclous algú, no toca. I si és una cosa així espontània, doncs tampoc passa res.
3: Sí, no.
1: Molt racional, noies, m'encanta. Molt bé. Continuem. Has enviat un missatge i l'han deixat en vist 3 hores o un montón de temps.
0: Això només li permeto als adults, perquè sé que sí, el seu cervell funciona diferent, però si m'ho fa la Martina li dic, oi, què te passa, saps? M'estàs deixant, m'estàs ignorant.
3: Clar, si és un missatge en plan d'esperar resposta, en plan, jo què sé, algú important o algú que t'estic explicant perquè necessito explicar-t'ho i em deixes en vist, és en plan...
0: Clar, o una pregunta i em deixes en vist, és com...
3: Clar, és com... Què fas? És com... No era retòrica, saps? No era la resposta.
2: Potser la segona agafo el mòbil, t'agenço i aviam si així em mires, no, de cop? Jo he de reconèixer que jo ara estic... Ona?
1: Jo no volia dir res perquè estava en directe, però t'anava a dir, tu peques mucho
2: de esto. Jo he venido a hablar de mi libro. O sigui, jo la veritat fa un temps, en mis edades mozas...
1: I no tan mozas.
2: És mi libro, Ona, cállate. Pues això, sí, a mi sí que em costa molt el que és el tema de respondre, però no perquè em costés, sinó perquè era de, vale, merda, espera, l'haig de respondre, vale, pues després se m'acumulaven els missatges del palo de, merda, vull apagar el mòbil. Però ara m'estarà millor. I de fet, fins i tot ara, bueno, no sé si serà una de les coses que diràs, però estic enviant missatges molt llargs a la Ona, i també te los contesto i todo.
1: Bueno, és que tinc una altra situació aquí, que és els àudios de 5-10 minuts, 15, de podcast.
3: Llámame.
0: No.
1: Llámame.
3: Llámame.
0: Si quiero ver una sèrie, la voy a poner en Netflix.
3: Vull un podcast tranquil, que a l'Spotify n'hi ha, si no, truca'm.
1: La Irene fa podcast, noies, de 15-20 minuts, inclús.
0: Però jo no sé què... O sigui, jo no em puc aguantar a mi mateixa parlant 15 o 20 minuts.
3: Però 20 minuts...
1: No, 20 minuts straight, en plan, o sigui, passejant el gos i la tia. No, perquè l'altre dia és que, mira, vas a comprar el pa i no sé què. I potser m'està explicant que ha vist un cerdo volando, però m'està explicant la seva vida. Jo me l'escolto de pe a pa. I jo també, o sigui, t'he de dir que jo també he mirat audis, no de 20 minuts, però en plan de 5, 8, 10, sí. I jo prefereixo els audis que em truquin, perquè no suporto les trucades, ho sento molt.
0: Ai, no, jo prefereixo que em truquin.
3: Jo és també, com, a mi m'agrada trucada.
1: És com, jo què sé, jo estic... Movimento, fent deures o estudiant.
0: No, sí,
1: i
0: això,
1: em
0: sí,
1: truco
0: això,
1: i és com que em sap malament no agafar-t'ho perquè és com cargo de consciència de que realment t'ho podria agafar per si és una emergència o qualsevol cosa, però l'altra banda és que he de deixar el que estic fent, en plan que estic concentrada o qualsevol cosa per agafar-te telèfon. D'altra forma, l'àudio, pues, potser trigo 3 hores en contestar, com dèiem abans, però et contestaré.
0: Bueno, he de dir que l'àudio, si és un àudio on m'estàs explicant coses i tal, vale, te l'arribo a acceptar, però quan són àudios de... Vale, què t'anava a dir? Ai, ha passat un cotxe, jaja, m'acabo de passar.
1: No,
0: no, o sigui...
2: Ona, deixa'm de mirar-me directament, sisplau.
3: Jo he vist a la Ona mirant directament a la Irene i em giro i veig a la Irene una cara.
2: No, clar, perquè m'esteu posant a part indirectament.
1: No, però això no ho fas, tampoc. Això, una cosa, però que jo també tinc amigues que en un minut, en plan, que em volen dir hola, què tal...
2: Hola,
1: i partir-me, hola, què tal? Estan un minut perquè...
0: No, o la gent que respon, sí, o claro. És com, això no ho podies escriure, que m'has hagut de posar un àudio.
2: Soc una fèrrea hater de la gent que només respon amb àudios, especialment si són de 2 segons. Si has tingut 2 segons d'agafar el mòbil, posa'l, tira cap a dalt perquè no et llisqui, i agafar i enviar... En aquest temps m'envies un puto ok.
3: Sabeu que vaig descobrir l'altre dia? Que no has d'apretar i pujar, sinó que si li dones directament en plan un toc a allò d'àudio, et fa un àudio bloquejat.
1: En sèrio?
3: Us ho juro.
2: Tecnologia!
3: Us ho juro.
1: Doncs ho
0: provarem. Sempre s'aprèn alguna cosa nova, no?
1: Següent situació. T'has preparat per sortir i al final es cancela.
0: No.
3: Em ratllo.
0: Jo surto igual, però jo sola, perquè no pot ser. O sigui, si jo gasto temps, maquillatge, em pentino, o sigui, cuidar, no, he de sortir
1: fas
0: igual.
1: Fas TikToks. Bueno, almenys has fet TikToks a vegades, no? Et pots arribar per això.
3: Imagina't, vale, a part, si és com un plan de sortir, suposo que és tard nit. Per tant, és tard nit, no sé què, tu vas tot el dia mentalitzat, et maquilles, et poses l'outfit, portes tot el dia pensant quin outfit posar-te, et fas el cabell, no sé què, no sortim, eh? I tu, què fas?
0: No, perquè a més tot el dia ha sigut de relleno per aquella quedada. O sigui, depèn del motiu. Si t'acaben d'atropellar, mira, t'ho puc entendre, va.
2: Que si vols t'acompanyo allà a la policia, a l'hospital, però hauré de pagar, llavors.
0: Però si és... No, és que m'ha dado pereza salir, venit agarro, saps? I sortim, perquè no pot ser.
2: A sobre també és com que...

0: no sé vosaltres, però jo tinc aquesta cosa que jo a vegades per sortir m'haig de posar en el mood. I és com, si jo pongo mi playlist de la Jennifer López, de la Rihanna i del Pitbull, aquella nit sortia molt arranco dels cabells. Sí, ja és com l'energia que tens a sobre, tal, de venga, va, vamos a salir.
1: Sí, si és per sortir de festa o alguna cosa, ho entenc, però si és en plan, has quedat per fer una birra o per fer un cafè, el que sigui, i de sobte et cancela, potser no et sap tan greu.
2: A vegades ho agraeixo.
1: Clar. Següent situació. Et fan un spoiler d'una sèrie que volies veure o que t'estàs veient, encara és pitjor.
2: Això és molt egoista.
0: Mira, jo crec que tinc...
1: I aquella persona no ho sap? En plan,
2: ah, no, llavors es perdona. L'ha cagat? Es perdona, bueno, perquè sí. Em podria passar a mi mil coses.
1: Però si no, no, no, si no...
2: No, o sigui, si ho has fet tu expressament, tu, de què vas?
3: Sabeu què em fa més ràbia? Que m'ho digui algú que ho vegi per TikTok. Em fa molta més ràbia. Claro, perquè és culpa meva.
2: Jo misma me puse esta trampa.
1: Claro. A mi m'ha passat que m'estava veient una sèrie de metges, que no diré quina és, perquè si no farà spoiler potser, i m'estava veient la sèrie i una amiga, ai, està vivo, i em vaig girar i vaig dir, com que està vivo? ¿Se quiere decir que en algún momento está muerto? Pues sí, evidentment va morir el personatge, i va ser com, però jo he portat potser la segona temporada i la sèrie té un porrón, ¿vale? I era com, tio, en sèrio m'has hagut de fer això ara mateix?
3: Bueno, sabeu què m'ha passat a mi? Estava veient amb la meva família El cuento de la criada, que si no l'heu vist és super recomanable i és una sèrie de molta tensió, ¿vale? Però molta tensió, que mai saps el que passarà, dura 7 temporades i és un caos tot. Total, que jo tinc Disney amb anuncis perquè un fa el que pot, no? I total, que els anuncis que posaven entre la sèrie eren de la seqüela. Sí, de la seqüela.
2: No pot ser.
3: Vaig passar-me tota la sèrie, hi ha un motiu, ¿vale? Tipo, tota la sèrie té un motiu que és rescatar una persona, ¿vale? Bueno, és que no diré spoilers, però en plan, amb la seqüela s'entenia si rescataven o no a la persona.
0: Però...
3: Sí, sí, chicos.
0: Jo crec que dels pitjors spoilers de la vida que m'han fet, i crec que és el trauma del català, em van dir que el Marlís moria. Rollo, i encara em fantava com...
2: I qui ho hagi escoltat ara, doncs el trauma és conjunt.
0: Si no has vist la sèrie fins ara, nena, eres una desubicada.
3: Pues, jo he de dir que la vaig començar i no l'he acabat.
1: A mi no m'ha agradat, tampoc, ho sento.
2: Ai, a mi sí, jo soc tímida.
3: A mi, entre no agradar-me i agradar-me, simplement en plan, vaig deixar-la de veure un dia i se dejo ahí.
0: Pues mira, nenes, amb aquesta indignació que estic tenint ara mateix, la veritat, que us estimo, però que no us agradi Marlí, el meu gos es diu Marlí, hasta ahí lo dejaré. Te amo, Mila. Te amo, mi vida. Doncs això, nenes. Us hem dit que aquesta setmana teníeu pau. Pum. Os dimos programa. Os dimos risas. Os dimos conocimiento. ¿Qué más queréis de nosotras?
1: Molts ànims. I que us sortirà genial.
0: Un petó i ens veiem fins a la següent tertúlia, Hilders.
2: Adéu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Segons informen els Mossos d'Esquadra, la matinada de dissabte, diumenge, es va produir una baralla entre un grup nombrós de persones a la plaça Constitució de Rubí. Com a resultat de la baralla, dues persones van resultar ferides greus per arma blanca. La policia catalana va detenir dues persones en el moment dels fets i una tercera hores després. Els Mossos van rebre un avís per una baralla en aquesta plaça a la matinada, a les 3 de la matinada de diumenge. Com a resultat d'aquesta baralla, dues persones van ser ferides amb un objecte punxant i traslladades a l'hospital en estat greu. Durant l'actuació, els Mossos van detenir dues persones implicades en aquests fets i hores més tard, com dèiem, després de la investigació, va ser detinguda una tercera persona relacionada amb tots aquests fets. Els tres detinguts estan a l'espera de passar a disposició judicial i la investigació continua oberta. I el Servei d'Habitatge de Rubí ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant l'últim any. Segons les dades facilitades per aquest servei, la ciutat ha tancat les darreres convocatòries amb la tramitació de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior. A més, l'import total atorgat als llogaters de Rubí va ser d'una mica més de 2.700.000 euros, un 22,6% més que l'any anterior, que el 2021. Aquest augment reflecteix la complexa situació que viuen moltes famílies de la ciutat per fer front als preus de l'habitatge, especialment la gent jove i la gent gran. De fet, la mitjana del preu del lloguer a Rubí se situa actualment en els 818 euros mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus de subvenció hagin de destinar una part desproporcionada dels recursos al que és l'habitatge. La pressió immobiliària també s'ha traduït en un increment de les prestacions d'urgència especial destinades a evitar la pèrdua de l'habitatge en casos crítics. Són les prestacions d'urgència especial. S'ha passat de les 31 gestionades al 2018 a les 88 registrades al 2025. I els informes de la mesa d'emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 d'aquestes característiques en comparació amb els 388 que es van sumar l'any anterior. A més, també cal destacar que per adaptar-se a la nova legislació estatal i optimitzar recursos, l'Ajuntament ha iniciat una modificació de les bases reguladores de tots aquests ajuts.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny, avui amb la ressaca de tot el que hem tingut aquest cap de setmana, començant per la Copa, una nova Copa del Rei per al Barça, abans de disputar aquest cap de setmana vinent la Final Four de la Champions a Colònia, en handbol. També parlem de futbol i de l'eliminació de l'Europa, amb el cap ben alt, això sí, els play-offs per pujar a segona divisió masculina, i també de la selecció espanyola masculina també, perquè ja avui mateix, aquesta matinada, disputa l'últim partit de preparació per al Mundial, que comença aquesta setmana amb el partit inaugural. La selecció espanyola debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Molt futbol, molt handbol i també bàsquet, perquè tindrem finalment dos equips catalans a les semifinals del play-off pel títol de l'ACB. El Barça ja va superar dissabte el Múrcia. Ahir ho va fer la penya, també a domicili, a la pista del Baskonia. La joventut que s'enfrontarà al València, el Barça serà qui s'enfrontarà amb el factor camp, això a favor, contra el Tenerife, que va a protagonitzar la gran sorpresa d'aquestes quarts de final, eliminant el Real Madrid. Tot això més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tot el que l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: Al futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el comitat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat per a cita mundialista a partir de les 4, hora catalana, a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran les 3 lesionats, Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles pel debut oficial a fase de grups del Mundial. Dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir més minuts els que no van jugar contra Iraq, per exemple, els barones Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El comitat estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia, després del clar triomf de divendres contra Anglaterra 4-0, amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patri, Guijarro i Clàudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continua al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez s'ha de confirmar el nou projecte al Real Madrid, amb el retorn de José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades sense títols.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint molt, però perdent, finalment, el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracienc va acabar caient en la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria del play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal el duel després de la remuntada dels gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga en què el filial del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa tornarà a competir l'any vinent, per tant, a la primera federació, en principi al Nou Sardenya, on s'hi ha de posar gespa natural i es trobarà de nou amb el Sant Andreu, que ha pujat, i amb el Nàstic de Tarragona, altre català. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona és el Sabadell.
1: Els serlequinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada d'aquesta final a Zamora al Rua de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny també a les 9 a la nova Creu Alta. L'altra final per pujar a segona la jugaran el Celta Fortuna i la Ponferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolà va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantar el marcador també al temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà la final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 al Baskonia, a Vitoria en el tercer i definitiu enfrontament, i jugarà a semis davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria, el millor de 3, començarà dimecres al Roig Arena. Demà arrenca l'altre semi, que enfrontarà el Barça i el Tenerife amb factor pista favorable als blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts, i tanqui una temporada al conjunt blanc sense títols.
0: Exacte, com també en el futbol, i en el masculí i en femení. En handbol, el Barça guanya amb contundència a la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la trentena Copa de la història de secció, la tretzena consecutiva d'un Barça que ja pensa en la cirereta del pastís per tancar la temporada a la Final Four de la Champions que es disputa aquest cap de setmana a Colònia.
0: El Barça jugarà dissabte a la segona semifinal contra l'Olborg danès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal Alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arribarà al cinquè partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al cinquè definitiu a Salt, que es jugarà demà a Blanes, perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de l'ACB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu, que hi va guanyar per 3-4 el Calafell, el Joan Hurtoll, en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt panassenc, Gepi Salva.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol diumenge vinent, ja a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugaria de nou a la pista del Vilassana el dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala demà el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes es van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter 4-3 i demà visiten el pavelló Jorge Garbajosa amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final a més de classificar-se per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar contundentment ahir en el primer partit contra el Palma, 4-1.
0: I l'altre equip català de primera, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador del filial d'Indústries les dues últimes temporades i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera divisió, ja s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar amb el nou repte.
0: I un últim punt en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Doncs el cerverí ha aconseguit la seva victòria número 100, comptant totes les categories, ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74 a la categoria reina. L'última prova guanyada pel Gran Márquez, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir va caure en el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca aquest dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica inaugural i el comiat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 jugadors del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd, en el primer partit de la fase de grups. Demà, però, toca amistós contra Perú. De fet, aquesta mateixa matinada ja, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts de la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, que no van jugar. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que a més de Nico Williams, que segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: En condiciones estarían, calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es realmente eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: I un altre dels grans debats de la selecció espanyola és qui ocuparà la porteria, amb dos dels tres porters també catalans. El blaugrana Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de l'Atlètic Club de Bilbao. Unai Simón, titular, per exemple, en l'última Eurocopa que va guanyar Espanya fa 2 anys. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui ha de jugar dilluns vinent, però no va voler avançar res.
1: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. No, vamos a ver. Los tres porteros están sensacionales. Me gustaría que los hubierais visto, que no habéis tenido oportunidad de verles trabajar algo. Y están en un momento fantástico los tres. Os lo dije hace ya tiempo, que no tengo ninguna duda, ningún problema de poner a uno u otro, porque son buenísimos los tres. Pero sí tengo en mi cabeza quién va a iniciar el Mundial. Si no hay ninguna circunstancia, vuelvo a decir, adversa, que me haga pensar lo contrario, que no debe ser así, pero bueno, siempre el fútbol te puede sorprender.
0: Aquesta matinada a les 4 hora catalana jugarà aquesta Espanya-Perú a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut del Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, també hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres 4-0 contra Anglaterra. Més futbol. Pel que fa als clubs, l'Europa es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure 3-2 ahir a la pròrroga en la tornada de l'eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dai Benítez, emocionat després del partit en declaracions a BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara té un any de contracte.
2: El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són 2 anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els 5ens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí. Aquesta etapa de 2 anys, fins aquí.
0: Fins aquí. Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també si segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat el petit dels Cano, sent el màxim golejador de la categoria de la primera federació i marcant ahir els 2 gols del seu equip. Són declaracions de l'enjoc cap de setmana.
3: L'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs no pares i físicament doncs també acabes tocat, però bueno, veurem què passa. A mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina el curs vinent, i també hi seran el Sant Andreu, per tant tindrem derbi de nou, i el Nàstic de Tarragona. Pel que fa als catalans, veurem què passa amb el Centre Esport Sabadell, que jugarà a partir d'aquest divendres, dissabte, volíem dir, l'anada de la final per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tant catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos un 2-0 en contra en la primera eliminatòria de play-off, i tots dos contra filials. El Sabadell divendres ho va fer en un gran partit contra el Real Madrid Castilla, i ahir el Zamora al temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de play-offs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Els badalonins van aconseguir ahir remuntar el 4-1 en contra de l'anada davant del Cornellà amb un 3-0 al final de la pròrroga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona va creure en les seves possibilitats i va remuntar el marcador del partit d'anada contra el Cornellà amb un triomf per 3-0 després d'una pròrroga. Els de Miquel Azparren s'han classificat per l'eliminatòria final i és que va ser una bogeria absoluta a l'estadi municipal i amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, amb un Cornellà ben ordenat al darrere que va impedir que els badalonins poguessin generar ocasions clares per marcar. En el segon període, l'entrada de Josu va dinamitzar el maig i el mateix jugador va fer el primer 3 minuts després de la represa. Això va donar ales als de Miquel Azparren, que van continuar creient. I al minut 70, Toni La Rosa, de cap a la sortida d'un corna, va fer el segon. En el darrer sospir, en el 90, va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulat Carlos Azón, que amb dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Azón es mostrava feliç al final del maig.
5: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar, el equipo ha confiado hasta el final. Íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
4: El Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Ramon. El Compostela va quedar segon, també, com el Badalona, en aquest cas el grup 1, el grup gallec, en la tercera federació, i s'ha fet en les dues eliminatòries prèvies del Villalbès i l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, que ja sap que tornarà a competir l'any vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar a ser, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla Mafumet, que estan disputant el playoff per pujar de Lliga Elite a tercera federació. En l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui. La tornada serà dissabte vinent a la Pobla. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si dissabte el Barça, que tindrà per cert el factor pista favorable després que el Tenerife hagi eliminat el Madrid, va superar el Múrcia. Ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un gran partit 88-96 al Baskonia, el tercer definitiu duel de la sèrie. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
6: Felicitar al equipo, creo que hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: La penya que s'enfrontarà a semifinals del València de Pedro Martínez, que va superar per la via ràpida el Bilbao Basket a quarts. De fet, el València és l'únic equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria començarà dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va avançar ahir a Alacant un nou títol de Copa del Rei, després de superar ahir el Bidasoa d'Irun a la final de 20 gols, 17-37. La defensa blaugrana va ser espectacular, així com també la porteria amb Emil Nielsen, per agafar bones sensacions de cara a la cirereta d'una temporada que de moment és pràcticament perfecta. Aquest cap de setmana juga la Final Four de la Champions de Colònia. Escoltem el capità blaugrana, Dick Amem.
7: Muchas veces se habla de que el Barça es muy superior y que hay una diferencia. No nos vamos a engañar, hay una diferencia. Pero yo creo que es la forma de cómo se gana y muchas veces yo creo que es lo que tenemos que valorar, no que el Barça gane, sino cómo ganamos, porque cada día vamos a entrenar, preparamos los partidos, tenemos respeto a los rivales, podíamos en algún partido salir al partido y jugar a 20%, pero estamos casi siempre al 100% y esto creo que es mucho mérito, entonces tenemos que seguir así para el futuro.
0: Ara ja toca descansar i preparar aquesta Final Four de la Champions que arrenca dissabte amb les semifinals. El Barça s'enfrontarà a l'Olleborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal alemanya entre el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè i definitiu partit que jugarà a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau Blaugrana perquè, recordem, jugar al partit de bàsquet entre Barça i Tenerife de semis de ACB. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1 amb remuntada inclosa després que el Barça es posés per davant va forçar, com dèiem, aquest cinquè i definitiu duel. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
8: El divendres vam mereixer guanyar ja i la sort ens va, no ens va somriure, però estic fermament convençut que hem tornat a mereixer guanyar i avui hem guanyat. No? Quan ens han posat per davant, els hi hem transmès amb els jugadors, estem sent superiors, hem arribat molt més que ells, estem bé i crec que avui l'esport ha sigut just i hem pogut treure aquest partit endavant.
0: Com dèiem, demà jugarà aquest últim partit a Blanes per la impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana entre Barça i Igualada amb una plaça per a la final en joc. Ja espera la final al Liceo, que hi va guanyar 3-4 el Joan Ortoll contra un combatiu Calafell que s'acomiada de la temporada. Un partit, per cert, que també posa punt i final a la gran trajectòria de Jepi Selva, el capità del Calafell, com a jugador d'hoquei professional. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
9: Forçar el quart partit de semifinals davant el Liceo, veure el pavelló Joan Ortoll ple i l'afició contenta per la temporada, el moment trist del cap de setmana va ser l'acomiadament d'un dels grans, Jepi Selva, que va dir adéu a la seva etapa com a professional.
10: Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Ortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre amunt.
9: Guillem Cabestany també va voler acomiadar a un gran jugador, però sobretot a un amic.
11: Evidentment, despedir el Jepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I, per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic, també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey.
9: Com ha dit Jepi, a partir d'ara serà un aficionat més.
0: Gràcies, Toni. En waterpolo aquest dimecres arrenca la Final Four de la Champions femenina en dos equips catalans, Mataró i Sant Andreu. N'anirem parlant. També es jugarà a partir de dijous, en aquest cas, la Final Four de la Champions masculina, amb un català al Barceloneta, també a Malta. D'altra banda, aquest cap de setmana del Competició Rubí ha certificat l'ascens a la Divisió d'Honor femenina després de superar el play-off al Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
12: Satisfacció absoluta a les files del Club Natació Rubí després que el seu equip femení hagi assolit la divisió d'honor. Retorn a l'elit del waterpolo gràcies a superar en l'última de les eliminatòries el Club Natació Barcelona i acabant de certificar el que es van començar a treballar. Tot just quan l'any passat doncs baixaven de categoria. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
13: L'any passat quan va acabar, me'n recordo, estàvem a l'autobús d'Iruña tornant 8 hores totes plorant i jo vaig agafar el micro per dir quatre paraules d'agraïment perquè al final havíem fet una gran temporada encara que no s'havia assolit l'objectiu i a poc a poc totes van anar sortint i van anar dient jo me quedo, jo me quedo, jo me quedo i és algo que portem internament que nosaltres com a grup ho sabem, que sabem el que hem treballat des de l'1 de setembre.
12: 9 mesos de feina amb només dues derrotes, la final en Copa Federació, així com també l'últim partit de fases regulars quan ja estava tot dat i beneït. I en una primera nacional del waterpolo que per al tècnic del Club Natació Rubí ni molt menys és una categoria fàcil.
13: Era la més complicada de mai perquè hi ha un transatlàntic com és el CNB, però nosaltres som un històric d'aquesta lliga i avui s'ha vist la piscina plena, els nens aquí, les bubuceles, les famílies, tothom, i això és una festa i ens ho mereixem.
12: Dissabte nit de festa i ara ja que comença la feina als despatxos, toca confeccionar una plantilla que sigui competitiva de cara a l'elit, a la divisió d'honor del waterpolo en dones.
0: Gràcies, Cisco. I abans d'acabar, també us expliquem que en futbol sala, demà el Barça té la primera oportunitat per classificar-se per a la final de Lliga a la primera masculina, amb el segon partit de la semifinal contra el Movistar Inter, que jugarà a Torrejón de Ardoz, al pavelló Jorge Garbajosa. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va endur el primer assalt, ahir, contra el Palma, guanyant per 4-1. I en categoria femenina, aquest que va setmanar, Linyol ha fet història després d'aconseguir pujar a primera divisió femenina, remuntant l'eliminatòria contra el San Fernando. Qui s'ha quedat a les portes de tornar a primera és, en aquest cas, l'Esportiu Rubí, que va caure contra l'Almagro després d'empatar a 2 a Terres Murcianes i de la derrota 1-2 en l'anada a Rubí.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència, no? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvingudes i benvinguts. Un dilluns, aquest especial, el que encetem pel que fa als esports rubinencs. I en aquest horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre. Un dilluns en el qual tenim moltes celebracions a revisar. Un dilluns en el qual, també per desgràcia, i com passa normalment en l'esport, tenim alguna petita decepció, però vaja, gran temporada, eh? Parlem de l'esportiu Rubí femení, que s'ha quedat a les portes de disputar la final en el play-off d'ascens, i mira que ho van tenir a tocar en la primera nacional del futbol sala. Sí que hem celebrat ja l'ascens, el retorn a la divisió d'honor del waterpolo del Club Natació Rubí en categoria femenina, així com estem pendents, han posat peu i mig ja en tercera catalana els nois de l'app de Touch Refet. El conjunt del Juventud 25 de Setembre ve al filial de quarta a tercera catalana, que està disputant una promoció, i amb el 0-2 d'aquest cap de setmana, amb el retorn a casa de l'eliminatòria, doncs força, força bé que ho tenen per assolir l'objectiu de l'ascens. Tres temes que tractarem en aquest programa d'avui, en el qual evidentment també mirem i molt cap al Combiesport. Cap de setmana d'esport, de família, de promoció esportiva, de promoció, d'unificar forces al voltant de l'esport i dels seus valors amb el Combiesport que s'ha dut a terme a les instal·lacions dels Maristes. Són els temes d'aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, som-hi, que comencem parlant, evidentment, del gran èxit en waterpolo. Ascens de categoria de la primera nacional a la divisió d'honor, un any després que el Club Natació Rubí torna a l'elit, en la qual s'havia doncs establert durant més d'una dècada i que l'any passat doncs van acabar perdent la categoria. En 365 dies que han passat de la decepció del descens a l'alegria de l'ascens, després de, això sí, patir i molt per acabar certificant la seva situació d'estar entre els millors equips del waterpolo femení de cara a la pròxima temporada. I és que venien en el partit de tornada que es va disputar dissabte, recordin, a Can Rosés, davant el Club Natació Barcelona, amb un avantatge força sòlid, com era el 6-9 en el partit d'anada, el disputat en l'anterior cap de setmana a la piscina del conjunt barceloní. L'encontre d'aquest dissabte doncs tenia un petit risc, que era que el seu rival no tenia res a perdre, podia arriscar, i ho va fer, i li va sortir força bé, perquè va començar des de bon principi dominant el marcador. És cert, l'avantatge de 3 gols en definitiva era de 4, recordin, eh? En aquesta competició del waterpolo femení, les que sempre estan per sobre en la classificació, en cas que hi hagi empat en una eliminatòria, doncs acaben traient profit. Doncs és el que li va passar al Club Natació Rubí. En alguns moments, en alguns trams del partit, hi va haver-hi un avantatge de 3 gols per al Club Natació Barcelona, sobretot conforme ens acostàvem al final del partit. Molts nervis a les files del Club Natació Rubí, són jugadores jovenetes, sabien el que hi havia en joc, i la veritat, doncs, gestionar-ho doncs no és ni molt menys fàcil. Això va fer que no estiguessin tan còmodes com en l'anterior jornada, i el seu rival, com que no tenia res a perdre, va arriscar i gairebé li surt perfecte. Algun avantatge de 3, després que s'igualava, en definitiva, que va anar fent una mica la goma aquesta eliminatòria, però sense que en cap moment les nostres caiessin de la mateixa, és a dir, sempre estava per davant en l'opció de l'ascens, fins que va arribar, atenció, el 9-13 quan s'acostava l'últim minut del partit. Un moment molt dur, un moment molt difícil de gestionar. Amb el 9-13 quedaven les nostres fora, i una possessió, aquesta sí, que va acabar amb el gol de Judit Prados, una diana, a falta d'aproximadament uns 20 segons, importantíssima, de fet històrica, perquè va suposar el 10-13. Uns últims segons de possessió barcelonina d'infart, amb una tensió espectacular, perquè la veritat és que va ser un partit d'aquells que fan waterpolo i que fan esport, perquè va ser esportiu, però tothom jugava pel seu interès, amb unes graderies plenes, també fins i tot amb seguidors del Club Natació Barcelona, en definitiva, que va ser un dissabte espectacular, a més amb la festa final, perquè després de l'últim llançament, que no va acabar de ser fi, tampoc estava en una situació bona la jugadora del Barcelona, doncs la pilota es va perdre per sobre de la porteria rubinenca i va esclatar l'alegria, la festa i, evidentment, una celebració de les grans, fins i tot amb la recollida de la Copa de Campiones de la Primera Nacional en un any espectacular, el que ha viscut l'equip que entrena. Aquí escoltem l'entrevista sencera al Carlos Ligero, tècnic que, evidentment, després de tot el que es va patir, ho reconeixia tot just acabar i parlar amb nosaltres. L'escoltem.
2: Sí, ha estat molt dur.
3: Ha estat molt dur, però també, clar, al final és tan emocionant, no?
2: Sí, al final ha sigut, bueno, lo més èpic que es podia, no? Bueno, sabíem que era un partit difícil emocionalment, portar tota aquesta gent, el que t'afecta, el marcador per davant, que ja et facin aquest últim gol quedant tan poc, i, bueno, crec que una mica la dinàmica de tot l'any, resiliència, saber guanyar, creure fins l'últim moment al grup, i és, per mi és una mica la demostració que aquest grup ha treballat, i s'ho ha cregut fins al final, des del primer dia fins l'últim, i millor no es podia tancar.
3: I la demostració que es mereixen està a Divisió d'Honor, perquè al final, encara que sigui per poquet, hem sigut el millor equip de Primera Nacional.
2: Sí, bueno, aquestes finals sempre són per poquet, o sigui, ja sabíem que avui ens costaria molt, i hem fet, bueno, no ha estat un bon partit perquè la pressió i els nervis juguen, però has de saber guanyar-los i crec que hem demostrat, i amb tu ja ho havíem parlat això algun cop, que l'any passat quan vam baixar, que va ser un infern, tot el grup va decidir que es quedava aquí per fer un projecte ambiciós per tornar a la Divisió d'Honor, i ho han fet, i és orgull immens, no et sé analitzar el partit, ara mateix no sé què ha passat en cap moment, tinc algun record, però no et sé dir com és cap gol, però sí que sé que s'ho mereixen perquè han sabut creure.
3: Clar, perquè ara mateix, sobretot el que a tu et surt, no? És tots els sentiments, tot un any de feina, tot el que va passar l'any passat.
2: Sí, és això. Jo l'any passat quan va acabar, me'n recordo, estàvem a l'autobús d'Iruña tornant 8 hores totes plorant, i jo vaig agafar el micro per dir quatre paraules d'agraïment, perquè al final havíem fet una gran temporada encara que no s'havia assolit l'objectiu, i a poc a poc totes van anar sortint, van anar dient jo me quedo, jo me quedo, jo me quedo, i és algo que portem internament, que nosaltres com a grup ho sabem, que sabem el que hem treballat des de l'1 de setembre, que sabem que aquest any potser la primera divisió era la més complicada de mai, perquè hi ha un transatlàntic com és el CNB, que és un equip amb una estructura i un nivell que a nivell d'infraestructura de piscina que nosaltres no tenim, però nosaltres som un històric d'aquesta lliga i avui s'ha vist la piscina plena, els nens aquí, les bubuceles, les famílies, tothom, i això és una festa i ens ho mereixem.
3: És que jo crec, Carlos, que tenir aquesta competència amb el Barcelona fa que de cara a l'any que ve que l'equip estigui a Divisió d'Honor i sigui competitiu. Jo crec que és bo, tot i que evidentment, clar, s'ha de patir molt.
2: Sí, hem patit molt, però és bo, i farem un equip competitiu amb un bloc sòlid d'aquestes jugadores que estan, perquè sempre hem cregut en elles i seguim creient i seguim creixent com a equip dia a dia, i és molt bo tenir aquesta competitivitat aquest any, aquesta final tan igualada, aquests partits de Lliga que ens han costat tant, i crec que al final és magnífic.
3: I escolta'm, el que deies, ja ho has apuntat, espectacular la piscina avui, ha sigut tan maco fins i tot amb l'afició rival que li ha donat color, jo què sé, és que ha estat tan guapo això.
2: Sí, això és l'esport, en respecte, bueno, no ho he dit, però li he dit a ells, als entrenadors del CNB, que felicitats que han fet un tros de final i un tros de temporada, i possiblement, per mi, nosaltres ens ho hem merescut, però elles no han estat lluny de mereixer-ho també, i les hem de felicitar, han portat aquí gent, han omplert, bueno, un quart de graderia quasi mitja, amb el difícil que és que en Rosés d'omplir, perquè sempre hi ha gent de vermell, i això, bueno, m'omple d'orgull, i crec que és molt maco veure aquests partits, veure aquest ambient, tots aquí, a mi m'omple molt de felicitat i m'agrada molt.
3: L'última, ara una mica de festa i ja començar a pensar l'any que ve, no? Però de moment avui a gaudir-ho.
2: Bueno, pensant en l'any que ve ja portem temps sobre plan B allà amb el Ferran Pasqual, que és una mica el que s'ocupa trucades, tal, però sí que és veritat que amb incertesa, i ara ja pensant en l'any que ve, primer avui a celebrar-ho molt i ja dilluns ens posarem.
1: I és que s'ho mereixen, primer passar-s'ho bé, primer gaudir-ho, com van fer durant la tarda-nit del dissabte, i ara ja, doncs, en breu, començar a treballar, despatxos, també jugadores, de cara a preparar el retorn a la màxima categoria Divisió d'Honor, on el Club Natació Rubí hi està còmode, perquè no és ni molt menys la primera etapa. Esperem que torni a ser ben llarga com l'anterior que es va viure fins al descens de la passada campanya. Ascens, doncs, d'un equip, recordin, eh? En tota la temporada només va perdre l'últim partit de fases, en la segona fase, quan tot estava dat i beneït, davant del Pontevedra, i la Copa Federació, precisament, davant de la Barcelona. Per tant, mèrits espectaculars per assolir el retorn, la divisió d'honor d'un equip que ha estat campió en Primera Nacional del waterpolo.
4: Sonido vinilo.
5: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
4: Sonido vinilo.
5: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.

0: con José Verde.
1: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carme Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
2: Més promocions d'ascens, aquesta sense encara haver-se tancat perquè falta el partit de tornada. Pròxim dissabte, 6 de la tarda, Municipal del 25 de setembre, amb el filial del Juventut 25 de setembre, amb peu i mig a la tercera catalana, però sense acabar-ho de tancar, no serà fins que passin els pròxims 90 minuts. Pels que els primers 90 minuts de la ja final contra la penya recreativa Sant Feliu van anar prou bé. Victòria 0-2 en el partit disputat dissabte al Baix Llobregat. Un encontre que ja arrencava pel bon camí amb un gol matiner del conjunt que entrena l'Abde Tach Rifet i que d'aquesta manera, doncs, diguem-ne que agafava tranquil·litat per afrontar el que era un encontre tan complicat i difícil com qui va acabar la tercera posició, un dels equips que estan a nivell de qualitat més a prop del conjunt de la nostra ciutat. En definitiva, que va ser un partit difícil per al qual certament el van dominar força bé els nois de la nostra ciutat, perquè amb el 0-1 sempre van navegar amb la tranquil·litat d'anar per davant tant el marcador. Van saber jugar molt bé en un camp d'unes dimensions molt reduïdes. És un camp molt petit en el qual juga la penya recreativa Sant Feliu. A la segona meitat el control va ser, si fa no fa, força bo per part del conjunt de la nostra ciutat, que això sí, va patir alguna ocasió important per part de l'equip local, que a punt va estar d'igualar el partit, fins que ja a la recta final, en un llançament de cantonada, arribava al 0-2 per al conjunt rubinenc i d'aquesta manera es certificava una victòria obrint una escletxa quant al marcador amb el 0-2, que és molt bo de cara al partit de tornada, que a més és amb l'afegit del factor camp favorable a l'equip de la nostra ciutat, que ha fet una excel·lent campanya. Per tant, l'aposta és bona, però encara no està tot plegat liquidat. Això sí, ben contents estan a les files de l'equip que entrena, qui escoltem, l'Abde Tach Rifet.
3: Sí, un partit molt dur, molt tosco, per así decirlo. Un partit que sabíamos que iba a ser muy complicado, sabíamos de la dificultad de este equipo, de la jerarquía, de la veteranía que tiene, y bueno, nos hemos sabido llevarlo muy bien, tanto en una parte como en la otra, así que es verdad que hemos sufrido mucho, pero bueno, bien.
4: Buen rival, calidad, lo que pasa es que vosotros habéis demostrado que, para mis sensaciones, que estáis por encima.
3: Bueno, sí, yo también creo que estamos por encima, la verdad, pero sí que es verdad que en estos partidos no hay favoritos, no existe tener más calidad, sino que existe tener el orgullo propio, el orgullo de equipo, el estar unidos y sobre todo el hecho de saber llevar estos partidos, y hoy lo hemos sabido hacer muy bien.
4: Habéis sabido gestionar, primera parte complicada, la segunda también, pero en los momentos claves, adentro, que es muy importante, ¿eh?
3: Sí, ellos los cabrones parecían que tenían dos jugadores más en cambio de uno menos, y aún así los tíos la han tenido al final de la primera parte. En la segunda parte sí que es verdad que han tenido un poquito menos, han tenido una muy clarísima casi al final, y bueno, también nos juega la suerte y que este equipo no deja de creer.
4: Oye, mucha alegría, lo habéis disfrutado porque os lo habéis ganado, pero ahora otra vez a sentar la cabeza, que la semana que viene está muy bien encarado, pero no está hecho.
3: Sí, no está claro, quedan 90 minutos. Yo siempre digo a los jugadores que el 2-0 es el peor resultado que hay cuando vamos ganando la primera parte. Y es verdad, imaginaros ahora con 90 minutos, con cosas con jugarnos. Entonces está claro que va a ser complicado, va a ser difícil, pero sobre todo lo que sabemos es que en casa somos muy fuertes, somos muy grandes, y dar las gracias a toda la gente que nos ha venido a ver. Y sé que la semana que viene, sábado a las 6, espero que haya muchísima más gente y que disfrute de esto.
4: Es que te iba a decir, bueno, la semana que viene allí, impresionante lo que se os espera, porque como siempre la afición seguro que responde.
3: Sí, tanto, seguro que va a responder, estoy seguro de ello, sobre todo dar gracias a la gente que siempre nos ha venido a ver en cada partido, no solamente en estos dos partidos, y darle las gracias, pero mil gracias, porque sabemos que sin ellos tampoco esto sería posible.
4: Y porque es que hoy esto parecía que estábamos allí en nuestra casa, en Rubí.
3: Sí, la verdad yo me esperaba un poquito más de gente del recreativo, que nos apreten un poquito más, pero sí que es verdad que nuestra gente ha podido borrarlos un poquito y darle donar-li les gràcies per això.
2: La veritat és que va ser un gran espectacle. Bé, dins del camp, que és al cap i a la fi el que anava tothom a veure l'espectacle dins del rectangle de joc, però també fora. Gran nombre d'aficionats del Juventud 25 de setembre. També força presència del conjunt local, evidentment que jugaven a casa i ambient tirant a festiu. De fet, un servidor va viure aquell moment de tensió entre les dues aficions i pel mig que es van col·locar alguns dels aficionats de tots dos bàndols per demanar calma i per pensar, aquí hem vingut a passar-nos-ho bé. La qüestió és que això també cal destacar-ho perquè va ser una festa tant a dins com fora del terreny de joc i en el futbol a vegades és difícil destacar-ho, així que en aquesta ocasió ho destaquem. I ara ja, a mirar cap al pròxim dissabte, 6 de la tarda, municipal del 25 de setembre, Juventud 25 de setembre B, Penya Recreativa Sant Feliu, 0-2, victòria momentània per al conjunt de la nostra ciutat a certificar l'ascens al qual es va quedar a les portes la passada temporada a la tercera catalana del futbol masculí.
0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. That's

0: Més promocions, en aquest cas, però, amb la part negativa de l'esport, i l'esportiu Rubí, que en futbol sala femení ha quedat fora de la lluita per l'ascens a la primera nacional després d'haver estat eliminat en la primera de les eliminatòries davant de l'Almagro. L'1-2 del pavelló de la Llana del partit d'anada, doncs, que es va remuntar allà, a Ciudad Real, amb el 0-2 al descans. És a dir, que el conjunt del Jordi Archilla va posar en entredit el fet que passés qui havia guanyat el grup 3, la Lliga. L'Almagro s'enfrontava a les nostres com a quartes classificades i el factor camp, doncs, al final va influir una mica pel viatge llarg del mateix dissabte, perquè, a més, i en aquest cas no és el factor camp, sinó la mala sort que arrossegava per lesions i problemes físics de les jugadores de l'Esportiu Rubí, que ara escoltem un fragment de l'entrevista que hem mantingut amb el Jordi Archilla, ens explica. Va ser un dissabte complicat, per tant, tot allò que vam poder fer de competir, de donar la cara, de fins i tot en algun moment haver estat ja en la final de l'ascens cap a la primera nacional, no es va poder aconseguir perquè hi havia factors que influïen sense cap mena de dubtes, com també el cansanci d'una temporada que ha estat espectacular a les files de l'Esportiu Rubí. Escoltem el Jordi Archilla.
1: I, òbviament, doncs, no vam passar eliminatòria, però com vam competir, com va anar el partit de tornada i amb les circumstàncies que anàvem, jo crec que no podem demanar més.
0: La veritat és que, al final, bona feina, perquè vau posar en entredit el fet que passés l'Almagro, amb el 0-2.
1: Sí, la veritat que sí, que a partir de tornada teníem molt clar el que volíem fer, el que havíem de fer, perquè al final anàvem una mica condicionats, no? Anàvem amb moltes baixes, amb dos canvis i dos juvenils que vam portar, i clar, afrontar aquest partit amb aquestes condicions, doncs, era una mica heroic, no? Però ens va sortir bé, vam defensar bé, vam fer dos gols abans de la mitja part que ens van donar doncs aire, no? I jo crec que elles les va descol·locar una mica. Però, clar, no anàvem molt amb moltes jugadores i això físicament també ho vam notar una mica a la segona part, no? Feia molta calor allà, el viatge del mateix dia, bueno, es va juntar una mica tot. Però crec que vam competir bé, així que és veritat que ens van fer un gol una mica amb una errada de sortida de pilota i després un penal que vam fer i encara així vam tenir ocasions al final, ho vam provar de porter jugador els últims 4 minuts, però no vam fer el gol que necessitàvem per posar la pròrroga i sí que és veritat que vam posar contra les cordes a l'equip, vam estar per davant de l'eliminatòria de molts minuts, però bueno, no ens va durar, no?
0: Sí, però com a mínim és per sentir-se orgullosos. Ho deies tu la setmana passada, no? Com a mínim, si no passem, que sigui donant la imatge de la segona part a casa. I és més o menys el que va passar, tenint en compte aquests condicionants que m'explicaves, no?
1: Sí, jo crec que si hem de quedar eliminats, que sigui així, no? Lluitant fins al final, l'últim segon vam tenir opcions i, bueno, jo crec que al final s'ha de ser l'eliminatòria per un gol, no? Bueno, són petits detalls, són moltes circumstàncies, potser no hem acabat d'arribar ben bé al playoff com hauríem d'arribar i, bueno, però crec que si hem de perdre, doncs que sigui així.
0: Doncs bona imatge. De fet, han arribat tan cansades i tan condicionades pel factor dels resultats, perquè

0: FM.
1: Tota la informació dels equips rubinencs.
0: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
1: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
0: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
1: Tot l'esport rubinenc a
0: radiorubí.fm.
2: I en aquest dilluns, amb espectaculars cites esportives, teníem d'un altre caire pel que fa als maristes i al Combi Esport. Toni Bravo Rodríguez.
3: El Combi Esport, que ha viscut una edició molt especial, en volem fer balanç, per tant, parlarem amb el David Fernández, membre de la coordinació del Club Maristes, que ens explicarà com ha anat aquest cap de setmana. Hi participaven un centenar de famílies, hi havia més d'una seixantena de partits, en una edició que manté viva aquesta tradició i aquest esperit de fer club.
4: Bueno, en general les sensacions són molt bones en el sentit organitzatiu de la competició i de més. Tot s'ha desenvolupat amb normalitat, tots els partits han anat segons el previst, en principi tot ha anat, pues, generalment bé, tot i algunes complicacions que sempre n'hi ha, però bueno, en general ha anat tot superbé. Les famílies, sobretot dels nanos, que és el que nosaltres ens hem centrat moltíssim i el que preteníem en primera instància, és que hagin gaudit, que gaudeixin, perquè el Combisport està per gaudir-ho, i crec que ho han fet. Sobretot els nanos més petitons han pogut gaudir d'un cap de setmana i d'un dia doncs, màgic, perquè Combisport al final és màgic i és tradició de maristes i de la ciutat. I bueno, molt content sobretot per la feina, no? Que ha estat tot una feinada, però un cop acabes, sobretot des de la coordinació, hem valorat moltíssim el nostre treball, però sobretot pensant també de cara a l'any vinent a aquestes cosetes a millorar, doncs millorar-les per oferir encara un millor producte i un millor servei.
5: Quines són aquestes cosetes a millorar de les que parles?
4: Bueno, algunes cosetes, sobretot, que van passar, sobretot divendres, de cara al sopar, va haver-hi algun problema, sobretot, sí, en el sopar, però bé, nosaltres al final el que hem de fer és donar la cara. Hem demanat disculpes a les famílies, evidentment, que es van veure en aquesta circumstància. I bé, nosaltres al final hem de treballar perquè no torni a succeir i que al final tot vagi bé i vagi el millor possible. Llavors, doncs, ara és intentar agafar el moment per parlar els tres, per veure quins han estat els errors, solucionar-los, i sobretot tranquil·litzar a les famílies de dir, pues, ostres, estem focalitzant-nos en els errors per continuar millorant. Evidentment, no tota la primera sortirà perfecta. Això és prova i error i prova i error. Però en general ja et dic que la proposta que vam fer nosaltres ha tingut bona valoració per part de les seccions i de les famílies. I en general, ja et dic que les sensacions crec que són bastant bones, almenys amb el que hem parlat, i estic molt content.
5: Clar, el sopar era només una de les activitats d'un cap de setmana que va començar divendres, no?, en el que hi havia també activitats per a nens al sopar, i després que el dissabte, doncs, hi havia la resta de les activitats que eren de pràctica esportiva. Crec que eren 8 pistes, que es practicaven diferents, sí, disciplines. Explica'm, si vols, una miqueta, el divendres, com van anar aquestes activitats per a nens, quantes persones hi van assistir o van ser-hi també amb el sopar, amb aquesta problemàtica que poguéssiu tenir, i després passem a dissabte.
4: Doncs mira, divendres vam ser gairebé 400 persones anar al sopar, que, bueno, vam reunir tant gent del club, bueno, entitats, FNAC col·laboradors, personal de l'Ajuntament, etc. I gairebé 400 persones vam ser. Vam muntar inflables pels nanos més petitons, va haver-hi sortejos, va haver-hi DJ amb música, vull dir, al final crec que la iniciativa ha estat bastant bona, sobretot les famílies a l'estona de la tarda i una mica entrada a la nit van estar molt entretingudes, molt participatives.

0: molt participatives amb el, amb els sortejos, i les sensacions, ja et dic, que en general amb la iniciativa han estat superbones. Després dissabte, sobretot dissabte al matí, que és quan es reuneixen els nanos més petitons, que són els que més il·lusió els hi fa, no? Ja et dic que maquíssim veure el pavelló ple, perquè al final entre partit i partit, doncs, bueno, has d'esperar, no? Però, bueno, què millor esperar veient a altres seccions del club al pavelló. Al final teníem gent d'handbol animant al futbol sala, el futbol sala animant a l'handbol. Vull dir, aquesta és la màgia del Combisport, no? Que totes les seccions s'uneixen en aquest cap de setmana, i allà és on podem fer gran el nostre lema de fer club i fer família.
1: Aquesta ha estat la valoració de David Fernández després d'un Combisport molt intens. L'organització, com deia el David, destaca aquesta bona resposta de les famílies dels esportistes, que està pensant en les millores cap al futur, en un cap de setmana que ha reforçat la convivència entre seccions, la participació, sobretot dels més petits, un torneig que tanca així aquesta edició, la 43ena, que consolida el seu pes dins del Club del Maristes i de la ciutat.
2: Moltes gràcies, Toni. A punt que estem de marxar abans, però ens fem ressò d'aquesta última hora que ha sorgit arran de la roda de premsa de la Festa Major, la presentació de la Festa de Sant Pere per enguany, amb una informació que, en certa manera, ja ens permetran que doncs també ens veiem una mica implicats des del Departament d'Esports. El motiu és que el pregoner serà Ivan Hidalgo, un home que avui dia treballa per a la Kings League amb les transmissions d'aquest format, diguem-ne que diferent del futbol, i que també enguany ha estat realitzant les transmissions en la versió catalana dels partits del Girona a la Liga, a la primera divisió. Ivan Hidalgo, que va iniciar el seu camí dins del món de la comunicació en aquesta casa i en aquest departament. Els d'esports, per tant, doncs, ja ens permetran que, ni que sigui de passada, ens veiem una miqueta implicats, i la veritat que ens alegrem molt, perquè a més sabem que és una il·lusió personal la que tenia l'Ivan Hidalgo per ser el pregoner d'aquesta Festa Major, la del 2026, que evidentment no oblidarà. Amb això sí que ara ja agafem el camí de sortida, i amb aquesta última hora, Toni Bravo, Rodríguez, Sisko Lara García, que us desitgem un bon dilluns. I ja que arrenquem, doncs que tingueu una molt bona setmana. Adéu-siau.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Són les 2 de la tarda.
4: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 8 de juny i repassem els titulars d'aquesta jornada. El periodista rubinenc Ivan Hidalgo serà el pregoner de la Festa Major d'enguany. Així ho ha anunciat fa només uns minuts l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, durant la presentació de les activitats que acollirà la ciutat entre el 26 i el 29 d'aquest mes de juny. Pel que fa a la programació musical, Beret, Els Pets i de Tiets són els caps de cartell d'aquesta Festa Major. També, lògicament, hi haurà blues, jazz i rock, i com no podia ser d'una altra manera, els Versión Impossible a les Cardíbul. I la plantilla de l'empresa Ficosa ha votat a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats. Amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores, el 92% dels empleats hi han votat a favor, un 6% en contra i un 2% en blanc. Les dues parts van arribar a aquest preacord el passat dimecres després de molts dies de negociacions. El text finalment aconsegueix reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa de 172 a 105 persones. I els Mossos d'Esquadra han informat que la matinada de dissabte a diumenge s'ha produït una baralla entre un grup nombrós de persones a la plaça Constitució de la ciutat. Arran d'aquesta baralla, dues persones van resultar ferides greus. La policia autonòmica va detenir dues persones en el moment dels fets i una tercera hores després. Els tres estan a l'espera de passar a disposició judicial i la investigació continua oberta. I el Servei d'Habitatge va gestionar l'any passat un 21% més d'expedients d'ajut al lloguer que el 2024. Això són 1.584 tramitats. També han pujat el número de prestacions d'urgència especial. Han passat de les 31 gestionades l'any 2018 a 88 l'any passat. I el mateix ha passat amb els informes de la Mesa d'Emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 informes socials. I sobre el temps, jornada molt tranquil·la avui, amb cel assolellat i amb una pujada de temperatures, la màxima ronda avui als 30 graus. Ens ho explica tot plegat el Luismi Pérez des de la xarxa, com sempre. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
1: Com dèiem, el periodista rubinenc Ivan Hidalgo serà el protagonista del pregó, el pregoner d'aquesta Festa Major, que es farà divendres 26 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera. Ara mateix, el periodista rubinenc treballa com a comentarista de partits de futbol de primera divisió en català, també a la Kings League, i a més, hem de dir que va ser col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Rubí durant molts anys al Departament d'Esports. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha explicat durant la presentació de les activitats que s'ha fet fa poca estoneta a la sala de premsa de l'Ajuntament de Rubí, que va ser el propi Ivan Hidalgo qui es va proposar com a possible pregoner i després del suport rebut a les xarxes socials, doncs des de l'equip de govern li van proposar i ell va acceptar ràpidament ser el pregoner de la Festa Major de la nostra ciutat. Hem pogut parlar amb ell fa res, només uns minutets, i ens ha dit que la veritat és que està molt il·lusionat de ser el pregoner d'aquesta Festa Major.
3: La veritat és que em fa una il·lusió increïble, és de les coses, per no dir la cosa més surrealista que faré a la meva vida, però la cosa que faré amb més il·lusió. O sigui, diria que és un somni, però en cap moment podria somiar en fer el pregó de la Festa Major de la meva ciutat, la que per mi és la millor Festa Major del món. Tinc moltíssimes ganes de veure la meva gent, tothom amb el mocador vermell a la plaça de l'Ajuntament, i honestament per mi és i serà una de les experiències de la meva vida, la vull gaudir molt, vull estar a l'alçada, que espero que sí, i espero ser doncs, un bon pregoner i estar a l'alçada d'aquest repte que, insisteixo, em fa moltíssima il·lusió. Mira que aquest any he debutat a Primera Divisió, he debutat a la Champions, faré Mundial, que us dono l'exclusiva, però ja us dic que la cosa que més il·lusió em fa és ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
1: Doncs aquesta festa es farà, tindrà lloc, vaja, entre el 26 i el 29 de juny, com sempre tindrà activitats organitzades per l'Ajuntament de Rubí, evidentment també per les entitats, aproximadament una seixantena d'activitats organitzaran en aquest cas les entitats de la nostra ciutat. La festa seguirà la mateixa estructura d'altres anys i hi haurà activitats per nens, per famílies, també hi haurà concerts, activitats de cultura tradicional, de les cases regionals i pràcticament a cada plaça de Rubí hi haurà una proposta en aquests 4 dies que durarà enguany la Festa Major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura, Marta Oliva, acaben tot just de presentar la Festa Grossa de la ciutat fa només uns minutets. Martínez ha convidat els rubinencs i les rubinenques a gaudir de les més de 250 activitats d'aquests 4 dies.
0: Convidar tothom a gaudir d'aquesta Festa Major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui, també com sempre, una Festa Major participada i a gust de tothom.
1: Aquesta festa té algunes novetats, malgrat seguir el format dels darrers anys que sempre funciona, i així s'incorporen en aquesta festa nous espais, per exemple, la plaça de la Constitució o el nou pavelló del Gaer i el casino, clar. A més, a la resta d'espais expositius de Rubí es faran visites guiades i d'altres tipus d'activitats. I la plaça Salvador Allende, que estarà en obres per la remodelació del pàrquing, deixarà de ser l'espai tradicional dels joves i de les activitats per a aquest col·lectiu, també de les activitats al col·lectiu LGTBIQ+, es repartiran per la ciutat. L'alcaldessa explicava també fa uns moments que és una qüestió, bàsicament, de seguretat.
0: Una limitació, bueno, ja la té, però la tindrà físicament, visualment, perquè començarem a fer actuacions de l'obra que necessita, tant la plaça com el pàrquing, i per tant no ens podíem arriscar, quan s'ha tancat un aparcament, a posar pes, diguem, a la plaça. La plaça, la utilització no és perillosa de per se, una utilització ordinària, però una utilització en un entorn en el que cal un escenari i moltíssima gent al damunt, en entorn de festa.
1: Una de les novetats d'aquesta edició en l'àmbit musical és que els concerts de l'Amfiteatre del Castell i també del Casino seran de pagament, amb un preu públic que oscil·larà entre els 5 i els 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com a prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes d'anys anteriors. Això ho explicava també l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Anem a escoltar-la.
0: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
1: Dèiem que enguany hi ha 250 activitats organitzades en aquests 4 dies. La nostra companya, la Paula Iglesias, ens detalla una part d'aquesta programació, la musical.
4: El compte enrere per la Festa Major de Rubí ja és una realitat. Aquest migdia l'Ajuntament ha presentat la programació del 2026 amb un gran ventall d'activitats culturals, esportives i musicals. Una de les revelacions del dia ha estat la confirmació de quins seran els caps de cartell d'aquesta edició: Beret, Els Pets i The Tallets. El primer dels plats forts musicals, Beret, tindrà lloc divendres 26 de juny a les 10 a l'Amfiteatre del Castell. Dissabte 27, també a les 10 del vespre, serà el torn pel grup de rock català Els Pets. L'Escardívol es convertirà en l'escenari del grup mataroní de Tallets, que actuarà diumenge 28 de juny a 11:45. La programació musical de la Festa Major de Rubí també aposta enguany per les propostes locals, com el concert de la banda Hoguera i rememora la música dels anys 60 i 70 amb l'actuació del grup Fórmula Quinta. El blues, el jazz i el rock també seran protagonistes d'aquesta Festa Major, amb els espais habituals dinamitzats per l'Associació Jazz Rubí, l'Associació Rubí Rock i la Societat Blues Rubí.
1: I a banda d'aquesta programació musical que sempre busca tota la gent, un cop doncs s'imprimeix la programació de la Festa Major, també és important la part més tradicional d'aquesta Festa Major. A continuació ens la resumeix amb totes les activitats la Belén Tierno.
5: Dilluns 29 de juny, el dia de Sant Pere, la plaça Aguilera acollirà la tradicional matinada grallera a partir de 8:45, que anirà seguida de la despertada dels gegants a les 10 i el ball institucional a 11:15. La missa solemne de Sant Pere s'iniciarà a 11:45 a l'interior de la parròquia de Sant Pere i es traslladarà a la plaça del Doctor Guardiet per la celebració del ball de l'Àliga, que ja sabeu que va a càrrec de l'Esbart d'en Saire, en aquest cas acompanyat també pels gegants de la ciutat. I el mateix dilluns 29 també serà el moment de la baixada d'Andròmines i la trobada de Paus, Peres, Petres i Paules.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Deixem davant de la Festa Major. Ja sabeu que podeu trobar tota la informació al nostre web a radiorubí.cat. Canviem de tema. Parlem ara dels veïns de Can Fatxó, que viuen a prop de la nau de Rensica, on es fa el famós humus del Mercadona. Denuncien que les desagradables pudors que venen de la fàbrica no han desaparegut i que són especialment molestes durant els mesos d'estiu. Recordem que Rensica va arribar al barri el 2017, i de seguida van començar les primeres molèsties, que van arribar a una situació doncs insostenible al 2022. Des d'aleshores s'han fet inversions i s'han instal·lat diversos sistemes per contenir les pudors. Aquests treballs han aconseguit eliminar o bé reduir molt aquestes molèsties, però durant l'hivern només. I és que la pudor a matèria orgànica torna cada any amb les elevades temperatures i aquest estiu doncs no és una excepció. Jordi Bericat és un veí del carrer Bages.
7: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Clar. Fa tres setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors, pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues, bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
1: Unes pudors tan desagradables que fins i tot estan provocant vòmits i marejos a alguns veïns. Escoltem ara el Manuel Martínez i a la Passió Blanes.
8: Y ahora es más peste cada día y eso no puede ser. Ya es vomitero y asqueroso. No sé qué hacer.
9: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa amb més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem en aquest nivell.
1: Les molèsties, però, no es limiten a les pudors a podrit. També s'hi sumen sorolls i paneroles. Escoltem ara a la Lucía Mateo i a la Maria Dolors Blasco.
10: Nosaltres estàvem aquí abans d'ahir. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores nosaltres no havíem tingut paneroles i ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots i no parem de comprar coses.
11: Tinc 77 anys, hem vist que aquí al carrer Urgell les paneroles van ser impressionants, que se van ficar dins de l'habitació, en 75 volant, jo histèrica perdida, però bueno, jo soc una molt forta. I però he de fer sí que portem molts anys de partir de la Riera, estem tots oblidats.
1: I què diu l'empresa? Doncs Rensica assegura que porta 1,5 milions d'euros invertits en elements que han permès eliminar les molèsties durant l'hivern. Recentment, però, ha fet un estudi d'olors de 6 mesos que conclou que la planta no emet pudors considerables i que el culpable més probable és el clavegram, on s'hi estaria estancant part de la matèria orgànica abocada durant anys. Molts veïns dubten d'aquesta explicació i recorden que abans de Rensica, l'empresa de preservatius Durex va ocupar aquesta nau sense generar cap mena de problema. Escoltem a Francisco Ortiz, que en aquest cas es veí del carrer de la Segarra.
12: A estas alturas está diciendo que la olor puede venir de otras empresas o de las cloacas, cosa que eso no ha existido aquí nunca. Aquí había, antes de ellos estaba una empresa importante y jamás habíamos tenido un problema con ellos. Jamás. Ni olores, ni ruidos, ni nada. Entonces, lo que no entiendo es cómo los vecinos podemos estar aquí, 10 años aguantando esto.
1: Rensica es mostra disposada a seguir interlocutant amb els veïns i l'Ajuntament per ajudar a trobar una solució a aquestes molèsties que a hores d'ara doncs encara continuen. I d'una empresa, passem a una altra. Parlem de Ficosa, perquè una gran majoria de la plantilla d'aquesta empresa, que té la planta Vila de Cavalls, ha votat aquest divendres a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats. Amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, d'un cens de 833, el 92% dels empleats hi han votat a favor, un 6% en contra i un 2% han decidit votar en blanc. Les dues parts arribaven a aquest preacord el passat dimecres, després de molts dies de negociació. El text final finalment aconsegueix reduir l'afectació de l'ERO, d'aquesta empresa, de 172 a 105 persones. Hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs. Segons han explicat els sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements. A més, hi haurà baixes voluntàries i es farà de forma progressiva al llarg dels pròxims 12 mesos. S'obrirà un termini, de fet, fins al dia 19 de juny, perquè treballadors i treballadores interessats puguin acollir-s'hi. Les sortides es faran en 4 grans blocs, la primera a mitjans de juliol i la darrera el 31 de març de l'any 2027. Escoltem el que ens deia la setmana passada Òscar Mesa, que és representant del sindicat UGT, sobre aquest preacord entre les dues parts.
13: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que s'apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
1: Hem de recordar que també s'ha establert l'aplicació d'un ERTO per a 38 persones a l'àrea d'enginyeria des de l'1 de setembre de 2026 fins al 30 de juny de 2027.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I segons informen els Mossos d'Esquadra, la matinada de dissabte a diumenge es va produir una baralla entre un grup nombrós de persones a la plaça Constitució de la nostra ciutat. Com ha resultat aquesta baralla? Dues persones van resultar ferides per arma blanca. La policia catalana va detenir dues persones en el moment dels fets i una tercera hores després. Els Mossos van rebre un avís per aquesta baralla a la plaça a les 3 de la matinada de diumenge. Com a resultat de la baralla, dues persones, com dèiem, van resultar ferides amb un objecte punxant i van ser traslladades a l'hospital en estat greu. Durant l'actuació, els Mossos van detenir dues persones implicades als fets i hores més tard, després de la investigació, va ser detinguda una tercera persona relacionada amb els fets. Els tres detinguts estan a l'espera de passar a disposició judicial i la investigació continua oberta.
14: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I el Servei d'Habitatge de Rubí ha registrat un increment notable en la demanda d'ajuts per al lloguer durant el darrer any. Segons les dades facilitades pel servei, la ciutat ha tancat les darreres convocatòries amb la tramitació d'un total de 1.584 expedients d'ajuda al lloguer, xifra que representa un augment del 21% respecte a l'any anterior. A més, l'import total atorgat als llogaters de Rubí va ser d'una miqueta més de 2.700.000 euros, un 22% més que el 2024. Aquest augment reflecteix la complexa situació que viuen moltes famílies a la ciutat per fer front als preus de l'habitatge, especialment la joventut i la gent gran. De fet, la mitjana del preu del lloguer Rubí se situa ara mateix en els 818 euros mensuals. Això provoca que les unitats familiars que reben algun tipus de subvenció hagin de destinar una part desproporcionada dels seus recursos, això, a pagar l'habitatge. Escoltem com ho explicava aquest matí el gerent de ProUrsa, Carlos Aguilar.
14: Si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no? Aigua, llum, el que sigui, el menjar, no? Les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no? Que la part especulativa, no? de els increments de preus s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no?
1: Aquesta pressió immobiliària també s'ha traduït en un increment de les prestacions d'urgència especial. Per exemple, s'ha passat de les 31 que es van gestionar l'any 2018 a les 88 registrades l'any passat. I el mateix ha passat amb els informes de la mesa d'emergències. Durant el darrer any s'han tramitat 446 informes socials en comparació amb els 388 de l'any anterior. Per adaptar-se al que és la nova legislació estatal i optimitzar tots aquests recursos dels que parlem, l'Ajuntament de Rubí ha iniciat una modificació de les bases reguladores d'aquest tipus d'ajuts. Actualment es troba obert el període de consulta pública a través del portal de participació ciutadana. Ens explicava també avui el Jesús Sanz, que és tècnic d'habitatge.
15: Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, pues, s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, a la línia de tots els ajuts que es donen des del Servei d'Habitatge, Prourse, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale, que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges que entrin a la borsa de mediació del lloguer social.
1: Així mateix, des de Prourse s'ha anunciat que de cara a aquest mes de juny s'obrirà la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys que impulsa el govern català, una mesura que l'any passat va beneficiar 277 persones en el cas de la nostra ciutat. I ja es pot visitar una nova mostra, en aquest cas Operació Aigua, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics i planteja preguntes que poden incidir en la vida quotidiana de la ciutadania. Quanta aigua consumim, per exemple, o quins reptes afronta la ciutat pel canvi climàtic? Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
16: Una visió molt didàctica del recurs aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan, doncs, es fan encara més finit aquest recurs.
1: No tot l'ús que fem de l'aigua és directe, alguns són pràcticament invisibles, però són dels que fan més mal. I és que, per exemple, l'ús indiscriminat de les tecnologies d'intel·ligència artificial consumeix molta més aigua de la que podríem imaginar. Escoltem de nou a Medrano.
16: Pensem que les previsions és que al 2030 la IA consumeixi una quantitat d'aigua equivalent a la que necessiten 1.300 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una quantitat de recurs d'aigua molt i molt rellevant. En un món que, com també explica l'exposició, no tothom té assegurat aquest dret bàsic, que hi ha més de 4.000 persones que no tenen accés al que seria simplement un lavabo, i, per tant, és prendre consciència del que tenim, que el que tenim ho hem de fer servir amb mesura.
1: I per acabar aquest bloc us expliquem que l'Ajuntament ha completat la campanya d'Esporga 2025-2026 amb un total de 2.837 actuacions entre podes i tales d'arbres. Els treballs han permès actuar sobre l'arbrat de tota la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat, reduir també les interferències amb l'espai públic i garantir, a més, un millor estat de conservació d'aquests exemplars. Una de les prioritats ha estat l'actuació als entorns escolars. Els centres educatius van ser alguns espais més afectats per les ventades d'aquest hivern i per aquest motiu s'hi van dur a terme intervencions molt específiques de poda. Els treballs també s'han concentrat en diversos punts de la ciutat amb una elevada necessitat d'actuació, per exemple, el barri del 25 de setembre, l'Avinguda de l'Estatut o el Passeig de la Riera. Paral·lelament, s'han realitzat 85 tales d'arbres que presentaven un risc elevat o un estat irreversible de deteriorament.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I atenció, perquè l'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona diumenge, que és dia 14 de juny, per exigir al govern un canvi de l'educació pública. Fons de l'USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar. De fet, avui coneixerem els detalls. Pel que fa a la vaga de demà, que recordem, demà hi ha vaga una altra vegada del sector educatiu, i aquesta vaga coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV i també coincideix amb l'inici de les proves d'accés a la universitat, de les famoses PAU. Ho explicava dissabte, després de reunir-se un parell de vegades, la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Gené.
17: Avui ens hem reunit al comitè de vaga composat per la CGT, la USTEC, la Intersindical, la COS i la CNT i hem arribat una mica doncs, a fer un calendari conjunt de les properes mobilitzacions. Serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa. També ens unirem a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona en vaga. Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi.
1: La manifestació de diumenge començarà als Jardinets de Gràcia. Avui coneixerem també el recorregut i els horaris. I, com dèiem, demà comença la selectivitat. Gairebé 46.000 estudiants del país comencen aquestes proves per tal de facilitar que l'alumnat pugui arribar sense complicacions. En aquest primer examen, l'USTEC ja ha anunciat que les aturades no començaran demà fins a les 9 del matí. Per cert, parlant del Papa, per si voleu baixar demà o demà passat a Barcelona, heu de saber que Ferrocarrils de la Generalitat reforça el servei a les línies a Barcelona-Vallès, també Llobregat-Anoia, tant demà com dimecres. Perquè fa demà, Ferrocarrils reforça aquesta línia, incorporant 20 noves circulacions a l'S1 a Terrassa i a l'S2 a Sabadell, i dimecres també s'incorporen 8 noves circulacions en aquestes dues línies, l'S1 i l'S2, entre les 4 i les 8 del vespre, i 14 noves circulacions entre les 8 del vespre i la finalització del servei. Ferrocarrils, de totes maneres, recomana l'ús del transport públic per al desplaçament fins als diferents actes que s'organitzen durant la visita del Papa, o si heu d'anar demà o demà passat a Barcelona, vaja. Millor no agafar el cotxe i agafar el transport públic.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem la informació comarcal a Sabadell, perquè el festival Observa ha tancat la seva 5a edició amb una valoració molt positiva després d'assolir un rècord absolut d'assistència. Segons l'organització, unes 35.000 persones han passat per l'amfiteatre del Parc Catalunya durant gairebé les 3 setmanes de programació, convertint aquesta edició en la més exitosa des de la creació d'aquest certamen. Hi han passat grups com, per exemple, Sopa de Cabra o també la Lia Cali, a més, Tecno Flamenco també, per posar només 4 exemples. El director del certamen, José Luis Castet, ha assegurat a Ràdio Sabadell que l'experiència ha estat molt positiva.
18: Un èxit rotund, més que l'any passat. Hem superat expectatives, assistència i l'experiència per l'usuari ha sigut més bona. Més de 35.000, hem d'acabar de tancar números, però estem entre 35 i 40. El concert amb més públic va ser Buos i com l'espectacle o la jornada amb més gent va ser ahir a la tarda amb el Gran Tardeo de l'Observa. Pues molt positiu, la veritat, que tot el que sigui sortir una mica de lo que és programa únicament concerts i més si és una manera solidària, ens encanta. Jo crec que és una experiència molt bona, que l'organització també està molt satisfeta i que repetirem.
1: I de Sabadell anem a Terrassa, perquè el Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la Setmana del Medi Ambient d'aquesta població, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat molt més sostenible. Ens ho explica la Dana Bombardó des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
19: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem consciències creant camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
20: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
19: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.

0: Pràcticament 2:15 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. La informació local torna a partir de les 4, com sempre, i a les 8 a l'informatiu vespre, ja sabeu, radiorubí.cat, i també ens podeu seguir a les xarxes socials. Bona tarda.
1: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Contundent missatge del Papa Lleu XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
4: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
2: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
5: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
2: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
5: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
2: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
5: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
2: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
5: El cicle Iniciativa de temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
2: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
6: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
2: I el temps, Lluïsmi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
4: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
4: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas. También de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
8: Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
2: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església, ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
10: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
11: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
10: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
2: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
2: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que es reforçarà.
12: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
13: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
14: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
12: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'Estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
2: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
15: Èlia Rojas i Marc Escarravill són 2 de la 50ena de joves de la Delegació de Joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
16: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
17: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
15: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
2: La visita s'ha centrat també en les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
19: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
18: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
20: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
18: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
0: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
21: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
18: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
3: Notícies en xarxa.
2: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
22: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
23: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
22: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
2: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
5: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
24: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Si ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
5: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
2: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
25: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan de l'Associació pels Sediments.
26: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre. 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
25: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
2: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
4: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
1: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
2: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio. Sergi Guiu.
6: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suer i Vilaller, el 23, completaran l'agenda falla. I de tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
7: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
6: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
2: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. Set espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del teatre d'ençà d'Espigal Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat com a

0: El teatre a la biblioteca.
1: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
2: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
3: El que seria l'estàtua... ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona. Els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
2: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol, i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria, que toca a mar, que també ha patit despreniments.
1: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
4: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forrest, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
6: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer, i una victòria aquí és molt difícil.
5: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
4: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
7: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario, y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
4: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
8: Tres, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables, i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
4: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Colom ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Festa Major de Rubí ja té pregoner. El rubinenc Ivan Hidalgo serà l'encarregat d'obrir oficialment la celebració amb el pregó que tindrà lloc divendres 26 de juny a les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera. Actualment Hidalgo treballa com a comentarista de partits de primera divisió en català a DAZN i també participa en les retransmissions de la Kings League de Gerard Piqué i Ibai Llanos. A més, també té una vinculació especial en la ciutat després d'haver col·laborat durant molts anys amb aquesta casa, en Ràdio Rubí, especialment al Departament d'Esports. Durant la presentació de la Festa Major, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va explicar que el mateix Hidalgo s'havia proposat com a possible pregoner i que després del suport rebut a les xarxes socials, el govern municipal li va fer la proposta formal que va acceptar de seguida. Hem pogut xerrar amb ell i assegura que afronta aquest repte amb molta il·lusió.
2: La veritat és que em fa una il·lusió increïble, és de les coses, per no dir la cosa més surrealista que faré a la meva vida, però la cosa que faré amb més il·lusió. O sigui, diria que és un somni, però en cap moment podria somiar en fer el pregó de la Festa Major de la meva ciutat, la que per mi és la millor Festa Major del món. Tinc moltíssimes ganes de veure la meva gent, tothom amb el mocador vermell a la plaça de l'Ajuntament, i honestament per mi és i serà una de les experiències de la meva vida. La vull gaudir molt, vull estar a l'alçada, que espero que sí, i espero ser doncs un bon pregoner i estar a l'alçada d'aquest repte que, insisteixo, em fa moltíssima il·lusió. Mira que aquest any he debutat a primera divisió, he debutat a la Champions, faré Mundial, que us dono l'exclusiva, però ja us dic que la cosa que més il·lusió em fa és ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
1: I pel que fa a la programació musical, la Festa Major comptarà amb noms destacats com Beret, Els Pets i The Tietz. El primer gran concert arribarà divendres 26 a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Castell amb l'actuació de Beret, que presentarà el seu darrer treball, Lo Bello y Lo Roto. Aquella mateixa nit, a 12:15, l'Escardívo l'acollirà al concert de Fórmula Quinta, una de les bandes més populars de les dècades dels 60 i 70. Dissabte serà el torn dels Pets, que actuaran també a l'Amfiteatre del Castell dins la celebració dels seus 40 anys de trajectòria. La programació inclou igualment propostes locals com el concert de la banda Hoguera a la plaça Estanislau Figueres. La música continuarà durant la matinada amb versió Impossible i la tradicional xocolatada popular. Una de les principals novetats és que enguany es pagaran les entrades a l'Amfiteatre del Castell. Així ho explicava Ana Maria Martínez.
3: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes, i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això, i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En esports, el penúltim cap de setmana en competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Siscol Ara García.
4: L'Esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant l'1-2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada, al igual que de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, la Divisió d'Honor, després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana, el Juventud 25 de Septiembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la Penya Recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa a la organitzada pels maristes al Combi Esport.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
7: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Festa Major de Rubí es farà entre el 26 i 29 de juny i, com sempre, tindrà activitats organitzades per l'Ajuntament i per les entitats. La festa seguirà la mateixa estructura d'altres anys i hi haurà activitats per a nins i famílies, concerts, activitats de cultura tradicional, de les cases regionals i a pràcticament cada plaça de Rubí hi haurà una proposta. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura han presentat la Festa Grossa de la ciutat i han convidat els rubinencs i rubinenques a gaudir de les més de 250 activitats.
2: Convidar tothom a gaudir d'aquesta festa major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui també, com sempre, una festa major participada i a gust de tothom.
1: Aquesta festa té algunes novetats, malgrat seguir el format dels darrers anys, que sempre funciona, i així s'incorporen a la festa nous espais com la plaça Constitució o el nou pavelló del Gaer i el Casino. A més, a la resta d'espais expositius de Rubí es faran visites guiades i algunes activitats. La plaça Salvador Allende, que estarà en obres per la remodelació del pàrquing, deixarà de ser l'espai dels joves i les activitats per a aquest col·lectiu i les activitats de LGTBIQ+, es repartiran per tota la ciutat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa en planta Viladecavalls ha votat el divendres, va votar a favor del preacord entre la direcció d'empresa i els sindicats, amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, del cens de 833, el 92% dels empleats han votat a favor, un 6% en contra i un 2% en blanc. Les dues parts han arribat a aquest preacord després de molts dies de negociacions. El test finalment aconseguir reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa de 172 a 105, que hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs. Segons han explicat els sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements amb un topall màxim de 100.000 euros. A més, hi haurà baixes voluntaris i es farà de forma progressiva al llarg dels pròxims 12 mesos. El test també incorpora una clàusula de retorn, de manera que si en els pròxims 3 anys hi ha una vacant a l'empresa que no sigui temporal, tindran prioritat els treballadors que han sortit en l'ERO. Escoltam els sindicats.
3: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas. Entonces, el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
1: A més, s'estableix un ERTO per a 31 persones a l'àrea d'enginyeria.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En informació esportiva, cap de setmana, més alegries que decepcions. Sisco Lara García.
4: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i sobretot el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventut 25 de setembre. Bé, guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. Aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda, pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
6: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant: la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bueno, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional? I per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo. I va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té a veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat amb, en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, doncs aquest dia tens ulleres, doncs pren-te la cua de cavall, no? Doncs això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això ho portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això... portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb l'emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre, o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient simplement
1: Sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny. A veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? Això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bé, bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què són tan permissius? Per comoditat?
1: perquè inconsciència, per un cantó,
0: Sí.
1: per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està, o sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill. Ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com poden arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li pues, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de la població no. no som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu et treus el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ensenyat les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre, anem
1: no
0: improvisant i ho pagarem. Jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més remei.
1: Pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és de la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem.
0: Sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma bastant...
1: No, no t'ho creguis.
0: Eh?
1: No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: Bé, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisc, quan vau descansar, i sempre deia, jo no soc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal. Però aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu, és el que fan són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més... Bueno, adients a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
0: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa, que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps es carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en un el que sigui, es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
0: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Tenim el temps just perquè ens donis la cluenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures.
1: Jo et diria que, com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents. Sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat. De llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de l'humanitat com a tal.
0: Em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, doncs, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Perquè... Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la Illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig camí entre la tecnociència i la literatura. I ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Com vas?
1: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
2: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
1: tot
2: ve
1: per una cançó?
2: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, Dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
1: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio,
2: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades
1: de la pel·lícula.
2: De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
1: Que bona.
2: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
1: I et muntes la pel·lícula, tu, després.
2: Jo munto la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental,
1: Vull dir
2: que és un
1: exercici. Anar a mirar maniquís, No la roba. No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
2: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
1: Te'ls mires.
2: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
1: Jo saps què em pregunto a vegades?
2: Què?
1: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
2: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
1: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
2: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
1: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
2: Vale, d'acord, és igual.
1: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, que maco aquest vestit, i tant, te'n vas tu a provar-lo, i dius, oi, què ha passat?
2: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
1: Sí. Ja em fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
2: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
1: Aquest és el que tinc a casa.
2: I aquest és una
1: meravella.
2: Ara després vas amb un altre que no té inclinació, dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta a la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vista, aquesta pel·lícula.
1: No?
2: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
2: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
1: Ai!
2: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda. No? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida i intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, creia que tothom al·lucinava. No hi deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
1: Ai! Anava a dir, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoiler poc,
2: sí, spoiler, poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses...
1: De nit, sempre de nit, no?
2: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
1: Que ja
2: posa-la.
1: Ja callem.

0: Preciosíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta... Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs. I anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
0: Sí.
1: I no sé per què en aquell moment em va quedar... gravada.
0: No, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem.
1: Sí.
0: No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història bé, és de veritat, eh? La història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan
0: realista.
1: Tan, exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'aparadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Llavors, a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar amb això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, eh? Doncs...
1: Sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí. Sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc. Maniquín, que vol dir home petit.
0: Ah?
1: I si
0: potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard, van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, i és el catàleg del moment, però en format real.
1: Això
0: no,
1: mateix, diguéssim? Era el màrqueting del moment, era el catàleg, però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment, però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el que és.
0: Aquestes coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era,
0: no,
1: això, eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels operadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, a finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure...
0: Com cau, com queda posat d'esquena... Sí, sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també, i va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa, i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem reduint maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís, sí, els que sí, no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Clar.
1: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur
1: i de
0: marketing,
1: tot una mica.
0: Eh?
1: Pur marketing. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer que era noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Doncs mira,
1: sí,
0: em va sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
1: O què més volem, no? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però Déu n'hi do,
0: també.
1: És un
0: tema que m'adona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, Si hi ha cera, doncs fem un cera. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí.
1: I després amb guix també. Perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també. Que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Gamma, eren els de luxe, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la Jane Fonda i van modificar una mica la figura. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?
0: Tenen mobilitat, de la moda. Com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí hem de dir que la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i és
0: molt
1: difícil.
0: I els tallatges ja són diferents,
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, com en Tutankamon, però, però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner, o sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa, i llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat
0: no
1: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: Molt tant.
1: Clar.
0: Ja t'envien el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
1: a casa també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com?
0: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, la decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Uh-huh. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Ah, uh-huh. Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que ja...
0: Ho provaré.
1: És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevia
0: feia
1: el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que no.
1: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que ens associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes, com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
0: En Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí. Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
0: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por als maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els
1: sí.
0: Pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho, uh-huh. I això passa molt amb les nines, també.

0: creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs ve ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
1: Sí.
0: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també. Sí.
0: Doncs bé, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
1: això,
0: a l'Instagram.
1: Que ens enviïn a Instagram a veure a on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home, clar que sí,
1: escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
0: ens agraden molt, Roser.
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs maniquís.
1: Vinga, ens veiem a la propera.
0: Ai.
1: Adéu.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Festa Major de Rubí ja té pregoner. El rubinenc Ivan Hidalgo serà l'encarregat d'obrir oficialment la celebració amb el pregó que tindrà lloc divendres 26 de juny a les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera. Actualment Hidalgo treballa com a comentarista de partits de primera divisió en català a DAZN i també participa en les retransmissions de la Kings League de Gerard Piqué i Ibai Llanos. A més, també té una vinculació especial en la ciutat després d'haver col·laborat durant molts anys amb aquesta casa en Ràdio Rubí, especialment al Departament d'Esports. Durant la presentació de la Festa Major, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va explicar que el mateix Hidalgo s'havia proposat com a possible pregoner i que després del suport rebut a les xarxes socials, el govern municipal li va fer la proposta formal que va acceptar de seguida. Hem pogut xerrar amb ell i assegura que afronta aquest repte amb molta il·lusió.
2: La veritat és que em fa una il·lusió increïble, és de les coses, per no dir la cosa més surrealista que faré a la meva vida, però la cosa que faré amb més il·lusió. O sigui, diria que és un somni, però en cap moment podria somiar en fer el pregó de la festa major de la meva ciutat, la que per mi és la millor festa major del món. Tinc moltíssimes ganes de veure la meva gent, tothom amb el mocador vermell a la plaça de l'Ajuntament, i honestament per mi és i serà una de les experiències de la meva vida. La vull gaudir molt, vull estar a l'alçada, que espero que sí, i espero ser doncs un bon pregoner i estar a l'alçada d'aquest repte que, insisteixo, em fa moltíssima il·lusió. Mira que aquest any he debutat a primera divisió, he debutat a la Champions, faré Mundial, que us dono l'exclusiva, però ja us dic que la cosa que més il·lusió em fa és ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
1: I pel que fa a la programació musical, la Festa Major comptarà amb noms destacats com Beret, Els Pets i The Tietz. El primer gran concert arribarà divendres 26 a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Castell amb l'actuació de Beret, que presentarà el seu darrer treball, Lo Bello y Lo Roto. Aquella mateixa nit, a 12:15 a l'Escardívo, l'acollirà el concert de Fórmula Quinta, una de les bandes més populars de les dècades dels 60 i 70. Dissabte serà el torn dels Pets, que actuaran també a l'Amfiteatre del Castell dins la celebració dels seus 40 anys de trajectòria. La programació inclou igualment propostes locals com el concert de la banda Hoguera a la plaça Estanislau Figueres. La música continuarà durant la matinada amb versió Impossible i la tradicional xocolatada popular. Una de les principals novetats és que enguany es pagaran les entrades a l'Amfiteatre del Castell. Així ho explicava Ana Maria Martínez.
3: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes, i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això, i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En esports, el penúltim cap de setmana en competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Siscola García.
4: L'Esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant-lo a 2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada, al igual que ha de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, a la divisió divisió d'honor després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana al Juventud 25 de Septiembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la penya recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa organitzada pels maristes al Combi Esport.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
5: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí, al terreny.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia, com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores però divertides. Amb temes com aquests. Profilàctic.

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com per exemple aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: amb Esteve Llop.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
2: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i Balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra, que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Call.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets, fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traïts a un gran concert.

0: altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Batlle, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruits Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis afluorants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: Uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai amb temes com aquest Menys avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi, un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Classics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal als Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Jo vull...

0: podré ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Podré ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Podré ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Podré ser rei.
1: Una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada, va ser un exitàs. Jo el tinc molt present aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complat, amb els Pets.

interessant aquest segon plat dels pets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els pets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos, ben aviat més rock and clàssics i més pets. Adéu-siau.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Festa Major de Rubí es farà entre el 26 i 29 de juny i, com sempre, tindrà activitats organitzades per l'Ajuntament i per les entitats. La festa seguirà la mateixa estructura d'altres anys i hi haurà activitats per a nins i famílies, concerts, activitats de cultura tradicional, de les cases regionals i a pràcticament cada plaça de Rubí hi haurà una proposta. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura han presentat la Festa Grossa de la ciutat i han convidat els rubinencs i rupinenques a gaudir de les més de 250 activitats.
2: Convidar tothom a gaudir d'aquesta festa major de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui també, com sempre, una festa major participada i a gust de tothom.
1: Aquesta festa té algunes novetats, malgrat seguir el format dels darrers anys que sempre funciona, i així s'incorporen a la festa nous espais com la plaça Constitució o el nou pavelló del Gaer i el Casino. A més, a la resta d'espais expositius de Rubí es faran visites guiades i algunes activitats. La plaça Salvador Allende, que estarà en obres per la remodelació del pàrquing, deixarà de ser l'espai dels joves i les activitats per a aquest col·lectiu i les activitats de LGTBIQ+, es repartiran per tota la ciutat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa en planta Viladecavalls ha votat el divendres, va votar a favor del preacord entre la direcció d'empresa i els sindicats, amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, del cens de 833, el 92% dels empleats han votat a favor, un 6% en contra i un 2% en blanc. Les dues parts han arribat a aquest preacord després de molts dies de negociacions. El test finalment aconseguir reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa de 172 a 105, que hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs. Segons han explicat els sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements amb un topall màxim de 100.000 euros. A més, hi haurà baixes voluntaris i es farà de forma progressiva al llarg dels pròxims 12 mesos. El test també incorpora una clàusula de retorn, de manera que si en els pròxims 3 anys hi ha una vacant a l'empresa que no sigui temporal, tindran prioritat els treballadors que han sortit en l'ERO. Escoltam els sindicats.
3: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas. Entonces, el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas 2 semanas de otros 2.000 euros más.
1: A més, s'estableix un ERTO per a 31 persones a l'àrea d'enginyeria.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: En informació esportiva, cap de setmana, més alegries que decepcions. Sisco Lara García.
4: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i sobretot el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventut 25 de Setembre B. Guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Put the blame on me, boys.

0: Bueno, mare meva, estem un dilluns més aquí amb les pedazo de Gildas. No sé si va ser la setmana passada, si ens vau escoltar, la Mila va acunyar el terme de Gildas i la veritat em va agradar bastant. Així que escolteu, potser avui el prova de tant en tant, però abans de tot, anem a fer una miqueta com sempre en la nostra rutina, que sí, que és dilluns, que fot mandra i que alguns de vosaltres aquesta setmana tindreu l'espau. Ah! Mata-me, loca. Però només us vull dir, respireu, tinguem aquest moment de vermut entre totes, que ens ho passarem genial, i diguem hola a les nostres supercol·laboradores d'avui, que m'he donat compte que realment mai ens presentem i potser algú simplement ens escolta veus i ens posa els noms que ells volen.
1: Probablement.
0: Així que avui direm, tenim a la Mila Molist, a la Ona Givert i a la Martina Closa.
2: I a la Irene Miras, també, aquí, presentadora.
1: I la que no ha pogut venir, la Sofia, que ha tingut un examen d'última hora, pobreta. I la trobarem molt a faltar, però bueno. Jo sóc la Martina Closa. Demà tenim l'espau.
0: Què? Ja és demà?
2: Com, sí, sí, sí. Com van els nervis, noies?
1: Dimarts, sí. Jo crec que estic menys nerviosa del que està la gent en general, però perquè és que al final hem estudiat tant i ho hem com repetit tant, que és com fer-ho ja, treure-s'ho de sobre.
3: Jo també sento això, però potser ho sento perquè realment jo necessito un 5.
0: Clar, per tant, és que...
3: Clar, jo tinc la pressió, però la pressió que jo decideixi posar-me. Que és... O sigui, jo vull treure bona nota i tal, però realment necessito un 5. Per tant, jo estic tranquil·la.
1: Jo sí que necessito nota, però igualment penso que la gent és com que ho exagera molt més, que potser després em calla la boca, eh? Però crec que el moment de l'examen, vull dir, n'hem fet 1.000 durant el curs i és que al final és uno más. No sé, vosaltres, que ja l'heu fet.
2: Jo crec que és controlar els nervis, perquè per mi els nervis van ser el pitjor. O sigui, jo vaig treure notes bé, però vull dir, potser haver tret... Sí, molt més nota per culpa dels nervis, realment, perquè et bloqueges per el temps, per la calor, perquè són moltes coses i perquè realment són 3 dies que dius tu no és res, en plan, i que no són significatius pels 2 anys que portes a batxillerat, però tu ja estàs ja veient-te a la piscina a l'estiu i clar, no, et queden els 3 pitjors dies, però bueno, jo crec que són els nervis, ho bordareu segur, noies, i ja ens explicareu què tal.
0: La veritat és que sí. Jo almenys amb les paus sí que, aviam, jo soy un poco de naturaleza atacada. Llavors, així en general ja vaig començar una mica nerviosa. Però, ties, és que al final no és tant a l'examen, que sí, perquè al final dius, ostres, examen i em posa 40%, però sobretot en general, el que és com més estrany és que, no sé vosaltres com ho fareu, però en el meu cas va ser, vés a la universitat a fer-ho, en un lloc que no coneixes, clar, les aules, com...
2: Les aules, jo em perdo, o sigui, que et toca l'aula 142B i tu en plan, i això, sí, primer pis, perquè 100, doncs, a l'un, en primer pis, però et liaves, i clar, i jo pensava, jo em fico en una aula ara que no em toca, i què? I com em salgo d'aquí, sabes?
0: No, no, la veritat que va ser bastant boig. Però, bueno, mira, jo crec que dels sentiments, o com, jo com es diu, de core memory, no? D'aquests records que et portes per sempre, jo crec que un dels millors va ser quan vaig fer l'últim examen, que va ser el de literatura. Em vaig fumar un inserteu el que vulgueu? Hola! A sobre era d'aquests de, bueno, pues, inventa't un poc, o mira, tal. Jo estava amb el cap fregit i vaig dir, mira, chica, a mi esto me suena bien. Si no te parece bien... Ja m'ho corregiràs com vulguis. Va ser acabar i el sentiment aquest de estic cansada, porto 2 anys de batx i aquests 3 dies com superintensos, em vaig posar a plorar, plan rotllo de los nervios que portava, vaig anar a casa, em vaig a dormir i per la nit vaig sortir. Va ser
2: ben fet. És el millor, és el que heu de fer. Sí. No, no, però el del son, jo recordo, sí, jo recordo sortir d'un examen, plorar i tenir son. Era com el primer que feia. No, no, no, jo és que jo ho vaig passar molt malament, la veritat, jo és que mai repetiria. I jo tinc amigues de la uni que diuen, ah, pues jo m'ho vaig passar molt bé aquells 3 dies. I jo, en plan, psicòpata, en plan, com que t'ho vas passar molt bé? No sé, perquè clar, si hi havia gent que no sabia què volia fer, llavors era com que hi vaig xerrar la mañana ahí, en plan, a ver qué me depara el futuro.
0: Como quien echa la quiniela.
2: Claro, y a veces yo estaba atacada porque yo sabía que volía a fer, ¿sabes? Y era como no entre, me da un parraque. Y, pero bueno, ya la Irene y yo me entrad, vosaltres entrareu. I bueno, que ja està, que ja ho sabeu, que ja us ho sabeu tot i que són els nervis, jo crec.
1: Jo dels 3 dies no sé si m'ho passaré bé, però vull dir, aquest temps que hem estat com estudiant, que ja no vas a classe i tot, jo sí que m'ho he passat bé, perquè al final et fas tu els teus horaris, tu muntes com vols i estàs estudiant amb les teves amigues, que acaba sent una quedada conjunta.
3: Jo també he de dir això, que de tot els 2 anys de batxillerat, aquests últims dies que només hem hagut d'estudiar, potser sí que han sigut els que m'ho he passat millor.
2: I hi ha molt deliri col·lectiu per aquí, o què?
1: Sí, sí, molt. La Bíblia està superplena, ara han allargat els horaris fins a les 12 de la nit, la gent es queda, o sigui, és bo, en realitat, perquè vull dir, hi ha molt moviment, et trobes a tothom, però és que realment està patadíssima.
2: aneu a la uni a estudiar. Molta gent també són molt grans, més que aquí, inclús, jo crec.
0: I s'està, la veritat, que molt millor, eh?
2: I s'està molt millor que, que les municipals, per així dir-ho. Almenys la sensació d'estudi és diferent, per mi. No sé si tu, Irene.
0: Jo és que també tinc la sort, o sigui, que tinc una pedazo de biblioteca, que és com una de les... Bueno, literalment està a la plaça Cívica, i jo me'n recordo d'intentar estudiar selectivitat aquí, a la de Rubí. La veritat és que, clar, és molt diferent, però jo també hi ha molta nen, moltes vegades corrents, que dius, és normal perquè no deixes anar a viure municipal i pot entrar tothom. Però, en sèrio, si teniu l'oportunitat i s'ha agafat una miqueta mandreta, en comptes de tenir-la aquí al costat de casa, anar, pues, una mica més lluny.
2: Bueno, són 40... Ui, palla gallo. Són 40 minuts. I, o sigui, hi ha aire condicionat. Aquí també hi ha, però hi ha aire condicionat. I l'ambient, o sigui, és un silenci sepulcral. Allò, no sé, no sé la teva, però la meva és un silenci, perquè et fa concentrar... Inclús et distreus del silenci que hi ha, saps? Con tus propios pensamientos.
0: Però, tot i així, també, hòstia, també s'ha d'agrair, no?, que donin aquest servei a Rubí des de fins a les 12, clar, perquè, joder, o sigui, hi ha molta gent que potser a casa li passa de xica, que és que no m'entero, que és que me voy a la parra, i a mi a vegades això em passa. Que dic, m'estudio a la Biblio perquè és l'únic que haig de fer, estudiar, i és com por pressió col·lectiva de mirar els
2: i
0: altres.
2: I que, clar, veus els altres estudiant i, en plan, jo no voy a ser menos, ¿sabes?
3: Totalment, o sigui, jo si estic a casa, faig una línia, llegeixo una línia. Bueno, ara he de descansar perquè he fet molta feina llegint una línia, no? I em poso el mòbil i potser el del mòbil és més rato que llegir la línia. Per tant...
0: Però bueno. Nenes, jo sóc de les que si fan promeses les compleixen. I és que pels que ens esteu escoltant, Hilders, la setmana passada vam fer una secció que era de paraules estranyotes. Hi havia paraules en què eren francès, moltes en alemany, de repente, sí, rarunes.
2: Italià, també.
0: Vale? I una d'elles va ser una pedazo de paraula que això realment va ser una mica una, perdoneu, una putada per elles. És una paraula hiperllarga, amb moltes consonants juntes. Jo encara no sé com la gent en alemany no conjura sin querer conjuros a brujas, però jo vaig dir que portaria un àudio en què realment algú que sap alemany ho sabia dir i no defraudaré. Així que a continuació us deixo a l'àudio de com es diu la paraula. Flipeu!
4: Doncs mira, com totes les paraules que són molt llargues en alemany, molt difícils, es poden desglossar. I això seria Rind, Fleisch, Tiketierungsüberwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. Un poquito más rápido es Rindfleisch, Tiketierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. Així seria.
0: Us ha quedat clar, no? A totes?
2: Sí, ho vam fer igual, per ara que et digui.
3: No hi ha cap... que sí. Sí, devem de tenir saga alemanya o alguna cosa, perquè...
0: Mira, per les que no sapigueu el que era, aquesta paraula tan estranya i tan llarga significava llei sobre la transferència de les obligacions de vigilància de l'etiquetatge de la carn de boví i la designació dels bovins. Clar, no? Evidentment.
1: Però jo això ho utilitzo cada dia, no sé per què no la fan més curta la paraula, perquè...
0: Bovinen, punto. Doncs fins aquí, nenes. Jo us ho vaig dir. Jo si faig promeses, les compleixo. Així que, nenes, amb aquesta paraula i amb aquestes ganes que tenim, comencem el programa.

0: miqueta, perquè per aquesta taula s'ha començat a veure aquí a la gent ballar. I és que, per qui no ho sabeu, aquesta cançó és una cançó que s'està fent molt popular a TikTok, amb un ball que... Jo, en la meva època, el pas més estrella era fer així el Renegade, i ara és fer així pa. No sé si ho faig bé, la veritat.
1: Ho fa genial, sí. Com una creu amb els braços i el ritme de la música, sí.
0: La gent és com que fer raca. Però bueno, nenes, no estem parlant de les meves habilitats de ball, que per algú vaig a ser periodista i no ballarina, sinó de la famosa aplicació TikTok. Ai, com si no ens haguéssim de parlar tots els dies ni veiéssim vídeos, no, nenes?
2: És el meu amor, TikTok.
0: Pues mira, nenes, jo avui us vinc a parlar d'una cosa que està potser una miqueta, vamos, molt cremada, però us vull donar un enfocament nou. Let me cook. Us vinc a portar avui un dels trends més virals que s'estan fent últimament, però potser no tant que siguin tan virals, sinó que són molt estranys, nenes. Perquè, què està passant? Que... Hi ha hagut un tren que diuen que s'ha fet així últimament una miqueta viral i que ha sigut molt problemàtic. Llavors, abans de fer això, anem a fer una petita repassadeta pels trens que he trobat, perquè, madre mia, nena, jo no sé en quin moment la gent se l'acudeixen aquestes coses. Llavors, el primer tren de tots és un que es diu Couch Surfing. Podeu saber què és, més o menys?
1: No ho he escoltat mai, això, jo crec, eh? Noies, no sé. No.
0: Bueno, bàsicament és anar assegut o de peu sobre un sofà remolcat per un cotxe. O sigui, això bàsicament és com les típiques escenes de pel·lis que posen com un sofà amb unes rodes a sota. O si fa no fa el mateix, però vamos, remolcat per un cotxe.
2: O sigui, veig això... la visió, però realment portar-ho a terme, no sé...
3: Jo crec que això és algú dels Estats Units, que tenen el carnet als 16 anys i sí. Fan burrades d'aquestes. Deu de ser això.
0: És que m'encanta com els hi donen el carnet als 16, poden tenir una arma des de que tenen 7 anys, però després no vagin a veure un xupito de tequila fins als 21, saps?
1: Ja, és que...
0: Pues sí, molts d'aquests trens, la veritat, els més estranys, els he trobat de TikTok USA. ¿Por qué será, chicas? Qué extraño, ¿no? Però sí, la veritat, aquesta modalitat m'ha semblat com molt curiosa. També m'ha agradat molt el que has dit, Martina, de, es nota que és un tren de niño de 16 anys con cotxe que dice ¿qué puede ser mejor que esto, no? Pues mira, el següent també és una cosa que s'està fent molt bé últimament i jo estic una miqueta fins al gorro, que és el término de payo. Que, o sigui, no és que estigui... pels que no sapigueu, paio, bàsicament, o sigui, és com s'anomena la gent que no és gitana, estan els gitanos i els paios, fins aquí, ok, però és que ara tot és paio. O sigui, top nombres más paios, eres más paio que cortar el sándwich a triángulos, eres más paio que no sé què. Què ens està passant? Tot
1: saps,
0: paio?
1: Saps
0: no.
1: El pitjor, fun fact? El tio que fa els vídeos és de Sant Andreu. I en plan, no el coneixo personalment, però tinc un amic, en plan, que és amic seu, i és com, va sortir un vídeo, va ser com, què fas allà? En plan, per què surts al vídeo? I va ser com, uau! Però sí, crec que tots els hem vist, no, aquests vídeos?
2: Sí, i els vídeos de quién es la más paya del grupo, i llavors, pues, jo què sé, sí. María juega pádel, Carmen, sus padres son ricos y tiene caballos.
3: Jo he vist aquest tren, que m'ha semblat molt divertit, però aquest vídeo que surt aquí a la pantalla no en tenia ni idea.
1: No, jo tampoc. Però bueno,
0: però aviam, realment això era una miqueta, nenes, per tenir-ho de fons.
1: Ah, vale.
0: És que casualment a Google no hi ha moltes fotos on ponga paio és gitano.
3: Pues mira, pensava que deies que era com el tipus de vídeo que es feia al YouTube.
0: No, o sigui, realment una miqueta jo crec que és un poco delirio colectivo. Va haver una època en què todo era crema de pistacho, otra en que todo era crema de lotus, otra en
3: bueno,
0: que la gent li va donar...
3: Bueno, això no ha passat, Jo crec que això segueix.
1: I el xocolat de Dubai també.
3: Sí.
2: I el matcha, socorro.
1: El matcha! Bof, hauríem de fer una secció sobre el matcha.
2: Jo crec que el matcha és un negoci per netejar diners, només a saber.
3: Mira,
2: per què.
3: Jo, que a mi m'agrada el matcha, Jo dic que és algú en plan de les xarxes, és algú raro.
2: Ha de ser turbio.
0: Està com molt glamoritzat, no?
3: Sí, jo crec que és això, que està glamoritzat, perquè és algú com del Japó, així com... Tipo, per ells és com normal, però...
1: A mi no m'agrada, no sé vosaltres.
2: A mi tampoc.
3: A mi sí que m'agrada.
1: Jo vaig tastar de la Martina, que em va dir, vols provar jo? Vale, va. I no, per tenir una opinió pròpia, no m'agrada.
0: Realment? Bueno. Sap a gespa?
2: Sí. És com brocoli triturat.
1: Sí, és
3: no,
1: com això.
3: Té gust com a te fort. Com a te molt directe a te. Saps?
0: Uf, no mos esvenem bé, Marti, no? La verdad, no.
2: Bueno, el provarem i a la pròxima tertúlia us portarem una actualització.
0: Pues això, bàsicament, que de cop ara ens ha donat, o sigui, per tots, fa les llaves àcides també, i ara todo es paio. Així que re, nenes, o sigui, no és que sigui dolent ser paio, òbviament, però simplement que ara absolutament ho és tot. I, finalment, una de les coses que he trobat i que també estic una mica fins al gorro són aquests vídeos amb la IA de bebès i animals ballant.
3: No,
0: em dona molta grima, però molta.
2: Però a mi això em sembla massa creepy, em fa massa por i és com... Jo, hi ha adults que realment s'ho creuen, que no els culpo gens perquè jo, quan sigui gran i em vingui un robot en forma de nen, també m'ho creuré. però vull dir...
0: Encara li donaràs carmelets.
2: Però em sembla supercreepy perquè això ha utilitzat malament, o sigui, hi ha masses possibilitats i jo no... no
3: clar, a mi el concepte IA em sembla creepy, però el concepte vídeo del Tung Tung Saur ballant un vídeo, això sí que em fa gràcia. Però perquè arribes a un moment de deliri que et fa gràcia.
0: Clar, però també s'ha de dir quanta estona has de passar a TikTok perquè això et faci gràcia.
2: No, i escolteu, ara TikTok ha posat una funció que és que tots els creadors que pugen vídeos automàticament donen permís a TikTok per utilitzar la seva cara, la seva veu i tot, el seu fondo, la casa seva, per generar coses d'IA.
0: Com a dius?
2: Si ho vols desactivar, ha de ser manualment i vídeo a vídeo. O sigui que ho han fet expressament posat perquè la gent no ho pugui desactivar així massa i no tingui com elecció realment.
0: Com a dir, prima.
2: I llavors, tothom diu que estan en plan, tenint dades per poder utilitzar. O sigui, imagina't que ara la Irene puja un vídeo públic, que al final pujar-ho ja és públic, encara que tu tinguis pocs seguidors, ja ho estàs pujant a la plataforma, i al cap de 3 anys apareix una Irene quasi igual a tu a Corea fent vídeos de Tung Tung Saur, saps?
0: Mateu-me, sisplau. En aquest moment demanaré l'eutanàsia, espero que me la doneu.
3: Oi, oi, oi.
0: No, potser m'he passat una mica, ho sento. Però és que, ties, últimament m'estic notant que és que l'estic agafant com molta tírria a la IA. I sé que no ho haig de fer perquè al final és com la gent que quan va aparèixer a internet va dir que era una moda que se n'aniria i fixeu-vos a dia d'avui aquí estem, no? Però és que, ties, és que no puc més. O sigui, és com que hi ha una part de mi que fins i tot ja quan es comença com a peces d'art, en plan, ja comença a posar baix, contenido creado por IA. És com de, hermana, ponle un poquito de cerebro.
2: No, no, se'm passa l'interès a mi, eh? És com sí, veure un anunci, igual que si fos un anunci el passo directament. Hi ha molta gent que diu que... Em va sortir un TikTok que posava... Igual que, per exemple, als avis els hi costa potser més acceptar les noves, com jo què sé, els gais, nous moviments, per dir-ho així. Imagineu que quan nosaltres siguem grans, jo què sé, està normalitzat casar-se amb robots.
0: És que...
2: I som robofòbiques per la societat, saps? És com... Tot pot canviar molt i no podrem fer res.
1: A veure, tot pot passar, també és veritat, però vull pensar que no arribarem a certs punts i que, com diu la Irene, utilitzarem el cervell, perquè és que ja va... En plan, el que dius tu, escrits o... Jo què sé, jo no m'imagino. Los votos de boda, hechos por ChatGPT. Home, pues no cal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és utilitza... lleig.
1: Ja, clar, sí, utilitzar el teu cervell, saps?
2: Jo me'n vaig, jo me'n vaig, no.
3: Però perquè és com la falta d'humanitat, jo crec que el que ens fa por. Tipo que tot sigui com... com plasticós, saps? Com fet per un humà, o sigui, per un robot, en plan, no...
2: Però a part és tot igual, perquè al final segueix una estructura que, vale, que tu pots fer com vulguis, però si no hi ha el teu toque i ningú posa el seu toque, al final serà tot igual i s'acabarà generalitzant.
3: Sí, perquè és com o sigui, no li diem intel·ligència, però realment no té intel·ligència, o sigui, simplement segueix com ordres i coses, que clar, jo no tinc ni idea, no? Però...
2: Bueno, patrons i recopila absolutament tota la info, que és una cosa que un humà mai podria arribar a fer.
3: Vull dir
2: però,
3: que,
2: bueno,
3: que no té intel·ligència.
1: I que no pot crear res nou, en plan, res que no s'hagi fet abans. O sigui, no pot crear, pot juntar diferents escenaris que potser un artista no ha pensat en fer. Però que si un artista crea un nou moviment o algo, no ho farà el ChatGPT abans, bueno, l'AI en general, abans que l'artista, evidentment.
2: Com l'exemple de Lou, que era que li van demanar que fes un ou ferrat amb el rovell blau i no ho sabia fer perquè no hi havia imatges a internet. I ara, després de que tothom ho demanés i tal, doncs sortia la primera. És perquè no hi havia cap referència perquè el chat ho sapigués.
0: Oh, mama. Dios, m'estan encantant aquestes reflexions que estan sortint aquí, eh? Pedazo de frases. Martina, m'has dejado tuerta amb el de no ens fa por la IA, sinó la falta d'humanitat.
3: Però sí.
0: Ah, però és la manera com l'has dit, chica. M'ha gustado.
3: Sí, perdó.
0: Llavors, a partir de tot aquí, de tots aquests trends, he arribat un que la veritat m'agradaria comentar-vos. I és que sabem que la selva salvatge a TikTok sovint ens deixa de pedra, no? Gent tarada hi ha hagut sempre, i el problema és que ara es graven. Però fins a quin punt TikTok s'ha convertit, junt amb Twitter, en el niu de la humanitat? O els mitjans fan un gran massa a les seves cobertures? Si us plau, veiem aquest vídeo i ara em responeu.
4: Atención a la alerta que han lanzado pediatras de un hospital de Málaga. Han atendido a varios menores por intoxicación de paracetamol. Se trata de un reto viral. Gana quien más paracetamol consume y quien más tiempo está después ingresado. Y pone de nuevo en tela de juicio el papel de supervisión de las redes sociales.
5: El último reto viral en redes sociales, jugarse la vida.
6: Consiste en consumir la máxima cantidad de paracetamol que te haga estar el máximo tiempo posible ingresado en un hospital.
5: Y no es el primero de este tipo que llega a niños de entre 10 y 14 años a través de internet.
7: Normalmente se lo encuentran, no lo buscan. Están haciendo scroll infinito, están paseándose por redes.
5: Una prueba más de la necesidad de controlar el contenido al que se exponen los menores.
8: Hay casi un 7% de niños y niñas españolas que realizan, al menos en algún momento puntual, un reto de este tipo, ¿no?
5: Además de su peligro, preocupa la facilidad con la que los algoritmos hacen llegar estas pruebas a los más pequeños. En el Hospital Materno Infantil de Málaga ya son varios los que han ingresado con intoxicaciones graves por paracetamol.
9: El riesgo mayor es lesión hepática.
5: Además de ser un medicamento muy accesible al encontrarse en la mayoría de las casas.
9: Chaval de 11 años, su dosis normal son, pongamos 40 kilos, 2,4 gramos.
5: Cantidad que se cuadruplica en este nuevo reto.
8: Genera un contagio social que los niños y las niñas no consiguen poner los límites.
5: El miedo a quedarse fuera incita a muchos de estos niños a hacer de estos retos desafíos sin ser conscientes de que les puede costar la...
0: Jo no sé ara si continuo la tertúlia, si callar-me, si quedar-me a la pedra. Però no anem a fer una cosa, hem vingut aquí a parlar, no? Doncs ho farem. Què us ha semblat el vídeo?
1: O sigui, jo no poso en dubte que això hagi passat. Però de que això hagi passat a que ho extrapolin, que ha sigut un trend de TikTok, em sembla massa.
3: Claro.
1: Vull dir, a mi almenys, o al meu entorn, que jo sàpiga vosaltres, a ningú li arriba aquesta informació del nou trend de TikTok del paracetamol, no? En plan, exacte, em sembla una bogeria. De... O sigui...
3: Hauríem de definir el concepte trend.
1: Exacte.
3: O viral. Perquè, no, a veure, o sigui, evidentment és preocupant que hi hagi nens amb tant alcance a les xarxes que tinguin molt accés a medicaments. Bueno, paracetamol sempre n'hi ha a casa, com ha dit el senyor de les notícies. Però que s'hauria de regular i sobretot donar educació des de les escoles perquè sàpiguen distingir entre què està bé i què està malament. Però clar, que és veritat que això no crec que hagi sigut un trend viral entre jóvenes, perquè...
2: No, si és que de fet el que deia era que la franja d'edat era de 10 a 12 anys. Vull dir, també potser és el problema perquè un nen de 10 anys, 11, 12, té un mòbil tot el dia per veure els vídeos aquests.
1: Clar, també
2: és que...
1: la supervisió dels pares o de qui estigui a càrrec d'aquest nano de dir, això potser no ho has de veure, saps? Ja. O controlar una mica també què fa aquell nadó, en plan, aquell criu, no?
3: Clar, no, igual que TikTok censura, si una noia surt una mica sense samarreta o se li veu una mica les tetes, que censuri també si algú està promovent drogues i medicaments mal utilitzats.
0: Clar, és que jo aquí, amb aquest vídeo, més enllà de... Bueno, no sé si podem dir alerta, perquè realment jo no considero un trend, però bueno, això és el que us volia preguntar. És veritat, o sigui, tarats hi ha hagut sempre. Ara el problema és que hi ha molta gent tarada que es grava mentre fa això, llavors, clar, ho puja. Però clar, fins a quin punt els mitjans de comunicació estan parlant de trends virals, de TikToks entre els joves, quan només són dos retrasadets, pobrets meus, que agafen i ho pengen? És que, de veritat, em té de pedra.
1: És que jo crec que confonen el terme trend o, en plan, o això, alguna cosa viral, amb que un vídeo tingui likes o visualitzacions. En plan, que un vídeo o quatre tinguin pues, un milió de likes i visualitzacions no vol dir que un milió de persones ho hagin fet. Saps?
3: Clar.
1: Jo crec que es confonen potser amb això o que o realment pues, ha sigut notícia amb 4 o 5 casos a Granada, crec que era, o Màlaga, o bueno, un lloc de parell d'Andalusia, i pues, per evitar un desastre nacional i que la gent ho fes més, pues, ho han magnificat d'aquesta manera.
3: També jo crec que, evidentment, és una bona notícia, també s'ha de dir, però clar, és el que diu la Ona. Jo no crec que sigui tan extens.
2: També, o sigui... És això que vull dir, que per molt que tingui moltes visualitzacions, molts likes, no vol dir que tothom que l'hagi vist, no vol dir que tothom que li hagi donat like digui, buah, quina mala idea, ho provo després, saps? Vull dir...
3: Que també qui li dona like, perquè...
2: També donar-li like també vol dir donar-li repercussió. O sigui, si tu veus i dones like i veus que és una cosa que potser no li hauries de donar like, doncs també una mica de... Com...
1: De criteri propi,
2: sí.
0: Clar, és que jo crec que m'agrada molt el que es dit, Ona, perquè hem de diferenciar entre que una cosa sigui viral i que una cosa sigui un trend. Una cosa pot ser viral perquè algú ha fet alguna tonteria com aquestes i clar, doncs que de cop algú agafi i digui nuevo reto, chicos, quien pase más tiempo ingresado gana. Locura, saps? I una altra cosa és que algú agafi i digui no, escolta, com això té una repercussió, és un trend. Amore, no. Un trend és quan hi ha molta gent que ho està fent, que s'està sumant a això, i si algú és viral és, jo què sé, al igual que quan ha passat alguna, jo què sé, el vídeo de l'Alex Tous és viral, saps? Però no, aquí no tothom amb les esparelles ara l'està dient que surten amb el Benny Junior.
1: També et dic, si les notícies haguessin de recollir cada dia o cada setmana els challenges que hi ha a TikTok, les polèmiques que hi ha a TikTok i tot el que passa, les notícies s'acabarien, en plan, serien res més secció TikTok, perquè tot el que passa aquí, al món, a Europa, saps? que vull dir que hi ha moltes, o sigui, que és impossible cobrir-ho tot, en aquest sentit.
0: Clar, jo no sé si el problema és tant que estigui passant o que estigui en una xarxa també, en plan, que a part de molta visibilitat, hi ha molt jove aquí. O sigui, sí que s'ha de dir que, aviam, que tonteries d'aquestes potser n'han passat sempre, en més o en menor mesura, no? Però no sé fins a quin punt també el fet que sigui potser una aplicació que el target és de gent jove ja directament dispari les alarmes i es generalitzi molt més. No sé, no sé si poden anar perquè una mica els tiros. Jo us volia fer una pregunta en plan arran de tot això, i és que per vosaltres creieu que la viralitat té límits?
2: En quin sentit? Vull dir, jo crec que una cosa pot ser molt, molt viral perquè al final literalment li pot arribar algú d'Austràlia, algú d'Amèrica i tothom pot donar like, i si tothom es posa a donar-li repercussió a un vídeo pot arribar molt lluny, però vull dir... Sí, no, per mi no té límits.
0: Clar, o sigui, jo sobretot era en el sentit de que si realment, o sigui, algú com a creador de contingut, de fins on potser té els límits per arribar a aquesta viralitat i a aquesta repercussió. Si creieu,
3: jo crec que depèn
0: molt.
3: Perquè hi ha gent que fa burrades gegants, tipus això, i hi ha gent que simplement fa un vídeo ballant o un vídeo dient, hola, avui m'he comprat aquest trinxat de la Cerdanya i ja està.
2: No, però té raó la Irene, que hi ha molta gent que al final és una cosa que dona diners, no? Que és lo que mueve el mundo i que està disposada a fer burrades i coses perilloses o inclús sacrificar la seva vida per aconseguir visualitzacions o fer mal als altres, que per desgràcia passa.
3: Per això, que jo crec que depèn molt del tipus de contingut de cada persona, perquè és això, que hi ha gent que fa vídeos superbèsties que dius, a veure, potser tampoc toca, però hi ha gent que té contingut i que li dona igual de diners que l'altra persona contingut de maquillar-se, saps?
1: Clar, és que és això, en plan, és tant obra cap a bé com cap a malament, perquè tu pots, jo què sé, jo m'estic recordant ara de, quan va passar allò de la Dana València, que tots, molts influencers es van com unir, la Rosalia, per exemple, la cantant, va anar a ajudar, i va haver-hi com molta, molt moviment de fer vídeos perquè la gent, per ajuda humanitària, no, perquè la gent ajudés, i els vídeos van arribar a tota Europa, clar, a part d'Amèrica, o sigui que això és bo perquè la gent ajudi. Llavors, el límit aquí no hi ha, però clar, sí que hi hauria d'haver límits en quant violència, en quant coses més extremes, jo crec.
0: Clar. Jo sobretot, no sé si us ha passat alguna vegada a vosaltres, però que TikTok, o sigui, fa molt de temps que va deixar de ser una cosa social entre col·legues i s'ha convertit en seu negoci. O sigui, això ho sabem totes, no? Sí. Hi ha ara tot el tema de la publicitat, que fins i tot, o sigui, TikTok s'hagi convertit en una plataforma de compra de productes, com és TikTok Shop. I clar, jo aquí també moltes vegades em passa que veig alguns vídeos que, a més de gent que fa doncs, molt el tonto o que s'exposa de manera com molt extrema, però no de manera extrema potser amb violència o jo què sé, que es despulli, sinó que és com coses de tanta vergonya que jo fins i tot, jo en alguns casos he patit a dir, hòstia, tio, és que es nota que ho estàs fent perquè necessites potser aquesta pasta. No sé si us heu trobat amb algun vídeo que digueu de uf.
2: Bueno, és que molta gent jo crec que es confien perquè al final és una cosa que dona molts diners molt ràpid, però no dura sempre. O sigui, és inestable i tu tindràs picos i baixades i pot ser molt viral durant un any i després, no sé-ho, per exemple, la Charli D'Amelio, tots sabem que va ser un pic, va guanyar moltíssims diners i ara absolutament ningú se'n recorda, que sí, que la noia doncs, ha guanyat molts diners i això li ha permès crear tantes coses que li segueixen generant ingressos, però igualment és una cosa que s'acaba, llavors potser hi ha gent que es confia, deixen d'estudiar, per exemple, per dedicar-se a les redes, que està molt bé, però clar, a la llarga passa factura.
3: Jo crec que la Charli D'Amelio continua en el seu pic, el que passa que sí. Com que ja arriba tan a dalt, no necessita, però jo crec que cada vegada que penja un vídeo que potser és que un cop al mes, aquell vídeo és viralíssim.
1: Pot ser, no vull parlar sense desinformar, però està a Broadway ballant o alguna cosa així. Estava en una acadèmia d'aquestes de Los Angeles, Califòrnia, una companyia de teatre, fent musicals, vull dir, en plan que és el que dius, tu has arribat a un punt que és on ella volia, jo crec, que li encantava ballar, li agradava com el públic i tal, que ha arribat al punt de teatre, musical, que el TikTok li és igual. O sigui, el TikTok, el que li dones per menjar, o sigui, per, a més, pues, visites, diners, però que ella ja té una font d'ingressos a part.
2: Clar, però vull dir, això és com un cas entre mil, és una excepció.
1: Sí.
2: Gent que, clar, tu potser comences a ser influencer, tens algunes col·laboracions i guanyes alguns diners, que està superbé, però clar, deixen els estudis, es confien i a la llarga això, doncs, hi ha un moment que s'acaba la viralitat i has de fer coses per seguir el flote, saps? O inventar-te una relació o crear una polèmica, perquè al final, el que vam dir l'altre dia, hate també són visualitzacions i
3: totalment.
2: També és diners.
1: Podem parlar, otro melón, de la gent que fa com molt de hype en què veus a dos amics, amigues, el que sigui, en plan, que són amics i de sobte veus que hi ha algú més, en plan de parella i tal, i allarguen la relació secreta. Hòstia, sí. Fins que d'aquí un any no diuen somos pareja, i és com, a veure, tu, era un secreto a voces, en plan, tothom ho sabia.
2: Sí, però funciona, perquè ja, al final et fas viral a cada vídeo que puges.
0: Jo crec que també una de les coses que potser pot tenir un perill així, no, de, pues mira, jo potser estic en un moment que econòmicament no estic molt bé i sé que això em donarà molts ingressos. Sigui perquè ho estàs fent de conya el que estàs fent, o perquè també, com has dit, el hate també són visualitzacions, no? I doncs això.
2: No, ben dit, ha fet un resum de totes les nostres opinions.
0: Doncs això, nenes, que jo us volia portar això i us volia preguntar de què us semblava tot això de la viralitat, també de la cobertura que se'ns donen als joves, i vamos, en conclusió, què podríem dir? Que matats hi ha hagut sempre.
2: Sí.
0: Però ara es graven o què?
2: A veure, sí, és que jo crec que més que gent pujant coses, sempre n'hi haurà, gent dient burrada sempre n'hi haurà, i l'important és doncs cadascú que tingui una mica de criteri, que sàpiga distingir sobre el que està bé i el que no, i tenir una mica de pensament crític i no deixar-te emportar per les masses, bàsicament.
3: Totalment.
0: Pues ja, amb aquest superstatement ens anem amb la següent secció.

0: Bueno, i la Mila i jo, que demà comencem la selectivitat, d'aquí res ja haurem començat l'estiu. I jo en tinc moltes ganes, no sé vosaltres com esteu.
1: Jo estic que no puc més, jo. Tinc moltes ganes que arribi Sant Joan, acabar d'exàmens, acabar de tot. I connectar com amb mi mateixa, perquè estiu és com el moment que tothom té per...
2: Pues això, i de no, fer els gaudir. Propòsits, de tornar-te a organitzar sí. La vida, de saber el que vols, el que deixes de voler.
3: Jo és que tinc sempre aquesta sensació, o sigui, és com que l'any, per mi, hi ha com un superabans i un superdesprès de principis d'any, estiu, i després tot el que passa.
1: Setembre és el punt
2: d'inflexió.
1: Que ha passat, sí. D'inflexió, sí.
2: Per mi, estiu és com el que marca realment, vull dir, és com... segueixen la meva vida, però és un altre tipus de vida, vull dir, la romantitzes i és com el que em dona ganes de seguir la resta de l'any per esperar el següent estiu.
3: Aquests tres mesos nos dan així com gasolina para los otros que vienen, no?
2: Exacte.
0: Jo no sé si us passa a vosaltres, però hi ha com certes dates de l'any que són com... com un... és que no sé com explicar-ho, però com un tipus de portal entre com els altres anys que tu has viscut aquelles dates. Per exemple, Nadal. Jo cada Nadal em planto i dic, ostres, doncs el Nadal passat era una mica diferent. Sí, I quan era petita, sí. Ostres, era molt, molt diferent. I estiu també, o sigui, jo crec que és Nadal i estiu. I Nadal, o sigui, estiu cada vegada és com, no sé, jo faig més plans, faig més viatges...
2: Sí, però he notat moltíssima diferència entre els estius de la infància, potser és una de les coses que canvia més, i els estius d'ara.
0: Què veieu com de diferències entre els estius de quan eres petites i els d'ara?
1: Bueno, la llibertat que tens tu com a persona, en plan de... Sí, amb els papas també tens llibertat, però és llibertat en plan de plans amb els papas, amb la família, i ara és com... també amb la teva família, però estàs amb els teus amics, coneixes a més gent també, perquè és com un moment de l'any en què tothom està com, jo crec, predisposat, no? A,
3: total.
1: Està com més relaxat, la gent com que és més sociable, més agraïda, no sé. Sí, o sigui, sí, sí. A l'hivern és com... que la gent fa por, diu, hola, bon dia, bona tarda,
3: saps? El mundo da miedo en invierno.
1: No, que la gent està com més això, més com agria, saps? I a l'estiu veus que la gent s'allibera una mica i que ja, pues, el canvi d'hora també ajuda a que hi hagi més llum, que hi hagi més energia també en tu com a persona a fer coses. I per mi, no sé, és, per mi verano lo es todo. En plan, sí, a mi m'encanta, és la meva època preferida de l'any i...
0: I d'activitats com ho veieu? Perquè jo penso a vegades, jo què sé, jo m'ho passa molt bé a l'estiu perquè faig tot de coses que no puc fer durant el curs, no? Però trobo que les activitats que feia quan era petita era com molt diferents de les que faig ara. Per exemple, jo què sé, ara quan era petita em passava doncs, tota la tarda a la piscina i ara és, vinga, un rato de piscina, un rato de prendre el sol, no sé què... Com ho veieu vosaltres?
3: Ja, la veritat és que m'ha agradat així com el que deia l'Ona perquè era com, o sigui, m'ha donat com moments així com de pensar i de més. I de petita sí, o sigui, era com molt potser... planes de papes, pues jo què sé, pues si aquella tarda deien, o sigui, pues millor ens quedem a casa, pues jo què sé, et quedaves més veient una sèrie, o de cop pintant, o tal. I ara, per exemple, hi ha com aquesta diferència que és de, bueno, els meus pares no volen sortir, que és lo que hi ha, no? Pues jo agafaré i tinc la sort de, pues surto amb les amigues o vaig a la platja. I jo sobretot m'ho noto amb el tema de parar un parell o tres d'anys amb el meu cosí el tenia fregit, perquè era de cop a les 6 de la tarda rebia trucada i li deia, Aleix, anem a la platja ara mateix, i ell, vámonos. I va ser com de les millors coses que em van començar a passar, de, realment, jo crec que va ser un dels moments que vaig sentir com més aquesta autonomia, d'així com de ser una miqueta més gran i de més, de dir, d'hòstia, potser abans si volia anar a la platja, ara, papa, podem anar a la platja? Sí, no, sisplau, quan podem anar? Ens heu de portar? I ara realment era de, a les 6-7 de la tarda, era de, anem a la platja a Barcelona? Doncs pues vinga, sopem allà i després ja tornarem.
2: Clar, no, i a part, jo també noto... Sé que per molta gent és al revés, però jo a l'estiu agafo molt menys el mòbil perquè és com...
1: Jo també.
2: Ja no estic en rutina, estic amb els amics, estic com a la meva bola, no tinc absolutament cap responsabilitat a part de treballar si treballes, però és com... Tens com el cap despejat i llavors sóc més feliç amb mi mateixa, saps?
3: Pues jo també...
1: Digues.
3: No, perdona, no, o sigui que el mòbil moltes vegades no és tan només que l'agafes per diversió, sinó com a via d'escape.
1: Exacte.
3: De dir, estàs estudiant, estàs estressadíssim i és com, sé que entraré a TikTok i trobaré pues, algú, espero que no fent el tren del paracetamol, saps? Però el trobaré ballant o qualsevol cosa que em doni com una miqueta d'espai mental i ja em posaré o jo em tiraré 3 hores amb TikTok.
1: I també la diferència, en plan de petita ara que estaves dient, que has preguntat, és... el temps, o sigui, el temps és relatiu de petit, no? Perquè és com que jo feia un mes, en plan, que ja era estiu, en plan, juliol, no? I et quedava tot l'agost i era com, hòstia, jo vull tornar ja a la rutina, no? I ara és com que, ojalà fos estiu tot l'any, en plan, no vull tornar, és com la sensació de que et sobren vacances, jo crec, no? Que el de petita
2: sí, sí,
1: sí que t'era igual, en plan, com, bueno, quan torno, i ara és més com, no vull tornar, saps?
0: Sí, de petita, jo recordo com els estius com molt llargs, però també molt màgics, bueno, continuen sent màgics i continuen tenint coses superguais, eh? Però recordo com els estius interminables, vull dir, com el voler tornar al setembre, voler tornar a classes, voler tornar a veure els amics.
2: No, i que l'evento del dia és anar a prendre un gelat. Saps? Sí. Si no hi ha res més interessant en el teu dia que anar a prendre un gelat.
0: Que molt bé, doncs, amb aquestes ganes d'estiu, que ja queda poc, passem a la següent tertúlia.
3: Sí. Anem-hi!

0: Doncs bé, Gilda, anem a canviar molt de rotllo, de parlar de l'estiu, per parlar sobre, que ens encanta queixar-nos aquí, ja sabeu, sobre aquelles despeses que estem en contra. És a dir, sobre aquelles, aquelles compres, aquells... transaccions que hem de fer, que realment ningú entén per què hem de fer, però ho hem de fer i s'ha de pagar. D'acord? Doncs comencem. La primera, és que jo estic molt en contra, Irene, tu m'entendràs, i vosaltres m'entendreu l'any que ve, és les convalidacions de la universitat.
1: Mira, prou ja! Prou!
0: Que per qui no ho sàpiga, és pues, la gent que es canvia d'universitat. Ara mateix, jo què sé, jo, la Irene i jo estem a l'Autònoma, no? De Barcelona, doncs ara volem anar a la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. Doncs has de pagar, o sigui, tu has pagat una assignatura, ara passes a segon i et canvies a la universitat i has de tornar a pagar aquella assignatura que ja la tens, perquè ja l'has cursat, ja tens els teus exàmens, el treball, tot. Tu ja has patit per aquella assignatura, ¿vale? I l'has de tornar a pagar perquè en fer la convalidació has de, doncs això, aquella universitat també vol els teus diners conforme has, com... per justificar l'assignatura. Però si ja l'he fet, per què l'he de tornar a pagar?
1: O sigui, a part de patir jo, també ha de patir la meva butxaca.
0: És que és això...
1: Prima, no t'entiendo.
0: No, jo també ho entenc. La següent és l'espai del correu electrònic o de l'espai en general, tant del mòbil, que jo entenc que hi ha un límit, sí. Però perquè, a part, és super... Són com 30 paus, en plan, que no són 2 euros.
2: A mi això em fa molta ràbia. Jo porto amb el correu saturat com 2 anys, el vaig buidant quan puc, però és que jo he tret, us ho juro que tinc... O sigui, ara tinc com la bandeja del correu buida, perquè he buidat tots els correus de sempre. Però, clar, continuo sense tenir espai. I ara ja jo crec que és el Drive.
3: Clar, no, és que a mi això em fa ràbia. Mira, amb la galeria les fotos ho entenc, perquè si no això seria, vull dir, la gent abusaria i al final també és un negoci, no? Vale, el mòbil, ok, però el correu, que és com una cosa online, que són textos, en plan, sé que no els estàs guardant, no sé, però em sembla injust a mi també.
0: Jo a vegades crec que, en plan, és un pacte secret, en plan, vull dir, t'estan enganyant, saps? Realment tens espai, però volen que paguis.
3: Evidentment, evidentment.
0: Saps? Però sí, és pel Drive. O sigui, tot el que m'estic queixant té una raó lògica i, plan, i sí.
1: Però que fot pagar-la, coi.
0: Però, bueno, però no podem pagar, vale?
1: Clar, però és que a sobre, avui en dia, o sigui, no hi ha ningú que no utilitzi el Gmail, no hi ha ningú que no utilitzi el Drive, perquè realment són eines que són superútils, que són molt utilitzades i que jo, la veritat, des que vaig descobrir el paquet de Google, el Word i PowerPoint no l'he tocat.
3: Sí, sí,
1: és una meravella.
3: O sigui, es guarda sol, ho tens tot al mateix correu. És... No.
2: I pots entrar, o sigui, tu pots estar... O sigui, jo ara estic aquí... I demà me'n vaig a Swahili i a Swahili necessito obrir el meu correu. Si ho fas amb el Word, oblida tant.
1: Clar, o porta pen o ja s'ha
2: o porta pen o oblida tant. En canvi, si estàs a Swahili, doncs pots obrir el teu correu i tan tranquil·la continues la teva feina.
0: Clar. La següent és fer-te el DNI. És a dir, no, renovar-te el DNI o el passaport, qualsevol document oficial. Jo entenc que s'ha de pagar per crear-ne un. Vale, quan neixes el teu DNI, vale. Però si jo, això que és obligatori, caduca cada... 5 anys,
3: sí,
0: no sé quan és.
3: Sí, quan ets petit 5 anys i a mesura que et fas gran cada menys.
0: Pues cada 10, crec que és. Bueno, per què? Per què he de pagar per renovar una cosa que és obligatòria? En plan, vull dir que no puc anar pel carrer sense el DNI i que la meva cara no ha canviat tant des de fa 2 anys i que em queden 3 per canviar-ho. Per què? No ho entenc.
1: Ja, a mi la veritat, o sigui, ara estic que cap al setembre faré un viatget i la veritat que m'haig de mirar el passaport i crec que és una de les coses que més ràbia em foten. Vull dir, és una cosa que no em puc anar sense, que a sobre multaran
0: és que és
1: si
0: això.
1: No la porto.
0: I que però, és una pasta. Vull dir...
1: Crec que el DNI encara és una mica més barat, crec. Però és que el passaport crec que són 20-30 euros aproximadament.
3: No, el DNI més.
2: Bueno, és que el meu pare ha tingut molts problemes amb el DNI perquè s'ha de renovar. I a l'agost marxem a Florència. Vull dir, si no tenim el DNI, no podem marxar. I ha tingut uns problemes perquè no hi ha lloc a cap lloc, no hi ha hores, no hi ha... és que no hi ha res.
3: No, això és un altre tema. A mi m'està passant el mateix i estaré tot juliol amb el DNI caducat que vaig a Canet Roc. Vull dir, d'entrar a llocs que segurament no passarà res, però igualment. I no hi ha lloc però en tot Catalunya, eh? O sigui, que vaig buscar fins i tot a l'Ebre, vaig buscar a Tarragona, a tots llocs, i no hi ha ni una hora. I mi mare va anar a preguntar aquí a la comissaria i li van dir que sense cita prèvia és que això està saturat.
0: I mira,
3: o sigui,
0: que
3: és impossible.
0: Que no vull jutjar, però que és un moment, realment. O sigui, que trigues 5-10
3: sí,
0: minuts.
3: Però hi ha massa gent. O sigui, és perquè no hi ha prou personal o prou temps o jo què sé.
2: Sí, sí, és això.
1: No sé si estem parlant de les oficines del DNI o de les del carnet de conduir, la veritat, ara mateix.
0: Ja, també. Bueno, tot,
3: seran
0: tot.
3: Les mateixes, perquè...
0: La següent és, que això sí que em toca molt els nassos, aparcar els hospitals i que et cobrin, en plan, zona blava, zona verda... O sigui, jo tinc una urgència, jo m'estic... Em fa molt mal al cap, qualsevol cosa. O tinc visites, igual, o sigui, jo em trobo malament. Estic anant a l'hospital no per gust, sinó per necessitat, i m'estàs cobrant aquí 2 euros o més per hora, minut, el que sigui. O sigui, em sembla una bajanada, sincerament.
3: Mira, jo suposo que ho fan perquè la gent de fora de l'hospital no aparqui, però jo que sé, que vagi amb el tiquet de dins de l'hospital, conforme sí. Sí que t'has visitat o qualsevol cosa, però imagina't, una dona parint i s'ha de posar a pagar els 6 euros de la zona blava.
1: Espera, que no em donen les monedetes. O sigui, amb una mà posant monedetes, l'altra, ai, no, espera, que no se'm surti el net.
3: Sí, clar.
0: I a part, o sigui, que no hi ha molt de lloc. No sé, segons l'hospital, no? Però que normalment està ple d'edificis, de llocs, altres, i que et costa molt aparcar. O sigui, és el temps invertit, els diners invertits, la mala notícia que et poden donar dintre l'hospital. O sigui, és per reflexionar,
1: que
0: res,
1: que t'ha sortit el nen ja fent la primera comunió dintre, o sigui, que ja està.
3: No, i això, comptant que tenim sanitat pública, perquè és que imagineu que no, clar. I és com, has de pagar primer el pàrquing, poses un peu a l'hospital, et cobren per la brutícia que has deixat del carrer, i és tot així en
2: no,
3: cadena.
2: No, això fora conyes, perquè jo vaig veure un vídeo d'una americana que ho explicava de quant costava tenir un fill. Mira, no me'n recordo, però és que sort que no me'n recordo d'aquelles dades.
3: És que normal que la gent ho faci sense anestèsia, perquè no tenen com pagar.
2: Ja no era anestèsia, és que és el que tu has dit. Posa un peu per cada petjada que facis 100 euros més. Però és que era una burrada,
0: és una burrada.
2: Era una burrada.
0: Donem gràcies a la sanitat pública, sí. Això sí que hem de donar gràcies.
1: Gràcies, estat del benestar. Merci.
0: I l'última és pagar per anar al lavabo a les estacions de Renfe, bueno, a Sants, sobretot.
1: Mira,
0: i a altres llocs que has de pagar un euro.
3: I a sobre està brut.
1: Amb les plenes de merda que estan, ja sobre has de pagar.
2: És lo típic, que els més bruts són els que has de pagar, que dius, home.
3: I després es queixaran que hi hagi pixats als bordillos. Bueno, és que si cobres un euro, jo també em pixo al bordillo. O sigui...
1: I és que és una de les coses, o sigui, que jo crec que és igual que a l'hospital de Parnassos, saben que ho hauràs de pagar. Llavors, o sigui, volen treure profit de les nostres necessitats més bàsiques i la veritat, no vull pixar a una cantonada d'un carrer o a un pàrquing, però és que tampoc vull que em clavi 5 euros per anar a pixar.
2: Però és que nosaltres encara, perquè aquí la majoria de lavabos són públics. Vull dir, si trobes un lavabo de pagar...
3: N'hi haurà una altra pública, haurà,
2: però... Sí, però és que a les altres ciutats... En plan, te'n vas fora d'Espanya i tot és pagant.
1: Però també et dic, jo no sé ara mateix un lavabo públic d'aquí, eh? O sigui, sé que hi ha un... Per exemple, aquí mateix, Rubí, jo que sé que hi ha Torre Bassa, bueno, que pots anar-hi.
2: Però pots ciutats, entrar...
1: Jo no sé que hi ha un... Ei, nena, que si n'estàs en el lavabo, aquí està.
2: Sí, però pots anar a un cafè...
1: A beure aigua.
0: Clar.
2: Bueno, però... I a vegades ho demanes o jo que sé, però pots anar a llocs. Però és que a altres llocs... quan vam estar a Bèlgica...
3: Sí, o al centre comercial també, sí. És gratis, evidentment. Allà no, és tot pagant.
2: Però és que hi ha restaurants que tu pagues el menjar i a sobre
3: pagues el lavabo.
2: I pagues el lavabo.
1: Perdó?
2: Que sí, que sí.
3: Sí, sí, sí. Que és molt fort.
1: Què?
2: Per això et dic...
3: És que surt més a compte comprar un pack de bolquers i compartir-lo amb les amigues. Perquè...
1: I que vaya rulando, prima.
3: Perquè és que...
0: Madre mía, quina majanada. Bueno, no, fins aquí la secció. S'ha sucut alguna altra queixa formal o informal per fer?
2: Segur que n'hi ha moltes.
1: És que com a jove tot el que sigui pagar ens fotrà, la veritat.
0: No, clar.
3: Bueno, i com a adult, no? Perquè jo no em penso deixar de queixar d'això.
0: Doncs passem a la següent secció, noies.
1: Anem-hi.

0: Doncs anem amb una altra secció i la última ja, perquè agafeu ganes per aquesta setmana. La següent secció es diu La ruleta del drama quotidià. Us diré algunes frases o bueno, situacions de la vida quotidiana, com bé diu el títol, i m'haureu de dir si us molesta, si no, si és una cosa neutra, o... Va bé? Les vostres opinions. I podríem dir també les opinions contràries. És a dir, si tu opines blanc, què opinaria la persona pues, vale. De l'altra, va bé? La primera situació és... El teu amic ha quedat sense tu amb el grup i no t'ha dit res.
1: No. No.
0: Me niego.
1: No.
2: Jo crec que també és una mica en funció del context. O sigui, una cosa és que quedis, pues mira, xica, s'ha de repente, saps? I l'altra cosa potser és que hi hagi hagut com converses a part.
1: Exacte.
2: Que... No, aquí em fa una mica més de coseta, eh?
1: Mira, jo crec que aquí podem aplicar tots el sentit comú. Si exclous algú, no toca. I si és una cosa així espontània, doncs tampoc passa res.
0: Sí, no. Molt racional, noies, m'encanta. Molt bé. Continuem. Has enviat un missatge i l'han deixat en vist 3 hores o un montón de temps.
1: Això només li permeto als adults, perquè sé que sí. El seu cervell funciona diferent, però si m'ho fa la Martina li dic, oi, què te passa, saps? M'estàs deixant, m'estàs ignorant.
3: Clar, si és un missatge en plan d'esperar resposta, en plan, jo què sé, algú important o algú que t'estic explicant perquè necessito explicar-t'ho i em deixes en vist, és en plan...
1: Clar, o una pregunta i em deixes en vist, és com...
3: Clar, és com... Què fas? És com... No era retòrica, saps? No era resposta.
2: Potser la segona agafo el mòbil, t'agenço i aviam si així mires, no, de cop? Jo he de reconèixer que jo ara estic... Ona?
0: Jo no volia dir res perquè estava en directe, però t'anava a dir, tu peques mucho de
2: esto. Jo he venido a hablar de mi libro. O sigui, jo la veritat fa un temps, en mis edades mozas...
0: I no tan mozas.
2: És mi libro, Ona, cállate. Pues això, sí, a mi sí que em costa molt el que és el tema de respondre, però no perquè em costés, sinó perquè era de, vale, merda, espera, l'haig de respondre, vale, pues després se m'acumulaven els missatges del palo de, merda, vull apagar el mòbil. Però ara m'estarà millor. I de fet, fins i tot ara, bueno, no sé si serà una de les coses que diràs, però estic enviant missatges molt llargs a la Ona, i també te los contesto i todo.
0: Bueno, és que tinc una altra situació aquí, que és els àudios de 5-10 minuts 15 de podcast.
3: Llámame.
1: No.
0: Llámame.
3: Llámame.
1: Si quiero ver una serie, la voy a poner en Netflix.
3: Vull un podcast, tranquil, que a l'Spotify n'hi ha, si no, truca'm.
0: La Irene fa podcast, noies, de 15-20 minuts inclús.
1: Però jo no sé què... O sigui, jo no em puc aguantar a mi mateixa parlant 15 o 20 minuts.
3: Però 20 minuts...
0: No, 20 minuts straight, en plan, o sigui, a passejar la cosa i la tia, no, perquè l'altre dia és que, mira, vas a comprar el pa i no sé què, i potser m'està explicant que ha vist un cerdo volando, però m'està explicant la seva vida. Jo me l'escolto de pe a pa, i jo també, o sigui, t'he de dir que jo també he mirat audis, no de 20 minuts, però en plan de 5, 8, 10, sí. I jo prefereixo els audis que em truquin, perquè no suporto les trucades, ho sento molt.
1: Ai, no, jo prefereixo que em truquin.
3: Jo és també, com, a mi m'agrada la trucada.
0: És com, jo què sé, jo estic molt mento fent deures o estudiant.
1: No, sí,
0: i
1: això,
0: em
1: sí,
0: truques
1: això,
0: és com que em sap malament no agafar-t'ho, perquè és com cargo de consciència de que realment ho podria agafar per si és una emergència o qualsevol cosa, però l'altra banda és que he de deixar el que estic fent, en plan que estic concentrada o qualsevol cosa per agafar-te el telèfon. D'altra forma, l'àudio, pues, potser trigo 3 hores en contestar, com dèiem abans, però et contestaré.
1: Bueno, he de dir que l'àudio, si és un àudio on m'estàs explicant coses i tal, vale, te l'arribo a acceptar, però quan són àudios de... Vale, què t'anava a dir? Ai, ha passat un cotxe, jaja, m'acabo de passar.
0: No,
1: no, o sigui,
2: Ona, deixa'm de mirar-me directament, sisplau.
3: Jo he vist a la Ona mirant directament a la Irene i em giro i veig a la Irene una cara.
2: No, clar, perquè m'esteu posant a part indirectament.
0: No, però això no ho fas, tampoc. Això, una cosa, però que jo també tinc amigues que en un minut, en plan, que em volen dir hola, què tal...
2: Hola, mi amor.
0: I partir-me, hola, què tal? Estan un minut perquè...
1: No, o la gent que respon, sí, o claro. És com, això no ho podies escriure, que m'has hagut de posar un àudio.
2: Soc una fèrrea hate

0: temps, maquillatge, em pentino. O sigui, cuidar... No, no, he de sortir
1: fas
0: igual.
1: Fas TikToks. Bueno, almenys has fet TikToks a vegades, no? Et pot servir per això.
2: Imagina't, vale. A part, si és com un plan de sortir, suposo que és tard nit. Per tant, és tard nit, no sé què. Tu vas tot el dia mentalitzat. Et maquilles, et poses l'outfit. Portes tot el dia pensant quin outfit posar-te. Et fas el cabell, no sé què. No sortim, eh? I tu, què fas?
0: No, perquè a més tot el dia ha sigut de relleno per clar, aquella quedada. O sigui, depèn del motiu. Si t'acaben d'atropellar, mira, t'ho puc entendre, va.
3: Que si vols t'acompanyo allà a la policia, a l'hospital, però hauré de pagar llavors. No,
0: però si és... no, és que m'ha dado pereza salir Benita Garro, saps? I sortim, perquè no pot ser.
3: A sobre també és com que, no sé vosaltres, però jo tinc aquesta cosa que jo a vegades per sortir m'haig de posar en el mood. I és com, si jo pongo mi playlist de la Jennifer López, de la Rihanna i del Pitbull, aquella nit sortim o t'arranco dels cabells. Sí, ja és com l'energia que tens a sobre, tal, de venga, va, vamos a salir.
1: Sí, si és per sortir de festa o alguna cosa, ho entenc, però si és en plan, has quedat per fer una birra o per fer un cafè, el que sigui, i de sobte et cancela, potser no et sap tan greu.
0: A
1: no.
0: vegades ho agraeixo.
1: Clar. Següent situació. Et fan un spoiler d'una sèrie que volies veure o que t'estàs veient, encara és pitjor. Això.
0: Això és molt egoista.
3: Mira, jo crec que tinc...
1: I aquella persona no ho sap? En plan,
0: ah, no, llavors es perdona. L'ha cagat? Es perdona, bueno, perquè sí. Em podria passar a mi mil coses.
1: Però si no. Si no...
0: No, o sigui, si ho has fet expressament... Tu, de què vas?
2: Sabeu que em fa més ràbia que m'ho digui algú que ho vegi per TikTok? Em fa molta més ràbia. Claro, perquè és culpa meva.
0: Jo misma me puse esta trampa.
1: Claro. A mi m'ha passat que m'estava veient una sèrie de metges, que no diré quina és, perquè si no farà spoiler potser, i m'estava veient la sèrie i una amiga, ai, està vivo. I em vaig girar i vaig dir, com que està vivo? ¿Eso quiere decir que en algún momento está muerto? Pues sí, evidentment, va morir el personatge. I va ser com, però jo he portat potser la segona temporada i la sèrie té un porrón, ¿vale? I ara com, tio, en sèrio m'has hagut de fer això ara mateix?
2: Bueno, sabeu què m'ha passat a mi? Estava veient amb la meva família El cuento de la criada, que si no l'heu vist és super recomanable i és una sèrie de molta tensió, ¿vale? Però molta tensió, que mai saps el que passarà, dura 7 temporades i és un caos tot. Total, que jo tinc Disney amb anuncis perquè un fa el que pot, no? I total, que els anuncis que posaven entre la sèrie eren no. De la seqüela. Sí, de la seqüela.
0: No pot ser.
2: Vaig passar-me tota la sèrie hi ha un motiu, vale? Tipo, tota la història té un motiu, que és rescatar una persona, vale? Bueno, és que no diré spoilers, però en plan, amb la seqüela s'entenia si rescataven o no a la persona.
3: Però...
2: Sí, chicos.
3: Jo crec que dels pitjors spoilers de la vida que m'han fet, i crec que és el trauma del català, em van dir que el Marlís moria. Rollo, i encara em fantava com...
0: I qui ho hagi escoltat ara, doncs el trauma és conjunt.
3: Si no has vist la sèrie fins ara, el nen és una desubicada. Pues,
2: jo he de dir que la vaig començar i no l'he acabat.
1: A mi no m'ha agradat, tampoc ho sento.
0: Ai, a mi sí, jo soc timidina.
2: A mi, entre no agradar-me i agradar-me, simplement en plan, vaig deixar-la de veure un dia i se dejo ahí.
3: Pues mira, nenes, amb aquesta indignació que estic tenint ara mateix, la veritat, que us estimo, eh? Però que no us agradi Marlí, el meu gos es diu Marlí, hasta ahí lo dejaré. Te amo, mi vida. Doncs això, nenes. Us hem dit que aquesta setmana teníeu pau. Pum. Os dimos programa. Os dimos risas. Os dimos conocimiento. ¿Qué más queréis de nosotras?
1: Molts
3: no?
1: ànims. I gràcies. Que us sortirà genial.
3: Un petó i ens veiem fins a la següent tertúlia, Hilders.
0: Adéu.

0: Pamela Martínez.
1: Molt bon vespre. L'actualitat local passa avui per el nou Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, el POM, i per tots els detalls de la Festa Major. El primer Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rubí, el POM, en 40 anys, s'aprovarà inicialment en el ple del mes de juny gràcies al suport de Veïns per Rubí. El document preveu que la ciutat arribi als 90.000 habitants l'any 2040 en la construcció de 7.000 habitatges nous, una gran part dels quals seran de protecció oficial. El periodista esportiu rubinenc Ivan Hidalgo serà el pregoner de la Festa Major de Rubí 2026. Actual comentarista de DAZN i col·laborador de la Kings League, Hidalgo manté una estreta vinculació amb la ciutat després de viure i de col·laborar amb Ràdio Rubí i assegura que afronta aquest repte amb molta il·lusió. I la Festa Major 2026 oferirà 250 activitats repartides en una trentena d'espais de la ciutat. La programació incorpora nous escenaris com el casino, el pavelló de Cova Solera i la plaça Constitució i estrena noves propostes culturals, esportives i familiars. I abans d'entrar en matèria, repassam la previsió del temps amb en Lluismi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació de xafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir i, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys s'aprovarà inicialment en el proper ple del mes de juny gràcies al suport del grup municipal de Veïns per Rubí. El govern municipal ha presentat aquest dematí a la premsa els eixos principals del nou POM perquè ja han aconseguit el suport polític necessari per aquest primer pas necessari. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat així la importància del pas que faran en l'aprovació d'aquest document de després de tants anys.
3: Què defineix el Pla d'Ordenació Urbanística? Defineix com dibuixa, com ha de ser Rubí en els propers 20 anys. És l'oportunitat per decidir si volem una ciutat, si volem que Rubí creixi com amb mirada de futur, i evidentment hem de pensar en la gent que hi viu avui, perquè això es planifica, però també en la que hi viurà d'aquí 20 anys.
1: El POM preveu que la ciutat creixi fins als 90.000 habitants fins a l'any 2040. Aquest creixement suposarà la construcció de 7.000 habitatges nous, 5.300 d'aquests en noves zones de desenvolupament. La més important serà la de Can Pujol. D'aquests 5.300, un 60% seran de protecció oficial. Així ho ha explicat el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
4: Jo, com a titular, diria que aquest és el POM de l'habitatge. El POM de l'habitatge assequible. I per què ho és? Perquè anem molt més enllà del que marca la llei. La llei marca un mínim d'un 30% en sostre residencial de nova implantació. Ens podríem haver quedat aquí, però això voldria dir manca d'ambició i manca de visió. I com que això ho tenim bastant clar en aquest govern, el que fem és anar a màxims. El màxim que cada sector admet des del seu equilibri.
1: Però d'habitatge protegit n'hi podria haver-hi molt més, ja que el POUM permetrà ampliar l'alçada edificable i la divisió d'un habitatge en dos, sempre que aquest guany sigui també de protecció oficial. Així com la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges si aquests estan fora dels carrers protegits per l'activitat comercial. Aquest canvi d'usos també serà de protecció oficial si es fa. Tot aquest habitatge protegit nou, que preveu el nou POUM, estarà protegit per sempre i no caducarà, com ha passat amb tots els HPO recents a l'Estat. Això podria ser així gràcies a una nova llei estatal a la qual només Catalunya, Navarra i el País Basc han decidit aplicar. Sebastià Jornet, president de l'Agrupació d'Arquitectes i Urbanistes de Catalunya i director del POUM de Rubí, ha recordat que l'habitatge protegit no és només per a un sector determinant de la població.
0: Quan estem parlant d'habitatge protegit, no estem parlant d'habitatges, i ho sabeu, i jo crec que té molt mala premsa, molta mala ressonància, a vegades habitatge protegit vol dir habitatge per a pobres. No, habitatge protegit vol dir habitatge per a tothom, vol dir habitatge per classe treballadora, per classe popular, pels joves que es puguin emancipar.
1: El POUM també contempla una anella verda al voltant de la ciutat de 20 quilòmetres, un parc central des de Pica Aguilera fins a la futura segona estació de la Llana, a més de la pacificació de la C14-13 i la construcció de dos ponts i quatre passeres sobre la Riera. L'actual procés del POUM va començar l'any 2023 amb el procés participatiu. El 2024 es va aprovar el document d'abans amb les bases i criteris generals i ara, en el ple de juny de 2026, s'aprovarà el document definitiu en fase inicial. Després hi haurà un període de 3 mesos d'exposició pública, sense comptar el mes d'agost, perquè la ciutadania hi pugui presentar al·legacions. El govern ha posat l'accent en el fet que el temps mínim legal és 45 dies i s'ha decidit allargar-lo fins a 90 dies. Posteriorment, arribaran les validacions ambientals, l'aprovació provisional al ple i, finalment, el vistiplau definitiu de la Comissió de Territori de Catalunya, que ja serà durant el proper mandat.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Canviant de tema, perquè el periodista esportiu rubinenc Ivan Hidalgo serà l'encarregat de pronunciar el pregó de la Festa Major d'enguany. L'acte tindrà lloc divendres 26 de juny a les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera. Actualment, Hidalgo treballa com a comentarista de partits de primera divisió en català a DAZN i també participa a les retransmissions de la Kings League, impulsada per Gerard Piqué i Baillanos. A més, també té una vinculació especial amb la ciutat, ja que va néixer aquí i va viure durant molts anys i també ha col·laborat durant molts anys en Ràdio Rubí, especialment en el Departament d'Esports. Durant la presentació de la programació de la Festa Major, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha explicat que el mateix Ivan Hidalgo se va oferir com a possible pregoner. Després de la bona rebuda que va tenir la proposta a les xarxes socials, el govern municipal li va fer l'encàrrec formal, que va acceptar sense dubtar-ho. Hem pogut xerrar amb ell i ens ha confessat que afronta aquest repte amb molta il·lusió.
6: La veritat és que em fa una il·lusió increïble. És de les coses, per no dir la cosa més surrealista que faré a la meva vida, però la cosa que faré amb més il·lusió. O sigui, diria que és un somni, però en cap moment podria somiar en fer el pregó de la Festa Major de la meva ciutat, la que per mi és la millor Festa Major del món. Mira que aquest any he debutat a primera divisió, he debutat a la Champions, faré Mundial, que us dono l'exclusiva, però ja us dic que la cosa que més il·lusió em fa és ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
1: La Festa Major 2026 oferirà 250 activitats en una trentena d'espais. Es perd la plaça Allende, que està en obres, però es guanya el casino, el pavelló de Covasolera i la plaça Constitució. A més, per primera vegada, els espais expositius acolliran activitats durant la festa. L'alcaldessa Ana Maria Martínez i la regidora de Cultura Marta Oliva han presentat les activitats i espais de Festa Major.
7: Una limitació, bueno, ja la té, però la tindrà físicament, visualment, perquè començarem a fer actuacions de l'obra que necessita, tant la plaça com el pàrquing, i per tant no ens podíem arriscar, quan s'ha tancat un aparcament, a posar pes, diguem, a la plaça, la plaça, la utilització no és perillosa de per se, una utilització ordinària, però una utilització en un entorn en el que cal un escenari i moltíssima gent al damunt, en entorn de festa.
1: L'alcaldessa xerrava de la plaça Salvador Allende i explicava que la seguretat de la ciutadania és una de les prioritats del govern. En aquesta mateixa línia, la primera edil ha assegurat que el consistori està preparat per les inclemències meteorològiques que es puguin produir durant els 4 dies de festa major i s'habilitaran espais per refrescar-se o es canviaran horaris i ubicacions si fa molta calor. En total, hi haurà una 30 d'espais dedicats a activitats de diferents tipus. Ana Maria Martínez ha convidat a la ciutadania a gaudir d'una festa diversa i per a tots els públics.
7: Convidar tothom a gaudir d'aquesta festa major, de prop de les 250 activitats que en tenim, que sigui també, com sempre, una festa major participada i a gust de tothom.
1: Com ja ve sent habitual, les activitats de festa major comptaran amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i la plaça Figueres acollirà l'espai per a nins que s'adaptarà a infants amb alta sensibilitat. El pavelló de la Llana serà l'escenari de la festa de l'esport adaptat. I una de les novetats d'aquesta edició en l'àmbit musical és que els concerts de l'Amfiteatre del Castell i el Casino seran de pagament, amb un preu públic que oscil·larà entre els 5 i els 10 euros. Aquest sistema s'ha establert com a prova pilot amb l'objectiu d'evitar el caos per la reserva de localitats gratuïtes d'anys anteriors. Així també ho ha explicat l'alcaldessa de Rubiano, Maria Martínez.
7: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
1: Ens detalla tota la programació musical de la Festa Major de Rubí, la Paula Iglesias.
8: El compte enrere per la Festa Major de Rubí ja és una realitat. Aquest migdia l'Ajuntament ha presentat la programació del 2026 amb un gran ventall d'activitats culturals, esportives i musicals. Una de les revelacions del dia ha estat la confirmació de quins seran els caps de cartell d'aquesta edició: Beret, Els Pets i The Tallets. El primer dels plats forts musicals, Beret, tindrà lloc divendres 26 de juny a les 10 a l'Amfiteatre del Castell. Dissabte 27, també a les 10 del vespre, serà el torn pel grup de rock català Els Pets. L'Escardívol es convertirà en l'escenari del grup mataroní The Tallets, que actuarà diumenge 28 de juny a 11:45. La programació musical de la Festa Major de Rubí també aposta enguany per les propostes locals, com el concert de la banda Hoguera i rememora la música dels anys 60 i 70 amb l'actuació del grup Fórmula Quinta. El blues, el jazz i el rock també seran protagonistes d'aquesta festa major, amb els espais habituals dinamitzats per l'associació Jazz Rubí, l'associació Rubí Rock i la societat Blues Rubí.
1: I les entitats de cultura tradicional no faltaran a la cita de la Festa Major. El Ball de Gitanes, les Ballades de Sardanes, els Gegants i els Castellers no faltaran a la cita d'aquesta festa, com deien. El dia més important per a les entitats de cultura tradicional és la Diada de Sant Pere, que enguany les Gitanes, a més també al carrer, tornaran a ser multitudinaris amb 44 colles inscrites. Com a novetats, hi haurà una cercavila de gegants nocturna. Tres detinguts i dos ferits greus en una baralla la matinada de diumenge. Segons informen els Mossos d'Esquadra, la matinada de dissabte a diumenge es va produir una baralla entre un grup de nombrós de persones a la plaça Constitució de Rubí. Com a resultat de la baralla, dues persones van resultar ferides greus per arma blanca. La policia catalana va detenir dues persones en el moment dels fets i una tercera persona hores després. I no tenim temps per més, però ja sabeu que vos podeu seguir informant a la nostra web radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials, a Twitter, Instagram i Facebook. Com sempre, nosaltres vos deixem amb tota la informació esportiva local capitanejada per Cisco Lara.
5: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
9: Què tal? Benvingudes i benvinguts. Un dilluns, aquest especial, el que encetem pel que fa als esports rubinencs. I en aquest horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre. Un dilluns en el qual tenim moltes celebracions a revisar. Un dilluns en el qual, també per desgràcia, i com passa normalment en l'esport, tenim alguna petita decepció, però vaja, gran temporada, eh? Parlem de l'esportiu Rubí femení, que s'ha quedat a les portes de disputar la final en el play-off d'ascens, i mira que ho van tenir a tocar en la primera nacional del futbol sala. Sí que hem celebrat ja l'ascens, el retorn a la divisió d'honor del waterpolo del Club Natació Rubí en categoria femenina, així com estem pendents, han posat peu i mig ja en tercera catalana els nois de l'APDE Tajrifet. El conjunt del Juventud 25 de Setembre ve al filial de quarta a tercera catalana, que està disputant una promoció, i amb el 0-2 d'aquest cap de setmana, amb el retorn a casa de l'eliminatòria, doncs força, força bé que ho tenen per assolir l'objectiu de l'ascens. Tres temes que tractarem en aquest programa d'avui, en el qual evidentment també mirem i molt cap al Combiesport, cap de setmana d'esport, de família, de promoció esportiva, de promoció, d'unificar forces al voltant de l'esport i dels seus valors amb el Combiesport que s'ha dut a terme a les instal·lacions dels Maristes. Són els temes d'aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
5: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: Vinga, som-hi, que comencem parlant, evidentment, del gran èxit en waterpolo. Ascens de categoria de la Primera Nacional a la Divisió d'Honor, un any després que el Club Natació Rubí torna a l'elit, en la qual s'havia establert durant més d'una dècada i que l'any passat doncs van acabar perdent la categoria. En 365 dies que han passat de la decepció del descens a l'alegria de l'ascens, després de, això sí, patir i molt per acabar certificant la seva situació d'estar entre els millors equips del waterpolo femení de cara a la pròxima temporada. I és que venien en el partit de tornada que es va disputar dissabte, recordin, a Can Rosés, davant el Club Natació Barcelona, amb un avantatge força sòlid, com era el 6-9 en el partit d'anada, el disputat en l'anterior cap de setmana a la piscina del conjunt barceloní. L'encontre d'aquest dissabte doncs tenia un petit risc, era que el seu rival no tenia res a perdre, podia arriscar, i ho va fer, i li va sortir força bé, perquè va començar des de bon principi dominant el marcador. És cert, l'avantatge de 3 gols, en definitiva, era de 4, recordin, eh? En aquesta competició del waterpolo femení, les que sempre estan per sobre en la classificació, en cas que hi hagi empat en una eliminatòria, doncs acaben traient profit. Doncs és el que li va passar al Club Natació Rubí. En alguns moments, en alguns trams del partit, hi va haver-hi un avantatge de 3 gols per al Club Natació Barcelona, sobretot conforme ens acostàvem al final del partit. Molts nervis a les files del Club Natació Rubí, són jugadores jovenetes, sabien el que hi havia en joc, i la veritat, doncs, gestionar-ho doncs no és ni molt menys fàcil. Això va fer que no estiguessin tan còmodes com en l'anterior jornada, i el seu rival, com que no tenia res a perdre, va arriscar i gairebé li surt perfecte. Algun avantatge de 3, després que s'igualava, en definitiva, que va anar fent una mica la goma aquesta eliminatòria, però sense que en cap moment les nostres caiessin de la mateixa, és a dir, sempre estava per davant en l'opció de l'ascens, fins que va arribar, atenció, el 9-13 quan s'acostava l'últim minut del partit. Un moment molt dur, un moment molt difícil de gestionar. Amb el 9-13 quedaven les nostres fora, i una possessió, aquesta sí, que va acabar amb el gol de Judit Prados, una diana, a falta d'aproximadament uns 20 segons, importantíssima, de fet històrica, perquè va suposar el 10-13. Uns últims segons de possessió barcelonina d'infart, amb una tensió espectacular, perquè la veritat és que va ser un partit d'aquells que fan waterpolo i que fan esport, eh? Perquè va ser esportiu, però tothom jugava pel seu interès, amb unes graderies plenes, també fins i tot amb seguidors del Club Natació Barcelona, en definitiva, que va ser un dissabte espectacular, a més amb la festa final, perquè després de l'últim llançament, que no va acabar de ser fi, tampoc estava en una situació bona la jugadora del Barcelona, doncs la pilota es va perdre per sobre de la porteria rubinenca i va esclatar l'alegria, la festa i, evidentment, una celebració de les grans, fins i tot amb la recollida de la Copa de Campiones de la Primera Nacional en un any espectacular el que ha viscut l'equip que entrena. Aquí escoltem l'entrevista sencera al Carlos Ligero, tècnic que, evidentment, després de tot el que es va patir, ho reconeixia tot just acabar i parlar amb nosaltres. L'escoltem.
10: Sí, ha estat molt dur.
9: Ha estat molt dur, però també, clar, al final és tan emocionant, no?
10: Sí, al final ha sigut, bueno, lo més èpic que es podia, no? Bueno, sabíem que era un partit difícil emocionalment, portar tota aquesta gent, el que t'afecta, el marcador per davant, que ja et facin aquest últim gol quedant tan poc, i, bueno, crec que una mica la dinàmica de tot l'any, resiliència, saber guanyar, creure fins l'últim moment al grup, i és, per mi és una mica la demostració que aquest grup ha treballat i s'ho ha cregut fins al final, des del primer dia fins l'últim, i millor no es podia tancar.
9: I la demostració que es mereixen està a Divisió d'Honor, perquè al final, encara que sigui per poquet, hem sigut el millor equip de Primera Nacional.
10: Sí, bueno, aquestes finals sempre són per poquet, o sigui, ja sabíem que avui ens costaria molt, i hem fet, bueno, no ha estat un bon partit perquè la pressió i els nervis juguen, però has de saber guanyar-los i crec que hem demostrat, i amb tu ja ho havíem parlat això algun cop que l'any passat quan vam baixar, que va ser un infern, tot el grup va decidir que es quedava aquí per fer un projecte ambiciós per tornar a la Divisió d'Honor i ho han fet, i és orgull immens, no et sé analitzar el partit, ara mateix no sé què ha passat en cap moment, tinc algun record, però no et sé dir com és cap gol, però sí que sé que s'ho mereixen perquè han sabut creure.
9: Clar, perquè ara mateix, sobretot el que a tu et surt, no? És tots els sentiments, tot un any de feina, tot el que va passar l'any passat.
10: Sí, és això. Jo l'any passat quan va acabar, me'n recordo, estàvem a l'autobús d'Iruña tornant 8 hores totes plorant i jo vaig agafar el micro per dir quatre paraules d'agraïment perquè al final havíem fet una gran temporada encara que no s'havia assolit l'objectiu i a poc a poc totes van anar sortint, van anar dient jo me quedo, jo me quedo, jo me quedo i és algo que portem internament, que nosaltres com a grup ho sabem, que sabem el que hem treballat des de l'1 de setembre, que sabem que aquest any potser la primera divisió era la més complicada de mai perquè hi ha un transatlàntic com és el CNB, que és un equip amb una estructura i un nivell que a nivell d'infraestructura de piscina que nosaltres no tenim, però nosaltres som un històric d'aquesta lliga i avui s'ha vist la piscina plena, els nens aquí, les bubuceles, les famílies, tothom, i això és una festa i ens ho mereixem.
9: És que jo crec, Carlos, que tenir aquesta competència amb el Barcelona fa que de cara a l'any que ve que l'equip estigui a Divisió d'Honor i sigui competitiu. Jo crec que és bo, tot i que evidentment clar, s'ha de patir molt.
10: Sí, hem patit molt, però és bo i farem un equip competitiu amb un bloc sòlid d'aquestes jugadores que estan, perquè sempre hem cregut en elles i seguim creient i seguim creixent com a equip dia a dia i és molt bo tenir aquesta competitivitat aquest any, aquesta final tan igualada, aquests partits de Lliga que ens han costat tant i crec que al final és magnífic.
9: I escolta'm, el que deies, ja ho has apuntat, espectacular la piscina avui, ha sigut tan maco fins i tot amb l'afició rival que li ha donat color, jo que sé, és que ha estat tan guapo això.
10: Sí, això és l'esport, en respecte, bueno, no ho he dit, però li he dit a ells, als entrenadors del CNB, que felicitats que han fet un tros de final i un tros de temporada i possiblement per mi nosaltres ens ho hem merescut, però elles no han estat lluny de mereixer-ho també i les hem de felicitar, han portat aquí gent, han omplert, bueno, un quart de graderia quasi mitja, amb el difícil que és que en Roser és d'omplir perquè sempre hi ha gent de vermell i això, bueno, m'omple d'orgull i crec que és molt maco veure aquests partits, veure aquest ambient, tots aquí, a mi m'omple molt de felicitat i m'agrada molt.
9: L'última, ara una mica de festa i ja començar a pensar l'any que ve, no? Però de moment avui a gaudir-ho.
10: Bueno, pensant en l'any que ve ja portem temps sobre plan B allà amb el Ferran Pasqual, que és una mica el que s'ocupa trucades, tal, però sí que és veritat que amb incertesa i ara ja pensar en l'any que ve, primer avui a celebrar-ho molt i ja dilluns ens posarem.
9: I és que s'ho mereixen, primer passar-s'ho bé, primer gaudir-ho, com van fer durant la tarda-nit del dissabte, i ara ja, doncs, en breu, començar a treballar, despatxos, també jugadores, de cara a preparar el retorn a la màxima categoria Divisió d'Honor on el Club Natació Rubí hi està còmode, perquè no és ni molt menys la primera etapa, esperem que torni a ser ben llarga com l'anterior que es va viure fins al descens de la passada campanya. Ascens, doncs, d'un equip, recordin, en tota la temporada només va perdre l'últim partit de fases, en la segona fase, quan tot estava dat i beneït, davant del Pontevedra, i la Copa Federació, precisament, davant de la Barcelona. Per tant, mèrits espectaculars per assolir el retorn, la divisió d'honor d'un equip que ha estat campió en Primera Nacional del waterpolo.
11: Sonido Vinilo.
12: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
11: Sonido Vinilo.
12: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
11: Sonido Vinilo. Con José Verde.
13: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
9: Més promocions d'ascens, aquesta sense encara haver-se tancat perquè falta el partit de tornada. Pròxim dissabte, 6 de la tarda, Municipal del 25 de setembre, amb el filial del Juventut 25 de setembre, amb peu i mig a la Tercera Catalana, però sense acabar-ho de tancar, no serà fins que passin els pròxims 90 minuts. Pels que els primers 90 minuts de la ja final contra la penya recreativa Sant Feliu van anar prou bé. Victòria 0-2 en el partit disputat dissabte al Baix Llobregat. Un encontre que ja arrencava pel bon camí amb un gol matiner del conjunt que entrena l'Abde Taj Rifet i que d'aquesta manera, doncs, diguem-ne que agafava tranquil·litat per afrontar el que era un encontre tan complicat i difícil com qui va acabar la tercera posició, un dels equips que estan a nivell de qualitat més a prop del conjunt de la nostra ciutat. En definitiva, que va ser un partit difícil per al qual certament el van dominar força bé els nois de la nostra ciutat, perquè amb el 0-1 sempre van navegar amb la tranquil·litat d'anar per davant tant el marcador. Van saber jugar molt bé en un camp d'unes dimensions molt reduïdes. És un camp molt petit en el qual jugar la penya recreativa Sant Feliu. A la segona meitat el control va ser, si fa no fa, força bo per part del conjunt de la nostra ciutat, que això sí, va patir alguna ocasió important per part de l'equip local, que a punt va estar d'igualar el partit, fins que ja a la recta final, en un llançament de cantonada, arribava el 0-2 per al conjunt rubinenc i d'aquesta manera es certificava una victòria obrint una escletxa quant al marcador amb el 0-2, que és molt bo de cara al partit de tornada, que a més és amb l'afegit del factor camp favorable a l'equip de la nostra ciutat, que ha fet una excel·lent campanya. Per tant, l'aposta és bona, però encara no està tot plegat liquidat. Això sí, ben contents estan a les files de l'equip que entrena, qui escoltem, l'Abde Taj Rifet.
10: Sí, un partit molt dur, molt tosco, per así decirlo. Un partido que sabíamos que iba a ser muy complicado, sabíamos de la dificultad de este equipo, de la jerarquía, de la veteranía que tiene, y bueno, nos hemos sabido llevarlo muy bien, tanto en una parte como en la otra. Sí que es verdad que hemos sufrido mucho, pero bueno, bien.
14: Buen rival, calidad, lo que pasa es que vosotros habéis demostrado que, para mis sensaciones, que estáis por encima.
10: Bueno, sí, yo también creo que estamos por encima, la verdad, pero sí que es verdad que en estos partidos no hay favoritos, no existe tener más calidad, sino que existe tener el orgullo propio, el orgullo de equipo, el estar unidos y sobre todo el hecho de saber llevar estos partidos, y hoy lo hemos sabido hacer muy bien.
14: Habéis sabido gestionar, primera parte complicada, la segunda también, pero en los momentos claves, adentro, que es muy importante, ¿eh?
10: Sí, sí, sí, ellos los cabrones parecían que tenían dos jugadores más, en cambio de uno menos, y aún así los tíos la han tenido al final de la primera parte. En la segunda parte sí que es verdad que han tenido un poquito menos, han tenido una muy clarísima casi al final, y bueno, también nos juega la suerte y que este equipo no deja de creer.
14: Oye, mucha alegría, lo habéis disfrutado porque os lo habéis ganado, pero ahora otra vez a sentar la cabeza, que la semana que viene está muy bien encarado, pero no está hecho.
10: Sí, no está claro, quedan 90 minutos. Yo siempre digo a los jugadores que el 2-0 es el peor resultado que hay cuando vamos ganando la primera parte.
15: y es verdad, imaginaros ahora con 90 minutos, con cosas con jugarnos, entonces está claro que va a ser complicado, va a ser difícil, pero sobre todo lo que sabemos es que en casa somos muy fuertes, somos muy grandes y dar las gracias a toda la gente que nos ha venido a ver y sé que la semana que viene, sábado a las 6, espero que haya muchísima más gente y que disfrute de esto.
14: Es que te iba a decir, bueno, la semana que viene allí, impresionante lo que se os espera porque como siempre la afición seguro que responde.
15: Sí, sí, tanto, seguro que va a responder, estoy seguro de ello, sobre todo dar gracias a la gente que siempre nos ha venido a ver en cada partido, no solamente en estos dos partidos, y darle las gracias, pero mil gracias, porque sabemos que sin ellos tampoco esto sería posible.
14: Y porque es que hoy esto parecía que estábamos allí en nuestra casa, en Rubí.
15: Sí, sí, la verdad yo me esperaba un poquito más de gente del recreativo, que nos apreten un poquito más, pero sí que es verdad que nuestra gente ha podido borrarlos un poquito, y darle las gràcies per ello.
9: La veritat és que va ser un gran espectacle, bé, dins del camp, que és al cap i a la fi el que anava tothom a veure, l'espectacle dins del rectangle de joc, però també fora. Gran nombre d'aficionats del Joventut 25 de setembre, també força presència del conjunt local, evidentment que jugaven a casa i ambient tirant a festiu. De fet, un servidor va viure aquell moment de tensió entre les dues aficions i pel mig que es van col·locar alguns dels aficionats de tots dos bàndols per demanar calma i per pensar aquí hem vingut a passar-nos-ho bé. La qüestió és que això també cal destacar-ho perquè va ser una festa tant a dins com fora del terreny de joc i en el futbol a vegades és difícil doncs destacar-ho, així que en aquesta ocasió ho destaquem. I ara ja a mirar cap al pròxim dissabte a 6 de la tarda, municipal del 25 de setembre, Joventut 25 de setembre B, Penya Recreativa Sant Feliu, 0-2, victòria momentània per al conjunt de la nostra ciutat a certificar l'ascens al qual es va quedar a les portes la passada temporada a la tercera catalana del futbol masculí.
5: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Més promocions, en aquest cas, però, amb la part negativa de l'esport, i l'esportiu Rubí, que en futbol sala femení ha quedat fora de la lluita per l'ascens a la Primera Nacional després d'haver estat eliminat en la primera de les eliminatòries davant de l'Almagro. L'1-2 del pavelló de la Llana del partit d'anada, doncs, que es va remuntar allà, a Ciudad Real, amb el 0-2 al descans. És a dir, que el conjunt del Jordi Archilla va posar en entredit el fet que passés qui havia guanyat el grup 3, la Lliga. L'Almagro s'enfrontava a les nostres com a quartes classificades i el factor camp, doncs, al final va influir una mica pel viatge llarg del mateix dissabte, perquè, a més, i en aquest cas no és el factor camp, sinó la mala sort que arrossegava per lesions i problemes físics de les jugadores de l'Esportiu Rubí, que ara escoltem un fragment de l'entrevista que hem mantingut amb el Jordi Archilla, ens explica. Va ser un dissabte complicat, per tant, tot allò que vam poder fer de competir, de donar la cara, de fins i tot en algun moment haver estat ja en la final de l'ascens cap a la Primera Nacional, no es va poder aconseguir perquè hi havia factors que influïen sense cap mena de dubtes, com també el cansanci d'una temporada que ha estat espectacular a les files de l'Esportiu Rubí. Escoltem el Jordi Archilla.
1: I, òbviament, doncs, no vam passar eliminatòria, però com vam competir, com va anar el partit de tornada i amb les circumstàncies que anàvem, jo crec que no podem demanar més.
0: La veritat és que, al final, bona feina, perquè vau posant entredit el fet que passés l'Almagro, amb el 0-2.
1: Sí, la veritat que sí, que a partir de tornada teníem molt clar el que volíem fer, el que havíem de fer, perquè al final anàvem una mica condicionats, no? Anàvem amb moltes baixes, vam anar amb dos canvis i dos juvenils que vam portar, i clar, afrontar aquest partit amb aquestes condicions, doncs, era una mica heroic, no? Però ens va sortir bé, vam defensar bé, vam tenir... Vam fer dos gols abans de la mitja part que ens van donar, doncs aire, no? I jo crec que elles les va descol·locar una mica. Però, clar, no anava molt amb moltes jugadores i això físicament també ho hem notat una mica a la segona part, no? Feia molta calor allà, el viatge del mateix dia, bueno, es va juntar una mica tot. Però crec que vam competir bé, així que és veritat que ens van fer un gol una mica una errada de sortida de pilota i després un penal que vam fer i... Encara així vam tenir ocasions al final, ho vam provar de porter jugador els últims 4 minuts, però no vam fer el gol que necessitàvem per posar la pròrroga i... Bueno, sí que és veritat que vam posar contra les cordes a l'equip, vam estar per davant de l'eliminatòria molts minuts, però bueno, no ens va durar, no?
0: Sí, però com a mínim és per sentir-se orgullosos. Ho deies tu la setmana passada, no? Com a mínim, si no passem, que sigui donant la imatge de la segona part a casa. I és més o menys el que va passar, tenint en compte aquests condicionants que m'explicaves, no?
1: Sí, jo crec que si hem de quedar eliminats, que sigui així, no? Lluitant fins al final, l'últim segon vam tenir opcions i, bueno, jo crec que al final s'ha de ser l'eliminatòria per un gol, no? Bueno, són petits detalls, són moltes circumstàncies, potser no hem acabat d'arribar ben bé al playoff com hauríem d'arribar i, bueno, però crec que si hem de perdre, doncs que sigui així.
0: Doncs bona imatge. De fet, han arribat tan cansades i tan condicionades pel factor dels resultats perquè ho han fet molt bé. Temporada excepcional, la revisarem en aquesta casa, la de l'Esportiu Rubí femení, amb aquest accés a la final a 8 de futbol sala en Copa de la Reina, també l'accés a la final en Copa Catalunya, molts partits disputats al llarg de la temporada, que en certa manera es diu allò a vegades, no?, de que es mor d'èxit. Doncs una miqueta li ha passat perquè han arribat justetes a aquest playoff. En tot cas, gran campanya la disputada per l'Esportiu Rubí, que davant de l'Almagro i amb el 2-2, doncs ja ha tancat campanya eliminades en aquest play-off d'ascens a Primera Nacional del futbol sala.
2: www.radiorubi.fm.
3: Tota la informació dels equips rubinencs.
2: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
3: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
2: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
3: Tot l'esport rubinenc a
2: radiorubi.fm.
0: I en aquest dilluns, amb espectaculars cites esportives, teníem un altre caire pel que fa als maristes i al Combiesport. Toni Bravo Rodríguez.
4: El Combiesport, que ha viscut una edició molt especial, en volem fer balanç, per tant, parlarem amb el David Fernández, membre de la coordinació del Club Maristes, que ens explicarà com ha anat aquest cap de setmana. Hi participaven un centenar de famílies, hi havia més d'una seixantena de partits, en una edició que manté viva aquesta tradició i aquest esperit de fer club.
5: Bueno, en general les sensacions són molt bones en el sentit organitzatiu de la competició i de més. Tot s'ha desenvolupat amb normalitat, tots els partits han anat segons el previst, en principi tot ha anat pues, generalment bé, tot i algunes complicacions que sempre n'hi ha, però bueno, en general ha anat tot superbé, les famílies, sobretot dels nanos, que és el que nosaltres ens hem centrat moltíssim i el que preteníem en primera instància és que hagin gaudit, que gaudeixin, perquè el Combisport està per gaudir-ho, i crec que ho han fet, sobretot els nanos més petitons han pogut gaudir d'un cap de setmana i d'un dia doncs, màgic, perquè Combisport al final és màgic i és tradició de maristes i de la ciutat, i bueno, molt contents sobretot per la feina, no? Que ha estat tot una feinada, però un cop acabes, sobretot des de la coordinació, hem valorat moltíssim el nostre treball, però sobretot pensant també de cara a l'any vinent a aquestes cosetes a millorar, doncs millorar-les per oferir encara un millor producte i un millor servei.
4: Quines són aquestes cosetes a millorar de les que parles?
5: Bueno, algunes cosetes, sobretot, que van passar, sobretot divendres, de cara al sopar, va haver-hi algun problema, sobretot, en el sopar, però bé, nosaltres al final el que hem de fer és donar la cara, hem demanat disculpes a les famílies, evidentment, que es van veure en aquesta circumstància, i bé, nosaltres al final hem de treballar perquè no torni a succeir i que al final tot vagi bé i vagi el millor possible. Llavors, doncs, ara és intentar agafar el moment per parlar els tres, per veure quins han estat els errors, solucionar-los i, sobretot, tranquil·litzar a les famílies de dir, pues, ostres, estem focalitzant-nos en els errors per continuar millorant. Evidentment, no tota la primera sortirà perfecta. Això és prova i error i prova i error. Però en general ja et dic que la proposta que vam fer nosaltres ha tingut bona valoració per part de les seccions i de les famílies. I en general ja et dic que les sensacions crec que són bastant bones, almenys amb el que hem parlat, i estic molt content.
4: Clar, el sopar era només una de les activitats d'un cap de setmana que va començar divendres, no?, en el que hi havien també activitats per a nens al sopar, i després que el dissabte doncs, hi havia la resta de les activitats que eren de pràctica esportiva, crec que eren 8 pistes, que es practicaven diferents sí. disciplines. Explica'm, si vols, una miqueta el divendres com va anar aquestes activitats per a nens, quantes persones hi van assistir o van ser-hi també amb el sopar amb aquesta problemàtica que poguéssiu tenir, i després passem a dissabte.
5: Doncs mira, divendres vam ser gairebé 400 persones en el sopar, que bueno, vam reunir tant gent del club, bueno, entitats, FNAC col·laboradors, personal de l'Ajuntament, etc. I gairebé 400 persones vam ser. Vam muntar inflables pels nanos més petitons, va haver-hi sortejos, va haver-hi DJ amb música, vull dir, al final crec que la iniciativa ha estat bastant bona, sobretot les famílies a l'estona de la tarda i una mica entrada a la nit van estar molt entretingudes, molt participatives amb els sortejos, i les sensacions, ja et dic, que en general amb la iniciativa han estat superbones. Després dissabte, sobretot dissabte al matí, que és quan es reuneixen els nanos més petitons, que són els que més il·lusió els hi fa, no? Ja et dic que maquíssim veure el pavelló ple, perquè al final entre partit i partit, doncs, bueno, has d'esperar, no? Però, bueno, què millor esperar veient a altres seccions del club al pavelló. Al final teníem gent d'handbol animant al futbol sala, el futbol sala animant a l'handbol. Vull dir, aquesta és la màgia del Combisport, no? Que totes les seccions s'uneixen en aquest cap de setmana, i allà és on podem fer gran el nostre lema de fer club i fer família.
4: Aquesta ha estat la valoració de David Fernández després d'un combiesport molt intens. L'organització, com deia el David, destaca aquesta bona resposta de les famílies dels esportistes que està pensant en les millores cap al futur en un cap de setmana que ha reforçat la convivència entre seccions, la participació, sobretot dels més petits, un torneig que tanca així aquesta edició, la 43ena, que consolida el seu pes dins del Club del Maristes i de la ciutat.
0: Moltes gràcies, Toni. A punt que estem de marxar abans, però ens fem ressò d'aquesta última hora que ha sorgit arran de la roda de premsa de la Festa Major, la presentació de la Festa de Sant Pere per enguany, amb una informació que, en certa manera, ja ens permetran que doncs també ens veiem una mica implicats des del Departament d'Esports. El motiu és que el pregoner serà Ivan Hidalgo, un home que avui dia treballa per a la Kings League amb les transmissions d'aquest format, diguem-ne que diferent del futbol, i que també enguany ha estat realitzant les transmissions en la versió catalana dels partits del Girona a la Liga, a la primera divisió. Ivan Hidalgo, que va iniciar el seu camí dins del món de la comunicació en aquesta casa i en aquest departament. Els d'esports, per tant, doncs, ja ens permetran que, ni que sigui de passada, ens veiem una miqueta implicats, i la veritat que ens alegrem molt, perquè més sabem que és una il·lusió personal la que tenia l'Ivan Hidalgo per ser el pregoner d'aquesta Festa Major, la del 2026, que evidentment no oblidarà. Amb això sí que ara ja agafem el camí de sortida, i amb aquesta última hora, Toni Bravo, Rodríguez, Sisco Lara García, que us desitgem un bon dilluns, i ja que arrenquem, doncs que tingueu una molt bona setmana. Adéu-siau.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Són les 9 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns

Tots vosaltres, després d'aquestes festes nadalenques, arriba Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns de 9 a 10 del vespre, aquí, a Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. I des de l'estudi número 2, Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. I avui començarem Musical Express amb la música que es porta Chris Rea. Això és la versió extingida de un dels seus clàssics. Això és The Road to Hell. Comencem ja Musical Express.

nascut un 4 de març de 1951 a la ciutat de Middlesbrough, al Regne Unit. Tot un clàssic de la seva discografia, The Road to Hell. Ell és Chris Rea. Segueix a sintonia 99.7 FM. Segueix a sintonia Musical Express. Últim treball dels Police, Andy Summers, Steve and Copeland. Això es diu Wrapper Around Your Finger. És el Synchronicity.

Wrapper Around Your Finger, Tea in Sahara, Murder My Numbers, King of Pain o la gran conegudíssima Every Breath You Take són peces que pertanyeixen a aquest últim treball dels Police anomenat Synchronicity. Ell és John Cougar Mellencamp. Això es diu Small Town.

0: nascut un 7 d'octubre de l'any 1951 a la ciutat de Seymour, a l'estat d'Indiana, un dels grans de la música nord-americana, John Cougar Mellencamp. Això era Small Town.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I ara ens anem cap a Austràlia, on ens arriben Flash and the Pen. Això és Waiting for a Train.

Tessa Pittsburgh. Ens arriba Ghost Hound, la seva peça Farfly. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si veus una dansa, alguna cançó o fes alguna suggerència. musicalexpressruby@gmail.com musicalexpressruby@gmail.com. Ells són la Barclay, James Harvest, un grup de rock progressiu que van començar l'any 1966 des de la ciutat d'Oldham, des del Regne Unit. Des d'aquest treball impressionant que es diu Age of the Universe, això és Rock and Roll Lady.

0: Ets de rock? Country? O de soul? Darling, you. A Musical Express trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Una hora amb els millors èxits de tots els temps, punxats per Francesc Vila.
1: Hola, sóc en Francesc Vila i us espero cada dilluns a les 9 de la nit aquí, a la Municipal, a Ràdio Rubí.
0: Musical Express, perquè ens encanta la música.

4 setmanes seguides. El més alt de la llista Country Breakout Radio Chart. Ella és l'encantadora i seductora Ella Langley. Ella és Really Green, aquesta parella. Aquesta peça que es diu You Love Me, You Love Me. Temps a Country, a Musical Express, com sempre, els dilluns a 9 o 10 de vespre. La millor country music. Un dels grans, George Strait. Això és Write This Down.

dir que és un dels grans i potser es quedem curts. Ell és George Strait. Write this down. Segueix a Sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express i on sempre tens capiguda la música country. Ell és el rei del country independent. Nostre convidat, que ens encanta, Cody Jinks. Això és un tribut a Lefty Frizzell. La peça és Saginaw, Michigan.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

des de l'estat de Texas ens arriba, com sempre, el nostre gran convidat, Charlie Crockett. Des del seu últim treball, Ten Cowboy, I ain't done losing yet. Musicals Express Rubí arroba gmail.com. Musical Express Rubí arroba gmail.com. És el nostre correu de contacte per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. I atenció a aquesta artista que ara mateix interpretarà aquesta peça que es diu Sleepies in Chirstuk. Ella és la gran Tess Liatout i escolta realment quina veu que té i com canta. Això és un àngel anomenat Tess Liatout.

En recorda d'aquest nom, Tess Lietaut. Segueixes com no, sintonia Musical Express. Recordem ara el que va ser aquest cantant que es va deixar un 9 de març de l'any 2005. La seva passió era el country i el rodeo. Estem parlant de Chris LeDoux. Això és Slow Down.

Només en 2 minuts i 50 segons pots donar-te compte de la brutal veu que tenia Chris Redux, nascut a la ciutat de Biloxi, a l'estat de Mississippi. L'hem recordat amb aquesta peça, Slow Down. Proper convidat es diu Rickus Nail. La peça I Call a Gypsy Woman.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

pop rock dels 70s i 80s. Salutacions ben cordials de que està, com sempre, punxant la música. Francesc Vila, que passeu una bona setmana.

0: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!
2: Sonido Vinilo, espacio musical que rinde tributo a la música de los 70 y 80 en el mejor sonido analógico.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Put the blame on me, boys.

0: Però bueno, mare meva, estem un dilluns més aquí amb les pedazo de Gildas. No sé si va ser la setmana passada, si ens vau escoltar, la Mila va acunyar el terme de Gildas i la veritat em va agradar bastant. Així que escolteu, potser avui el prova tant en tant, però abans de tot, anem a fer una miqueta com sempre en la nostra rutina, que és sí, que és dilluns, que fot mandra i que alguns de vosaltres aquesta setmana tindreu l'espau. Ah! Mata-me, loca! Però, només us vull dir, respireu, tinguem aquest moment de vermut entre totes, que ens ho passarem genial, i diguem hola a les nostres supercol·laboradores d'avui, que m'he donat compte que realment mai ens presentem i potser algú simplement ens escolta veus i ens posa els noms que ells volen.
1: Probablement.
0: Així que avui direm, tenim a la Mila Molist, a la

0: Anna Gibert i a la Martina Closa.
1: I a la Irene Mires, també, aquí, presentadora.
2: I la que no ha pogut venir, la Sofia, que ha tingut un examen d'última hora, pobreta. I la trobarem molt a faltar, però bueno. Jo sóc la Martina Closa. Demà tenim l'Espau.
0: Què? Ja és demà?
1: Com, sí, sí, sí. Com van els nervis, noies?
2: Dimarts, sí. Jo crec que estic menys nerviosa del que està la gent en general, però perquè és que al final hem estudiat tant i ho hem com repetit tant, que és com fer-ho ja, treure-s'ho de sobre.
3: Jo també sento això, però potser ho sento perquè realment jo necessito un 5.
0: Clar, per tant, és que...
3: Clar, jo tinc la pressió, però la pressió que jo decideixi posar-me. O sigui, jo vull treure bona nota i tal, però realment necessito un 5. Per tant, jo estic tranquil·la.
2: Jo sí que necessito nota, però igualment penso que la gent és com que ho exagera molt més, que potser després em calla la boca, però crec que el moment de l'examen, vull dir, n'hem fet 1.000 durant el curs i és que al final és uno más. Jo sé, vosaltres, que ja l'heu fet.
1: Jo crec que és controlar els nervis, perquè per mi els nervis van ser el pitjor. O sigui, jo vaig treure notes bé, però vull dir, potser haver tret molt més nota per culpa dels nervis, realment, perquè et bloqueges per el temps, per la calor, perquè són moltes coses, i perquè realment són 3 dies que dius tu, no és res, en plan, i que no són significatius pels 2 anys que portes a batxillerat, però tu ja estàs ja veient a la piscina a l'estiu, i clar, no, et queden els 3 pitjors dies, però bueno, jo crec que són els nervis, ho bordareu segur, noies, i ja ens explicareu què tal.
0: La veritat és que sí. Jo almenys amb l'Espau sí que, aviam, jo soy un poco de naturaleza atacada. Llavors, així en general ja vaig començar una mica nerviosa. Però, ties, és que al final no és tant a l'examen, que sí, perquè al final dius, ostres, examen i em posa 40%, però sobretot en plan, el que és com més estrany és que, no sé vosaltres com ho fareu, però en el meu cas va ser, vés a la universitat a fer-ho, en un lloc que no coneixes, clar, les aules, com...
1: Les aules, jo em perdo, o sigui, que et toca l'aula 142B i tu en plan, i això, sí, primer pis, perquè 100, doncs, a l'1 en plan primer pis, però et liaves, i clar, i jo pensava, jo em fico en una aula ara que no em toca, i què? I com em salgo d'aquí, sabes?
0: No, no, la veritat que va ser bastant boig. Però, bueno, mira, jo crec que dels sentiments, o com, jo com es diu, de core memory, no? D'aquests records que et portes per sempre, jo crec que un dels millors va ser quan vaig fer l'últim examen, que va ser el de literatura. Em vaig fumar un inserteu el que vulgueu? Hola! A sobre era d'aquests de, bueno, pues, inventa't un poc, o mira, tal. Jo estava amb el cap fregit i vaig dir, mira, xica, a mi esto me suena bien. Si no te parece bien... ja m'ho corregiràs com vulguis. Va ser acabar i el sentiment aquest de estic cansada, porto 2 anys de batx i aquests 3 dies com superintensos, em vaig posar a plorar, plan rotllo de los nervios que portava, vaig anar a casa, em vaig a dormir i per la nit vaig sortir. Va ser
1: ben fet. És el millor, és el que heu de fer. Sí. No, no, però el son, jo recordo, sí, jo recordo sortir d'un examen, plorar i tenir son. Era com el primer que feia. No, no, no, jo és que jo ho vaig passar molt malament, la veritat, jo és que mai repetiria. Jo tinc amigues de la uni que diuen, ah, pues jo m'ho vaig passar molt bé aquells 3 dies. I jo, en plan, psicòpata, en plan, com que t'ho vas passar molt bé? No ho sé, perquè clar, si hi havia gent que no sabia què volia fer, llavors era com que hi vaig ser la mañana ahí, en plan, a ver qué me depara el futuro.
0: Como quien echa la quiniela.
1: Claro, y a veces yo estaba atacada porque yo sabía que volía a fer, ¿sabes? Y era como no entre, me da un parraque. Y, pero bueno, ya la Irene y yo me entrad, vosaltres entrareu. I bueno, que ja està, que ja ho sabeu, que ja us ho sabeu tot i que són els nervis, jo crec.
2: Jo dels 3 dies no sé si m'ho passaré bé, però vull dir, aquest temps que hem estat com estudiant, que ja no vas a classe i tot, jo sí que m'ho he passat bé, perquè al final et fas tu els teus horaris, tu muntes com vols i estàs estudiant amb les teves amigues, que acaba sent una quedada conjunta.
3: Jo també he de dir això, que de tot els 2 anys de batxillerat, aquests últims dies que només hem hagut d'estudiar, potser sí que han sigut els que m'ho he passat millor.
1: I hi ha molt deliri col·lectiu per aquí, o què?
2: Sí, sí, molt. La Bíblia està superplena, ara han allargat els horaris fins a les 12 de la nit, la gent es queda, o sigui, és bo, en realitat, perquè vull dir, hi ha molt moviment, et trobes a tothom, però és que realment està patadíssima.
1: Aneu a la uni a estudiar, molta gent també, són molt grans, més que aquí, inclús, jo crec.
0: I s'està, la veritat, que molt millor,
1: I s'està molt millor que les municipals, per així dir-ho. Almenys la sensació d'estudi és diferent, per mi. No sé si tu, Irene.
0: Jo és que també tinc la sort, o sigui, que tinc una pedazo de biblioteca, que és com una de les... Bueno, literalment està a la plaça Cívica, i jo me'n recordo d'intentar estudiar selectivitat aquí, a la de Rubí. La veritat és que, clar, és molt diferent, i també hi ha molta nen, moltes vegades corrents, que dius, és normal perquè no deixa de ser una biblioteca municipal i pot entrar tothom. Però, en sèrio, si teniu l'oportunitat i sé que fot una miqueta mandreta, en comptes de tenir-la aquí al costat de casa, anar, pues, una mica més lluny.
1: Bueno, són 40... Ui, pallagallo. Són 40 minuts. I, o sigui, hi ha aire condicionat. Aquí també hi ha, però hi ha aire condicionat. I l'ambient, o sigui, és un silenci sepulcral. Allò, no sé la teva, però la meva és un silenci, en plan, que et fa concentrar. Inclús et distreus del silenci que hi ha, saps? Con tus propios pensamientos.
0: Però, tot i així, també, hòstia, també s'ha d'agrair, no?, que donin aquest servei a Rubí des de fins a les 12, clar, perquè, joder, o sigui, hi ha molta gent que potser a casa li passa de xica, que és que no m'entero, que és que me voy a la parra, i a mi a vegades això em passa. Que dic, m'estudio a la Biblio perquè és l'únic que haig de fer, estudiar, i és com por pressió col·lectiva de mirar els
1: i
0: altres.
1: I que, clar, veus els altres estudiant i en plan, jo no voy a ser menos, ¿sabes?
3: Totalment, o sigui, jo si estic a casa, faig una línia, llegeixo una línia. Bueno, ara he de descansar perquè he fet molta feina llegint una línia, no? I em poso amb el mòbil i potser el del mòbil és més rato que llegir la línia. Per tant...
0: Però bueno. Nenes, jo sóc de les que si fan promeses les compleixen. I és que pels que ens esteu escoltant, Hilders, la setmana passada vam fer una secció que era de paraules estranyotes. Hi havia paraules en què eren francès, moltes en alemany, de repente, sí, rarunes.
1: Italià, també.
0: Vale? I una d'elles va ser una pedazo de paraula que això realment va ser una mica una, perdoneu, una putada per elles. És una paraula hiperllarga, amb moltes consonants juntes. Jo encara no sé com la gent en alemany no conjura sin querer conjuros a brujas, però jo vaig dir que portaria un àudio en què realment algú que sap alemany ho sabia dir i no defraudaré. Així que a continuació us deixo a l'àudio de com es deia la paraula. Flipeu!
4: Doncs mira, com totes les paraules que són molt llargues en alemany, molt difícils, es poden desglossar. I això seria Rind, Fleisch, Ticketierungsüberwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. Un poquito más rápido es Rindfleisch, Ticketierungs, Überwachungs, Aufgaben, Übertragungsgesetz. Així seria.
0: Us ha quedat clar, no? A totes?
1: Sí, ho vam fer igual, eh? Perdona que et digui.
3: No hi ha cap... que sí. Sí, devem de tenir saga alemana o alguna perquè...
0: Mira, per les que no sapigueu el que era, aquesta paraula tan estranya i tan llarga significava llei sobre la transferència de les obligacions de vigilància de l'etiquetatge de la carn de boví i la designació dels bovins. Clar, no? Evidentment.
2: Però jo això ho utilitzo cada dia, no sé per què no la fan més curta la paraula, perquè...
0: Bovinen. Punto. Doncs fins aquí, nenes. Jo us ho vaig dir. Jo si faig promeses, les compleixo. Així que, nenes, amb aquesta paraula i amb aquestes ganes que tenim, comencem el programa.

0: M'encanta perquè per aquesta taula s'ha començat a veure aquí a la gent ballar. I és que per qui no ho sabeu, aquesta cançó és una cançó que s'està fent molt popular a TikTok amb un ball que... Jo en la meva època el pas més estrella era fer així el Renegade i ara és fer així pa. No sé si ho faig bé, la veritat.
1: Ho fa genial, sí. Com una creu amb els braços i el ritme de la música, sí.
0: La gent és com que fer raca. Però bé, bueno, nenes, no estem parlant de les meves habilitats de ball, que per algú vaig a ser periodista i no ballarina, sinó de la famosa aplicació TikTok. Ai, com si no ens haguéssim de parlar tots els dies ni veiéssim vídeos, no,
2: nenes? És el meu amor, TikTok.
0: Pues mira, nenes, jo avui us vinc a parlar d'una cosa que està potser una miqueta, vamos, molt cremada, però us vull donar un enfocament nou. Let me cook. Us vinc a portar avui un dels trends més virals que s'estan fent últimament, però potser no tant que siguin tan virals, sinó que són molt estranys, nenes, perquè... què està passant? Que... Hi ha hagut un tren que diuen que s'ha fet així últimament una miqueta viral i que ha sigut molt problemàtic. Llavors, abans de fer això, anem a fer una petita repassadeta pels trens que he trobat, perquè, madre mia, nena, jo no sé en quin moment la gent se li acudeixen aquestes coses. Llavors, el primer tren de tots és un que es diu Coach Surfing. Podeu saber què és, més o menys?
1: No ho he escoltat mai, això, jo crec, eh? Noies, no sé... No.
0: Bueno, bàsicament és anar assegut o de peu sobre un sofà remolcat per un cotxe. O sigui, això bàsicament és com les típiques escenes de pel·lis que posen com un sofà amb unes rodes a sota. O si fa no fa el mateix, però vamos, remolcat per un cotxe.
2: O sigui, veig la visió, però realment portar-ho a terme, no sé...
3: Jo crec que això és algú dels Estats Units, que tenen el carnet als 16 anys i sí. Fan burres d'aquestes. Deu de ser això.
0: És que m'encanta com els hi donen el carnet als 16, poden tenir una arma des de que tenen 7 anys, però després no vagin a veure un xupito de tequila fins als 21, saps?
1: Ja, és que és...
0: Pues sí, molts d'aquests trens, la veritat, els més estranys, els he trobat de TikTok USA. ¿Por qué será, chicas? Qué estranyo, ¿no? Però sí, la veritat, aquesta modalitat m'ha semblat com molt curiosa. També m'ha agradat molt el que has dit, Martina, de, es nota que és un tren de niño de 16 años con coche que dice, ¿qué puede ser mejor que esto, no? Pues mira, el següent també és una cosa que s'està fent molt bé últimament i jo estic una miqueta fins al gorro, que és el término de payo. Que, o sigui, no és que estigui... pels que no sapigueu, paio, bàsicament, o sigui, és com s'anomena la gent que no és gitana, estan els gitanos i els paios, fins aquí, ok. Però és que ara tot és paio. O sigui, top nombres más paios. Eres más paio que cortar el sándwich a triángulos. Eres más paio que no sé què. Què ens està passant? Tot
1: saps,
0: paio?
1: Saps
0: no.
1: El pitjor, fun fact? El tio que fa els vídeos és de Sant Andreu. I, en plan, no el coneixo personalment, però tinc un amic, en plan, que és amic seu, i és com... Va sortir un vídeo i va ser com, què fas allà? En plan, per què surts el vídeo? I va ser com, uau! Però sí, crec que tots els hem vist, no, aquests vídeos?
2: Sí, i els vídeos de quién es la más paya del grupo, i llavors, pues, jo què sé, sí. María juega pádel, Carmen, sus padres son ricos y tiene caballos.
3: Jo he vist aquest trend, que m'ha semblat molt divertit, però aquest vídeo, que surt aquí a la pantalla, no tenia ni idea.
1: No, jo tampoc. Però bueno,
0: però aviam, realment això era una miqueta, nenes, per tenir-ho de fons.
1: Ah, vale.
0: És que casualment a Google no hi ha moltes fotos on ponga paio, és gitano.
3: Pues mira, que dius que era com el tipus de vídeo que es feia al YouTube.
0: No, o sigui, realment una miqueta jo crec que és un poco deliro colectivo. Va haver una època en que todo era crema de pistacho, otra en que todo era crema de lotus, otra en
3: bueno,
0: que la gent li va donar...
3: Això m'ha passat, Jo crec que això segueix.
1: I el xocolata de Dubai també.
3: Sí.
2: I el matcha, socorro.
1: El matcha! Uf, hauríem de fer una secció sobre el matcha.
2: Jo crec que el matcha és un negoci per netejar diners, només saber.
3: Mira,
2: perquè...
3: jo, que a mi m'agrada el matcha, jo dic que és algú en plan de les xarxes, és algú raro.
2: Ha de ser turbio.
0: Està com molt glamoritzat, no?
3: Sí, jo crec que és això, que està glamoritzat, perquè és algú com del Japó, així com... Tipo, per ells és com normal, però...
1: A mi no m'agrada, no sé vosaltres.
2: A mi tampoc.
3: A mi sí que m'agrada.
1: Jo vaig tastar de la Martina, que em va dir, vols provar jo? Vale, va.
2: Jo
1: i no, per tenir una opinió pròpia, no m'agrada.
0: Realment? Bueno. Sap a gespa?
2: Sí. És com brocoli triturat.
1: Sí, és
3: no,
1: com això.
3: Té gust com a te fort. Com a te molt directe a te. Saps?
0: Uf, no m'ho s'esvenem bé, Martina, la verdad. No
2: bueno, el provarem i a la pròxima tertúlia us portarem una actualització.
0: Pues això, bàsicament, que de cop ara ens ha donat, o sigui, per tots, fa les llaves àcides també, i ara todo es paio. Així que re, nenes, o sigui, no és que sigui dolent ser paio, òbviament, però simplement que ara absolutament ho és tot. I, finalment, una de les coses que he trobat i que també estic una mica fins al gorro són aquests vídeos amb la IA de bebès i animals ballant.
3: No, sí,
0: em dona molta grima, però molta.
2: Però a mi això em sembla massa creepy, em fa massa por i és com... Jo, hi ha adults que realment s'ho creuen, que no els culpo gens, perquè jo, quan sigui gran i em vingui un robot en forma de nen, també m'ho creuré. Però vull dir...
0: Encara li donaràs carmelets.
2: Però em sembla supercreepy perquè això ha utilitzat malament, o sigui, hi ha masses possibilitats i jo no
3: clar, a mi el concepte IA em sembla creepy, però el concepte vídeo del Tung Tung Saur ballant un vídeo, això sí que em fa gràcia. Però perquè hi arribes a un moment de deliri que et fa gràcia.
0: Clar, però també s'ha de dir quanta estona has de passar a TikTok perquè això et faci gràcia.
2: No, i escolteu, ara TikTok ha posat una funció que és que tots els creadors que pugen vídeos automàticament donen permís a TikTok per utilitzar la seva cara, la seva veu i tot, el seu fondo, la casa seva, per generar coses d'IA.
0: Com a dius?
2: Si ho vols desactivar, ha de ser manualment i vídeo a vídeo. O sigui que ho han fet expressament posat perquè la gent no ho pugui desactivar així massa i no tingui com elecció realment.
0: Com a dir, prima.
2: I llavors, tothom diu que estan en plan, tenint dades per poder utilitzar. O sigui, imagina't que ara la Irene puja un vídeo públic, que al final pujar-ho ja és públic, encara que tu tinguis pocs seguidors, ja ho estàs pujant a la plataforma, i al cap de 3 anys apareix una Irene quasi igual a tu a Corea fent vídeos de Tum Tum Saur, saps?
0: Mateu-me, sisplau. En aquest moment demanaré l'eutanasi, espero que me la doneu.
3: Oi, oi, oi.
0: No, potser m'he passat una mica, ho sento. Però escolta, ties, últimament m'estic notant que és que l'estic agafant com molta tírria a la IA. I sé que no ho haig de fer perquè al final és com la gent que quan va aparèixer a internet va dir que era una moda que se n'aniria i fixeu-vos a dia d'avui aquí estem, no? Però és que, ties, és que no puc més, o sigui, és com que hi ha una part de mi que fins i tot ja quan es comença com a peces d'art, en plan, ja comença a posar baix contenido creado por IA. És com de, hermana, ponle un poquito de cerebro.
2: No, se'm passa l'interès a mi, eh? És com sí, veure un anunci, igual que si fos un anunci el passo directament. Hi ha molta gent que diu que... Em va sortir un TikTok que posava... Igual que, per exemple, als avis els hi costa potser més acceptar les noves, com jo què sé, els gais, nous movimientos, per dir-ho així. Imagineu que quan nosaltres siguem grans, jo què sé, està normalitzat casar-se amb robots.
0: És que...
2: I som robofòbiques per la societat. Saps? És com... Tot pot canviar molt i no podrem fer res.
1: A veure, tot pot passar, també és veritat, però vull pensar que no arribarem a certs punts i que, com diu la Irene, utilitzarem el cervell, perquè és que ja va... En plan, el que dius tu, escrits o... Jo què sé, jo no m'imagino. Los votos de boda, hechos por ChatGPT. Home, pues no cal,
0: sí,
1: no?
0: En plan, utilitzar
1: el teu cervell, saps?
2: Jo me'n vaig, no.
3: Però perquè és com la falta d'humanitat, jo crec que el que ens fa por. Tipo que tot sigui com... com plasticós, saps? Com fet per un humà, o sigui, per un robot, en plan, no...
2: Però a part és tot igual, perquè al final segueix una estructura que, vale, que tu pots fer com vulguis, però si no hi ha el teu toque i ningú posa el seu toque, al final serà tot igual i s'acabarà generalitzant.
3: Sí, perquè és com o sigui, no li diem intel·ligència, però realment no té intel·ligència, o sigui, simplement segueix com ordres i coses, que clar, jo no tinc ni idea, no? Però...
2: Bueno, patrons i recopila absolutament tota la info, que és una cosa que un humà mai podria arribar a fer.
3: Vull dir
2: però
3: que,
2: bueno.
3: que no, no té intel·ligència.
1: I que no pot crear res nou, en plan, res que no s'hagi fet abans. O sigui, no pot crear, o sigui, pot juntar diferents escenaris que potser un artista no ha pensat en fer. Però que si un artista crea un nou moviment o algo, no ho farà el ChatGPT abans, bueno, l'AI en general, abans que l'artista, evidentment.
2: Com l'exemple de Lou, que era que li van demanar que fes un ou ferrat amb el rovell blau i no ho sabia fer perquè no hi havia imatges a internet. I ara, després de que tothom ho demanés i tal, doncs sortia la primera. És perquè no hi havia cap referència perquè el chat ho sapigués.
0: Oh, mama. Dios, m'estan encantant aquestes reflexions que estan sortint aquí, eh? Pedazo de frases. Martina, m'has dejado tuerta amb el de no ens fa por la IA, sinó la falta d'humanitat.
3: Però sí.
0: Ah, però és la manera com ho has dicho, chica. M'ha gustat.
3: Sí, perdó.
0: Llavors, a partir de tot aquí, de tots aquests trends, he arribat un que la veritat m'agradaria comentar-vos. I és que sabem que la selva salvatge a TikTok sovint ens deixa de pedra, no? Gent tarada hi ha hagut sempre, i el problema és que ara es graven. Però fins a quin punt TikTok s'ha convertit, junt amb Twitter, en el niu de la humanitat? O els mitjans fan un gran massa a les seves cobertures? Sisplau, veiem aquest vídeo i ara em responeu.
4: Atención a la alerta que han lanzado pediatras de un hospital de Málaga. Han atendido a varios menores por intoxicación de paracetamol. Se trata de un reto viral. Gana quien más paracetamol consume y quien más tiempo está después ingresado. Y pone de nuevo en tela de juicio el papel de supervisión de las redes sociales.
5: El último reto viral en redes sociales, jugarse la vida.
6: Consiste en consumir la máxima cantidad de paracetamol que te haga estar el máximo tiempo posible ingresado en un hospital.
5: Y no es el primero de este tipo que llega a niños de entre 10 y 14 años a través de internet.
7: Normalmente se lo encuentran, no lo buscan. Están haciendo scroll infinito, están paseándose por redes.
5: Una prueba más de la necesidad de controlar el contenido al que se exponen los menores.
8: Hay casi un 7% de niños y niñas españolas que realizan, al menos en algún momento puntual, un reto de este tipo, ¿no?
5: Además de su peligro, preocupa la facilidad con la que los algoritmos hacen llegar estas pruebas a los más pequeños. En el Hospital Materno Infantil de Málaga ya son varios los que han ingresado con intoxicaciones graves por paracetamol.
9: El riesgo mayor es lesión hepática.
5: Además de ser un medicamento muy accesible al encontrarse en la mayoría de las casas.
9: Chaval de 11 años, su dosis normal son, pongamos 40 kilos, 2,4 gramos.
5: Cantidad que se cuadruplica en este nuevo reto.
8: Genera un contagio social que los niños y las niñas no consiguen poner los límites.
5: El miedo a quedarse fuera incita a muchos de estos niños a hacer de estos retos desafíos sin ser conscientes de que les puede costar la...
0: Jo no sé ara si continuar la tertúlia, si callar-me, si quedar-me de pedra. Però no anem a fer una cosa, hem vingut aquí a parlar, no? Doncs ho farem. Què us ha semblat el vídeo?
1: O sigui, jo no poso en dubte que això hagi passat. Però de que això hagi passat a que ho extrapolin que ha sigut un trend de TikTok, em sembla massa.
3: Claro.
1: Vull dir, a mi almenys, o al meu entorn, que jo sàpiga vosaltres, a ningú li arriba aquesta informació del nou trend de TikTok i el paracetamol, no? En plan, exacte, em sembla que una bogeria. De... O sigui...
3: Hauríem de definir el concepte trend.
1: Exacte.
3: O viral. Perquè, no, a veure, o sigui, evidentment és preocupant que hi hagi nens amb tant alcance a les xarxes que tinguin molt accés a medicaments. Bueno, paracetamol sempre n'hi ha a casa, com ha dit el senyor de les notícies. Però que s'hauria de regular i sobretot donar educació des de les escoles perquè sàpiguen distingir entre què està bé i què està malament. Però clar, que és veritat que això no crec que hagi sigut un trend viral entre jóvenes, perquè...
10: No, si és que de fet el que deia era que la franja d'edat era de 10 a 12 anys. Vull dir, també potser és el problema perquè un nen de 10 anys, 11, 12, té un mòbil tot el dia per veure els vídeos aquests.
1: Clar, també
10: és que...
1: la supervisió dels pares o de qui estigui a càrrec d'aquest nano de dir, això potser no ho has de veure, saps? Ja. O controlar una mica també què fa aquell nadó, en plan, aquell criu, no?
3: Clar, no, igual que TikTok censura, si una noia surt una mica sense samarreta o se li veu una mica les tetes, que censuri també si algú està promovent drogues i medicaments mal utilitzats.
0: Clar, és que jo aquí, amb aquest vídeo, més enllà de... Bueno, no sé si podem dir alerta, perquè realment jo no considero un trend, però bueno, això és el que us volia preguntar. És veritat, o sigui, tarats hi ha hagut sempre. Ara el problema és que hi ha molta gent tarada que es grava mentre fa això, llavors, clar, ho puja. Però clar, fins a quin punt els mitjans de comunicació estan parlant de trends virals, de TikToks entre els joves, quan només són dos retrasadets, pobrets meus, que agafen i ho pengen? És que, de veritat, em té de pedra.
1: És que jo crec que confonen el terme trend o, en plan, o això, alguna cosa viral, amb que un vídeo tingui likes o visualitzacions. En plan, que un vídeo o quatre tinguin pues, un milió de likes i visualitzacions no vol dir que un milió de persones ho hagin fet. Saps?
3: Clar.
1: Jo crec que es confonen potser amb això o que o realment pues, ha sigut notícia amb 4 o 5 casos a Granada, crec que era, o Màlaga, bueno, un lloc de paraigua d'Andalusia, i pues, per evitar un desastre nacional i que la gent ho fes més, pues, ho han magnificat d'aquesta manera.
3: També jo crec que, evidentment, és una bona notícia, també s'ha de dir, però clar, és el que diu la Ona. Jo no crec que sigui tan extens.
10: També, o sigui... És això que vull dir, que per molt que tingui moltes visualitzacions, molts likes, no vol dir que tothom que l'hagi vist, no vol dir que tothom que li hagi donat like digui, buah, quina mala idea, ho provo després, saps? Vull dir...
3: Que també qui li dona like, perquè...
10: També donar-li like també vol dir donar-li repercussió. O sigui, si tu veus i dones like i veus que és una cosa que potser no li hauries de donar like, doncs també una mica de... Com...
1: De criteri propi,
10: sí.
0: Clar, és que jo crec que m'agrada molt el que es dit, Ona, perquè hem de diferenciar entre que una cosa sigui viral i que una cosa sigui un trend. Una cosa pot ser viral perquè algú ha fet alguna tonteria com aquestes i clar, doncs que de cop algú agafi i digui nuevo reto, chicos, quien pase más tiempo ingresado gana. Locura, saps? I una altra cosa és que algú agafi i digui no, escolta, com això té una repercussió, és un trend. Amore, no. Un trend és quan hi ha molta gent que ho està fent, que s'està sumant a això, i si algú és viral és, però, jo què sé, al igual que quan ha passat alguna, jo què sé, el vídeo de l'Alex Tous és viral, saps? Però no, aquí no tothom amb les esparelles ara l'està dient que surten amb el Benny Junior.
1: També et dic, si les notícies haguessin de recollir cada dia o cada setmana els challenges que hi ha a TikTok, les polèmiques que hi ha a TikTok i tot el que passa, les notícies s'acabarien, en plan, serien res més secció TikTok, perquè tot el que passa aquí, al món, a Europa, en plan, saps? que vull dir que hi ha moltes, o sigui, que és impossible cobrir-ho tot, en aquest sentit.
0: Clar, jo no sé si el problema és tant que estigui passant o que estigui en una xarxa també, en plan, que a part de molta visibilitat hi ha molt jove aquí. O sigui, sí que s'ha de dir que, aviam, que tonteries d'aquestes potser n'han passat sempre, en més o en menor mesura, no? Però no sé fins a quin punt també el fet que sigui potser una aplicació que el target és de gent jove ja directament dispari les alarmes i es generalitzi molt més. No sé, no sé si poden anar perquè una mica els tiros. Jo us volia fer una pregunta en plan arran de tot això, i és que per vosaltres creieu que la viralitat té límits?
2: En quin sentit? Vull dir, jo crec que una cosa pot ser molt, molt viral perquè al final literalment li pot arribar algú d'Austràlia, algú d'Amèrica i tothom pot donar like, i si tothom es posa a donar-li repercussió a un vídeo pot arribar molt lluny, però vull dir... Sí, no, per mi no té límits.
0: Clar, o sigui, jo sobretot era en el sentit de que si realment, o sigui, algú com a creador de contingut, de fins on potser té els límits per arribar a aquesta viralitat i a aquesta repercussió. Si sí, creieu,
10: jo crec que depèn molt.
0: Perquè
10: hi ha gent que fa burrades gegants, tipus sí. Això, i hi ha gent que simplement fa un vídeo ballant o un vídeo dient, hola, avui m'he comprat aquest trinxat de la Cerdanya... I ja està.
2: No, però té raó la Irene, que hi ha molta gent que al final és una cosa que dona diners, no? Que és el que mueve el mundo i que està disposada a fer burrades i coses perilloses o inclús sacrificar la seva vida per aconseguir visualitzacions o fer mal als altres, que per desgràcia passa.
10: Per això, que jo crec que depèn molt del tipus de contingut de cada persona, perquè és això, que hi ha gent que fa vídeos superbèsties que dius, a veure, potser tampoc toca, però hi ha gent que té contingut i que li dona igual de diners que l'altra persona contingut de maquillar-se, saps?
1: Clar, és que és això, en plan, és tant obra cap a bé com cap a malament, perquè tu pots, jo què sé, jo m'estic recordant ara de, quan va passar la de la Dana València, que tots, molts influencers es van com unir, la Rosalia, per exemple, de cantar amb Anna i ajudar, i va haver-hi com molta, molt moviment de fer vídeos perquè la gent, per ajuda humanitària, no, perquè la gent ajudés. I els vídeos van arribar a tota Europa, clar, a part d'Amèrica, o sigui que això és bo perquè la gent ajudi. Llavors, el límit aquí no hi ha, però clar, sí que hi hauria d'haver límits en quant violència, en quant coses més extremes, jo crec.
0: Clar. Jo sobretot, no sé si us ha passat alguna vegada a vosaltres, però que TikTok, o sigui, fa molt de temps que va deixar de ser una cosa social entre col·legues i s'ha convertit en seu negoci. O sigui, això ho sabem totes, no? Sí. Hi ha ara tot el tema de la publicitat, que fins i tot, o sigui, TikTok s'hagi convertit en una plataforma de compra de productes, com és TikTok Shop. I clar, jo aquí també moltes vegades em passa que veig alguns vídeos que, a més de gent que fa pues, molt el tonto o que s'exposa de manera com molt extrema, però no de manera extrema potser amb violència o jo què sé, que es despulli, sinó que és com coses de tanta vergonya que jo fins i tot, jo en alguns casos he patit a dir, hòstia, tio, és que es nota que ho estàs fent perquè necessites potser aquesta pasta. No sé si us heu trobat amb algun vídeo que digueu de uf.
2: Bueno, és que molta gent, jo crec que es confien perquè al final és una cosa que dona molts diners molt ràpid, però no dura sempre. O sigui, és inestable i tu tindràs picos i baixades i pot ser molt viral durant un any i després, no ser-ho, per exemple, la Charli D'Amelio, tots sabem que va ser un pic, va guanyar moltíssims diners i ara absolutament ningú se'n recorda que sí, que la noia doncs, ha guanyat molts diners i això li ha permès crear tantes coses que li segueixen generant ingressos, però igualment és una cosa que s'acaba, llavors potser hi ha gent que es confia, deixen d'estudiar, per exemple, per dedicar-se a les redes, que està molt bé, però clar, a la llarga passa factura.
10: Jo crec que la Charli D'Amelio continua en el seu pic, el que passa que sí. Com que ja ha arribat tan a dalt, no necessita, però jo crec que cada vegada que penja un vídeo que potser és que un cop al mes, aquell vídeo és viralíssim.
1: Pot ser, no vull parlar sense desinformant, però està a Broadway ballant o alguna cosa així. Estava en una acadèmia d'aquestes de Los Angeles, Califòrnia, una companyia de teatre, fent musicals, vull dir, en plan que és el que dius, tu has arribat a un punt que és on ella volia, jo crec, que li encantava ballar, li agradava com el públic i tal, que ha arribat al punt de teatre, musical, que el TikTok li és igual. O sigui, el TikTok, el que li dones per menjar, o sigui, per, a més, pues, visites, diners, però que ella ja té una font d'ingressos a part.
2: Clar, però vull dir, això és com un cas entre mil, és una excepció.
1: Sí, sí,
2: la
1: sí.
2: Gent que, clar, tu potser comences a ser influencer, tens algunes col·laboracions i guanyes alguns diners, que està superbé, però clar, deixen els estudis, es confien i a la llarga això, doncs, hi ha un moment que s'acaba la viralitat i has de fer coses per seguir el flote, saps? O inventar-te una relació o crear una polèmica, perquè al final, el que vam dir l'altre dia, hate també són visualitzacions i totalment. També és diners.
1: Podem parlar otro melón de la gent que fa com molt de hype en què veus a dos amics, amigues, el que sigui, en què són amics i a sobte veus que hi ha algú més, en plan de parella i tal, i allarguen la relació secreta.
0: Hosti, sí.
1: Fins que d'aquí un any no diuen somos pareja, i és com, a veure, era un secreto a voces, en plan, tothom ho sabia.
2: Sí, però saps? Funciona, perquè ja. Al final et fas viral a cada vídeo que puges.
0: Jo crec que també una de les coses que potser pot tenir un perill així, no, de, pues mira, jo potser estic en un moment que econòmicament no estic molt bé i sé que això em donarà molts ingressos. Sigui perquè ho estàs fent de conya el que estàs fent o perquè, també, com has dit, el hate també són visualitzacions, no? I doncs això.
2: No, ben dit, ha fet un resum de totes les nostres opinions.
0: Doncs això, nenes, que jo us volia portar això i us volia preguntar de què us semblava tot això de la viralitat, també de la cobertura que se'ns donen als joves, i vamos, en conclusió, què podríem dir? Que matats hi ha hagut sempre.
2: Sí.
0: Però es graven o què?
2: A veure, sí. És que jo crec que més que gent pujant coses, sempre n'hi haurà, gent dient burrada sempre n'hi haurà, i l'important és doncs cadascú que tingui una mica de criteri i que sàpiga distingir sobre el que està bé i el que no, i tenir una mica de pensament crític i no deixar-te emportar per les masses, bàsicament.
10: Totalment.
0: Pues ja, amb aquest superstatement ens anem amb la següent secció.

0: Bueno, i la Mila i jo, que demà comencem la selectivitat, d'aquí res ja haurem començat l'estiu. I jo en tinc moltes ganes, no sé vosaltres com esteu.
1: Jo estic que no puc més, jo. Tinc moltes ganes que arribi Sant Joan, acabar exàmens, acabar tot. I connectar com amb mi mateixa, perquè estiu és com el moment que tothom té per...
2: Pues això, i de fer els propòsits, de tornar-te a organitzar la vida, de saber el que vols, el que deixes de voler.
3: Jo és que tinc sempre aquesta sensació, o sigui, és com que l'any, per mi, hi ha com un superabans i un superdesprès de principis d'any, estiu, i després tot el que passa.
1: Setembre és el punt d'inflexió, sí.
2: Per mi, estiu és com el que marca realment, vull dir, és com... segueix la meva vida, però és un altre tipus de vida. Vull dir, la romantitzes i és com el que em dona ganes de seguir la resta de l'any per esperar el següent estiu.
3: Aquests tres mesos ens dan així com gasolina per a los otros que vienen, no?
2: Exacte.
0: Jo no sé si us passa a vosaltres, però hi ha com certes dates de l'any que són com... com un... és que no sé com explicar-ho, però com un tipus de portal entre com els altres anys que tu has viscut aquelles dates. Per exemple, Nadal. Jo cada Nadal... em planto i dic, ostres, doncs el Nadal passat era una mica diferent. Sí, I quan era petita, sí. Ostres, era molt, molt diferent. I estiu també, o sigui, jo crec que és Nadal i estiu. I Nadal, o sigui, estiu cada vegada és com, no sé, jo faig més plans, faig més viatges...
2: Sí, però he notat moltíssima diferència entre els estius de la infància, potser és una de les coses que canvia més, i els estius d'ara.
0: Què veieu com de diferències entre els estius de quan eres petita i els d'ara?
1: Però la llibertat que tens tu com a persona, en plan de... sí, amb els papas també tens llibertat, però és llibertat en plan de plans amb els papas, amb la família, i ara és com també amb la teva família, però estàs amb els teus amics, coneixes a més gent també, perquè és com un moment de l'any en què tothom està com, jo crec, predisposat, no? A,
3: total.
1: Està com més relaxat, la gent com que és més sociable, més agraïda, no sé, sí, o sigui, sí, sí. A l'hivern és com... que la gent fa por, diu, hola, bon dia, bona tarda,
3: saps? Un punto de miedo en invierno.
1: No, que la gent està com més això, més com agria, saps? I a l'estiu veus que la gent s'allibera una mica. I que ja, doncs, el canvi d'hora també ajuda a que hi hagi més llum, que hi hagi més energia també en tu com a persona a fer coses. I per mi, no sé, és, per mi verano lo es todo. En plan, sí, a mi m'encanta, és la meva època preferida de l'any i...
0: I d'activitats, com ho veieu? Perquè jo penso a vegades... jo què sé, jo m'ho passa molt bé a l'estiu perquè faig tot de coses que no puc fer durant el curs, no? Però trobo que les activitats que feia quan era petita era com molt diferents a les que faig ara. Per exemple, jo què sé, ara, quan era petita em passava doncs, tota la tarda a la piscina i ara és, vinga, un rato de piscina, un rato de prendre el sol, no sé què... Com ho veieu vosaltres?
3: Ja, la veritat és que m'ha agradat així com el que deia l'Ona, perquè era com... m'ha donat com moments així com de pensar i de més. I de petita sí, o sigui, era com molt potser... planes de papes, de, pues, jo què sé, pues, si aquella tarda dèiem d'ossa, pues, millor ens quedem a casa, pues, jo què sé, et quedaves més veient una sèrie, o de cop pintant, o tal. I ara, per exemple, hi ha com aquesta diferència que és de, bueno, els meus pares no volen sortir, que és el que hi ha, no? Pues, jo agafaré i tinc la sort de, pues, surto amb les amigues o vaig a la platja. I sobretot m'ho noto amb el tema de parar un parell o tres d'anys amb el meu cosí el tenia fregit, perquè era de cop a les 6 de la tarda rebia trucada i li deia, Aleix, anem a la platja ara mateix, i ell, vámonos. I va ser com de les millors coses que em van començar a passar, de, realment, jo crec que va ser un dels moments que vaig sentir com més aquesta autonomia, d'així com de ser una miqueta més gran i de més, de dir, d'hòstia, potser abans si volia anar a la platja, ara, papas, podem anar a la platja? Sí, no, sisplau, quan podem anar? Ens heu de portar? I ara realment era de, a les 6-7 de la tarda, era de, anem a la platja a Barcelona? Doncs pues vinga, sopem allà i després ja tornarem.
2: Clar, no, i a part, jo també noto... sé que per molta gent és al revés, però jo a l'estiu agafo molt menys el mòbil, perquè és com...
1: jo també.
2: Ja no estic en rutina, estic amb els amics, estic com a la meva bola, no tinc absolutament cap responsabilitat, a part de treballar si treballes, però és com... tens com el cap despejado, llavors sóc més feliç amb mi mateixa, saps?
3: Pues jo també...
1: digues.
3: No, perdona, no, o sigui que el mòbil moltes vegades no és tan només que l'agafes per diversió, sinó com a via d'escape.
1: Exacte.
3: De dir, estàs estudiant, estàs estressadíssim i és com, sé que entraré a TikTok i trobaré, pues, algú, espero que no fent el tren del paracetamol, saps? Però el trobaré ballant o qualsevol cosa que em doni com una miqueta d'espai mental i ja em posaré o jo em tiraré 3 hores amb TikTok.
1: I també la diferència, en plan de petita ara que estaves dient, que has preguntat, és... el temps, o sigui, el temps és relatiu de petit, no? Perquè és com que jo feia un mes, en plan que ja era estiu, en plan juliol, no? I et quedava tot l'agost i era com, hòstia, jo vull tornar ja a la rutina, no? I ara és com que, ojalà fos estiu tot l'any, en plan, no vull tornar. És com la sensació de que et sobren vacances, jo crec, no? Que el de petita sí que t'era igual, en plan, com, bueno, quan torno. I ara és més com, no vull tornar, saps?
0: Sí, de petita, jo recordo com els estius com molt llargs, però també molt màgics, que, bueno, continuen sent màgics i continuen tenint coses superguais, eh? Però recordo com els estius interminables, vull dir, com... el voler tornar al setembre, voler tornar a anar a classes, voler tornar a veure els amics.
2: No, i que l'evento del dia és anar a prendre un gelat. Saps? Sí. Si no hi ha res més interessant en el teu dia que anar a prendre un gelat.
0: Que molt bé, doncs, amb aquestes ganes d'estiu, que ja queda poc, passem a la següent tertúlia.
2: Sí. Anem-hi!

0: Doncs bé, Gilda, anem a canviar molt de rotllo, de parlar de l'estiu, per parlar sobre, que ens encanta queixar-nos aquí, ja sabeu, sobre aquelles despeses que estem en contra. És a dir, sobre aquelles, aquelles compres, aquells... transaccions que hem de fer, que realment ningú entén per què hem de fer, però ho hem de fer i s'ha de pagar. D'acord? Doncs comencem. La primera, és que jo estic molt en contra, Irene, tu m'entendràs, i vosaltres m'entendreu l'any que ve, és les convalidacions de la universitat.
1: Mira, prou ja! Prou!
0: Que per qui no ho sàpiga, és pues, la gent que es canvia de universitat ara mateix, jo què sé, jo, la Irene i jo estem a l'Autònoma, no?, de Barcelona, doncs ara volem anar a la Universitat de Barcelona, a la Diagonal. Doncs has de pagar, o sigui, tu has pagat una assignatura, ara passes a segon i et canvies a la universitat i has de tornar a pagar aquella assignatura que ja la tens, perquè ja has cursat, ja tens els teus exàmens, els treballs, tot. Tu ja has patit per aquella assignatura, ¿vale? I l'has de tornar a pagar perquè en fer la convalidació has de... Pues això, aquella universitat també vol els teus diners conforme has... Com, per justificar, clar, per justificar l'assignatura. Però si ja l'he fet, per què l'he de tornar a pagar?
1: O sigui, a part de patir jo, també he de patir la meva butxaca.
0: És que és això...
1: Prima, no t'entiendo.
0: No, jo tampoc ho entenc. La següent és l'espai del correu electrònic o de l'espai en general, tant del mòbil, que jo entenc que hi ha un límit, sí. Però perquè, a part, és super... Són com 30 paus, en plan, que no són 2 euros.
2: A mi això em fa molta ràbia. Jo porto amb el correu saturat com 2 anys, el vaig buidant quan puc, però és que jo he tret, us ho juro que tinc... O sigui, ara tinc com la bandeja del correu buida, perquè he buidat tots els correus de sempre. Però, clar, continuo sense tenir espai. I ara ja jo crec que és el Drive.
3: Clar, no, és que a mi això em fa ràbia. Mira, amb la galeria les fotos ho entenc, perquè si no això seria, vull dir, la gent abusaria i al final també és un negoci, no? Vale, el mòbil, ok, però el correu, que és com una cosa online, que són textos, en plan, sé que no els estàs guardant, no sé, però em sembla injust a mi també.
0: Jo a vegades crec que, en plan, és un pacte secret, en plan, vull dir, t'estan enganyant, saps? Realment tens espai, però volen que paguis.
3: Evidentment, saps?
0: Però sí, és pel Drive, o sigui, tot el que m'estic queixant té una raó lògica i, plan, i sí.
1: Però que fa pagar la coi.
0: Però no podem pagar, vale?
1: Clar, però és que a sobre, avui en dia, o sigui, no hi ha ningú que no utilitzi el Gmail, no hi ha ningú que no utilitzi el Drive, perquè realment són eines que són superútils, que són molt utilitzades i que jo, la veritat, des que vaig descobrir el paquet de Google, el Word i PowerPoint, no l'he tocat.
3: Sí, sí,
1: és
3: evidentment.
1: És una meravella.
3: O sigui, es guarda sol, ho tens tot al mateix correu. És...
2: I pots entrar, o sigui, tu pots estar... O sigui, jo ara estic aquí... I demà me'n vaig a Swahili i a Swahili necessito obrir el meu correu. Si ho fas amb el Word, oblida tant.
1: Clar, o porta pen o ja es
2: o va porta pen o oblida tant. En canvi, si estàs a Swahili, doncs pots obrir el teu correu i tan tranquil·la continues la teva feina.
0: Clar. La següent és fer-te el DNI. És a dir, no, renovar-te el DNI o el passaport, qualsevol document oficial. Jo entenc que s'ha de pagar per crear-ne un. Vale, quan neixes el teu DNI, vale. Però si jo, això que és obligatori, caduca cada... 5 anys,
3: sí,
0: jo no sé quan és.
3: Sí, quan ets petit 5 anys i a mesura que et fas gran cada
0: pues,
3: menys.
0: Cada 10, crec que és. Bueno, per què? Per què he de pagar per renovar una cosa que és obligatòria? En plan, vull dir que no puc anar pel carrer sense el DNI i que la meva cara no ha canviat tant des de fa 2 anys i que em queden 3 per canviar-ho. Per què? No ho entenc.
1: Ja, a mi la veritat, o sigui, ara estic que cap al setembre faré un viatget i la veritat que m'haig de mirar el passaport i crec que és una de les coses que més ràbia em foten. Vull dir, és una cosa que no em puc anar sense, que a sobre multaran
0: és que és
1: si
0: això.
1: No la porto.
0: I que però, és una pasta. Vull dir...
1: Crec que el DNI encara és una mica més barat, crec. Però és que el passaport crec que són 20-30 euros aproximadament.
3: No, el DNI més.
2: Bueno, és que el meu pare ha tingut molts problemes amb el DNI perquè s'ha de renovar. I a l'agost marxem a Florència. Vull dir, si no tenim el DNI, no podem marxar. I ha tingut uns problemes perquè no hi ha lloc a cap lloc, no hi ha hores, no hi ha, és que no hi ha res.
3: No, això és un altre tema. A mi m'està passant el mateix i estaré tot juliol amb el DNI caducat que vaig a Canet Roc. Vull dir, d'entrar llocs que segurament no passarà res, però igualment. I no hi ha lloc però en tot Catalunya, eh? O sigui, que vaig buscar fins i tot a l'Ebre, vaig buscar a Tarragona, a tots llocs, i no hi ha ni una hora. I mi mare van a preguntar aquí a la comissaria i li van dir que sense cita prèvia és que això està saturat.
0: I mira,
3: o sigui,
0: que
3: és impossible.
0: Que no ho vull jutjar, però que és un moment, realment. O sigui, que trigues 5-10
3: sí,
0: minuts.
3: Però hi ha massa gent, o sigui, és perquè no hi ha prou personal o prou temps o jo què sé.
2: Sí, sí, és això.
1: No sé si estem parlant de les oficines del DNI o de les del carnet de conduir, la veritat, ara mateix.
0: Ja, també. Bueno, tot,
3: seran
0: tot.
3: Les mateixes, perquè...
0: La següent és, que això sí que em toca molt els nassos, aparcar als hospitals i que et cobrin, en plan, zona blava, zona verda... O sigui, jo tinc una urgència, jo m'estic... Em fa molt mal al cap, qualsevol cosa. O tinc visites, igual, o sigui, jo em trobo malament. Estic anant a l'hospital no per gust, sinó per necessitat, i m'estàs cobrant aquí 2 euros o més per hora, minut, el que sigui. O sigui, em sembla una bajanada, sincerament.
3: Mira, jo suposo que ho fan perquè la gent de fora de l'hospital no aparqui, però jo que sé, que vagi amb el tiquet de dins de l'hospital, conforme sí. Sí que t'has visitat o qualsevol cosa, però imagina't, una dona parint i s'ha de posar a pagar els 6 euros de la zona blava.
1: Espera, que no em donen les monedetes. O sigui, amb una mà posant monedetes, l'altra, ai, no, espera, que no se'm surti el nen. Sí,
3: clar.
0: I a part, o sigui, que no hi ha molt de lloc. No sé, segons l'hospital, no? Però que normalment està ple d'edificis, de llocs altres, i que et costa molt aparcar. O sigui, és el temps invertit, els diners invertits, la mala notícia que et poden donar dintre l'hospital. O sigui, és per reflexionar.
1: Que res, que t'ha sortit el nen, ja ha fet la primera comunió dintre, o sigui, que ja està.
3: No, i això, comptant que tenim sanitat pública, perquè és que imagineu que no, clar. I és com, has de pagar primer el pàrquing, poses un peu a l'hospital, et cobren per la brutícia que has deixat del carrer, i és tot així en
2: no,
3: cadena.
2: No, això fora conyes, perquè jo vaig veure un vídeo d'una americana que ho explicava de quant costava tenir un fill. Mira, no me'n recordo, però és que sort que no me'n recordo.
3: És normal que la gent ho faci sense anestèsia, perquè no tenen com pagar.
2: Ja no era anestèsia, és que és el que tu has dit. Posa un peu per cada petjada que facis 100 euros més. Però és que era una burrada,
0: és una burrada.
2: Era una burrada.
0: Donem gràcies a la sanitat pública, sí. Això sí que hem de donar gràcies.
1: Gràcies, estat del benestar. Merci.
0: I l'última és pagar per anar al lavabo a les estacions de Renfe, bueno, a Sants, sobretot.
1: Mira,
0: i a altres llocs que has de pagar un euro.
3: I a sobre està brut.
1: Amb les preses de merda que estan, ja a sobre has de pagar.
2: És lo típic, que els més bruts són els que has de pagar, que dius, home.
3: I després es queixaran que hi hagi pixats als bordillos. Bueno, és que si cobres un euro, jo també em pixo al bordillo, o sigui...
1: I és que és una de les coses, o sigui, que jo crec que és igual que l'hospital de Parnassos, saben que ho hauràs de pagar. Llavors, o sigui, volen treure profit de les nostres necessitats més bàsiques i la veritat, no vull pixar a una cantonada d'un carrer o a un pàrquing, però és que tampoc vull que em clavi 5 euros per anar a pixar.
2: Pues que nosaltres encara, perquè aquí la majoria de lavabos són públics. Vull dir, si trobes un lavabo de pagar...
3: N'hi haurà una altra pública a prop.
2: Sí, però és que a les altres ciutats... En plan, te'n vas fora d'Espanya i tot és pagant.
1: Però també et dic, jo no sé ara mateix un lavabo públic d'aquí, eh? O sigui, sé que hi ha un... Per exemple, aquí mateix, Rubí, jo que sé que hi ha Torre Bassa, bueno, que pots anar-hi.
2: Però pots ciutats, entrar...
1: Jo no sé que hi ha un... Ei, nena, que si n'estàs anant al lavabo, aquí està.
2: Sí, però pots anar a un cafè...
1: A una aigua.
0: Clar.
2: Bueno, però... I a vegades ho demanes o jo que sé, però pots anar a llocs. Però és que a altres llocs... quan vam estar a Bèlgica...
3: Sí, o al centre comercial també sí. És gratis, evidentment. Allà no, és tot pagant.
2: Però és que hi ha restaurants que tu pagues el menjar i a sobre
3: pagues vas al lavabo.
2: I pagues el lavabo.
1: Perdó?
2: Que sí, sí, que sí.
3: Sí, sí, sí. Que és molt fort.
1: Què?
2: Per això et dic
3: que surt més a compte comprar un pack de bolquers i compartir-lo amb les amigues. Perquè...
1: I que vaya rulando, prima.
3: Perquè és que...
0: Mare mia, quina bajanada. Bueno, no, fins aquí la secció. S'ha sucut alguna altra queixa formal o informal per fer?
2: Segur que n'hi ha moltes.
1: És que com a jove tot el que sigui pagar ens fotrà, la veritat.
0: No, clar.
3: Bueno, i com a adult, no? Perquè jo no em penso deixar de queixar d'això.
0: Doncs passem a la següent secció, noies.
1: Anem-hi.

0: Doncs anem amb una altra secció i la última ja, perquè agafeu ganes per aquesta setmana. La segona secció es diu La ruleta del drama quotidià. Us diré algunes frases o situacions de la vida quotidiana, com bé diu el títol, i m'haureu de dir si us molesta, si no, si és una cosa neutra, o, vale? Les vostres opinions, i podríem dir també les opinions contràries, és a dir, si tu opines blanc, què opinaria la persona pues, vale, de l'altra, vale? La primera situació és: el teu amic ha quedat sense tu amb el grup i no t'ha dit res.
1: No. No.
0: Me niego.
1: No.
2: Jo crec que també és una mica en funció del context. O sigui, una cosa és que quedis, pues mira, xica, s'ha dado de repente, saps? I l'altra cosa potser és que hi hagi hagut com converses a part.
1: Exacte, exacte. Sí,
2: aquí ja em fa una mica més de coseta, eh?
1: Mira, jo crec que aquí podem aplicar tots el sentit comú. Si exclous algú, no toca, i si és una cosa així espontània, doncs tampoc passa res.
0: Sí, no. Molt racional, noies, m'encanta, molt bé. Continuem. Has enviat un missatge i l'han deixat en vist 3 hores o un munt de temps.
1: Això només li permeto als adults, perquè sé que sí, el seu cervell funciona diferent, però si m'ho fa la Martina li dic, oye, què te passa, saps? M'estàs deixant, m'estàs ignorant.
3: Clar, si és un missatge en plan d'esperar resposta, en plan, jo què sé, algú important o algú que t'estic explicant perquè necessito explicar-t'ho i em deixes en vist, és en plan...
1: Clar, o una pregunta i em deixes en vist, és com...
3: Clar, és com... Què fas? És com... No era retòrica, saps? No era la resposta.
2: Potser la segona agafo el mòbil, te'l llenço i aviam si així mira, no, de cop. Jo he de reconèixer que jo ara estic... Ona?
0: Jo no volia dir res, perquè ja estava en directe, però te la va dir, Irene, tu peques mucho.
2: Jo he venido a hablar de mi libro. O sigui, jo la veritat fa un temps, en mis edades mozas...
0: I no tan mozas.
2: És mi libro, Ona, cállate. Pues això, sí, a mi sí que em costa molt el que és el tema de respondre, però no perquè em costés, sinó perquè era de, vale, merda, espera, l'haig de respondre, vale, pues després se m'acumulaven els missatges del palo de, merda, vull apagar el mòbil. Però ara m'estarà millor. I de fet, fins i tot ara, bueno, no sé si serà una de les coses que diràs, però estic enviant missatges molt llargs a la Ona, i també te los contesto i tot.
0: Bueno, és que tinc una altra situació aquí, que és els àudios de 5-10 minuts quinze de podcast. No, no.
3: Llámame.
1: No.
0: Llámame.
3: No. Llámame.
1: No. Si quiero ver una serie, la voy a poner en Netflix.
3: Vull un podcast tranquil, que a l'Spotify n'hi ha, si no, truca'm.
0: La Irene fa podcast, noies, de 15-20 minuts, inclús.
1: Però jo no sé què... O sigui, jo no em puc aguantar a mi mateixa parlant 15 o 20 minuts.
3: Però 20 minuts...
0: No, 20 minuts straight, en plan, o sigui, passejant el gos i la tia. No, perquè l'altre dia és que, mira, vas a comprar el pa i no sé què. I potser m'està explicant que ha vist un cerdo volando, però m'està explicant la seva vida. I jo me l'escolto de pe a pa. I jo també, o sigui, he de dir que jo també he mirat audis, no de 20 minuts, però en plan de 5, 8, 10, sí. I jo prefereixo els àvies que em truquin, perquè no suporto les trucades, ho sento molt.
1: Ai, no, jo prefereixo que em truquin.
3: Jo també, a mi m'agrada la trucada.
0: És com, jo què sé, jo estic molt bé fent deures o estudiant.
1: No, sí,
0: i
1: això,
0: em
1: sí,
0: truques,
1: això,
0: és com que em sap malament no agafar-t'ho, perquè és com cargo de consciència de que realment ho podria agafar per si és una emergència o qualsevol cosa, però l'altra banda és que he de deixar el que estic fent, en plan que estic concentrada o qualsevol cosa per agafar-te el telèfon. D'altra forma, l'àudio, pues, potser trigo 3 hores en contestar, com dèiem abans, però et contestaré.
1: Bueno, he de dir que l'àudio, si és un àudio on m'estàs explicant coses i tal, vale, te l'arribo a acceptar, però quan són àudios de... Vale, què t'anava a dir? Ai, ha passat un cotxe, jaja, m'acabo de
0: passar.
1: No, o sigui,
2: Ona, deixa'm de mirar-me directament, sisplau.
3: Jo he vist a la Ona mirant directament a la Irene i em giro i veig a la Irene amb una cara.
2: No, clar, perquè m'esteu posant a parir indirectament.
0: No, però això no ho fas, tampoc. Això, alguna cosa, però que jo també tinc amigues que en un minut, en plan, que em volen dir hola, què tal...
2: Hola, mi amor.
0: I partir-me, hola, què tal? Estan un minut perquè...
1: No, o la gent que respon, sí, o claro. És com, això no ho podies escriure, que m'has hagut de posar un àudio.
2: Soc una fèrrea hater de la gent que només respon amb àudios, especialment si són de 2 segons. Si has tingut 2 segons d'agafar el mòbil, posa'l, tira cap a dalt perquè no et llisqui, i agafar i enviar... En aquest temps m'empris un puto ok.
3: Sabeu que vaig descobrir l'altre dia? Que no has d'apretar i pujar, sinó que si li dones directament en plan un toc a lo d'àudio, et fa un àudio bloquejat.
0: En sèrio?
3: Us ho juro.
2: Tecnològia!
3: Us ho juro.
0: Doncs ho
1: sempre
0: provarem.
1: Sempre s'aprèn alguna cosa nova, sí. No?
0: Següent situació. T'has preparat per sortir i al final es cancela.
1: No.
3: Em ratllo.
1: Jo surto igual, però jo sola, perquè no pot ser. O sigui, si jo gasto temps, maquillatge, em pentino, o sigui, cuidar, no, no, he de sortir
0: fas
1: igual.
0: Fas TikToks. Bueno, almenys has fet TikToks a vegades, no? Et pot servir per això.
3: Imagina't, vale. A part, si és com un plan de sortir, suposo que és tard nit. Per tant, és tard nit, no sé què, tu vas tot el dia mentalitzat, et maquilles, et poses l'outfit, portes tot el dia pensant quin outfit posar-te, et fas el cabell, no sé què, no sortim, eh? I tu, què fas?
1: No, perquè a més tot el dia ha sigut de relleno per aquella quedada. O sigui, depèn del motiu. Si t'acaben d'atropellar, mira, t'ho puc entendre, va.
2: Que si vols t'acompanyo allà a la policia, a l'hospital, però hauré de pagar, llavors.
1: Però si és... no, és que m'ha dado pereza salir venit agarro, saps? I sortim, perquè no pot ser.
2: A sobre també és com que, no sé vosaltres, però jo tinc aquesta cosa que jo a vegades per sortir m'haig de posar en el mood. I és com, si jo pongo mi playlist de la Jennifer López, de la Rihanna i del Pitbull, aquella nit sortia molt arranco dels cabells. Sí, ja és com l'energia que tens a sobre, tal, de venga, va, vamos a salir.
0: Sí, si és per sortir de festa o alguna cosa, ho entenc, però si és en plan, has quedat per fer una birra o per fer un cafè, el que sigui, i de sobte et cancela, potser no et sap tan greu.
1: A
0: no.
1: vegades ho agraeixo.
0: Clar. Següent situació. Et fan un spoiler d'una sèrie que volies veure o que t'estàs veient, encara és pitjor. Això.
1: Això és molt egoista.
2: Mira, jo crec que tinc...
0: Però i aquella persona no ho sap? En plan,
1: ah, no, llavors es perdona. L'ha cagat? Es perdona, bueno, perquè sí. Em podria passar a mi mil coses.
0: Però si no, no, no, si no...
1: No, sí, si ho has fet expressament, tu, de què vas? Saps?
3: Sabeu que em fa més ràbia que m'ho digui algú que ho vegi per TikTok? Em fa molta més ràbia. Claro, perquè és culpa meva.
1: Jo misma me puse esta trampa.
0: Claro. A mi m'ha passat que m'estava veient una sèrie de metges, que no diré quina és, perquè si no farà spoiler potser, i m'estava veient la sèrie i una amiga, ai, està vivo. I em vaig girar i vaig dir, com que està vivo? ¿Eso quiere decir que en algún momento está muerto? Pues sí, evidentment, va morir el personatge. I va ser com, però jo portava potser la segona temporada i la sèrie té un porrón, ¿vale? I era com, tio, en sèrio m'has hagut de fer això ara mateix?
3: Bueno, sabeu què m'ha passat a mi? Estava veient amb la meva família El cuento de la criada, que si no l'heu vist és super recomanable i és una sèrie de molta tensió, ¿vale? Però molta tensió, que mai saps el que passarà, dura 7 temporades i és un caos tot. Total, que jo tinc Disney amb anuncis perquè un fa el que pot, no? I total, que els anuncis que posaven entre la sèrie eren no. De la seqüela. Sí, de la seqüela.
1: No pot ser.
3: Vaig passar-me tota la sèrie hi ha un motiu, ¿vale? Tipo, tota la història té un motiu que és rescatar una persona, ¿vale? Bueno, és que no diré spoilers, però en plan, amb la seqüela s'entenia si rescataven o no a la persona.
2: Però...
3: Sí, sí, chicos.
2: Jo crec que dels pitjors spoilers de la vida que m'han fet, i crec que és el trauma del català, em van dir que el Marlís moria. Rotllo, i encara em fantava com...
1: I qui ho hagi escoltat ara, doncs el trauma és conjunt.
2: Si no has vist la sèrie fins ara, el nen és una desubicada. Pues
3: jo he de dir que la vaig començar i no l'he acabat.
0: A mi no m'ha agradat, tampoc ho sento.
1: Ai, a mi sí, jo soc timidina.
3: A mi, entre no agradar-me i agradar-me, simplement en plan, vaig deixar-la de veure un dia i se dejo ahí.
2: Pues mira, nenes, amb aquesta indignació que estic tenint ara mateix, la veritat, que us estimo, eh? Però que no us agradi Marlí, el meu gos es diu Marlí, hasta ahí lo dejaré. Te amo, Mila. Te amo, mi vida. Doncs això, nenes. Us hem dit que aquesta setmana teníeu pau. Pum. Os dimos programa. Os dimos risas. Os dimos conocimiento. ¿Qué más queréis de nosotras?
0: Molts ànims. I que us sortirà genial.
2: Un petó i ens veiem fins a la següent tertúlia, Hilders.
1: Adéu.

El veïnat del barri de Can Fatxó, que viu a tocar de l'empresa Rensica, torna a queixar-se de les pudors. I ara amb l'estiu, doncs que encara són més molestes. Des de l'empresa diuen que han invertit 1,5 milions d'euros per evitar aquesta situació. I la plantilla de Ficosa s'ha avalat el preacord que dimecres signaven la direcció de l'empresa i els sindicats. Concretament, el 92% dels treballadors que divendres van votar en aquesta consulta hi estan d'acord. El document redueix de 172 a 105 els acomiadaments. I fins al 22 d'aquest mes es pot visitar la mostra Operació Aigua a la plaça de la nova estació, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre recursos hídrics a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics. I en esports parlarem avui dels resultats de les competicions esportives del cap de setmana que hem deixat enrere. Doncs anem, com sempre, a aquesta hora a conèixer la previsió meteorològica, també com estan les carreteres.

0: Carreteres catalanes. Comencem amb el temps i el Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un dilluns que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia, amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre, que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I, en canvi, aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada la tarda alguna gotellada a la resta del país, però d'una forma molt més dispersa. La temperatura avui puja una mica respecte a ahir, puja la de la tarda, i per tant un ambient una mica més calorós que no pas el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: I anem a veure com se circula ara mateix a les carreteres catalanes. Marxem al RAC. Saludem al Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia. Doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant sobretot aquestes afectacions per l'accident que hi ha hagut a la C60 a la Roca del Vallès, que en sentit nord cap a Granollers continua provocant 4 quilòmetres de retencions ja des d'Argentona. Al Vallès encara hem de destacar aquesta lentitud habitual per la C17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, però també a la C59 des de Caldes de Montbui. La AP7 circula amb moltes retencions en direcció Tarragona, des de Montornès del Vallès fins a Barberà i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. A hores d'ara també la C58 circula amb retencions des de Sant Quirze del Vallès i Sabadell cap al nus de la Trinitat. També tenim força lentitud a la C16, concretament des dels túnels de Vallvidrera, que impacten de ple a la Ronda de Dalt, però també l'entrada des del Llobregat, que continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Els veïns de Can Fatxó, que viuen a prop de la nau de Rensica, on es fa el famós humus del Mercadona, denuncien que les desagradables pudors que venen de la fàbrica no han desaparegut i que són especialment molestes durant aquests mesos d'estiu que ens venen per endavant. Recordem que Rensica va arribar al barri l'any 2017 i de seguida van començar aquestes primeres molèsties que van arribar a una situació insostenible el 2022. Des d'aleshores s'han fet inversions i s'han instal·lat diversos sistemes per poder contenir aquestes pudors. Els treballs han aconseguit eliminar o reduir molt aquestes molèsties, però durant l'hivern. I és que la pudor a matèria orgànica torna cada any amb les elevades temperatures i aquest estiu no està sent pas una excepció. Jordi Bericat és un veí del carrer Bages.
1: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no, diguéssim. Clar. Fa tres setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors, pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues, bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
0: Unes pudors tan desagradables que fins i tot estan provocant vòmits i marejos a alguns veïns. Escoltem el Manuel Martínez i també a la Passió Blanes.
2: Y ahora es más peste cada día y eso no puede ser. Ya es vomitero y asqueroso. No sé qué hacer.
3: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa amb més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem amb aquest nivell.
0: Les molèsties, però, no es limiten a les pudors a podrit. També s'hi sumen sorolls i, a més a tot plegat, paneroles. Escoltem a Lucía Mateu i a Maria Dolors Blasco.
4: Nosaltres estàvem aquí abans d'ells. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores, nosaltres no havíem tingut paneroles. I ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots. I no parem de comprar coses.
5: Tinc 77 anys, he vist que aquí al carrer Urgell les paneroles van ser impressionants, que se van ficar dins de l'habitació, en 75, volant, jo histèrica perdida, però bueno, jo soc una molt forta, i però he de fer sí que portem molts anys, a partir de la Riera estem tots oblidats.
0: I què diu l'empresa? Doncs Rensica assegura que porta 1,5 milions d'euros invertits en elements que han permès eliminar les molèsties durant l'hivern. Recentment, però, ha fet un estudi d'olors de 6 mesos que conclou que la planta no emet pudors considerables i que el culpable més probable és el clavegueram, on s'hi estaria estancant part de la matèria orgànica abocada durant aquests anys. Molts veïns dubten d'aquesta explicació i recorden que abans de Rensica, l'empresa de preservatius Durex va ocupar la mateixa nau sense generar-los cap problema. I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa, en planta a Viladecavalls, ha votat aquest divendres a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats. Amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, d'un cens de 833, hi han votat a favor el 92%, en contra el 6%, i vots en blanc només 10 es van emetre divendres. Les dues parts van arribar a aquest preacord el dimecres, després de molts dies de negociacions. El text finalment aconsegueix reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa a 105 persones. Hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques. Segons informaven els propis sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements. S'obrirà un termini el dia 19 de juny perquè els treballadors i treballadores interessats puguin acollir-se a aquestes baixes voluntàries, que és un dels elements importants d'aquest preacord. Les sortides es faran progressivament en 4 grans blocs, la primera dels quals es farà a mitjans de juliol i la darrera es farà efectiva el 31 de març del pròxim any, del 2027. Escoltem a Òscar Mesa, amb qui parlàvem la setmana passada, justament dimecres, quan es va arribar a aquest preacord, i és del sindicat UGT.
6: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas. Entonces, el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hasta su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad para menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
0: Paral·lelament, també s'estableix l'aplicació d'un ERTO per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria des de l'1 de setembre de 2026 fins al 30 de juny de 2027, que s'amplia a 275 persones per repartir de forma solidària l'afectació entre la totalitat de la plantilla. I l'AUB demana a l'equip de govern que es faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna, i una vegada més a l'Ajuntament doncs, que no opti per seguir externalitzant serveis com aquests. Segons explicava la portaveu de la formació Marina Dolcet, els grups municipals opinen, l'Ajuntament de Rubí ha hagut d'aturar el procés de licitació d'aquestes dues escoles Bressol perquè estava mal fet, i a més, l'informe tècnic de l'Ajuntament també deia el mateix, i per tant, caldrà tornar a fer tot el procés i a calcular tot el pressupost. Això provoca, per tant, que s'endarrereixi encara més aquesta licitació. I, per altra banda, ha criticat que el govern municipal no hagi presentat aquest estudi que dèiem. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant de tot plegat, des de la UPA es pregunten què passarà amb les treballadores de les dues escoles Bressol. Escoltem a la Marina Dolcet.
7: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització. Per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest Ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu, perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
0: La UPA està treballant un parell d'emocions a més de cara al pròxim ple municipal, previst per dilluns 22 de juny. Una està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra amb el sindicat Comissions Obreres i sobre la brigada municipal. A més, és possible que es dugui a aprovació al ple municipal del mes de juny la inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM, segons Dolcet. La UP hi presentarà al·legacions perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants previst en aquest document. I ja es pot visitar la mostra Operació Aigua, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics que tenim a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics i planteja moltes preguntes que poden incidir en la vida quotidiana de la gent. Quanta aigua consumim, per exemple, o quina part d'aquest consum no veiem? Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
8: Una visió molt didàctica del recurs aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan doncs es fan encara més finit aquest recurs.
0: No tot l'ús que fem de l'aigua és directe, alguns són pràcticament invisibles, però són els que més mal fan. I és que, per exemple, l'ús indiscriminat de les tecnologies dia consumeix molta més aigua de la que podríem imaginar. Tornem a escoltar Medrano.
8: Pensem que les previsions és que al 2030 la IA consumeixi una quantitat d'aigua equivalent a la que necessiten 1.300 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una quantitat de recurs d'aigua molt i molt rellevant. En un món que, com també explica l'exposició, no tothom té assegurat aquest dret bàsic, que hi ha més de 4.000 persones que no tenen accés al que seria simplement un lavabo, i per tant és prendre consciència del que tenim, que el que tenim ho hem de fer servir amb mesura.
0: Operació Aigua ja ha recorregut desenes de municipis catalans i en el cas de la nostra ciutat es podrà visitar fins a finals d'aquest mes a la plaça de la nova estació.

0: En esports, el penúltim cap de setmana en competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Sisco Lora García.
1: L'esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant l'1-2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada, al igual que ha de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, la divisió d'honor, després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana al Juventud 25 de setembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la penya recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa organitzada pels maristes al Combi Esport.

Els sindicats educatius han convocat una nova jornada de vaga demà dimarts, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV i amb el primer dia de la selectivitat d'enguany. Diumenge també hi haurà manifestació a Barcelona. Precisament, Ferrocarril reforçarà el servei a les línies Barcelona-Vallès tant demà com també dimecres, amb motiu d'aquesta visita que dèiem a Barcelona. Demà, per exemple, reforçarà la línia Barcelona-Vallès incorporant 20 noves circulacions a la S1 i a la S2. I el concurs de Veus de Dona va lliurar la setmana passada els premis a la seva 6a edició. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults i Anna Urtiaga i Dicra Mayun en categoria jove. I en esports, com és dilluns, toca parlar dels resultats de les competicions esportives que s'han fet aquest cap de setmana i que ens han deixat resultats molt diversos.

0: L'USTEC, la CGT, la CNT, el COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona de cara el pròxim diumenge, dia 14 de juny, per exigir al govern un canvi en l'educació pública. Així ho han confirmat aquest cap de setmana els diversos sindicats, després de reunir-se en diverses ocasions dissabte. Diuen els sindicats que volen aconseguir també el suport de les famílies i de la societat. De fet, fonts de l'USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar encara i que es donaran a conèixer els detalls avui mateix. I pel que fa a la vaga de demà, com dèiem, coincideix amb la visita del Papa i els sindicats començaran a fer mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants, que demà també comencen les proves d'accés a la universitat. Ho explicava la Laura Gené, que és la secretària general de la CGT d'Ensenyament.
1: Avui ens hem reunit el comitè de vaga composat per la CGT, la USTEC, la Intersindical, la COS i la CNT i hem arribat una mica doncs, a fer un calendari conjunt de les properes mobilitzacions. Serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa. També ens unirem a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona en vaga. Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi.
0: Doncs del que sabem fins ara, perquè avui donaran més detalls als sindicats, és que aquesta manifestació de diumenge començarà als Jardinets de Gràcia i avui el que ens explicaran, vaja, serà el recorregut i també els horaris. La decisió de mantenir tant la vaga de demà com també la manifestació del pròxim diumenge arriba després de les protestes dels docents de la setmana passada, del divendres concretament. Els sindicats l'han descrit com un autèntic èxit. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", esperen els docents que doncs, a aquesta proposta s'hi afegeixin a més entitats en defensa de l'habitatge i de la llengua. Parlem de la manifestació de diumenge. Tot plegat, com deien, després d'aquesta concentració de divendres, hi van assistir, recordem-ho, mestres i professors de la nostra ciutat que aquí estan organitzats en l'Assemblea de Docents de Rubí. Divendres van poder parlar amb alguns d'aquests professors i professores que anaven a la manifestació, per exemple, amb la Betlén Cañizar, que ens explicava els principals motius del conjunt d'aquestes vagues.
2: Són molts anys acumulant infradotacions, infrarecursos i tirant amb la nostra força i la nostra energia en el dia a dia de l'aula amb molt gust perquè ens agrada el que fem i perquè estem allà pels xavals i xavales, pels nens i nenes, però arriba un punt que sense un suport real de governs no podem anar endavant. O sigui, sense recursos reals no podem seguir amb el dia a dia, a no ser a costa de les nostres pròpies vides, però tot té un límit, i el límit ha arribat.
0: Com dèiem, demà coincideixen un munt de coses, en aquest cas a Barcelona, aquesta vaga, la visita del Papa i també la selectivitat. 46.000 estudiants del país comencen demà aquestes importants proves. Dèiem, els estudiants de segon de batxillerat porten molts dies afrontant aquests exàmens que comencen demà. La mala selectivitat, després de mesos de preparació, estan vivint, per tant, avui, podríem dir, una mena de recta final, perquè demà és el primer examen a les 9 del matí. Una selectivitat que serveix, com ja sabeu, per poder tenir aquesta nota de tall i veure si entres o no en primera opció a la carrera universitària que tu vols estudiar. Molts dies estudiant, són moments de molts nervis, també, i de pensar què vols fer en el futur. Hem parlat amb alguns joves rubinencs que porten preparant-se tots aquests exàmens en les darreres jornades. Alguns expliquen que els preocupa obtenir la nota necessària per poder accedir als estudis que volen cursar, mentre que d'altres reconeixen que el que més els inquieta és la por de quedar-se en blanc durant alguna prova.
3: Sí que és veritat que noto els nervis perquè ja porto unes quantes setmanes estudiant i no estic segura si m'acabaré d'aprendre tot el temari. D'altra banda, tinc ganes de fer els exàmens i gaudir de l'estiu.
4: La verdad es que llevo unos días bastante nervioso. Intento no pensar demasiado en los exámenes, pero es difícil porque sabes que te juegas mucho en muy poco tiempo. Con así llevo tiempo que tengo ganas de que empiecen y así poder quitármelos de encima después de tanto tiempo estudiando. Hablo con mis amigos y estamos todos como en la misma situación.
5: Doncs la selectivitat la porto una mica regular perquè estic bastant nerviosa. He estat estudiant, però em preocupa sobretot no arribar a la nota que necessito per entrar al grau que vull.
0: És aquesta, eh? Aquesta darrera, la màxima preocupació que tenen els estudiants ara mateix. També hi ha qui veu l'arribada de la selectivitat com l'últim pas per tancar una etapa de molts anys. Després d'un curs intens, molts estudiants tenen ganes d'acabar amb aquests exàmens i començar a pensar en el seu futur amb una miqueta de més tranquil·litat. Els centres educatius de la ciutat han dedicat aquestes darreres setmanes, de fet el darrer trimestre, a preparar els alumnes tant acadèmicament com emocionalment i insisteixen en la importància de confiar en la feina feta durant tot el curs i a provar i afrontar aquestes proves amb la màxima serenitat possible. Com dèiem, demà serà un dia intens a Barcelona amb aquesta visita del Papa Lleó XIV i perquè la gent doncs, es pugui moure millor i no hi, o intentar vaja, que no hi hagi tants problemes demà per anar cap a Barcelona, per sortir o per circular una miqueta pel que és al voltant de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà aquest servei de Barcelona al Vallès, concretament demà, però també ho farà dimecres, que també és un dia molt important en aquesta visita a Barcelona. Demà, per exemple, Ferrocarrils reforçarà aquesta línia incorporant 20 noves circulacions a la S1, és a dir, Terrassa, però també a la S2 Sabadell. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, també incorporarà més circulacions. I de cara a dimecres, a la nostra línia, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, a la línia Barcelona-Vallès, hi haurà 8 noves circulacions a la S1 i a la S2, per tant, Terrassa-Sabadell, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 noves circulacions entre les 8 del vespre i la finalització d'aquest servei. De fet, el que recomana bàsicament Ferrocarrils és l'ús precisament del transport públic per als desplaçaments, de cara a anar, si voleu, als diferents actes que s'organitzen durant aquesta visita del Papa Lleó XIV, i el que sí que es recomana en general és evitar moure's en vehicle privat. De fet, aquest matí ja hi ha les primeres restriccions a Barcelona, ja hi ha alguns barris de Barcelona on ja no es pot circular. Per tant, si heu d'anar a Barcelona a treballar o a estudiar avui, tingueu en compte i informeu-vos bé abans de sortir de casa, perquè avui ja hi ha les primeres restriccions. Per tant, ús del transport urbà demà en la mesura, evidentment, que sigui possible. Canviem radicalment de tema, deixem tot el que ha de passar demà i parlem d'una altra qüestió, del concurs de relats veus de dona. Ja ha lliurat els seus premis en aquesta 6a edició del concurs. El certamen ha tornat a demostrar que la literatura local és una eina indispensable per a l'expressió emocional i la reivindicació social a Rubí. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults, tant en castellà com en català respectivament, i Anna Urtiaga i Dicra Mayor Llum en categoria jove. La Graci Pérez, que és conductora d'aquest club de lectura i impulsora del certamen, ha destacat l'orgull de veure com el projecte creix any rere any. En aquesta edició s'ha consolidat la participació dels instituts, destacant la sorprenent qualitat literària dels alumnes de primer i de segon d'ESO. Ho explica la Graci Pérez.
6: Queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro. Son unos relatos muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados, y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen que ya hemos cumplido la 6ª edición.
0: La Susana Escobar, que és la guanyadora de la categoria en català en el relat titulat Mai, i per la Susana, que va guanyar el certamen l'any passat, l'escriptura és un refugi íntim que contrasta amb la vergonya d'exposar-se al públic.
7: Encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però crec que jo encara tinc interioritzat, no? Com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no? De potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc.
0: Per la seva banda, l'Àfrica Fuentes s'ha endut el premi en la categoria de castellà amb Les Invisibles, una obra nascuda al taller d'escriptura de l'Ateneu Municipal. L'Àfrica ha explicat que el seu text vol ser un homenatge a totes aquelles dones que sostenen la societat des de l'anonimat.
8: Y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles. En mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no? que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social. Y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto?
0: L'Ajuntament ha completat la campanya d'Esporga 2025-2026 amb un total de 2.837 actuacions entre podes i tales d'arbre, una xifra superior a la prevista en un primer moment. Els treballs han permès actuar sobre l'arbrat de tota la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat, reduir interferències amb l'espai públic i garantir un millor estat de conservació de tots els exemplars. La planificació inicial contemplava intervencions en 2.254 arbres. Una de les prioritats ha estat l'actuació als entorns escolars. Els centres educatius van ser alguns dels espais més afectats per les ventades i per aquest motiu s'hi van dur a terme intervencions específiques de poda i retirada d'exemplars amb risc.

0: I en informació esportiva, cap de setmana amb més alegries que no pas decepcions. Siscu Lara García.
1: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'Esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí Femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i, sobretot, el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventud 25 de setembre. Bé, guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. Aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda, pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.

0: conèixer l'estat del trànsit i també del temps, el temps que ens espera per aquesta jornada de dilluns, i comencem amb el temps. Com sempre, saludem a Luismi Pérez, que ens parla des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un dilluns que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia, amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre, que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I, en canvi, aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada a la tarda alguna gotellada a la resta del país, però d'una forma molt més dispersa. La temperatura avui puja una mica respecte a ahir, puja la de la tarda, i per tant un ambient una mica més calorós que no pas el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: I anem cap a les carreteres catalanes, per tant saludem el Ferran Aràndiga des del RAC. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant algunes incidències, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim un accident des de primera hora del matí a la ronda litoral cap al nus del Llobregat, on es talla un carril de circulació i deixa més de 10 quilòmetres d'aturades des de Sant Adrià de Besòs en sentit sud. També tenim un accident a la C58 a l'altura de Terrassa, que en direcció a Barcelona deixa els vehicles del voral provocant 3 quilòmetres de lentitud. També tenim una avaria a la ronda litoral a Santa Coloma de Gramenet, que en sentit nord cap al nus de la Trinitat talla un carril també amb 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa a aquestes fortes retencions, també destaquem el vessant Vallès. Ara mateix la A17 circula amb retencions des de Mollet del Vallès fins a Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a la C16 al terme de Rubí, de moment circula amb normalitat, però és cert que cap a l'últim tram de les dues, ara mateix, perdó, volíem dir dels túnels de Vallvidrera, doncs deixant 2 quilòmetres de lentitud cap a la ronda de dalt. També l'entrada des del Llobregat continua amb congestió des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

El veïnat del barri de Can Fatxó que viu a tocar l'empresa Renci, que torna a queixar-se de les pudors i que ara amb l'estiu encara són més molestes. Des de l'empresa diuen que han invertit 1,5 milió d'euros per evitar aquesta situació. I la plantilla de Ficosa ha avalat el preacord que dimecres signaven la direcció de l'empresa i els sindicats, concretament el 92% dels treballadors que divendres van votar en aquesta consulta i estan d'acord. El document redueix de 172 a 105 els acomiadaments.

I fins al 22 d'aquest mes es pot visitar la mostra Operació Aigua a la plaça de la Nova Estació, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics. I en esports parlem avui dels resultats de les competicions esportives d'aquest cap de setmana que hem deixat enrere.

0: Els veïns de Can Fatxó, que viuen a prop de la nau de Rensica, on es fa el famós humus del Mercadona, denuncien que les desagradables pudors que venen de la fàbrica no han desaparegut i que són especialment molestes durant aquests mesos d'estiu que ens venen per endavant. Recordem que Rensica va arribar al barri l'any 2017 i de seguida van començar aquestes primeres molèsties que van arribar a una situació insostenible el 2022. Des d'aleshores s'han fet inversions i s'han instal·lat diversos sistemes per poder contenir aquestes pudors. Els treballs han aconseguit eliminar o reduir molt aquestes molèsties, però durant l'hivern. I és que la pudor en matèria orgànica torna cada any amb les elevades temperatures i aquest estiu no està sent pas una excepció. Jordi Bericat és un veí del carrer Bages.
1: Aquest hivern, clar, tothom té les finestres tancades i les pudors no són tan persistents, no? Diguéssim. Clar. Fa tres setmanes, un mes, que hem començat a tindre moltes pudors. Pitjor que l'any passat. I la resposta d'ells és que ja no saben quina solució donar. Que per ells tot això és correcte. Llavors, pues, bueno, el que no podem continuar és vivint així, no? Que et pugis a les habitacions, que tinguis que tancar les finestres de la pudor que tenim a dintre l'habitació.
0: Unes pudors tan desagradables que fins i tot estan provocant vòmits i marejos a alguns veïns. Escoltem el Manuel Martínez i també a la Passió Blanes.
2: Y ahora es más peste cada día y eso no puede ser. Ya es vomitero y asqueroso. No sé qué hacer.
3: Et donen pastilles perquè no vomitis, però clar, vomitis perquè a l'estómac et fa aquí una... No sé si li passa a més veïns. Com que no estàs respirant aire sa, arriba un moment que es tanca l'estómac i comencen les vomiteres. Això l'any passat vaig tenir molts dies d'aquests, vaig anar a urgències. Aquest any, com que tinc la medicació, me l'estic prenent des d'abans d'ahir. Vull dir, no pot ser que estem començant a l'estiu i estem amb aquest nivell.
0: Les molèsties, però, no es limiten a les pudors a podrit. També s'hi sumen sorolls i, a més de tot plegat, paneroles. Escoltem a Lucía Mateu i a Maria Dolors Blasco.
4: Nosaltres estàvem aquí abans d'ells. Aquesta activitat no l'haurien d'haver donat si és que no la fan bé. Aleshores, nosaltres no havíem tingut paneroles. I ara n'hi ha paneroles per tot arreu. Els que estem aquí tenim tots. I no parem de comprar coses.
5: Tinc 77 anys, visc aquí al carrer Urgell. Les paneroles van ser impressionants, que se van ficar dins de l'habitació, en 75, volant, jo histèrica perdida, però bueno, jo soc una molt forta, i però he de fer sí que portem molts anys, a partir de la Riera estem tots oblidats.
0: I què diu l'empresa? Doncs Rensica assegura que porta 1,5 milions d'euros invertits en elements que han permès eliminar les molèsties durant l'hivern. Recentment, però, ha fet un estudi d'olors de 6 mesos que conclou que la planta no emet pudors considerables i que el culpable més probable és el clavegram, on s'hi estaria estancant part de la matèria orgànica abocada durant aquests anys. Molts veïns dubten d'aquesta explicació i recorden que abans de Rensica, l'empresa de preservatius Durex va ocupar la mateixa nau sense generar-los cap problema. I una gran majoria de la plantilla de l'empresa Ficosa, en planta a Viladecavalls, ha votat aquest divendres a favor del preacord entre direcció d'empresa i sindicats. Amb una participació d'un total de 585 treballadors i treballadores de Ficosa, d'un cens de 833, hi han votat a favor el 92%, en contra el 6%, i vots en blanc només 10 es van emetre divendres. Les dues parts van arribar a aquest preacord el dimecres, després de molts dies de negociacions. El text finalment aconsegueix reduir l'afectació de l'ERO d'aquesta empresa a 105 persones. Hem de recordar que hi treballen 121 rubinencs i rubinenques. Segons informaven els propis sindicats, les indemnitzacions seran, en la major part dels casos, de 33 dies per any treballat i diversos complements. S'obrirà un termini el dia 19 de juny perquè els treballadors i treballadores interessats puguin acollir-se a aquestes baixes voluntàries, que és un dels elements importants d'aquest preacord. Les sortides es faran progressivament en 4 grans blocs, la primera dels quals es farà a mitjans de juliol i la darrera es farà efectiva el 31 de març del pròxim any, del 2027. Escoltem a Òscar Mesa, amb qui parlàvem la setmana passada, justament dimecres, quan es va arribar a aquest preacord, y es del sindicat UGT.
6: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad para menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más.
0: Paral·lelament, també s'estableix l'aplicació d'un ERTO per a 38 persones de l'àrea d'enginyeria des de l'1 de setembre de 2026 fins al 30 de juny de 2027, que s'amplia a 275 persones per repartir de forma solidària l'afectació entre la totalitat de la plantilla. I l'AUB demana a l'equip de govern que es faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna, i una vegada més a l'Ajuntament, doncs, que no opti per seguir externalitzant serveis com aquests. Segons explicava la portaveu de la formació Marina Dolcet, els grups municipals opinen, l'Ajuntament de Rubí ha hagut d'aturar el procés de licitació d'aquestes dues escoles Bressol perquè estava mal fet, i a més l'informe tècnic de l'Ajuntament també deia el mateix, i per tant caldrà tornar a fer tot el procés i a calcular tot el pressupost. Això provoca, per tant, que s'endarrereixi encara més aquesta licitació. I, per altra banda, ha criticat que el govern municipal no hagi presentat aquest estudi que dèiem. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant de tot plegat, des de l'UPA es pregunten què passarà amb les treballadores de les dues escoles Bressol. Escoltem a la Marina Dolcet.
7: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització. Per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest Ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
0: La UPA està treballant un parell de mocions a més de cara al pròxim ple municipal, previst per dilluns 22 de juny. Una està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra amb el sindicat Comissions Obreres i sobre la brigada municipal. A més, és possible que es dugui a aprovació al ple municipal del mes de juny la inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM. Segons Dolcet, la UPA hi presentarà al·legacions perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants previst en aquest document. I ja es pot visitar la mostra Operació Aigua, una exposició itinerant que acosta el coneixement sobre els recursos hídrics que tenim a la ciutadania. La mostra està adreçada a tots els públics i planteja moltes preguntes que poden incidir en la vida quotidiana de la gent. Quanta aigua consumim, per exemple, o quina part d'aquest consum no veiem? Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
8: Una visió molt didàctica del recurs aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan, doncs es fan encara més finit aquest recurs.
0: No tot l'ús que fem de l'aigua és directe, alguns són pràcticament invisibles, però són els que més mal fan. I és que, per exemple, l'ús indiscriminat de les tecnologies dia consumeix molta més aigua de la que podríem imaginar. Tornem a escoltar Medrano.
8: Pensem que les previsions és que al 2030 la IA consumeixi una quantitat d'aigua equivalent a la que necessiten 1.300 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una quantitat de recurs d'aigua molt i molt rellevant. En un món que, com també explica l'exposició, no tothom té assegurat aquest dret bàsic, que hi ha més de 4.000 persones que no tenen accés al que seria simplement un lavabo, i per tant és prendre consciència del que tenim, que el que tenim ho hem de fer servir amb mesura.
0: Operació Aigua ja ha recorregut desenes de municipis catalans i en el cas de la nostra ciutat es podrà visitar fins a finals d'aquest mes a la plaça de la nova estació.

0: En esports, el penúltim cap de setmana amb competicions esportives ens deixa bones alegries i una decepció. Sisco Lara García.
1: L'Esportiu Rubí es queda sense passar ronda en el play-off d'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala Femení després d'empatar a 2 al Magro i en la tornada de semifinals arrossegant l'1-2 després de la derrota en el partit d'anada a la Llana. El conjunt del Jordi Archilla, doncs, que ja ha de començar a pensar en la pròxima temporada, al igual que ha de fer també el Club Natació Rubí en waterpolo, però en el seu cas en el retorn a la màxima categoria, a la divisió d'honor, després del 10-13 davant del Barcelona en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens, retorna a la màxima categoria d'un equip que ha fet una temporada excel·lent i encara té un partit pendent per mirar si l'any que ve està a tercera catalana al Juventud 25 de Septiembre B. Les coses s'han posat de cara en la final del play-off d'ascens, ja que va guanyar 0-2 en l'anada a la penya recreativa Sant Feliu, en un cap de setmana en el qual hi ha hagut molt d'esport i molt de família, amb una gran festa organitzada pels maristes al Combi Esport.

Els sindicats educatius han convocat una nova jornada de vaga demà dimarts, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV i amb el primer dia de la selectivitat d'enguany. Diumenge també hi haurà manifestació a Barcelona. Precisament, Ferrocarril reforçarà el servei a les línies Barcelona-Vallès tant demà com també dimecres, amb motiu d'aquesta visita que dèiem a Barcelona. Demà, per exemple, reforçarà la línia Barcelona-Vallès incorporant 20 noves circulacions a la S1 i a la S2. I el concurs de veus de dona va lliurar la setmana passada els premis a la seva 6a edició. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults i Ana Urtiaga i Dicra Mayun en categoria jove. I en esports, com és dilluns, toca parlar dels resultats de les competicions esportives que s'han fet aquest cap de setmana i que ens han deixat resultats molt diversos.

0: L'USTEC, la CGT, la CNT, el COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona de cara al pròxim diumenge, dia 14 de juny, per exigir al govern un canvi en l'educació pública. Així ho han confirmat aquest cap de setmana els diversos sindicats, després de reunir-se en diverses ocasions dissabte. Diuen els sindicats que volen aconseguir també el suport de les famílies i de la societat. De fet, fons de l'USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar encara i que es donaran a conèixer els detalls avui mateix. I pel que fa a la vaga de demà, com dèiem, coincideix amb la visita del Papa i els sindicats començaran a fer mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que demà també comencen les proves d'accés a la universitat. Ho explicava la Laura Jané, que és la secretària general de la CGT d'Ensenyament.
1: Avui ens hem reunit el comitè de vaga composat per la CGT, la USTEC, la Intersindical, la COS i la CNT i hem arribat una mica doncs, a fer un calendari conjunt de les properes mobilitzacions. Serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa. També ens unirem a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona en vaga. Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi.
0: Doncs del que sabem fins ara, perquè avui donaran més detalls als sindicats, és que aquesta manifestació de diumenge començarà als Jardinets de Gràcia i avui el que ens explicaran, serà el recorregut i també els horaris. La decisió de mantenir tant la vaga de demà com també la manifestació del pròxim diumenge arriba després de les protestes dels docents de la setmana passada, del divendres concretament. Els sindicats l'han descrit com un autèntic èxit. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", esperen els docents que doncs, a aquesta proposta s'hi afegeixin a més entitats en defensa de l'habitatge i de la llengua. Parlem de la manifestació de diumenge. Tot plegat, com deien, després d'aquesta concentració de divendres, hi van assistir, recordem-ho, mestres i professors de la nostra ciutat que aquí estan organitzats en l'Assemblea de Docents de Rubí. Divendres van poder parlar amb alguns d'aquests professors i professores que anaven a la manifestació, per exemple, amb la Betlén Cañizar, que ens explicava els principals motius del conjunt d'aquestes vagues.
2: Són molts anys acumulant infradotacions, infrarecursos i tirant amb la nostra força i la nostra energia en el dia a dia de l'aula amb molt gust perquè ens agrada el que fem i perquè estem allà pels xavals i xavales, pels nens i nenes, però arriba un punt que sense un suport real de governs no podem anar endavant. O sigui, sense recursos reals no podem seguir amb el dia a dia, a no ser a costa de les nostres pròpies vides. Però tot té un límit, i el límit ha arribat.
0: Com dèiem, demà coincideixen un munt de coses, en aquest cas a Barcelona, aquesta vaga, la visita del Papa i també la selectivitat. 46.000 estudiants del país comencen demà aquestes importants proves. Dèiem, els estudiants de segon de batxillerat porten molts dies afrontant aquests exàmens que comencen demà. La mala selectivitat, després de mesos de preparació, estan vivint, per tant, avui, podríem dir, una mena de recta final, perquè demà és el primer examen a les 9 del matí. Una selectivitat que serveix, com ja sabeu, per poder tenir aquesta nota de tall i veure si entres o no en primera opció a la carrera universitària que tu vols estudiar. Molts dies estudiant, són moments de molts nervis, també, i de pensar què vols fer en el futur. Hem parlat amb alguns joves rubinencs que porten preparant-se tots aquests exàmens en les darreres jornades. Alguns expliquen que els preocupa obtenir la nota necessària per poder accedir als estudis que volen cursar, mentre que d'altres reconeixen que el que més els inquieta és la por de quedar-se en blanc durant alguna prova.
3: Sí que és veritat que noto els nervis perquè ja porto unes quantes setmanes estudiant i no estic segur de si m'acabaré d'aprendre tot el temari. D'altra banda, tinc ganes de fer els exàmens i gaudir de l'estiu.
4: La verdad es que llevo unos días bastante nervioso. Intento no pensar demasiado en los exámenes, pero es difícil porque sabes que te juegas mucho en muy poco tiempo. Con así llevo tiempo que tengo ganas de que empiecen y así poder quitármelos de encima después de tanto tiempo estudiando. Hablo con mis amigos y estamos todos como en la misma situación.
5: Doncs la selectivitat la porto una mica regular perquè estic bastant nerviosa. He estat estudiant, però em preocupa sobretot no arribar a la nota que necessito per entrar al grau que vull.
0: és aquesta, aquesta darrera, la màxima preocupació que tenen els estudiants ara mateix. També hi ha qui veu l'arribada de la selectivitat com l'últim pas per tancar una etapa de molts anys. Després d'un curs intens, molts estudiants tenen ganes d'acabar amb aquests exàmens i començar a pensar en el seu futur amb una miqueta de més tranquil·litat. Els centres educatius de la ciutat han dedicat aquestes darreres setmanes, de fet el darrer trimestre, a preparar els alumnes tant acadèmicament com emocionalment i insisteixen en la importància de confiar en la feina feta durant tot el curs i a provar i afrontar aquestes proves amb la màxima serenitat possible. Com dèiem, demà serà un dia intens a Barcelona amb aquesta visita del Papa Lleó XIV i perquè la gent doncs, es pugui moure millor i no hi, o intentar vaja, que no hi hagi tants problemes demà per anar cap a Barcelona, per sortir o per circular una miqueta pel que és al voltant de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà aquest servei de Barcelona al Vallès, concretament demà, però també ho farà dimecres, que també és un dia molt important en aquesta visita a Barcelona. Demà, per exemple, Ferrocarrils reforçarà aquesta línia incorporant 20 noves circulacions a la S1, és a dir, Terrassa, però també a la S2, Sabadell. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, també incorporarà més circulacions. I de cara a dimecres, a la nostra línia, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, a la línia Barcelona-Vallès, hi haurà 8 noves circulacions a la S1 i a la S2, per tant, Terrassa-Sabadell, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, i 14 noves circulacions entre les 8 del vespre i la finalització d'aquest servei. De fet, el que recomana bàsicament Ferrocarrils és l'ús precisament del transport públic per als desplaçaments, de cara a anar, si voleu, als diferents actes que s'organitzen durant aquesta visita del Papa Lleó XIV, i el que sí que es recomana en general és evitar moure's en vehicle privat. De fet, aquest matí ja hi ha les primeres restriccions a Barcelona, ja hi ha alguns barris de Barcelona on ja no es pot circular. Per tant, si heu d'anar a Barcelona a treballar o a estudiar avui, tingueu en compte i informeu-vos bé abans de sortir de casa, perquè avui ja hi ha les primeres restriccions. Per tant, ús del transport urbà demà en la mesura, evidentment, que sigui possible. Canviem radicalment de tema, deixem tot el que ha de passar demà i parlem d'una altra qüestió, del concurs de relats veus de dona. Ja ha lliurat els seus premis en aquesta sisena edició del concurs. El certamen ha tornat a demostrar que la literatura local és una eina indispensable per a l'expressió emocional i la reivindicació social a Rubí. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes en categoria d'adults, tant en castellà com en català respectivament, i Anna Urtiaga i Dicra Mayor en categoria jove. La Graci Pérez, que és conductora d'aquest club de lectura i impulsora del certamen, ha destacat l'orgull de veure com el projecte creix any rere any. En aquesta edició s'ha consolidat la participació dels instituts, destacant la sorprenent qualitat literària dels alumnes de primer i de segon d'ESO. Ho explica la Graci Pérez.
6: Queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro. Son unos relatos muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados, y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen, que ya hemos cumplido la sexta edición.
0: La Susana Escobar, que és la guanyadora de la categoria en català en el relat titulat Mai, i per la Susana, que va guanyar el certamen l'any passat, l'escriptura és un refugi íntim que contrasta amb la vergonya d'exposar-se al públic.
7: Encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però crec que jo encara tinc interioritzat, no?, com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no?, de potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc.
0: Per la seva banda, l'Àfrica Fuentes ha endut el premi en la categoria de castellà amb Les Invisibles, una obra nascuda al taller d'escriptura de l'Ateneu Municipal. L'Àfrica ha explicat que el seu text vol ser un homenatge a totes aquelles dones que sostenen la societat des de l'anonimat.
8: Y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles. En mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no?, que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social. Y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto?
0: L'Ajuntament ha completat la campanya d'Esporga 2025-2026 amb un total de 2.837 actuacions entre podes i tales d'arbre, una xifra superior a la prevista en un primer moment. Els treballs han permès actuar sobre l'arbrat de tota la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat, reduir interferències amb l'espai públic i garantir un millor estat de conservació de tots els exemplars. La planificació inicial

0: I en informació esportiva, cap de setmana amb més alegries que no pas decepcions. Siscu Lara García.
1: La part negativa del cap de setmana se la va endur l'Esportiu Rubí femení, que ha quedat fora de la lluita per l'ascens a Primera Nacional de Futbol Sala després del 2-2 al camp de l'Almagro, un rival que va marxar de la Llana ara fa 8 dies amb l'1-2 i d'aquesta manera continuarà immers en la lluita, mentre que les nostres ja pensen en la pròxima temporada, en la qual a Divisió d'Honor de Waterpolo es trobarà de nou el Club Natació Rubí femení. Ha retornat a l'elit del waterpolo després de guanyar la final del play-off d'ascens al Barcelona. 10-13 van perdre aquest cap de setmana, però van fer valer el 6-9 del partit d'anada i sobretot el liderat de la Lliga. Pel que fa al futbol, en quarta catalana al play-off d'ascens, pas i mig donat pel Juventud 25 de setembre B. Guanyava 0-2 davant de la penya recreativa Sant Feliu dissabte a les 6. Aquest cap de setmana que ve, amb aquesta renda, pot celebrar l'ascens de categoria a la tercera catalana, en un cap de setmana en el qual també hi ha hagut Combi Esport. Èxit en la promoció de l'esport i de la família.

0: Ràdio Rubí.
1: És la una de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Passen 5 minutets a les 9 del matí. Obrim un nou tram del Rubí al dia per tractar, bàsicament, temes de cooperació i habitatge, entre altres qüestions, com sempre. Començarem parlant de la programació del Dia Internacional de les Persones Refugiades, que es commemora cada any el mes de juny, com sempre. El Servei de Cooperació ha preparat activitats per tot aquest mes i les repassarem, en res, amb la Clara Xifra, que és la tècnica de cooperació de l'Ajuntament de Rubí. I avui toca secció mensual d'habitatge. Ens visiten el gerent de Prousa, Carlos Águila, i Jesús Sanz, que és tècnic del Servei d'Habitatge, i ens parlaran de l'informe sobre els ajuts d'habitatge 2025-2026, però també d'altres qüestions. Per exemple, les noves propostes de la modificació del reglament per demanar ajudes d'habitatge, precisament, i també sobre una sèrie de modificacions que s'han fet a la borsa del lloguer. Després arriba, com sempre, la secció d'esports amb el repàs a l'actualitat esportiva, especialment dedicat avui als resultats del cap de setmana. I abans de canviar d'hora, escoltarem una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt, temps de conversa, temps d'anàlisi, temps de tertúlia conduïda com cada dia pel Toni Bravo. Avui hi haurà el Jordi Margarit, el Xavi Ribas, la Marta Casas i el Xavier Bonastre, que comentaran alguns temes importants de la ciutat, però també aquesta setmana que arriba molt carregada de notícies, com per exemple la visita del Papa o les noves protestes dels docents catalans. I a partir de les 11, la Belén Tierno agafa el relleu. Avui ens visita també el Jacint Fornols i el Víctor Pérez. Ens parlaran, ens recomanaran pel·lícules, també sèries. I a més parlarem de ballet, perquè si us agrada podreu obrir un espectacle de ballet el pròxim dissabte. I avui estarem molt pendents també de rodes de premsa. A partir de 2:15 es presenta tota la programació de la Festa Major d'aquest any, que recordem se celebra entre el 26 i el 29 de juny. Per tant, estarem molt atents i a partir de 2:00 a l'informatiu migdia tindreu tota la informació d'aquesta Festa Major. Comencem!

0: Sí, 20 de juny se celebra el Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'Ajuntament de Rubí, com sempre, ha preparat una programació per tot aquest mes de juny, amb exposicions, amb conferències, amb documentals, entre altres coses. Parlem de tota aquesta programació, perquè en preneu nota, si voleu assistir a aquestes activitats, amb la Clara Xifra, que és tècnica del Servei de Cooperació de l'Ajuntament de Rubí. Molt bon dia, Clara.
1: Bon dia, Patri, em sentiu bé?
0: Sí, perfectament, Clara.
1: Perfecte, molt bé, bon dia.
0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos, com sempre, per explicar-nos tota aquesta programació, que és molt àmplia, per cert, aquest any. Per començar, Clara, si et sembla, m'agradaria destacar que aquesta programació la feu des de l'Ajuntament, però sempre en col·laboració de moltes entitats de la ciutat. Parlem, per exemple, de Refugees Welcome, per posar només un exemple, però sense aquestes activitats no podríeu fer la programació.
1: Sí, exacte. Agraïm moltíssim a les entitats que col·laboren cada any amb la programació. Pensem que, al final, no és una cosa només del municipi, evidentment és una política municipal, no?, la de suport a les persones refugiades a través dels programes que tenim en marxa a la ciutat, de suport a les persones que arriben a la ciutat, però això per nosaltres és molt important, el fet de commemorar aquest dia amb accions de sensibilització ciutadana i comptar amb les entitats que tenim a la ciutat i que treballen i que estan sensibilitzades amb aquest tema, justament per donar una veu més àmplia, no?, i per ampliar la mirada. I això, tenim Refugees Welcome, també tenim Rubí Solidari, que com sabeu també estan molt actives amb aquest àmbit, i també tenim per primer any també una entitat, Microcrèdit Solidaris per l'Àfrica, que és una entitat també que està col·laborant últimament amb Rubí, que també ens han proposat una activitat, a més evidentment d'altres serveis municipals, com cultura, com la biblioteca, i també tenim els altres serveis municipals, sí.
0: A més, abans d'entrar amb una miqueta de detall a totes aquestes activitats, també m'he fixat que feu activitats, com per exemple, poso només un exemple, Hora del Conte pels més petits, però també heu organitzat una activitat pels més grans. Per tant, també heu volgut aquest any una miqueta adreçar aquesta programació a diferents edats, no?
1: Sí, exacte. Pensem que és important això, no?, obrir la mirada i treballar des d'infància, no?, amb missatges que puguin ser com més concrets, no?, a partir de contes, a partir d'activitats infantils. També a les Torres hi ha una activitat infantil, després l'explicarem. I a banda d'això, doncs, també activitats més de reflexió, no?, com pot ser la conferència a l'Ateneu o com pot ser la xerrada també de Rubí Solidari.
0: Començàvem parlant, o posant com a exemple, Clara, a Refugees Welcome, que de fet té una exposició a la biblioteca que es diu Un lugar en el exilio, del Dani Aguilera, que de fet es tracta bàsicament d'explicar quin és el seu projecte, que aquí l'hem explicat moltíssimes vegades, el tema de compartir pis, no?
1: Exacte, sí, Refugees Welcome, ells el seu objectiu finalment és el de trobar aquest convivències, no?, de persones de Rubí que puguin acollir a casa seva a canvi d'un preu també mòdic, no?, que pot pagar la persona refugiada que està a través d'un programa estatal o altres programes de refugi, i de poder generar finalment això, no?, aquest vincle i aquesta convivència, no?, perquè són persones que arriben aquí sense cap mena de xarxa, i amb aquestes convivències al final el que aconseguim és això, no?, que les persones es puguin insertar com més fàcilment a la vida de la ciutat, que puguin tenir aquest acompanyament a través de mentories i això, finalment crear xarxa.
0: Estem dient que aquesta exposició està a la biblioteca, Clara, però també la biblioteca acull una de les qüestions que dèiem, aquests contes adreçats als més petits, en aquest cas a partir de 4 anyets, que m'ha agradat molt el títol, Com les papallones i les oranetes, contes migrants. Trobo que és una molt bona metàfora.
1: Sí, exacte. Vàrem demanar això, una conta contes que ens fes una proposta, ens ha fet una proposta que és exclusivament que l'estrenarà a Rubí, i estem molt contentes, no?, perquè és això, finalment és buscar, no?, contes que tenim que tenim al dia a dia que puguin transmetre aquest missatge, no?, pels més petits, de com donar la benvinguda a la diferència, finalment, no?, és com no repetir el diferent, sinó com acollir-ho, a través d'això, de metàfores com les papallones, com els ocells, no?, que al final són ocells que migren, que es mouen sense fronteres, doncs donar una mica aquesta metàfora.
0: Clar, si estem parlant de persones refugiades, aquesta activitat que heu preparat per dimecres, 10 de juny, a l'Ateneu, aquesta conferència que trobo que és molt interessant, Refugi i dignitat, causes i conseqüències del desplaçament forçat, que la farà, a més, el Josep Casajoana, que és el secretari del Comitè Català de l'Agència de l'ONU per a Persones Refugiades.
1: Sí, exacte, estem molt contentes d'acollir-lo a la ciutat. De fet, dimecres també estarà aquí a la ràdio amb vosaltres, telefònicament, i ens donarà doncs, com això, la perspectiva més de reflexió, més de context, no?, per persones ja adultes, per poder això, no?, entendre, perquè hi ha migracions i sobretot perquè les persones han de sol·licitar refugi, no?, i han de fugir dels seus països.
0: Uh-huh. Abans ens comentaves, Clara, aquesta activitat de l'Espai Comunitari de les Torres, que és un taller infantil de creació audiovisual per explorar el que és el món de l'animació, que d'aquesta manera doncs, pots connectar no, amb les criatures, va adreçat de 7 a 12 anys, per tant, pots connectar moltíssim amb ells, i és una excusa, si em permets l'expressió, per treballar no, la realitat de les persones refugiades.
1: Sí, exacte. A més, aquesta és una activitat que no és una activitat, diguéssim, com aïllada, sinó que són 3 dies d'activitat que van com connectats, no? Que són això, 2 dies, 2 dijous de taller, que es fa a les Torres, però està oberta de la infància de tota la ciutat, que vulgui participar-hi. I és això, a través d'una tallerista i a través també de les educadores de les Torres, no? Treballar la reflexió del refugi, però a través de recursos com això més visuals, i prepararan ells com una mena de projecció videomapping que el dia 19, que és el dia abans del Dia de Persones Refugiades, es projectarà per tota la ciutadania a les Torres.
0: De fet, aquest dia 19 que deies és aquesta activitat que comentàvem que va dirigida a la gent gran, que de fet es troba dins del programa Viu la gent gran, que és la visita al projecte Top Manta. Explica'ns de què va aquesta activitat.
1: Sí, exacte. Amb el servei de gent gran també ens agrada, no?, com que ells fan moltes sortides culturals, ens agrada doncs, aportar aquesta part reflexiva, no? Intentem també cada any doncs, poder fer una mica de, no?, de programació per donar una altra mirada, no?, aquest tipus de sortides que fan. I Top Manta és un col·lectiu de les persones que fan venda ambulant a Barcelona, que estan al carrer, no?, de manera no regulada, i s'han organitzat a través d'una cooperativa que treballen doncs, això, no?, com treballar cooperativament i poder visibilitzar-se com a col·lectiu. Aleshores aniran a visitar el taller que fan i coneixeran doncs, això, les seves històries i permetrà també com reflexionar sobre comerç, cultura urbana, solidaritat.
0: A més, el dia 20, deixa'm dir que estan les inscripcions tancades, la gent gran no para, eh?
1: Exacte, no,
0: vol conèixer i s'apunta a tot, la gent gran.
1: Sí, sí.
0: I el dia 20 de juny, que és el dia de les persones refugiades, és una cosa que es fa cada any, no? S'il·lumina la façana de l'Ajuntament.
1: Sí, exacte, com bueno, simbòlicament la façana de l'Ajuntament s'il·lumina, no?, per diferents dies mundials, i el dia de les persones refugiades no podia ser menys, no? És un dia important a visibilitzar i de tenir en compte.
0: I donant un cop d'ull a aquesta programació, Clara, sí. M'he fixat que hi ha una de les activitats que podríem dir que és l'última, per dir d'alguna manera, que està dins de la festa major de la ciutat, perquè es fa el dia 29 de juny.
1: Sí, exacte. Sempre en el marc de festa major també intentem aportar aquesta altra mirada, no?, a través de diferents tipus d'activitats. I l'any passat ja vam començar amb el Festival de Circ Contemporani, el Celler, i ens va semblar com una manera també com interessant d'arribar a un públic molt més ampli, que potser no vindria a veure una activitat concreta de persones refugiades, però que en el marc de Festa Major sí que anirà al cicle de circ i veurà una obra artística, no?, de qualitat, però que també porta aquesta part reflexiva, no? I ens va semblar això, l'any passat va funcionar molt bé i aquest any doncs, hem valorat amb cultura, amb el servei, de seguir amb la proposta. I és un artista de circ que és d'origen sirià i també doncs, a través del circ explica la seva història, la seva vivència de refugi.
0: I un parell de qüestions, Clara, abans de dir-te adéu. Per un costat, sempre ens agrada explicar i insistir amb la col·laboració, abans dèiem, no?, d'entitats, però també, per exemple, de la biblioteca, que a banda d'acollir aquestes activitats que hem mencionat al principi, també col·labora amb aquest, sempre ho fa, el Dia de la Dona també ho fa, amb aquests espais on tu pots consultar, no?, doncs, llibres, revistes o el que sigui, en aquest cas dedicat a les persones refugiades. Ens agrada destacar-ho perquè la biblioteca sempre col·labora en tot.
1: Sí, exacte, no?, amb la biblioteca tenim també aquesta aliança, no?, que pels dies internacionals que tenim fan un espai especial no?, per visibilitzar aquestes temàtiques. No deixa que durant tot l'any, evidentment, aquests llibres estan a disposició, estan referenciats i marcats, vull dir que la ciutadania pot accedir-hi sempre que vulgui, però en aquesta ocasió és per visibilitzar-ho encara una mica més.
0: I per acabar, Clara, com és lògic també, en aquesta programació inclòs una, heu inclòs unes sessions que n'hem parlat moltíssim també aquí a Ràdio Rubí, aquesta, aquest procés de regularització, diré bé, extraordinària, que va començar el mes d'abril, que s'acaba el dia 30 de juny, totes aquestes sessions que s'estan fent des del Servei d'Estrangeria, des del Servei de Primera Acollida, per informar, i també les heu volgut incloure, lògicament, en aquesta programació, doncs perquè es dona informació i es revisa tota la documentació que la gent necessita, no?
1: Exacte, s'està fent un procés molt intens, però d'acompanyament molt proper a totes les persones que estan en aquest procés, i em semblava una manera més d'incloure-ho al programa, no? Com de dignificar també el procés i de donar la informació, perquè encara està obert el pla, i això em semblava com important també de poder-ho visibilitzar al programa.
0: Mm-hmm. Deixa'm, com tinc la xuleta aquí davant, aprofito i dic les sessions que queden. El dia 10, 16 i 23 de juny, de 10 del matí a 1 de la tarda, i el dia 8, 15 i 22 de juny, de 4 a 7 de la tarda. Tot el Rubiforma, com sempre, perquè la gent que hi vulgui anar, doncs, s'ho apunti i pugui assistir a aquestes sessions. Queden ja poquets dies, però encara es pot anar, evidentment, i demanar tota la informació que sigui necessària. Clara, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos en aquesta ocasió la programació de les persones refugiades.
1: A vosaltres, si em permets,
0: sí.
1: Ens hem deixat una activitat.
0: Quina?
1: Mira, la de Rubí Solidari.
0: Que és veritat, tens tota la raó.
1: El dia 18, com sabeu, ells també setmanalment fan les seves concentracions, i en aquesta ocasió doncs, comptaran amb el testimoni de la Nadia Gulam, que és una refugiada afgana que fa molts anys que està aquí a Catalunya i que és una activista molt coneguda, que ha escrit llibres també, i això comptarem doncs, amb el testimoni de la Nadia.
0: Això el dia 18 a les 7 a la plaça Pere Aguilera, com sempre, totes les concentracions de Rubí Solidari es fan sempre a la plaça de l'Ajuntament. Clara, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bon bé. Dia. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
8: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
9: L'enjoc és...
10: Futbol.
9: Bàsquet.
10: Hoquei. Okay.
9: Handbol.
10: Waterpolo.
9: Tenis taula.
10: Rugby.
9: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
11: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Avui dilluns, secció mensual dedicada a l'habitatge. Ja sabeu que aprofitem aquesta secció per informar sobre tot el que fa el servei d'habitatge de la nostra ciutat, sobre les ajudes i sobre tot el que us ofereix, si necessiteu informació o bé apuntar-vos, per exemple, a la borsa de lloguer o bé demanar informació sobre el que sigui. I avui parlarem, per exemple, d'aquests ajuts per pagar el lloguer que s'han concedit a persones que tinguin entre 36 i 64 anys, també a persones que tinguin més de 65 anys. Totes dues convocatòries estan tancades i avui, doncs, coneixerem una miqueta millor aquestes ajudes i les xifres, I per parlar de tot plegat, ens acompanya avui el Carlos Aguila, que és gerent de ProUrsa. Bon dia, Carlos.
1: Bon dia.
0: Benvingut, com sempre. I el Jesús Sanz, que és tècnic d'aquest servei, tècnic d'habitatge. Bon dia, Jesús.
2: Bon dia.
0: Benvingut. Gràcies per venir els dos. I, si us sembla, comencem fent el repàs a aquestes convocatòries que dèiem, unes convocatòries importants perquè són unes ajudes doncs clares i importants per a gent que vol pagar el seu lloguer. Ja sabem que està una miqueta complicat el tema de pagar el lloguer, la hipoteca també, però el lloguer està una miqueta complicat pagar el lloguer, i es va obrir primer una convocatòria de cara a gent que tingui entre 36 i 64 anys, que es va tancar, si no m'equivoco, el 8 de maig, i després parlarem dels més grans de 65. Carlos, com ha anat aquesta convocatòria? Perquè, insistim, a més, són unes edats, 36-64 anys, en què hi poden haver moviments, canvis, no? O intentar, vaja, canviar-te de pis, no?
1: Sí, bàsicament hi ha hagut alguns canvis a les convocatòries, s'ha ampliat els nivells de lloguer i d'ingressos, i el que veiem és, el que constatem ja des de fa molts anys, és que hi ha un creixement sostingut de la gent que demana ajuts, i això són dues coses, no?, que cada vegada viu més gent de lloguer i que, a més, la gent que viu de lloguer necessita més ajuts o més intervencions públiques per poder sostenir l'habitatge, no? Uh-huh. Bàsicament, encara queda una convocatòria pendent, que és la de joves de la Generalitat, però faltant aquesta convocatòria ja s'han tramitat més ajuts que l'any anterior. Vull dir que segurament aquest any superarem els 3 milions d'euros d'ajuts de les administracions a Rubí en ajuts al lloguer.
0: Uh-huh. Passa també exactament amb els més grans de 65. També heu notat que ha pujat la demanda per poder pagar el lloguer, perquè, clar, estem parlant, sempre ho diem, però és que a mi m'agrada insistir les coses. En el plan local d'habitatge hem de recordar sempre que qui té més problemes per accedir a l'habitatge és la gent jove i la gent gran, que no ens oblidem pas d'ells.
1: Sí, sí, de fet, hi ha un increment d'un 20%. A mi sempre m'ha d'argumentar-ho, que la gent gran són persones que no milloraran la seva situació econòmica mai més. Vull dir, tenen la seva pensió i no tenen més ingressos, però el lloguer sí que s'incrementa, i la pressió que pateixen les persones que viuen de lloguer, i també, bueno, la pressió en general sobre tots els preus de l'habitatge, doncs la gent gran la viu d'una forma més dramàtica, perquè no tenen possibilitat de millorar els seus ingressos, i són els ingressos que tenen, i aquí, doncs mira, tenim un increment d'un 21% en els ajuts, que és un increment que nosaltres també detectem en totes les àrees d'habitatge. Per això també fem una línia especial per a les persones de més de 65 anys, perquè és una problemàtica, no? A vegades es parla de l'habitatge com si fos un problema de joves exclusivament, i és un problema general que afecta a totes les edats i a totes les persones i a totes les tipologies de famílies o d'unitats familiars o unitats de convivència que existeixen.
0: Mm-hmm. Parles d'aquest 21% més en relació a l'any anterior. Això són 1.584 expedients d'ajut al lloguer que heu estat tramitant. O sigui que un 21% de pujada a mi em sembla déu-n'hi-do. I és una altra qüestió que a vegades també hem tractat amb tu, Carlos, o quan ha vingut el regidor, és que les famílies que reben ajuts al lloguer dediquen entre, és que em sembla molt, si em permeteu l'expressió, bèstia aquesta dada, entre el 52 i el 66% dels seus ingressos, és més de la meitat del que cobra una persona per pagar el lloguer. Per tant, al final està tot relacionat, no? Si estàs dedicant el 66% del teu sou a pagar un lloguer, o demanes ajudes, o a qui sigui, o a l'administració, o a qui sigui, o és impossible.
1: És que és impossible, perquè, a més, si li sumem a les despeses generals de qualsevol habitatge, no?, aigua, llum, el que sigui, el menjar, no?, les necessitats bàsiques, doncs ens trobem que hi ha molta gent que bàsicament està destinant els seus ingressos a viure, no? I aquí és on sempre comentem, no?, que la part especulativa, no?, dels increments de preu s'estan menjant també a la part de l'economia normal, perquè si una família que es destina tot simplement a les despeses bàsiques, doncs ni pot anar a comprar, ni pot anar de vacances, ni pot fer... Clar. Alguna de les qüestions que dius, bueno, que podien ser com d'una vida normal, no? Mm. O uns extras d'unes excursions a l'escola, qualsevol d'aquestes coses, però pues, no les pot fer. Mm. I no les pot fer perquè bàsicament estan destinant pues, entre dos i tres quartes parts dels seus ingressos en pagar una renda de lloguer.
0: Mm-hmm. És que és una xifra que, déu-n'hi-do, que és bastant considerable aquesta xifra. A banda de tot això... També una dada que m'ha cridat l'atenció són aquestes prestacions econòmiques d'urgència especial que també es dona des del servei d'habitatge, que sí, el 2018 van ser 31, el 2025 van ser 88, que també és una crescuda bastant considerable, Carlos.
1: Sí, sí. A més, dins de Prousa tenim un servei d'intermediació, no?, que intentem no arribar fins a aquest punt, però la situació és tan greu i bueno, els preus ja és prou conegut, no?, són tan alts, estem als màxims, que fins i tot fent la intermediació no evitem que hi hagi persones que arriben fins a l'últim punt, no?, que és aquestes ajuts d'emergència, que és quan ja estàs a punt de marxar de l'habitatge. Aquest any continuem amb la mateixa tendència, el juny ja portem unes 45, vull dir que terminarem l'any com l'any passat o una mica més. Vull dir que la situació és greu i la intervenció pública és cada vegada més necessària per poder intentar pal·liar una mica la gravetat de la situació.
0: Home, és que sense intervenció pública hi ha molta gent que tindria encara més problemes dels que ja té, o sigui, perquè sí. hi ha famílies que tenen molts problemes, no? Una altra qüestió que també ha incrementat, aquests informes socials de la mesa d'emergències, que el 2024 van ser 388 i el 2025 446, que va una miqueta en la línia que estàs explicant, Carlos, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I només remarcar també d'aquest informe que són 818 euros el preu de mitjana, podríem dir, del lloguer que es paga aquí a la ciutat, no? Que encara... Home, és una miqueta alt, 818
1: sí,
0: euros.
1: Sí, sí, sí. No? Bueno, si ho comparem amb els ingressos de les persones, no? És, òbviament, és una...
0: El que deies abans, no?, una mica.
1: Sí, és estratosfèric. Vull dir, coneguem com coneixem nosaltres la capacitat de pagament que tenen la majoria de rubinencs i rubinenques, el preu és molt alt. A vegades la gent compara i diu, bueno, és que a Barcelona o a Sant Cugat, diu, bueno, ja, és que a Barcelona i Sant Cugat també està molt car també, sí. per viure allà.
0: Bueno, Barcelona està impossible.
1: I els ingressos són els que són. Igualment és el que més o menys en la línia d'abans, sense que existís una intervenció pública, molta gent no podria viure. Uh-huh. Ens trobaríem en situacions com ja ha passat amb més greus encara, no? Ja tenim gent que no pot accedir a l'habitatge, doncs seria molt evident i seria, bueno, dramàtic.
0: Uh-huh. I una mica també perquè tot plegat, perquè aquest circuit que estem explicant, totes aquestes ajudes que oferiu des del servei d'habitatge des de ProUrsa, encara, diguéssim, perquè tothom ens entengui, funcionin millor, i aquestes noves propostes del reglament per precisament demanar ajudes a l'habitatge. Quines són aquestes? No sé si m'explica el Jesús.
2: Sí, bueno, aquestes ajudes estan... Aquestes bases que regulen aquests ajuts estan vigents des del 2022. Uh-huh. Vale? Des del 2022 s'ha aprovat una nova llei d'habitatge a nivell estatal. Llavors, entre alguns conceptes que s'han d'actualitzar perquè la nova llei ho requereix, uh-huh. i l'experiència adquirida d'aquests anys amb els atorgaments, pues, s'impulsa una modificació d'aquestes bases per actualitzar-les, per millorar-les, per intentar que amb aquestes dues línies també, a la línia de tots els ajuts que es donen des del servei d'habitatge, ProUrsa, acompanyar la ciutadania en aquesta despesa, no? Uh-huh. I bàsicament són aquestes dues. Són despeses generals, vale? Que és una línia d'ajuts a les persones amb risc d'exclusió residencial o d'exclusió social, i una per la reforma d'habitatges uh-huh. que entrin a la borsa de mediació del lloguer social, que és una borsa que suposo que en algun moment s'ha explicat aquí,
0: sí.
2: no? que hi ha des del servei d'habitatge.
0: Però bueno, ho pots recordar, eh?
2: Sí,
0: vale. Sí, sí,
2: bueno,
0: no. i tant.
2: Pues la borsa de mediació és una, és, com bé diu, és una borsa d'habitatges que es destinen a lloguer social a persones que ho necessiten. I bueno, en aquest cas el que es busca amb aquests ajuts és fomentar que hi hagi més habitatges en aquesta, en aquesta borsa per, bueno, poder arribar a més gent que necessita un habitatge.
0: Uh-huh. A més, bueno, amb aquest i amb qualsevol procediment, quan s'inicia un procediment sempre hi ha una fase que li diem consulta pública, on la gent pot entrar, si no m'equivoco, a la seu electrònica, deu ser, suposo, dir la seva, no? Perquè suposo que la gent també dirà, doncs mira, m'ho estic inventant, igual hem d'ampliar els diners d'aquí a aquí, igual hem d'ampliar el termini per poder presentar les sol·licituds. Suposo que va en aquesta línia, no?
2: Sí. Ara el que s'obre és un període de consulta pública, uh-huh, com bé deies, que estarà disponible durant 15 dies hàbils a través de la web de participació de l'Ajuntament.
0: Uh-huh.
2: Que
0: és participa
2: Guió Rubí, .diva, crec, arroba... o @dia.cat, bueno, ara la direcció.
0: Bueno, en tot cas, entreu a rubi.cat, ho podeu buscar al servei d'habitatge i
2: correcte.
0: Està penjat.
2: Sí. Llavors, en aquest període, la ciutadania pot presentar propostes, suggeriments, al que consideri, o sigui, tant una proposta de millora, com bé deies, no? Que s'ampliï el termini, que es convoquin en tal període, que es convoquin dues vegades, no sé, el que puguin proposar. Llavors, aquí el que es farà és un estudi d'aquestes propostes, si es poden incorporar, a les que es puguin incorporar, pues, serien incorporades.
0: Uh-huh. Això deies que dura, vaja, 15 dies, sí. Encara es pot fer, vull dir, si algú està interessat en fer-ho?
2: Correcte, la despesa general ja està publicada des de dilluns passat i estarà es poden presentar propostes fins al 19 de juny. La de borsa de mediació encara no ha estat publicada, però està en tràmit i en breus, que entre aquesta setmana i la propera, segurament serà publicada.
0: Uh-huh. De fet, són dues de les que també n'hem parlat aquí, tu parles de la borsa, també d'aquestes ajudes perquè la gent ens entengui, per les despeses generals de l'habitatge, ja n'hem parlat en alguna ocasió, i aquí també la gent s'hi acull, perquè estem parlant de pagar lloguer, de pagar, ara hipoteca avui no toca, però també pagar hipoteca, però les despeses generals, tu comentaves fa un momentet, a tema aigua, llum, etcètera, etcètera, també és una ajuda, a banda del que és pagar el lloguer en si, que pots estar pagant 700 o 800 euros, però després t'arriben 60 d'aigua, 100 de llum, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, jo crec que arriba un moment amb aquestes despeses que a vegades no les comptem, no sempre parlem només del preu de lloguer.
0: I són diners, al mes.
1: I són molts diners, vull dir, i sobretot quan tens una situació molt ajustada, doncs una despesa d'aquestes, bueno, sí, o una, el gas, no? Per exemple, la calefacció, qui pugui, no? Qui tingui, no? Gas.
0: I ara l'aire condicionat.
1: O l'aire condicionat, pues, bueno, destrota tot, no? Uh-huh. I dona igual, a vegades és els propis increments, no? Que de les factures normals, doncs fan que desequilibri, no? Perquè la gent va tan ajustada que això desequilibra molt. Vull dir, al final intentem des de l'Ajuntament, no? Des de Prousa, pues, complementar amb el màxim possible que puguem tot el que és totes les despeses que es deriven de viure, no? I la idea una mica és poder intervenir en la mesura que podem com a Ajuntament, que al final crec que sempre ho comento, no? Que al final el que necessita l'habitatge és una intervenció integral de totes les administracions i durant molts anys per poder com a mínim alleugerir la situació, que és molt complicada per la majoria de famílies i de tot tipus.
0: Mm-hmm. Estem ja al mes de juny, com qui diu la cosa, quasi intentant entrar a les vacances, diguéssim. Hem parlat de totes aquestes ajudes, convocatòries obertes. No sé si d'aquí a l'agost hi ha pendent obrir alguna altra convocatòria perquè la gent s'ho comenci a pensar i ho comenci a mirar.
1: Sí, queda una convocatòria que sortirà segurament aquest mes de juny, vull dir, que és la dels joves, que obre la Generalitat. Aquesta més o menys serà dels 18 a 35 anys. No tenim encara els criteris, però com sortirà ara serà similar al bo jove. Uh-huh. Que és la diferència és que els diners els dona l'Estat i l'altre la Generalitat, però bàsicament és una ajuda a la gent més jove. I bueno, ja l'any 2025 es van acollir 277 persones, vull dir que sobretot a aquesta part de la població que sàpiga que aquest mes de juny sortirà aquest ajut i que revisin. Ja saben que poden trucar a Prousa, que estem oberts per resoldre per correu telemàticament, per la seva electrònica, per qualsevol de les formes, i que presentin aquest ajut per, com a mínim, poder pal·liar una part del preu del lloguer.
0: Doncs estarem pendents i quan surti, evidentment, la convocatòria, també aquí a Ràdio Rubí en parlarem i ho publicarem també al nostre web. Carlos Jesús, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir a explicar-nos els temes relacionats amb el lloguer. Avui ha tocat lloguer, un altre dia toca hipoteca, avui ha tocat lloguer. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Que vagi bé. Moltes gràcies.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
7: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
8: Jack Daniel's, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
15: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
16: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
17: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
18: Venga, Sofi, cap problema.
19: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
20: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena, profe de la uni.
21: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
20: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
18: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
21: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
22: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada 2 setmanes a Ràdio Rubí.
23: L'enjoc és...
24: Futbol.
23: Bàsquet.
24: Hoquei. Okay,
23: handbol.
24: Waterpolo.
23: Tenis, taula.
24: Rugby.
23: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
2: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
25: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Aquesta que sona és la sintonia d'esports. Per tant, parlem avui amb el Toni Bravo Rodríguez. Toni, bon dia.
1: Bon dia, Patri.
0: Suposo que avui, sent dilluns, repassarem una miqueta què és el que ha passat aquest cap de setmana, tot i que sembla que la cosa comença a baixar una mica, ja estem al juny, no? I les competicions, doncs, ja no són, sí que són intenses, però ja no són les mateixes que, jo que sé, al febrer, no?
1: Ho dius molt bé, perquè anem a parlar dels tres duels que s'han viscut aquest cap de setmana. Comencem pel waterpolo femení, perquè el Club Natació Rubí Femení torna a ser equip de la divisió d'honor. En el partit d'anada a la final contra el Club Natació Barcelona van guanyar les nostres 6-9. Això era aquest avantatge de 3 gols, i aquest partit de tornada doncs va ser molt emocionant, perquè fins al final no es va poder decidir, fins als darrers segons, qui passava. Per què? Doncs perquè van arribar les jugadores amb un 9-13 que anava guanyant el Club Natació Barcelona per intentar empatar l'eliminatòria com les nostres. Recordem, han fet una lliga excepcional, van guanyar tots els partits, a excepció del darrer, que van perdre, però això les situava per damunt de tots, i això és un avantatge, perquè si arribes empatat i tu has guanyat la resta de partits i estàs per sobre de l'altre equip, doncs passes.
0: Clar. No?
1: Llavors, què va passar? Doncs que les nostres van aconseguir aquest empat justament en els darrers segons, amb aquest 10-13, doncs s'empatava l'eliminatòria, quedava igualada i, per tant, passaven les nostres. Doncs un any després de baixar a segona nacional, tornen a estar a primera nacional del Club Natació Rubí, que lluitarà doncs contra les millors i contra equips professionals, i això per mi té molt de mèrit, perquè passa com l'Esportiu Rubí, que clubs que no tenen una estructura professional, que siguin capaços de lluitar contra equips de primera que sí que estan professionalitzats, per mi això...
0: Home, és un repte, eh?
1: És clar, és brutal, no? Perquè també tot el que els implica a elles, no? Perquè són jugadores que treballen i que també que han d'entrenar i que no tenen les mateixes capacitats d'estar entrenant, com he vist, per exemple, a l'Esportiu Rubí, que han de treballar, entrenen, i les seves rivals doncs es dediquen a entrenar cada dia,
0: clar,
1: a viure
0: entrenar,
1: d'allò, només clar. Entrenar, a viure d'allò, ja està, hi ha molta diferència. Després, anem a l'Esportiu Rubí, que estàvem parlant, perquè estaven jugant el play-off d'ascens de segona nacional a primera nacional. Aquí van jugar la Llana, van perdre 1-2, va ser un partit en què la primera part doncs els hi va costar més, però la segona part van sortir com un vendaval, però no van tenir sort. Entre la portera rival, les pelotes que anaven al pal i al travesser, no van tenir sort, van acabar perdent 1-2. Va ser un cop molt dur i presagiava una mica el que acabaria passant. Les jugadores al final, quan van sortir, doncs després de canviar-se, hi havia jugadores plorant perquè van tenir aquesta opció, s'havien de desplaçar a Ciutat Real, han jugat contra l'Almagro, han empatat a 2, per tant no han passat l'eliminatòria.
0: Coses que passen, no?
1: Coses
0: a vegades
1: passen.
0: A l'esport...
1: Coses que passen. I és dur, perquè ho van tenir aquí a tocar, però... La sort i l'encert al final doncs acaben determinant aquestes coses. Anem al futbol de quarta catalana. Recordem que hi havia dos equips de quarta catalana que es jugaven als play-off a tercera catalana. La penya blaugrana va quedar eliminat, però qui sí continuava era el 20B. Doncs en aquest partit d'anada al camp de la penya recreativa Sant Feliu han guanyat 0-2. Ho van encarrilar molt bé, perquè els primers 5 minuts ja guanyaven 0-1, al minut 85 van fer el 0-2, a la penya recreativa els hi van expulsar dos jugadors, però eren dos jugadors
0: dos,
1: que estaven a la banqueta.
0: Ah, va.
1: I sí... I proper partit, quan es decideix això, doncs el pròxim cap de setmana serà el 13 de juny, dissabte, a partir de les 6, al camp del 20, doncs el duel definitiu, per veure doncs si passen a tercera catalana, que de moment ho tenen tot a favor. I a veure què és el que passa.
0: De fet, tot el que queda és això, no? Mirar aviam qui es classifica, qui no es classifica, qui puja, qui baixa, és el que queda bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè no ens queda clar. El waterpolo ja ha acabat, el futbol sala ha acabat, i ara doncs ens quedaria aquest de quarta catalana, del 20B, que ho tenen molt encarrilat. Esperem que passi, i a més que estan en un moment boníssim. O sigui, aquest cap de setmana han guanyat 0-2, però és que venien de guanyar 6-0 a casa. O sigui, bastant en creixement, i és molt probable, si tot va bé, doncs que veiem el 20 a tercera catalana, el 20B, no? Que això estarà molt bé.
0: Si et sembla, abans d'acomiadar-te, fem una menció al Combisport, no? Que també s'ha fet aquest cap de setmana, oi?
1: És veritat.
0: Els maristes, que sempre funciona moltíssim, que sempre està a rebentar de jugadors, però també de gent, no? És un dels... diguéssim, podríem dir, tornejos, no?, més importants de la nostra ciutat, no?
1: Sí, divendres, dissabte i diumenge, divendres que va tenir el sopar que aproximadament, doncs, entre 150-200 persones hi havia també atraccions pels nens, hi havia torns mecànics inflables, etc. Dissabte era quan tenien lloc a les 8 pistes, doncs, les diferents disciplines, que no només en vol, sinó que també hi havia bàsquet, etc. I després el diumenge, doncs, que tancava la jornada i que ha anat molt bé. O sigui, era la 43a edició del Combi Esport, i una vegada més, doncs, una festa de l'esport, sobretot també pels joves i per les famílies que es reuneixen, i ja sabem, doncs, que fa...
0: Fa pinya.
1: Sí, fa pinya.
0: Doncs enhorabona als maristes, i especialment, per què no dir-ho, al David Fernández, el company d'aquí, que ha fet les seves pràctiques aquí a la ràdio, i per tant li donem des d'aquí l'enhorabona. Moltíssimes gràcies, Toni, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals del dia. Aquesta és la dona del moment, sí, és Olivia Rodrigo, que, de fet, la cantant nord-americana va estar en boca de tothom per ser la prota del disseny de la samarreta del Barça pel clàssic del Barça-Madrid. Us en recordeu? Sí. Una acció mega viral que va donar molts bons rendiments i el millor d'aquestes accions és que tant per ella mateixa com pel Barça i sobretot per Spotify va ser un èxit absolut. De fet, aquest cap de setmana també ha sigut la gran sorpresa del Primavera Sound, amb un concert sorpresa que va convocar el mateix dissabte l'organització i que va fer que actués a l'escenari principal del Primavera Sound amb el featuring, amb la col·laboració ni més ni menys de Robert Smith, dels mítics The Cure. Doncs aquesta setmana també és notícia, Olivia Rodrigo, perquè el proper 12 de juny, el proper divendres, publicarà un nou treball la cantant nord-americana, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que traduït literalment seria Sembles bastant trist per ser una noia tan enamorada. Doncs aquest és el títol del tercer àlbum d'estudi de l'estadounidenca Olivia Rodrigo després de l'exitàs de l'anterior treball del 2023 anomenat Guts. Diuen que la cantant presenta un so més madur, fosc i emocional, centrat en cançons d'amor, tristes i vulnerables. I tot això, doncs, és l'aperitiu d'allò que succeirà en el 2027. The Unrivaled Tour arribarà a Barcelona els dies 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. I jo crec que aquesta relació d'amor absolut d'Olivia Rodrigo amb Barcelona ja està més crefaguada i ho podrem comprovar en aquests dies. 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. Per cert, ja estan les entrades a la venda. I a més, doncs com la cantant ha tingut aquest moment tan especial cantant en directe al damunt de l'escenari amb Robert Smith, que per cert és un autèntic ídol per ella, doncs la música dels The Cure ha sigut molt important, tan important que fins i tot en aquest nou treball que avui estem recomanant i que es publicarà el proper divendres hi ha un tema que sí, directe o indirectament, doncs vincula directament la trajectòria artística i aquest nou treball amb els mítics The Cure. L'escoltem? Doncs gaudiu-la. És Olivia Rodrigo, la dona del moment, i és la nostra recomanació del dia amb aquest senzill que porta aquest nom, The Cure.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Fa 9 anys que veïns de Rubí denuncien les pudors de Rensica, l'humus del Mercadona, i asseguren que ja no poden continuar vivint així. L'empresa diu que ha invertit diners, estudis, tecnologies, però hi ha problemes que fan més carrera que Florentino a la presidència. I parlant d'olor, a ranci, su florentineza ha tornat a guanyar les eleccions del Madrid. El rival ha fet campanya, ha presentat projecte, ha mobilitzat socis, però al final el madridisme ha votat canvi d'any al calendari, clar. Mentrestant, reapareix el cas de Xavier Trias i els diners suïssos, amb acusacions que apunten a filtracions, artificis diversos. La política moderna té una virtut teatral. Les notícies falses envelleixen, però els seus fantasmes tenen pla vital. I parlant de relats que persisteixen, continuem preguntant-nos què falla l'educació. Mirem Finlàndia, Estònia, Singapur, amb admiració científica, com qui compra llibres per aprimar-se i els guarda a la prestatgeria. Per sort, la CECOT situa Rubí entre les ciutats clau del futur industrial. B. Brown, Vicente Tors continuen acumulant reconeixement empresarial i és reconfortant comprovar que encara hi ha qui crea valor real. És un país on sovint es fabriquen més titulars efímers que maquinària industrial. I acabem amb les relacions entre Catalunya i el Vaticà, una història de distàncies, de gestos, silencis, i és curiós, busquem senyals del cel mentre que el carrer català té un semàfor vermell perquè cada cop se sent més arraconat.

0: Quan passen 5 minuts a les 10 del matí, avui parlarem de pudors, també de la indústria, del papa, de carburants, d'educació, i ho farem amb la nostra taula, que tenim ja aquí el Jordi Margarit. Bon dia.
1: Hola, què tal, Toni?
0: El Xavier Ribes, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: I tenim també, després, la Marta Casas, que està, la tenim, ha de venir, eh? La tenim a la roda de premsa que està cobrint del POM.
1: Pobreta.
0: Sí, sí, bueno, ens informarà tu del que passa. I tenim a Xavier Bonastre. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Escriptor, periodista de TV3, runner també, i també que...
3: Corredor, això.
0: Runner, no res.
1: Ara anem.
0: Aquí, corredor.
3: Ara estem pel català.
0: Ara ja està.
3: Ara de runner.
0: Que portes 28 anys aquí, em deies abans.
3: Sí, 28 anys vivint a Rubí, sí.
0: Uau. Amb tots vosaltres que voleu participar a la tertúlia, doncs ja ho sabeu, 93-588-5960, 93-588-5960, us agafarà el telèfon José Malagón Loma, que és més que tècnic, podríem dir-ho així, que està al comandament de tot el Rubí.